0: A punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble.
0: Som A punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i...

0: forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per suposat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
1: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
2: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
3: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
4: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
2: En Apunt Ràdio.
5: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
6: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
7: Front a una onada de calor, actua.
0: Evita el sol en hores punta. Limita les activitats esportives o d'esforç físic al carrer entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. Cobrir-te adequadament. Fes servir roba lleugera, folgada i de colors clars, a més d'un barret o gorra i ulleres de sol homologades. Usa protecció solar. Evita eixir de casa si no és precís i renova-la amb freqüència.
1: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
8: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la comunitat valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
4: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
6: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
1: Vull deixar-me portar.
0: Posem l'accent en tu.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Canal de Navarrés, 101.5.
3: De tu a tu.
4: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
5: Seguim disfrutant d'aquests moments especials que hem compartit en la vesprada d'A Punt. Bona companya, per a qualsevol cosa, com per exemple un viatge a través de la història dels valencians que emigraren a les marismes de Sevilla buscant bona terra per al seu arròs. Una funció de teatre musical ambientada als anys 50 que protagonitza i escriu l'estimat actor i ara dramaturg Àlex Gadea, conegut pels seus personatges en sèries com El secreto de Puente Viejo o L'alqueria blanca. Ens contava la il·lusió que li fa a Àlex este musical titulat Un viaje sin retorno.
4: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
6: Chicos y chicas van cantando siempre.
5: Wow, parlant d'emocions, veritat?
7: És que la jo crec que
5: la mina ens aborrona sempre. I, escolta, és un acompanyament molt xulo per a introduir la xerrada en
7: sí.
5: La persona, en l'artista, en l'actor. Bueno, i més coses, i més coses que ara anem a descobrir i que estimem molt, un home de molt de talent, que ja es va conquistar fent el personatge de Diego en l'Alqueria Blanca, però no només.
7: Bueno, no, no, més enllà.
5: El secreto de Puente Viejo, en Acacias, la que s'avecina, i al teatre, que també ha passat moltes hores al de les taules. Eh?
7: Sí, però és que ara ha donat un salt, un pas més, des de l'escena a l'escriptura, debutat com a autor teatral, ha escrit l'obra Un viaje sin retorno. L'espectacle està de gira des d'octubre passat, o sigui que ja està viscut. Ja està passejat, això li dona també molta solera a un espectacle. Àlex Gadea, el nostre estimadíssim Àlex Gadea, com estàs?
8: Què tal? Bona vesprada, com estem?
7: Supercontents des que vam saber que te'n venies un momentet a estar amb nosaltres. En primer lloc, enhorabona.
8: Gràcies, gràcies.
7: Dic jo, ja té un recorregut. Que suposa que els nervis més grossos, no ho sé, serien al principi o se mantenen intactes.
8: Se mantenen. Hi ha funcions especials. La del divendres que ve, dia 8, és una d'elles, evidentment, per tota la vinculació que hi ha a València i el que representa per a mi. Però sempre hi ha una cosa que t'acompanya i que crec que és bo no perdre-la mai, que té que veure amb, bueno, i ese gusanillo que tens abans d'eixir a escena i la responsabilitat de contar una història tan pròpia, tan nostra, tan personal.
7: I com és això? Perquè tu has donat vida a coses que han escrit altres, però hi veuré algo que així de dins teu deu ser superflipant, o no sé com és, quin adjectiu utilitzar, no?
8: És una sensació molt xula. Al mateix temps, quan dic que escena, trate d'allunyar-me un poc també d'això, vull dir, no estar massa apegat a lo que jo he escrit. De fet, quan comencem el procés d'assajos, la figura del director era important, donar un pas un poquet al costat i dir, bueno, la història està feta, ja està creada, a partir d'ara ja és un vehicle, però no tinc que apegar-me massa a ell, sinó que siga una ferramenta de creació i que doni llibertat per a poder elevar-la.
5: Que guai, aquesta idea de deixar-te també portar com a actor per la direcció, tot i que tu sigues en este cas tan especial per a tu.
8: Clar.
5: Has fet la dramatúrgia. Viatge sin retorn, un viatge sense retorn. Sí. El títol ja, no sé, en retrotrau.
7: Ja vol dir alguna cosa.
5: Ja sembla com un clàssic, una cosa així, no?
8: Bueno, és que...
5: Com és aquest viatge?
8: Sí, és que la funció te veu un poquet dels clàssics, la veritat. La història està molt vinculada a la nostra terra perquè Federico, el protagonista de la història, era un arrosser de l'Albufera valenciana que a la fi dels 40 se n'anà a les marismes del Guadalquivir a plantar arròs. Això va passar, és història nostra. Jo d'aquesta història me vaig enterar quan estava a Madrid estudiant art dramàtic, perquè companys de Sevilla me digueren, tu saps que en València hi ha una zona on se juega el truc i on hi ha John Llopis i Domènec i han muntat alguna falla, i què dices? I me'n vaig enterar que sí, que en Isla Mayor, el que avui en dia es coneix com Isla Mayor, que en el seu moment era el Puntal, hi ha una colònia de valencians que se n'anaria ja a plantar arròs. Aleshores, dic, ja tinc l'anclatge de l'obra. L'emigració forçada d'un tipus d'allí que se'n va cap allà, circumstancialment coneix a una dona que venia a pollastres, una venedora ambulant, en son pare, i dos tipus que se guanyaven la vida i sobrevivien en aquella Espanya tan complicada dels 40, circumstancialment de forma totalment azarosa, s'endinsendi del món de l'espectacle. I el que comença seguint com una espècie d'oportunitat exòtica i com una cosa que pot ser, bueno, pues, i ser un poquet del lloc en el que estaven, pues acaba convertint-te en la seva forma de vida, en lo que això, en el preu que pagues. Vull dir, són dos persones que van conèixer tot a l'Espanya rural fent lo que se comença com a pareja de varietés. Començant fent tablaos, ciutats més grans, i arriben a Madrid anys 60, pleno desarrollisme, el país ja estava canviant de paradigma, grans teatres, coneixen l'èxit, i no vull fer spoiler, però evidentment és un viatge que no té retorn. Per què? Perquè de vegades en la vida heu pres decisions, xicotetes decisions, que ja mai tornen a ser. Quan ja les fas i dones i se pas, ja mai tornes al punt de partida. I és el que li passa a Federico i a Chelito.
7: I diem, has donat el salt o has pegat el pas i l'has escrit, però els dies abans de començar l'entrevista que portaves temps ja rumiant aquesta història, estava creixent en el teu interior?
8: Sí, a mi la història dels còmics sempre m'ha generat inquietud i curiositat des que estava estudiant a l'Escola d'Art Dramàtic. Ha sigut un món que sempre m'ha apassionat. Perquè sempre he pensat, si el món de l'espectacle de per si ja és un món precari, inestable, sempre un poc en l'alambre, tu imagina't en un país que s'està reconstruint. En un país que està vivint una postguerra, que hi ha moltíssima necessitat.
7: Molta carència, molt de fam.
8: Imagina't la gent que se dedicava a l'espectacle. Aleshores, Federico Chelito són una parella artística, còmica d'aquella època, que anaven on hi havia... Bueno, anàvem en les maletes, mundo viaja a ninguna parte, fent camí, quan hi havia cotxe, quan hi havia tren.
7: Sí, sí, a bebé, sí, sí, a mal, sí, sí, a bebé, alegries sí, i penes tot seguit, tot l'hora.
1: Tenien en fondes de Betasaber, o en cases de...
7: Passant fam o no, depèn de...
8: Exactament. Aleshores, sí, era una història que la tenia dins, que m'acompanyava, i bueno, pues, als 40 no és casualitat, de vegades en la vida n'hi ha etapes en què dic, este és el moment de llançar-me, i això va ser...
7: Parles de la fragilitat del món de l'espectacle, has assenyalat, parles de les històries d'èxit, de fracàs, de passar-te factura, les experiències que vas visquent. Això t'ha alimentat el teu propi bagatge?
8: Home, clar. Gemma, el que porte... Jo tinc 42 anys, me dedico a la professió de forma professional, jo crec que des dels 24, des de l'Alqueria Blanca, pràcticament. Uh-huh. Que te diga que no ha fracàs, que el fracàs està molt present en la nostra vida. N'hi ha més nos que sis. Inclús una persona
7: clar,
8: que
7: clar, ha tingut... El fracàs me'l feix també a lo millor de poder aconseguir allò que vols, o de, la dificultat de treballar.
8: Per supòs, però inclús una persona professionalment que ha tingut recorregut i que ha tingut oportunitats i que se dedica a això, ha tingut més, possiblement ha tingut més nos que sis.
7: Ja.
8: Entonces, evidentment, en una carrera artística de dos còmics o d'un artista, el no està molt present i la sensació de fracàs és com cada un la porta o no. Hi ha gent que amb molt poquet se sent molt orgullosa i molt exitosa, i hi ha gent que pot fer moltes coses i mai se troba satisfet.
7: És veritat.
8: En este cas, evidentment, arriba un moment, i sense fer spoiler, que arriba una encreuada en el que no poden, el duo ja no pot avançar.
7: No.
8: Ell és un poquet un lastre.
7: Ha plegat al límit d'allò que podia donar de si o el que sigui.
8: Exactament, exactament.
1: Ara, que sopa de cabra entre d'aquest disc recopilatori de 40 anys de trajectòria, que m'encanta el títol, Grans èxits, estimats fracassos.
8: Exactament.
1: Perquè jo també, clar, forma part també de... I de vegades... determinat èxit no ben gestionat, metabolitzat,
7: l'èxit també s'ha de saber gestionar.
8: Coneguem-nos casos.
7: També s'ha de saber gestionar, és cert.
1: S'ha de saber portar.
7: I parles de com de complicat eren els còmics, en aquest cas, estem parlant d'uns còmics que intenten guanyar-se la vida en la postguerra, també és difícil avui en dia. Jo no sé si hi ha paral·lelismes o com els temps no tenen res a veure...
8: No, n'hi ha paral·lelismes. El que passa que el context és molt complicat. Molt complicat, però avui en dia, bueno, estem parlant d'una altra cosa, avui en dia el món de la interpretació, bueno, com en el món està sofrint canvis contínuament. Mm-hmm. L'entrada de les xarxes socials, l'entrada de...
7: La
8: gent jove entra des d'un altre lloc. Jo me'n recordo que abans les escoles d'art dramàtic eren 4 anys i les referències eren els referents d'avui, per a la gent que es comença són altres.
7: Entenc.
1: Sí, els actors de nova generació.
8: A mi el que em van cridar molt l'atenció...
1: Ja no és Chekhov, Pirandello, diguem...
8: Sí, però crec que la gent jove 8 té més ganes de fer ficció i cine, o sigui, té més ganes de fer pantalla, i quan dic pantalla no només és pantalla de televisió, sinó també pantalla de mòbil, perquè per a ell la pantalla del mòbil és l'escaparate, tenen més ganes de fer pantalla que de fer escenari. I jo sempre he dit que no falte la pantalla perquè és una forma de fer escenari, però que jo quan vaig estudiar teatre i volia ser actor era perquè volia fer molt d'escenari, perquè volia fer perquè volia fer companyia.
7: I és que l'escenari construís una base, una carpinteria, construís un espectacle, és la manera...
8: Un techo. Fa casa
7: orgànicament, també és una altra cosa
8: totalment, no? La gent jove quan me pregunta a mi moltes vegades, però per fer càstings, i jo dic, però si fer càstings és l'últim, l'última part de l'eslabó, primer, ja que tindre una formació, apunta't a una escola, fes un curs, prova't, testa't, a veure com estàs, a veure com te sentes. Si vols ser actor hi ha un sacrifici gran. Y la gent jove, lo primer que te pregunta es ya, inmediato, a golpe de clic. Vivimos en la sociedad a golpe de... Veo y paso, consumo. I l'actor no se fa a l'instant, l'actor se fa després de molts anys.
7: De fet, quan tu veus un actorasso d'ixos en Solera, en Temps, que és un sacristán, que te diré jo.
8: Sí, sí.
7: Ahí tu veus cada surco de l'escenari. A més de la pantalla, després veus la pantalla i te derretixes, o uno de Hollywood, em té igual, però ahir n'hi ha molta carretera també feta, no?
8: Molta carretera, molt de caldo de cultiu, sí.
1: I tornant a l'escriptura, a la dramatúrgia, no sé, els primers esbossos, els primers folis, a qui li ho donaves a valorar o...
8: Principalment a Anna.
1: Com ho has fet?
8: Sí,
1: clar,
8: sí,
1: és que Anna. Tens a casa, clar.
8: Sí, principalment a Anna. A més, ella és com té que ser, molt crítica, molt sincera, i ella era un poc reticent al principi. Bueno, té una història en el cap, tal. I a mesura que anava llegint, que anava construint les escenes, i anava dient, i ara lete esto, i què et sembla esta part? I què tens... me'n recordo perfectament el moment en què se fa un clic i ella me mira i me diu, wow, tenim història, eh?
7: Esto sí.
8: N'hi ha història. A partir d'ahir ja els pares també ho vas passar.
1: I ella se veia Angelito.
8: Sí, sí. Bueno,
1: sí, des del primer moment, no?
8: És un regal. Realment són dos trajes a medida. Mm. Però el d'ella, concretament, molt a medida.
7: Clar, jo vull preguntar-te... Mm-hmm. Perdona.
1: No. Volia preguntar-li per el tema de... Quan parlàvem de les varietats revistades, i aquest tipus d'espectacle, dels còmics antilbanquis i tot això, que, és, òbviament, no? Per tant, lligam a una època, un tipus de formació i un tipus també de vivència, no? Són unes vides realment absolutament extraordinàries, plenes d'anècdotes que van construint-se a ells mateixos com a persones i també com a actors. València ha tingut sempre molta fama...
7: Bueno. De les companyies venien a València.
1: La revista ha sigut així, Adoració,
7: bueno,
1: no?
7: I sales n'hi havia, això, jo no ho ha conegut, però sí. Contava ma abuela, bueno, contava Toni Peix, recordes de Toni Peix? Em contava mogolló.
8: En el nostre test fem menció a Federico Conta que si la siembra ha sido buena, hay una frase tal cual que es, si la siembra ha sido buena, los sábados cojo la bicicleta y a València que me voy directo al Teatro Ruzafa. Allí he visto comedia, varieté, revista, lo que echen. Luego me encanta pasar por el horno de San Pascual en la calle San Vicente, pero a mirar, solo a mirar, porque no se crea. Pero sin duda mi lugar favorito es la librería Soriano en la calle Játiva. Allí descubrí a Blasco Ibáñez, a Miguel Hernández o a García Lorca. Y dice, el granaíno, ese, mi tocayo. Ese es el inici.
7: ¡Ostras!
8: Voy a decir, pero el Teatro Ruzafa, Chimo, que tú comentabas, sí. Se veu, yo no la conegut, evidentemente, pero per lo visto era una referencia de... d'un espai que donava acollida a aquest tipus d'espectacle i de companyies.
1: Estem parlant d'aquesta època d'haurà, diguem, 50, 60 encara.
7: Sí, més avançada, a lo millor.
8: Correcte.
1: En el franquisme també recordem
7: fort,
1: molt dur, amb censura, diguem, determinades posades en escena relacionades, sí. Diguem, també la tendència sexual
7: i això, i la picardia i la picaresca que acabem de desenvolupar per colar textos, no? Postures, etc.
8: Sí.
7: Jo volia preguntar-te pel director.
8: Sí.
7: Tu has escrit el text,
8: sí.
7: També el protagonista, però l'has passat pel col·laborador d'una altra persona que el llitx, sí. Això em és un exercici generós fantàstic,
8: sí.
7: Que el llitx i ell ha fet la seua posada en escena.
8: Clar, però estem parlant d'Ernesto Caballero. Estem parlant d'un mestre en la direcció. Un director que ha sigut director del Centre Dramàtic Nacional. era el director.
7: ¿Cómo el vas a convencer?
8: Era el, pues
7: era una paella.
8: Mira, era no, bueno, si te conté anécdotes, gran amant de les paelles i gran amant de la nostra cultura. Ell és madrileño, però li va entusiasmar el test des del principi i li va entusiasmar la història dels valencians que emigrarem cap allà. Jo crec que és el primer que me va dir, perquè lo del món de l'espectacle ell ho coneixia de primera mà. El director d'escena, pues imagina't si té documentació darrere. Però el tema dels valencians, l'emigració forçada de la gent que se'n va cap allà, a les marismes del Guadalquivir a plantar arròs, l'èxode que provoca, que arriba un moment que són més d'un millar de valencians allí, els primers, com tot sempre passa, en bones condicions, famílies pudents, que podien anar-hi. Però els que venien ja fent cua, com és el cas de Federico, ja anaven un poc al rebufo, a veure el que caia. Entonces, a ell, esa història, i me preguntàvem, però Àlex, però en l'Albufera, ¿por qué se va la gente de allí? Porque las marismas eran mucho más grandes, porque les ofrecían tierra muy barata, porque fue, pusieron el anzuelo muy bien puesto para que hubiera un éxodo. Luego la relación que se generó entre los valencians y los andalusos. Los andalusos no podían voremos, porque claro, arribar en...
7: Porque aplegabes al seu terreny.
8: Los colonos valencians, y ellos aún se quedaban totalmente relegats. Aún se os donaban terres. Ese tema a él, como director, le entusiasma. Y a partir de ahí, tota la carpinteria del món dels còmics i l'ha elevat. Per a ser justos, ell ha agafat el test. Jo li vaig dir, mira, Ernesto, total libertad. Talla.
7: Quita, pon lo que quieras.
8: Pon lo que tú quieras. I me va dir, va respectar molt el test perquè li agradava molt, però la direcció ha elevat el muntatge, ho tinc claríssim.
1: I per què sense retorn, sense fer spoiler, diguem?
8: Perquè Chelito i Federico, perquè mai tornen al lloc de partida. Ells
1: no tornen a casa.
8: Ells són dos tipus luminosos, innocents, una parella ben avinguda, uh-huh. i quan fan aquest viatge ja no torna mai ja torna a ser el mateix.
1: Passen molts còmics, també.
8: Passen moltes coses.
7: I realment passen la vida.
1: Arrenques un viatge i després un viatge que no té també tornada, no? Allò basat en això real.
8: Exactament.
7: I el feedback del públic, perquè clar, ja en estos mesos ja ho has fet algunes places, no? Uh-huh. Com ha sigut?
8: Bueno, m'encantaria que tu poguera... O sea, que m'encantaria que aquesta pregunta te la poguera respondre el públic. Perquè, però si te dic la veritat, la connexió se produeix des del primer moment.
7: És que té uns ingredients poderosament atractius, eh? Tot...
8: Tu quan estàs fent...
7: Actors, directors, text, història...
8: Si tu estàs en un procés de creació, és un tir a l'aire. Pots tindre una intuïció de com pot anar la cosa, però hasta que no ho fas davant del públic mai saps realment com funciona. Moto, me'n recordo que abans de l'estrena, en la funció que fem de residència, que se diu, que és en el lloc on fas els assajos, en este cas va ser en Sant Xinarro, en Madrid, en esa funció ens adonarem com la gent entrava, el silenci que es fa a la sala, com viuen en tu els moments de... l'alegria, però com viuen en tu també tot el que té que veure amb l'angústia, l'angoixa, amb el sofriment, vull dir, té de tot. Té comèdia, té drama, té música, i la gent ho viu, és una hora i mitja i passa, té un ritme frenètic.
7: Aleshores, no tens una altra història per dins que t'estiga colpejant?
8: Per la pròxima, eh? I tant que sí.
7: Ah,
8: sí. Ah, i tant.
7: Has començat de Montpeu, vull dir, això pot obrir ahí un...
8: I això...
7: Un camí interessant.
8: I Gemma, i te dic una cosa, ja estic elaborant la següent història. El tema de l'escriptura per a mi ha obert una espita nova que creativament m'ompli molt. Ara bé, pot ser que la segona no tinga res a veure, vull dir que aquestes coses, no n'hi ha fórmula, aquestes coses, un viatge sense retorn està funcionant molt bé, sí, i tu vols copiar la fórmula i fer una segona i, con, no, i te pots pegar exactament.
7: Canvi de registre, vés-te.
8: Totalment, canvi de registre.
7: Vull recordar-vos, eh? Divendres 8 de maig a l'espai, jo ho diré...
8: Rambleta.
7: Rambleta, sí. Mm-hmm. A l'espai Rambleta tenim un viatge sin retorno, el 10 de maig a Sant Juan d'Alacant i després a Orihuela el 23 de maig amb Àlex Gadea i Anna Ruiz. Gràcies.
8: Per la part que et toca, Gemma, el dia 9 anàvem a Nules.
7: Ai!
8: El dia 9 dissabte teníem 8, 9 i 10. Què passa? Que el Teatre Alcázar de Nules... Alcázar, ¿no? Teatre Alcázar de Nules, sí. Està, té un tema tècnic, un problema tècnic.
7: Vindreu més endavant.
8: En el 27.
7: Vale.
8: Ahí ho dice.
1: On deia 9, que diga 27. En qualsevol cas, fer este viatge en companyia d'Àlex i d'Anna sense retorn ha sigut un plaer a la ràdio i segur que ho serà també als teatres.
7: Sempre ho és.
1: Molt d'èxit, Àlex. Sempre és un plaer.
8: Gràcies, Ximo. Gemma.
1: Gràcies.
9: Si eres para mí.
5: Seguim disfrutant d'aquests moments especials que hem compartit en la vesprada de Punt. Bona companya, però qualsevol cosa, com per exemple anar al mercat per a fer la compra de bon rotllo. Encara que de vegades el que trobem a les prestatgeries del súper no fa més que perjudicar-nos. Tema seriós este, el dels aliments que hem d'evitar per a cuidar la nostra salut. Parlem dels antinutrients. No tot el que s'anuncia com a saludable, light o fitness, és recomanable. I la nostra nutricionista, Clara Llorenç, ens dona consells de com evitar eixos productes.
10: Porta a ratlla la nostra doctora, dietista, nutricionista, Clara Llorenç.
11: Quina cara, oh, a ratlla.
10: Ui, ella, pam, pam, saps? No, però que ens motives, que és lo guai, és que ens motives a cuidar-nos.
11: Jo m'alegro un montó, al final és l'objectiu.
7: Ens agrada provar les teves recetes, ens va molt bé.
11: Al final jo crec que, a més, nutrició és un tema que a tots ens ve bé aprendre un poquet més de nutrició, no?
7: És que és superbàsic.
11: Siga l'edat, sí, i al final sigues home, dona, i tingues l'edat que tingues, és un tema que t'afecta sempre, en qualsevol etapa. Aleshores, jo crec que sempre està bé saber de més d'això.
5: I quan te cuides i ho fas de manera sostinguda i en allò que digueu els experts en adherència, bàsicament és fer-ho cada dia sí, i cada 6 dies.
7: La
5: paraula,
7: la teua manera de
11: la paraula clau.
5: És que veus resultats.
7: Notes,
5: és que veus resultats en, sí.
11: Bé física com internament.
7: De com te trobes, de com el teu estar, benestar. Sí, en força, en alegria, en energia.
11: Però sí que és de veres que per això és clau l'adherència, que és el que tu has dit, perquè a voltes n'hi ha gent que canvia hàbits i vol que d'avui per a demà, no, ja veges un poc aquests resultats, i al final aquests resultats se veuen quan t'has donat l'oportunitat, no, de millorar a llarg temps això. I això també va, per exemple, un poc en el tema d'avui, que al final és millorar aquesta cistella de la compra, que puntualment poden clavar coses que no toquen, però que en la mesura de lo possible la majoria dels dies n'hi ha que en productes i aliments bons.
7: De fet, avui volíem parar-se en alguns d'aquests productes que no sabíem molt bé
11: vale.
7: si eren saludables
11: o faig bé o faig mal,
7: que estan a l'abast en qualsevol tendeta, súper, etc., i que de tant en tant entren a la nostra cistella. Ho estarem fent bé, doctora, que diu Ximo.
5: Clar, volíem saber te poden tindre aspecte o poden tindre presentació d'aliment saludable, exacte, o pots tindre-te en el coco de que una propaganda o que algú t'ha dit o que has vist en l'Instagram o tot això, i dius, no, jo vaig a consultar-ho, t'anem a consultar-ho.
7: Clar, quan també m'he pres gràcies a tu a mirar les etiquetes, ahí és quan hem vist, ui,
11: claro.
7: Y en casos que no cuadra.
11: Això que me compraba yo perquè fica healthy, fit, light, la etiqueta de vegà, ¿vale? Moltes voltes, al final, bueno, jo crec que ja sabem de sobra, ¿no?, que la indústria alimentària ens ven un missatge, no, bé siga de o de salut, o de que te cuides, o de que és ràpid. Però quan te volen vendre alguna cosa, ahí és quan has de parar i has de dir no, jo vaig a ser més listo, no, vaig a donar la volta, i ja jo crec que a poc hem après a llegir els ingredients. Però encara n'hi ha productes que jo crec que comprem de manera seguida i no ho són tant. Vale? Anem a començar.
7: De fet, jo crec que volíem tractar aquest tema. Per els...
11: A mi m'han comentat que era un dubte, sí, que va sorgir
7: així. Les gules que són de mentida, me comprenen,
11: correcte.
7: O el surimi, aquestes coses, diem, això està bé o no?
11: Puc menjar o no puc menjar-ho?
7: I no ho sabíem.
5: Surimi és el que diem, és palitos de cangrejo.
7: Palitos de cangrejo, claro. Que ni són palitos ni són cangrejo.
11: Al final, bàsicament, tu planteja simplement de dir el cranc i les angules, ¿vale?, que és realment el que està imitant aquests dos productes. Són econòmics o són cars?
7: Caríssims. Les gules, impossibles, vaja.
11: Caríssims.
7: De trobar molt difícils, i quan les trobes, caríssim.
11: I un bon cranc, una nècora, és car. I el surimi o les gules, a lo millor un paquet és un euro, 80 cèntims, és molt barat.
5: Però li poses una llet i te fas la idea.
11: I dius, pues de saboret...
5: Perquè està bo, està agradable, per a un sopar...
11: Exacte.
5: I com és peix, no? Això anirà bé.
7: I a més, agrada i és molt fàcil per als xiquets, que això...
11: Però això és el problema.
7: Això és un temazo.
11: Això és el problema, sí. Vale? Al final, bueno, en això simplement volia dir que en el preu està també un poc el truc, no? I la clau, però són productes que una cosa és que tu te'ls compres de manera superpuntual perquè digues, mira, pues no me puc permitir unes angules, però el que tu dius, pues unes goletes, una llet i un par de gambetes me fan el divendres per la nit. En aquest context, perfecte. Ara, cuidado. Si tu t'estàs comprant este surimi,
7: estes gules,
11: i les claves en el teu menú semanal per als xiquets o per a tu de manera seguida com a substitut de la nit de peix, ahí no estàs fent-ho bé. Perquè ahí és on entra el context, ¿vale? Algo que no, al final, realment ve de peix, sí. Realment la paraula surimi, ¿vale?, ve del japonès i el que vol dir és que el múscul de peix triturat, ¿vale? Aleshores, lo que el surimi va, bueno, es fa des de fa 900 anys en Japó i s'utilitzava per a el desbaratament alimentari. Aleshores, tot el que era de peix blanc realment no té res de cranc. Res. És abaejo o lluç, ¿vale? És peixet blanc en res de sabor. I el que se gastava era el peix que se quedava, pues, en les espinetes pegaetes o el peix que no s'aprofitava. Se rentava molt, per això no sap ni a bacallà, ni a abaejo, ni a lluç. Se rentava molt. Es quedava com una proteïna neta i després se li donava com la forma de pasteta. I ahí és quan se li afegís el pimentó per a donar-li aquest color roget, la sal, el midó. Podríem dir que la matèria primera és el peix que sobra, ahí se li afegís els midons, l'oli, la sal, clar, aleshores, per això tu, hi ha molta gent que diu, ai, és que per a dieta és perfecte, perquè clar, calòricament a lo millor un palet d'estos té 5 calories i dius, claro, perquè nutricionalment és terrible, perquè proteïna té un 25% a lo millor de lo que és el paquet.
1: I t'ho posen en la tele tallat en les amanides.
11: I dius, oi, que bonico.
1: Com a cosa saludable, i és una xicona allí molt templà, un xicona molt estupendo.
11: Realment estàs menjant olis de mala qualitat, o sigui, un 25% de peix, però és que un 25% de peix és molt poquet. Olis de mala qualitat, midons per a donar-li eixa textura, al final tu pensa que és un trampantojo, ¿vale? És un restos de peix que volen ser palets de cranc i angules. Però avui en dia, com tot se pot imitar, en estos restos de peix, tu fas, al final, en els midons, el que li dones és la textura, li fiquen sucre, en oli, i aconsegueixen fer que siga pràcticament igual. No té el mateix sabor, però per això ja claven potenciadors de sabor, sal i demés.
7: O sigui, que el demà menges molta química.
11: No, és que és...
7: Química pura.
11: Sí, això és un ultraprocessat, les dues coses.
1: Ultraprocessat.
7: Ultraultríssima.
1: On estigui una llanda de cavalla.
11: Ultraultríssima, exacte.
1: En oli d'oliva.
11: Exacte.
7: Vale. O un peixet planxa, que aquí sigui congelat.
11: O un peixet planxa, o... Però la qüestió és això, que no és de dir, ai, pues ja no puc menjar gules, o ja no puc menjar... Sí que pots menjar. Lo que no pots és, o no deus utilitzar-les de manera habitual... I, per supost, no substituir-les com eixa nit o dia de peix que hem de menjar tots. És entendre que no és un producte que és sa, que, bueno, que si el compres bé, a sabiendas de... Jo crec que, al final, conèixer un poc de què està fet te dona aixina una idea de dir, ai, vale, pues jo pensava que estava millor de lo que pareixia. Ara ja ho sabem.
7: I quan... Ara, bueno, vaig a apuntar un altre producte.
11: Vale.
7: Que és el ketchup i la maionesa, sobretot el ketchup, jo m'havia quedat clar que això portava molt de sucre.
11: Vale.
7: Però si l'agafes light, ja compenses?
11: No, mira, al final...
7: Fatal les dues coses.
11: Una
7: tomata de les... ratlla.
11: No, però per exemple, ketchup zero, maionesa light, a mi estos productes me rebenten. Perquè al final, lo que ha de ser un producte que jo tinc en la nevera i podeu tindre tot el món, però que saps que és algo puntual, que t'afegis a l'hamburguesa que te fas el divendres o un poc de maionesa si fas ensaladilla, i això està estupendo. Al final, substituir-ho per un producte 0% o light te dona, a banda de que te dona aquesta falsa sensació de dir és algo que me puc afegir a tots els sopars de tot el dia o a tots els dinars perquè és zero, perquè és light i demés, tu pensa que en el zero i en el light n'hi ha molta trampa, i és que per a que quede la mateixa textura que l'original, li han llevat, a lo millor, òbviament, en el zero li han llevat sucre, ¿vale?, però li han afegit un munt d'edulcorant, lo que fa que encara siga molt més addictiu, i per exemple en la maionesa light, ¿vale?, a costa de llevar-li greix, tu pensa que el greix, l'oli, el que fa en la maionesa és que tinga aquesta textura. Si tu li lleves greix a la maionesa per a que tinga aquesta textura, has d'afegir-li algo. Entonces li afegixen midons. Ja tornem una altra volta a algo que no hauria d'estar en la maionesa i que du...
1: Vale.
11: Vale, entonces...
1: I estaríem davant d'un altre ultra processat, en
11: sí,
1: este cas.
11: Val la pena comprar les versions normals i gastar-les en una quantitat molt moderada.
1: Vale. Però la solució d'un dite de tomaqueta
10: natural. En el burger de pollastre,
11: hombre,
10: això val, no?
11: Hombre, mil voltes millor.
7: A mi, de fet, m'agrada més, però...
11: Però, o dic, per a qui necessiti un poc eixe... Sí. O, per exemple, al final, si tu agarres, dius, bueno, pues jo vull, al final, si tu a un poc de salsa d'esta de tomaca concentra, que venen, ¿vale? Que és tomaca concentra i ja està.
10: Això la gasteu molt. Sí. I només té tomaca, eh?
11: Només té tomaca, sí, això és meravellosa.
10: És una meravella.
11: Per això te dic, si a eixa tu l'afegisses un montó de pebre roig, de mostasset, de i jugues en espècies, al final de sabor aconseguisses algo molt molt paregut al ketchup, molt paregut.
10: O sigui, un oli de girassol. Jo... Girassol, què vol dir?
7: Què faig,
10: és
7: Mario?
10: Sí, és no. Estan d'oferta, què faig?
11: Estan d'oferta, claro, perquè ja són les que no.
10: Les que no.
11: Les que no. Les conserves sempre sempre sempre intentar que siguen de oli d'oliva verge extra, vale? Sempre i al final
10: una pasta.
11: Sí, però és que l'oli
10: ja,
11: està...
10: Ja, sí, el que passa, sí.
11: L'oli de girassol no és que no puga estar en la nostra cuina, vale? Sí que hem de tindre en compte que per a cuinar i per a... Abans sí que se recomanava l'oli de girassol per a...
7: Però segons quines coses, sí. Inclús.
11: Per a fregir.
7: Ah, per a fregir, sí.
11: Vale, per el punt de temperatura al que l'oli pot arribar quan es sofregís. Però ja s'ha vist que el verge extra pot arribar a aquest mateix punt de temperatura sense oxidar-se. Sempre n'hi ha que intentar tirar per l'oli de verge extra la mesura de lo possible, però, per exemple, per a fer biscuits que no vols un sabor tan fort o per a fer una maionesa, està bé tindre l'oli de girassol i gastar-lo. La qüestió de l'oli de girassol i del verge extra, perquè, per exemple, si tu compres el girassol Alto Lake, ¿vale? És la qualitat més alta per a eixina dir-ho.
10: I se colaria?
11: Ell se colaria. Així el problema ve en... Se'n recordeu el programa que van fer de l'Omega 3?
7: Sí.
11: ¿Vale? El...
10: Omega 3 i Omega 6. No mos preguntes per examen, eh?
11: No, cosa... no per examen, però ahir van parlar dins del... Exacte, dins del programa de l'Omega 3 van parlar de l'Omega 6. I van dir que tan d'important és clavar Omega 3 en la nostra alimentació com que el ratio omega 6 i omega 3 siga el correcte. Això què vol dir? Que l'omega 3 sempre ha d'estar molt més alt que l'omega 6. Si és al contrari, estem en aquest entorn proinflamatori. Vale? Entonces, qual és el problema? Que omega 6 o oli de girassol ja el mengem de sobre, no afegit nosaltres, sinó en moltíssims productes.
10: Com el sucre, dixos.
11: Vale. Entonces, és com el sucre afegit, és a dir, no t'afegis el sucre perquè en el teu dia és 25 grams arribes perfectament. Entonces, en el oli de girassol al final és lo mateix. Com tu ja saps que ja vas a menjar productes que ja té aquest tipus d'oli, intenta no comprar-lo perquè al final si no prens massa omega 6 i és quan el ratio se desbarajusta.
10: Vale. Mira, ja que parlàvem, encara que me salte un poquito el guió, que això també,
11: tranquil,
10: que també m'agrada. Que dic, quan parlaves del sucre, l'altre dia vas fer la prova, un supermercat normal i corrent, el que tens al barri, el que tens al poble. Uh-huh. No vas trobar, Clara, ni un muesli, ni un, excepte que no fora avena, que això se raura, ja ho sabem, no està bona, però és el que tocava menjar. Tots els mueslis portaven sucre, tots i cadun.
11: Tots, sí.
10: I a més... I te colaven l'etiqueta que sembla que te tinc, que és saludable, que te ho fan de manera...
11: Sí.
10: I mires... I ahí está el sucre.
11: Sí, i si a lo millor no fica sucre com a tal, fica xarop, fica mel, fica dàtils, fica dextrosa, fica altres paraules que a lo millor a tu te confonen. Però la realitat és que o muesli abans, o lo que la paraula muesli indica, que és fruita, fruits secs i cereals... Ara és molt, molt complicat trobar uno que siga...
10: Per tant, el rotllo és fer-te-lo tu.
7: Fer-te'l tu.
11: És que és superfàcil. És...
10: Clar,
11: és que al final...
10: Anous, agarres l'avena i agarres els...
11: Mira, i jo, per exemple, jo el vaig fer aquest estiu i al final és flocs d'avena, fruits secs el que t'agraden, es tritures un poquet, i, per exemple, jo li tiro sempre un poquet de crema de cacauet, una culleradeta... I per a que la gràcia del
10: muesli... Però la crema de cacauet és molt densa, no?
11: Però jo li tiro, la fico en aulleta. Ah, i la
7: líder.
11: Exacte.
10: I ho xupla la vena.
11: I ho xupla tot. Però la clau, vale, pensa que...
7: La clau li fica xia.
11: Xia, també xia. Molt bé.
10: I llavors... Et queda una putxata que té la xia.
11: El que passa que la xia necessita d'hidratació. Ahí faltaria. Però, per exemple, jo el que li fique per a que se compacte, vale, perquè la gràcia del muesli no és que estiga la vena solta per un costat, compota de poma.
10: Con què?
11: Compota de poma.
7: Això no és una melà?
11: Una tarrineta... No, és poma al forn feta en tarrineta, com una papilleta de poma.
10: Mira, jo el faig al bany de Maria.
7: Poma al forn.
10: També, la poma.
11: Pues això ho venen en els supermercats i al final és una... si tu mires... Sí, en tots.
10: I no té sucre?
11: No té sucre. I al final l'ingredient és només poma. Jo li dono al gos. També. M'encanta, perquè aquestes coses, al final... Però el que fa és que queda tot com molt amalgamat.
10: Mira.
11: És una papilla de xiquets, però...
10: On està això? Lo de
11: en qualsevol supermercat o venen molt propet, a lo millor, d'on estan les mermelades.
10: Ah, vale.
11: O la fruita...
10: I no sabies que era saludable.
11: Pensava
10: no,
11: la fruita en conserva.
7: Però jo sí que faig molt les pomes pues al forn, eh?
11: Per exemple,
7: que pots
11: mira,
7: agafar la mateixa...
11: Sí, però com... això està triturat. Això és com si, no, per exemple, això, una poma la fes al microones o al forn i després la triturar. És el mateix. I sí que, per exemple, per a endolçar biscuits o n'hi ha gent que li agraïcina, ve molt bé.
10: Te queda alguna trampeta d'aixes que ens la colen en la indústria alimentària, el
11: vale.
10: Súper, les teles, l'Instagram i tot
11: pues,
10: això?
11: Doncs, així, per exemple, voldria fer un poc d'atenció a lo que és la paraula vegan i tots els productes vegans que n'hi ha.
10: Sí, sí. Perquè... És un apartadet que tens allà en el frigorífic.
11: I és un apartadet que saps què passa? Que a lo millor dius, ai, estic fent major i estic agarrant-li un poquet de mania a la carn. Vull menjar menys carn, vale? Perquè jo ja començo a veure gent així en consulta. I estic provant...
7: Això és veritat, m'ha dit una amiga.
11: I estic provant aquestes hamburgueses veganes que n'hi ha i els nuggets que ha vist, que aixina per no menjar nuggets de pollastre, m'ha comprat un... Pues perdona que te diga, però pensant que estàs fent-ho bé, realment no estàs fent-ho de tot bé, perquè al final intentar canviar aquests productes per uns vegans, vegans implica que no du carn animal, però no indica que siga saludable.
7: Com sempre, ja que mirar
11: els
7: ingredients.
11: Realment, sí, són aliments de molt poca... Productes de molt poca qualitat.
7: Els midons?
11: Els midons estan en tots els processats.
7: Els midons estan...
10: Total, xicona, una hamburguesa de pollastre volta i volta...
11: Ja està, o si no, te fas una hamburguesa de tofu de soja texturitzada, de fesols rogets en verdureta...
10: Tu saps que el tofu me costa, però a base d'insistir ho aconseguirem.
11: Sí, gràcies. Pues portarem una recepta. A vosaltres.
4: Adéu. Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
5: La bona música continua sent el fil conductor d'este recull de la vesprada d'Apunt i ho fem amb una de les veus més estimades del panorama de la música valenciana, Sole Jiménez. Després de molt de temps sense traure noves cançons, ens presenta 10 noves composicions en el seu últim treball, Ser Humano, amb col·laboracions de luxe com el Canca, Víctor Manuel, Pedro Guerra o Andrés Suárez. El nou disc de Sole Jiménez és un goig i la mateixa Sole ens va contar com va sorgir este projecte.
12: Viajar al centro de la lluvia, bailar un baile...
5: Pues que hermosura, Ser Humano. Que meravella, ja heu sentit, és un cant a la vida, potser ja l'heu escoltat. Això estàvem parlant precisament ara micro tancat en ella, no? de la essència.
7: De les persones.
5: És una balada, el disc sencer. Hi ha molt de recau.
7: Brutal.
5: Molt de missatge.
7: Sí, brutal.
5: Reivindicació, ens fa pensar a banda de ser una música
7: una bellesa
5: pues lo que fa ella ens dona una pista, jo crec que prou clara, de l'últim treball d'una de les veus més personals, més estimades, més carismàtiques, més reconeixibles, i ella mateixa en si mateixa, una dona tan estimada. Que bon rotllo que es dona este disc, este Ser Humano.
7: I quina alegria tindre així a Sole Jiménez, que acaba de treure disc, 10 cançons inèdites, reflexiona sobre la societat en la que vivim, atabalats, empreses, envoltats de màquines que cada vegada es deshumanitzen més, i un treball que convida a pensar, no? Què significa el ser humà. Sole, quina bellesa, l'hem pogut escoltar. Anem a anar fent ara tasteig, però l'hem pogut escoltar i ens ompli.
13: Qué bonito.
7: Es el que puedo decir.
13: Qué bonito, me alegra mucho. Buenas tardes.
7: Hola.
13: Me alegra mucho estar aquí y me alegra mucho, sobre todo, nosotros hacemos música para, pues eso, para emocionar, pues para hablar de aquello que nos conmueve o que nos preocupa, para también reflexionar sobre cosas, ¿no? Que las canciones no sean solo algo que nos entretengan, sino que nos detengamos a decir, wow, es verdad, ¿cuánto tiempo hace que no hago esto? Y que me gustaba tanto, ¿no? O que sentía esto, que...
7: Te pegué pellizcos.
13: Sí, que te pegué, sí. Y yo creo que he tenido la suerte de reunir 10 canciones de grandes compañeros míos y algunas mías que creo que tienen ese punto, ese plus, ¿no? Ese algo de más. Y es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Para hacer, a la hora de hacer música.
5: El título, el Ser Humano, yo definís sí. También la idea en la que
1: volies contar i cantar aquestes sí. cançons. Ara parlarem d'elles, dels compositors i compositores que t'han ajudat i que han fet les cançons. L'envoltori, te'n vas a Brasil.
13: Sí, un poco sí, sí. Bueno, jazz sí, un poquito, samba, más pop en este caso, pop, sí. Pero sí, Brasil, aparece, Brasil ¿no? aparece musicalmente hablando, aparecen varias canciones, alguna bossa nova, alguna samba. Sí, porque nos gustan esos estilos. También el disco resulta, me han dicho, y yo lo creo así, bastante positivo y luminoso, ¿no?
7: Sí, sí.
13: Precisamente por esos toques de cálidos, de música cálida, ¿no? Y a pesar de que sí que hay canciones más reflexivas, el sonido que queda es bastante
1: es
13: animado,
1: es veritat,
13: sí,
1: es molt primaveral, sí. ens ve perfecte per a la playlist de cada dia en esta primavera.
7: Totalment, totalment. I jo se volia saber si tenies clara la concepció abans de posar-te o va sorgint. La creativitat és un camí que s'està andant, no sé com.
13: Sí, jo crec que sí, perquè este disco realmente el germen, la semilla, la ponen las canciones de Pedro Guerra y de Pablo Cebrián, que hace 3 años me pasaron a mí. Y yo en ese momento, hace 3 años, yo empezaba a celebrar mi 40 aniversario. Fue un disco que grabamos en el Palau de les Arts y todo eso. Fue como... Y entonces, y he estado de gira todo este tiempo, entonces no era el momento de que esas canciones vinieran a un disco, ¿no? Pero sí que les dije, me gustan mucho, dadme tiempo, guardémoslas, porque mi próximo disco tienen que seguir la línea que marca. Y se ha ido creando poco a poco, porque fíjate, cuando hablo con Víctor Manuel, le digo simplemente, si tienes alguna canción que me puedas mandar, igual que al Canca, también le dije, mira, pero al Canca sí que la hizo expresamente. Yo no dije nada, pero él sí que hizo esa canción expresamente para este disco. Y luego con María Rozalén yo tenía una idea y se la mando y ella empieza a tirar y a escribir esa canción tan, tan hermosa, tan dolida también, ¿no? Que es quien escuchará mi canto. Y yo me pongo a componer y a mí, de las composiciones que tenía, que eran varias, empiezo a elegir aquellas que tienen esta idea, esta conciencia que hay detrás, ¿no? Y al final pues resulta un disco muy coherente.
1: Qué chulo eso que dius, que la música també acompanya la consciència d'un poema, en realitat, sí. O de la lletra d'una cançó, no?
13: Tiene que ser,
1: la de Cebrián, ¿no? I Guerra, a més és que, sí. És que és un poema tan bonico que toca la fibra, te'n recordes que el moment en el que connectares en aquesta cançó dius, ostres, esta cançó ha d'anar de bandera, diguem, en el nou disc.
13: Sí, me acuerdo, porque... Yo soy la primera, bueno, que oí esas canciones y la primera que se emociona. Yo cuando recibí esas canciones, las escuché, me saltaron las lágrimas. Porque es que no pude evitarlo. Primero por la belleza que tenían. Segundo por la suerte de que en este punto de mi vida se acuerden de mí y me manden estas canciones gente como ellos, ¿no? Es como, guau, qué suerte que tengo, que gracias al cielo por esta suerte, ¿no? Pero sobre todo, siempre he pensado que si algo me emociona a mí, puede haber millones de personas que se emocionen por lo mismo, ¿no? Porque considero que somos muy diferentes, pero somos muy iguales. Realmente nos conmueven las mismas cosas. Entonces, yo me pongo como ejemplo y digo, pues, si a mí me conmueve esto y es tan hermoso, seguro que hay gente que puede ver también esta belleza.
7: Cada tema es de su padre y de su madre.
13: Sí.
7: El denominador común eres tú.
13: Sí.
7: Y sin embargo hay una coherencia, sí. Y un camino a seguir. A mí eso me parece tan difícil también, y tan hermoso.
13: Pero es que a mí me parece magia.
7: Es magia.
13: Es magia, sí, sí. ¿Sabes? Es como, wow. Porque la canción del Canca habla de la infancia, del recuerdo de la infancia. Eso es tan humano. ¿Sabes? La canción de Víctor Manuel habla de lo que significan las propias canciones para los seres humanos, ¿no? Lo que nos van diciendo, cómo nos engatusan muchas veces, cómo nos recuerdan, nos hablan de esto, de aquello, ¿no? Luego la canción de María. La que hemos hecho un poco, esa es la más triste y habla del momento en el que estábamos haciendo, sobre todo ella que ha hecho la letra, la mayor parte de la letra, estábamos pasando por un momento muy difícil, estábamos viendo la guerra de Gaza, cómo se exterminaba prácticamente a una población, Y ella estaba muy dolida. Y esa canción habla de las mujeres que se enfrentan a un conflicto así. Una...
7: Ahora iremos desgranando y iremos a enfrentar sí. estas propuestas. Pero quiero preguntarte por el dúo con el cantautor gallego Andrés Suárez.
13: Sí.
1: Vaya cancionaza.
7: Vaya cancionaza que tenemos. La última generación. Vamos a escucharla un poquito. Sí.

0: que hablan de nosotros mismos.
1: Son la veu de tots. Són A Punt.
2: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
3: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
2: No pintem les coses de color de rosa.
3: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
2: I parlem l'idioma de l'esport.
4: Los 11 que salgan a morder como perros.
5: Tornarem al 4-4-2
6: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
7: Al mando.
5: Tu li has donat les claus.
7: Por algún lado saldrá la rata.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
8: Fronta una onada de calor, actua. En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
9: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
10: fem banda
9: amb el millor repertori de músics valencians.
10: Dissabte i diumenge de 7 a 10
9: desfilarem al costat dels nostres músics
10: sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
11: Que la teua pell m'electrocuta i que el senyor és a les 6.
2: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
12: Sempre oberta i l'abuela sentada al carrer i el putxero a la taula, l'estiu a la plaça, l'hivern a la casa, el foguer. Mai arriba la brasa, serà que es foc el nostre cos sencer? Sense fer res ja és massa, la porta sempre oberta i la...

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
1: De tu a tu.
2: Somriu mentre s'acaba de raspallar les dents mirant-se a l'espill del bany. Estira el temps sabent que els de la colla i la puntualitat no són massa amics. No vol aplegar la primera com sempre. Mai s'havia considerat car de sèrie, però amb la feina, anar sempre corrent d'un lloc a altre i les responsabilitats de la vida adulta, cada vegada era més complicat coincidir tot el grup de sempre. Mig en broma, mig de veres, algú comentà al grup de WhatsApp de veure una sèrie junts per la tele i comentar-la en directe. Una espècie de tradició setmanal, un club serièfil, on cada setmana s'asseurien als seus respectius sofàs i comentarien possibles teories, estratègies o el drama per perdre el seu personatge favorit. No es podia creure que ja hagués passat un any des que començaren amb el club de la sèrie que ja aplegava el seu final. Ah, la porta, la passen a buscar. Agafa la bolsa i les claus. El final els espera, però per sort, la segona temporada ja està confirmada.

0: Encetem l'últim videoclub, l'espai radiofònic dedicat a l'audiovisual valencià, el nostre cinema i les nostres sèries per les zones d'Apunt Media. És el moment de pujar la persiana i obrir l'últim videoclub. Comencem!
1: Benvingudes i benvinguts. Soc Lluís Campello, a la meva dreta es troba Pablo Plaza i ja estem preparats per a fer una marató amb totes les sèries que porten l'empremta valenciana.
2: Al programa d'avui farem diferents parades per les sèries de l'audiovisual valencià que han marcat diferents generacions. Analitzarem l'estat de salut de les sèries valencianes, farem un recorregut pel seu passat, però també pel seu present. Observarem com han marcat la nostra societat i, en definitiva, quin és el lloc que ocupen en l'imaginari dels valencians i valencianes.

0: qui no reconeix esta melodia? L'Alqueria Blanca és la sèrie més popular de la televisió valenciana. Estrenada l'any 2007, fou un dels majors èxits de la ja extinta Canal 9. I amb la seva tornada a punt, va aconseguir fregar el 10% d'audiència, fent que la televisió pública valenciana superara el 4% d'audiència mensual per primera vegada en els seus 3 anys d'història. Cada diumenge a la nit, desenes de milers de valencianes i valencians sintonitzaven una sèrie que aconseguia uns índexs d'audiència extraordinaris, superant el 30% de share en 2009.
1: La ficció ambientada als anys 60 reflecteix la vida d'un poble d'interior a la comarca de l'Alcoià. Amb un ambient rural, les diferències al poble són grans, especialment si les comparem amb dos de les famílies més representatives, els Pedreguer i els Falcó. Els habitants de l'Alqueria ens acosten a una vida no tan allunyada de la dels nostres pobles, però també a històries d'enveja, gelosia i lluita pel poder i les terres.
2: I puy Marisol. Que no m'has sentit? Te dic que vulc.
3: Clar que t'he sentit. Però per què em dius això ara? Jo me'n vaig demà. És tot tan complicat.
2: No és complicat res. Et vull. I si tu em volgueres, a mi em té igual el que pensen els altres.
0: La sèrie fou gravada als platós de la ciutat de la Llum d'Alacant, a més dels exteriors de la colònia de Santa Eulàlia, una pedania situada prop del riu Vinalopó, entre Sacs i Villena.
4: A nit què? Una altra volta de festa, no?
5: Ui, d'això vol que parlem?
4: No, vull que parlem de la teua faena. A mi me si em fot el que tu faces per les nits. A mi, com si et pegues cabotades contra una barana, sempre, i que l'endemà estigues així, a l'hora i complisques en la faena.
0: Després de més de 6 anys i amb unes xifres d'audiència excel·lents, l'Alqueria Blanca va ser ferida de mort amb el tancament de Ràdio Televisió Valenciana. Cal dir que el final de la temporada 11, que s'estava emetent en aquell moment, no es va poder veure per televisió. Els seguidors i seguidores hagueren d'esperar quasi un any a que estos capítols es publicaren en format DVD. Tot i això, la sèrie ens va donar un seguit d'expressions i personatges molt presents a la nostra memòria i al nostre imaginari col·lectiu.
6: He vingut en quant he pogut. Avui havia de preparar 12 comandes de gasoses. On descarrega, sí?
7: Sí, sí. No seràs tu l'oficial expert que havia de vindre a posar-nos l'escalfador?
6: El mateix.
7: Ai, mare... Però si tu no has vist un escalfador en la teua vida.
6: Xempar, si això és com sucar pa moli. Tommy m'ha deixat el llibre d'instruccions.
0: El tio Pep, Dora, Tonet, Cento i Blanca, interpretada per Carme Juan, qui va escriure i cantar la melodia de la capçalera de la sèrie.
8: Per a mi, haver participat d'una sèrie com l'Alqueria Blanca ha suposat una espenta molt gran al món de l'audiovisual. Jo portava ja molts anys fent teatre, havia presentat ja alguns programes també de Canal 9, però no havia arribat al món de la ficció. Encara no havia aterrat al món de la ficció i la veritat és que em sent que he entrat per la porta gran. I després també, encara que se m'havia vist cantar en alguns programes i molta gent sabia que era cantant d'orquestra i soc professora també de tècnica vocal, va ser també com el meu descobriment com a cantautora i clar, per suposat ser la veu i que la cançó de la sintonia siga meua ha sigut una satisfacció grandíssima.
0: L'Alqueria Blanca va significar un abans i un després per a les sèries valencianes.
8: L'èxit de l'Alqueria Blanca no el sabem ningú realment, no? Perquè si sabiguérem la fórmula ho repetiríem. Però sí que és de veres que quan se pensa en un projecte nou se pensa en quins són els ingredients adients, no? Quins són els bons ingredients. En aquell moment s'estilava molt lo retro, no? Encara s'estila molt, no? A la gent li agrada... veure com es vivia no feia tants anys, no? Com vivien els nostres pares, els nostres iaios. També una qualitat més gran a l'hora de veure sèries, tant per el guió com a nivell tècnic, me referisc. I després també jo crec que hi ha un antic ingredient molt important, no? Que és l'ús de la llengua, no? És el veure tots els personatges parlant el valencià, que realment es parla als pobles, correctíssim, un valencià correcte, però no, per ser correcte, utilitza expressions que no solim utilitzar al carrer. Es va trobar, no?, l'equilibri de la llengua i ser... que sí que es parla la llengua com es parla al carrer, però és correcta.
6: ¡Cague l'ombra del dimoni!
9: ¿Pero me puedes decir qué es lo que pasa de una vez?
6: Que menos mal que estoy yo aquí, ¿eh? Porque esto tiene muy mal encare. Pero usted no se preocupe.
10: ¿Dónde está la llave de paso?
8: El fenómeno alquería blanca, yo estoy convençuda de que es pot repetir, y tant que es pot repetir, la qualitat interpretativa que n'hi ha en tota la indústria, no?, audiovisual a València, és brutal i cada vegada és millor. Els càstings són meravellosos. Jo crec que sí que es tornaran a trobar fórmules com l'Alqueria Blanca i que hi altres sèries que brillaran i que continuaran aquest fenomen.
0: Amb el tancament de Canal 9, l'Alqueria no va poder gaudir d'un final a la seva alçada.
8: Jo porto tota la vida a Canal 9 i ara en apunt, no? Vaig començar en el 92. El que ens passa a la nostra cadena pública és que a l'antiga Canal 9, que estava agafant una enfilada molt bona, no?, anava per molt bon camí, jo crec, es va tallar d'una manera molt traumàtica. En un moment en el que les noves tecnologies i les xarxes socials estaven evolucionant a la velocitat de la llum. Jo penso que per molt de desfalco de diners que n'hi hava, i ho sabíem tots, això mai hauria d'haver anat en detriment d'un apagó de la cadena. S'haurien d'haver solucionat les coses com s'ha solucionat en altres canals d'aquest estat, no? Hem de pensar que una cadena pública és l'eix cultural, és el que dona unitat a tota la gent, és el lloc de transmissió de la llengua, de la teua cultura, de les teues tradicions, de la informació, i això ha estat molts anys apagat. A punt, jo estic convençuda de que algun dia estarà a l'alçada, no?, de la indústria d'avui en dia. Jo sóc optimista, pense que sí que arribarà això a bon terme, però el recorregut serà difícil, molt complicat, i sobretot això, que ens hem de posar al dia, per dir-ho d'alguna manera, i ràpidament.
11: Estem amb Vicenta, una damnificada per el tancament de RTVB. Vicenta, què t'ha passat exactament?
12: M'ha passat una decepció molt gran.
11: Tu t'has quedat a quadres, no?
12: A quadres seria poquet.
11: Plores per les nits pensant que no tindràs més alqueria?
12: Tant.
11: Dolor i patiment quan Vicenta de Silla es va despertar una matinada i va observar que l'alqueria ja no s'emetia. Des d'aquell moment Vicenta no ha tornat a ser la que era. És fins i tot de vegades té convulsions. Fas aixina com a que té convulsions per no tindre l'alqueria?
12: Que volem l'alqueria, que volem, la necessitem.
0: La tornada de l'alqueria és una declaració d'intencions d'apunt, una inversió en projectes d'este tipus que dinamitzen la indústria, demostren el potencial del sector audiovisual i aborden les demandes de totes les valencianes i valencians.
13: Però com es decideix què es veu i de quina manera en la graella televisiva?
14: El departament de continguts és un departament molt ampli. S'encarreguen dels programes d'entreteniment, de les ficcions, de les sèries de ficció, de les coproduccions de pel·lícules documentals, de les retransmissions, de la programació infantil, del web, de la ràdio. Estem sempre treballant en moltes coses. Respecte a la ficció, hi ha les sèries de ficció de producció pròpia, és a dir, de sèries de ficció que no comprem d'altres televisions, que són alienes, sinó que les produïm amb pressupost de la cadena, pues, també ens encarreguem nosaltres i estem des del principi de tots els processos, des de que ens arriba el projecte i que es valora, es parla amb les productores, que es comencen els projectes amb l'escriptura de guions, el càsting, el pla de producció, els equips, els rodatges, les edicions dels capítols, i després l'estratègia d'emissió també treballem en això. Sí que hi ha algunes qüestions que són bàsiques per a nosaltres a l'hora d'escollir una sèrie de ficció. La primera és que sigui una ficció valenciana feta per professionals valencians i escrita en valencià. Això és bàsic per a nosaltres. Altra és, evidentment, nosaltres ens hem d'adequar a uns paràmetres econòmics, que són els que tenim, i que estan molt lluny d'altres autonòmiques, com pugui ser TV3, però bueno, que pensem que es poden fer productes de qualitat amb el pressupost que tenim. I després també ha de tindre una qualitat, ens ha d'agradar la història, ha de contar coses que pensem que puguen interessar-li a la nostra audiència, que siguin entretingudes, per favor. Si, no, si una sèrie no és entretinguda i no, no la va veure ningú, per molt que siga d'ací, bueno, hi ha moltes coses a tindre en compte, clar.
0: Ernest Sorrentino, subdirector de continguts i programació a A.Punt, ens conta com és el trencaclosques perquè tot encaixi i aconseguir un equilibri per tal de satisfer totes les espectadores i espectadors.
14: Ningú que treballa en televisió pot assegurar-te que el projecte que vaig a fer vaig a triomfar o vaig a agradar a l'audiència. El nivell o el percentatge de fracàs en televisió, no en la nostra, en totes, és altíssim. D'una cosa que pugues pensar que va funcionar molt bé, que després no funciona, i al revés també, en alguns projectes que nosaltres teníem més dubtes, després resulta que han agradat molt. Sí que intentem fer unes sèries que contenen unes històries, que tinguin un to molt generalista, perquè també som una telegeneralista on pot entrar gent major, gent jove, gent de poble, gent de ciutat. Aleshores intentem fer aquest tipus de sèries més familiars, que siga fàcil d'entrar, fàcil de consumir. No renunciem a fer sèries de gènere, però bueno, és més complicat per a una tele pública com la nostra, que té l'opció de fer una o com a molt dues sèries a l'any.
13: Les sèries que estimem diuen molt de com som les valencianes i valencians.
14: El contingut que més èxit té, sens dubte, és l'Alqueria Blanca. Ja ho era en Canal 9 i nosaltres hem comprovat que en A.Punt a continuar sent-ho. O sigui, a nivell d'espectadors, de presència en mitjans, de tot. O sigui, va ser l'estrena de ficció amb més espectadors dels nostres 3 anys que duem ací. La mitjana de la temporada ha estat per damunt del 8%, que quasi triplica la mitjana de la cadena en un horari de prime time, que és el més competitiu. O sigui, està clar que pues, està, pues, este univers de personatges costumista, de final de la dictadura en un poble interior valencià, bueno, és això agrada molt als valencians i continua agradant.
0: Amb el ressorgiment de la televisió pública s'han estrenat diferents ficcions en la nostra llengua, ocupant un espai que s'havia quedat buit i que havia deixat orfes de sèries a moltes valencianes i valencians fins a 2018.
13: Una d'elles és La Vall, una història familiar amb tocs de thriller que pot presumir de ser la primera ficció produïda per A.Punt. Codirigida per Pau Martínez i Anna Ramon, la trama es concentra en un xicotet poble de la Serra que ofereix cases deshabitades fruit d'una política de repoblament.
15: Pues és que mentre estàvem rodant, jo crec que no érem conscients de que estàvem fent la primera sèrie de ficció de la nova televisió pública, no? Jo crec que ens vam adonar després i va ser com, ei, que estàvem fent història i no ho sabíem, no? Però és molt important, perquè la tornada de la tele i la tornada de la ficció era algo que es vivia amb molta esperança per part d'actors, tècnics, de tot el sector audiovisual valencià. O sigui que quan ens vam adonar de que realment estàvem inaugurant la nova etapa de ficció, pues clar, sempre fa il·lusió formar part d'una cosa que nosaltres considerem tan important.
0: Amb l'arribada d'un nou veïnat descobrirem que tots els personatges guarden secrets, tant els nouvinguts com les persones autòctones del poble, en el que els rodatges se situarien entre els municipis d'Alfondeguilla i Xest.
16: No vos diré el meu nom. No vos interessa a ningú. Com tampoc vos puc contar què és el que busca a la vall.
15: Pues La Vall va ser un repte per a mi a nivell personal perquè era molt diferent de com jo estava acostumada a treballar, no? En aquest cas era la primera vegada que jo participava en una direcció compartida amb Pau Martínez, no? I jo m'encargava dels exteriors i Pau s'encargava de plató, dels interiors. És una forma molt típica de treballar en les sèries de televisió, no? Hi ha diversos directors. En alguns casos el que es fa és que cada capítol o dirigís completament un director, però en aquest cas no. En aquest cas, tots els capítols tenien direcció d'algunes seqüències que eren dirigides per Pau Martínez i les altres per mi, no? I es tractava això, de que fos un conjunt, de que l'espectador no notasse que hi havia una bicefàlia, no? Ahí a la direcció de La Vall.
17: Així està el poble que busque, La Vall.
18: Des d'avui sou oficialment ciutadans de La Vall. Sou fills del poble.
19: T'han oferit casa?
18: Feina.
17: Només cal empadronar-se i tindré ganes de viure allà.
19: Els altres forasters no té cap trellat, i ho saps. Així calen diners, Malena. Indústria.
17: Digue-ho al teu germà que va decidir tancar la fàbrica.
13: La sèrie de 13 episodis arrisca amb una estètica moderna i que s'aproxima més al nivell de les grans plataformes gràcies als 100.000 euros que es destinarien com a pressupost en cada capítol. Escoltem un dels actors, Sergio Caballero, parlar sobre la sèrie.
20: Jo crec que La Vall era una sèrie nova que apostava, i crec que ho va aconseguir des dels propis guions, perquè hi havia guionistes molt bons, un thriller on el paisatge del nostre País Valencià era un dels seus protagonistes, i la Serra d'Espadà donava una gran amplitud a la sèrie, i això la feia respirar. Es va estrenar sense audiències, per tant no seria just avaluar-la per ahir, però tanmateix en la reposició va enganxar a la mitjana de l'espectador de punt. Per tant, la sèrie funcionava. Jo crec que era una manera de narrar diferent, que encara no s'havia vist en la nostra pantalla, amb aquest misteri de voler aconseguir i descobrir el secret d'eixa vall, barrejada amb les trames de culpa o de redenció, d'enfermetats, de famílies, de secrets, no? De passions, una crítica, jo crec que també a la corrupció i als diners, que era la trama del meu personatge, de Carles, amb assassinats, assetjaments, posant de manifest altres tipus de famílies i d'alguna manera parlar també de les diferents condicions sexuals, sense oblidar la part de vegades més àgil de la sèrie amb un humor molt sutil, que també estava. A més, vam estar nominats a premis i donava feina a un gran equip. I recordo que la música era preciosa i era molt significativa de la sèrie, tenia el seu propi segell, però es va quedar aparcada. Jo sincerament crec que passar-les per TV3 o per IB3 o plataformes que estan obertes a descobrir diferents propostes d'arreu del món, jo crec que donaria a conèixer que podem continuar treballant en aquest gènere.
21: És un poble. Un poble és convivència.
22: He pensat en tornar a obrir la fàbrica. I això significa faena per a tots els fills del poble.
21: Guardar les aparences, les formes...
17: Està de ser la bona, Laura. Si torna a passar, no sé si en quedaran forces.
21: Un poble és tirar la pedra i amagar la mà.
23: Tu i jo parlarem del que cal que parlem alguna vegada.
20: No penses... De confessar que fent La Vall ho vaig gaudir com un xiquet a la serra, amunt i avall, serra amunt, serra avall, i amb el personatge Carles, que era de molt poc diàleg però amb molta acció, que sempre per a un actor és molt més atraient, perquè és molt més llunyà al que normalment estàs acostumat a fer, i amb un equip reduït que rodàvem sota els pins en una caravana i que va resultar ser una experiència inolvidable per al públic. Crec que també ho va demandar i tant de bo vinguera una segona temporada.
21: Així només trobareu la veritat d'un poble que guarda molts secrets. I així els coneixem tots.
1: Trau-te el carnet de fidelitat de l'últim videoclub d'una manera molt senzilla. Només cal que ens seguisques a les nostres xarxes socials. Immediatament passaràs a formar part del nostre club.
24: Estava decidit a fer-vos fora els dos.
25: Però després he començat a llegir el Twitter.
26: Està pegant fort el boicot.
24: Hem d'obrir mercats. O petarem.
26: València?
27: Enyoro molt Barcelona, Lola.
17: Per què no eixes a pegar una volta per la ciutat?
27: No, crec que aniré.
0: Lola, una valenciana amb tota la seva vida planificada a Barcelona, torna a València, però no a qualsevol lloc. Va al municipi fictici de Serravella, on la nouvinguda serà coneguda pel veïnat com a La Forastera.
13: I eixe mateix malnom és el títol d'esta sèrie, rodada a Segart i als Cirerers i altres localitzacions de Gàtova, a la Serra Calderona.
17: En esta terra nostra m'ha tocat el funcionari incorruptible.
28: En som legió, senyoreta. I?
17: Hola, forastera.
29: De seguida estic amb vosaltres.
30: Espera que no entre ningú en fam. Acaba de fer-me les ungles.
31: Si ve algú en fam, li dones cacau i olives.
32: Això és seriós, culata. Això ve de la conselleria i el valencià està contaminat.
13: La producció de Punt compta amb la col·laboració d'Alvena Produccions i la participació de Nakamura Films. Dirigida per Òscar Bernasser i amb 8 capítols, utilitza els estereotips i l'humor per a poder apropar-se a temes polèmics com el món rural front al món urbà o el conflicte cultural i ideològic entre catalans i valencians.
17: Gràcies. Tenim una missió molt important a Serravella. Un referèndum valencià. És un fet històric.
33: Històric, no? Com quan anàrem a cobrir la visita del papa.
34: Per a mi, tornar a la televisió valenciana després de tants anys sense tele i... tornar amb una televisió que estava començant, que prometia noves maneres de fer i noves produccions I damunt amb este projecte amb la Forastera, que per a mi va ser un luxe, perquè treballar un personatge protagonista en un projecte que em pareixia tan guai de guió, de ixa comèdia, ixa cosa com actual, però respectant ixa cosa valenciana que tenim nosaltres, i a més de la mà d'Òscar Bernàcer, el que admiro i estimo per damunt de totes les coses, per a mi va ser un plaer. Va ser un repte a nivell personal, com treballar el personatge protagonista, perquè al final has de tindre en compte que tens com molt de pes, però em vaig sentir tan arropada pels companys i per tot l'equip, que la veritat és que va ser un gust.
0: L'actriu Maria Maroto és Lola, la forastera, una persona acostumada a la vida accelerada de la ciutat, que de sobte aplegarà a un lloc tranquil i on la seua vida diària serà l'aliment de les converses de tot un poble.
34: Crec que el millor de la producció de La Forastera era sobretot la qualitat d'imatge i com estaven cuidades les seqüències i els plànols, no? Que pretenia ser com un tipus de projecte un poc diferent al que estàvem acostumats a veure en la tele abans. També és cert que com havien passat tants anys, era inevitable, no?, que hi haguera un salt qualitatiu a nivell tècnic. I després el repartiment, crec que estava molt, molt ben triat. Crec que les històries estaven molt ben enfilades. Era un projecte, per a mi, pensat ara en el passat, clar, era un projecte per a mi per a apostar i desenvolupar-lo, i que sincerament crec que haguera pogut tindre algunes temporades més, perquè crec que hi ha que donar temps a que la gent es faça a les noves produccions, no?

0: Tens una pell impressionant.
1: El rodatge de La Forastera va ser molt intens perquè vam gravar en 5 setmanes 8 capítols de 50 minuts, lo qual és una barbaritat. Això jo sempre dic que és una llàstima, perquè sempre pense en general, no només així en València, però a més així també moltes vegades passa per tema de pressupostos. Crec que sense eixe temps arribem a un mínim on confiem en la professionalitat de la gent per a traure el projecte endavant i és una cosa digna, però crec que estem capacitats de sobre per a fer coses excel·lents i que no acabem d'arribar perquè no tenim temps, temps quasi traduït en diners, per a poder dedicar-li. I això crec que és una falta d'arriscar.
2: És l'única condició que posa. T'he inventat.
3: Ay, señores, por favor.
4: València, capital de la República.
5: Welcome to the world, gringo.
6: Parany és el nom de la primera producció d'època de la nostra televisió, dirigida per Juan Luis Iborra, baix el guió de Rodolf Schirera. La minissèrie de 4 capítols ens trasllada a l'any 1937 a la València convertida en capital durant la Segona República.
7: Periodista americano sospechoso de asesinato.
8: Lo más importante hoy en día no es saber, es procurar que los demás no sepan lo que sabes. No puedo revelar.
6: Un periodista nord-americà es trasllada a València per a cobrir el conflicte bèl·lic. Serà a la ciutat del Túria on conega una dona misteriosa que el captivarà i per la qual caurà completament enamorat. Amb un pressupost d'€1.400.000, la sèrie va ser rodada íntegrament en espais naturals, sense cap classe de decorat, aprofitant tota l'arquitectura que es conserva a València d'aquells anys.
9: Por favor, tenemos que parar el tren.
6: Protagonitzada per Juli Mira, la sèrie es va presentar l'octubre de 2018 en la Mostra de València Cinema del Mediterrani.

0: Diumenge Paella és una de les primeres ficcions per les quals apostaria a punt. La sèrie, una comèdia de situació, està coproduïda per Bennywood Producciones. Està gravada íntegrament en valencià i segueix la família Costa, que cada diumenge es reuneix al voltant d'un calder per arreglar el món. Al repartiment trobem noms com Paula Braginski, Miquel Mars, Sergio Caballero, Sandra Cervera i Carme Juan.
1: Ens ha entrat risa moltíssimes, moltíssimes vegades, no? Sobretot quan a algú se li ocorria alguna cosa en el moment, no? Jo recordo molt, per exemple, quan va començar Lola Moltó, que feia de ma mare de Lina en la sèrie. Mira, que és Dora, l'Alqueria Blanca, eh? Quines coses. I el primer dia que vas començar a dir qui vol la cuixa? Mira, es va fer tanta gràcia com ho va dir, que jo crec que hi ha totes les seqüències que ja va paella. Ella sempre deia de qui vol la cuixa, no? Aquestes coses que siguin de manera espontània en certs moments sempre ens feien estar riguent molta estona. Ens ho hem passat molt bé, molt bé. Jo sóc una persona molt cuinereta, que la gent que em coneix molt ho sap, no? I a més m'agrada molt cuinar per a fer dinars en amics o sopars. Vaja, que jo sempre estic a la cuina i que m'agrada moltíssim, moltíssim tot i ser món. I en canvi, estic tan acostumada que en ma casa sempre fa la paella ma tia, que no he fet en la vida una paella. Però jo no havia sigut conscient d'això fins que vaig arribar a Diumenge Paella. I en totes les seqüències estava fent la paella i jo pensava, que fort, sé com es fa una paella, l'he vist a fer moltes vegades, però no l'he fet mai.
2: Si votar a Vox és modern, així som, l'avantguarda de l'ordre.
3: Escoltàvem altra vegada Carme Juan, qui interpreta la mare de la família Costa, una caseta al camp, uns pares separats, un fill que torna a casa després de viure a la Xina, una influencer, una matriarca que fa por... Són alguns dels personatges d'esta sitcom valencià.
4: Diumenge paella.
5: Diumenge paella no. Ella sí que no.
6: Codirigir una sèrie de comèdia és una cosa que es fa més aviat per exigències de producció, perquè s'ha de rodar dins d'un plaç de temps, dins d'unes condicions, i tenir dos unitats doncs, fa més fàcil el treballar conjuntament, paral·lelament, i per tant produir més ràpidament la sèrie i rodar més minuts al dia. Sempre la principal preocupació quan es codirigeix en diferents unitats és que els actors estiguin al mateix to. I això és una cosa, bueno, que sempre preocupa, encara que els mateixos actors també ajuden a autodirigir-se i a informar-nos i a comunicar com en quin to s'ha fet determinada seqüència, per on anem... I aquest és el tema més delicat, no? Que sí que després, quan tu vegis la sèrie, tingues la sensació de que els personatges són consistents i que no canvien massa d'una seqüència a una altra la manera d'expressar-se, el to que tenen, i sobretot que les seqüències tinguin un to pues, homogeni i bueno, que doni la sensació de conjunt.
3: Ana Lorenz, codirectora juntament amb Alberto Evangelio, ens explica en què va consistir la seva feina durant el projecte.
6: Ell, com a director de la primera unitat, era el director de la sèrie en el seu conjunt i ell és el que marcava el to, la realització i com les decisions claus. I després a mi em donava molta llibertat amb aquestes indicacions per a després jo traslladar-lo a la meva manera de fer, a la seqüència en concret que t'havia de fer, amb el temps que tenia per a fer-la, les condicions, tot. I bé, vam treballar superbé, juntament, i ens vam entendre molt bé, la veritat, que una meravella.
3: Un dels referents per tal de crear este tipus de comèdia són les produccions americanes com Modern Family, que han inspirat lliurement el projecte.
6: Per a que funcioni un gag hi ha dues coses fonamentals. Una és que sobre el paper ja siga graciós, i després no estropear-lo a la posta en escena. O mantinga la gràcia o en tot cas li aporti, perquè a vegades li pots aportar amb la comunicació no verbal, amb els moviments, amb la mirada d'un actor, amb un gest. I amb això és el fonamental, un bon guió, un bon actor.
7: Escolta, Pere, tot això dels animalets que curen està molt bé, no? Però tu menges carn. Això és contradictori, no?
8: No. Sí, jo normalment evite la carn, però a voltes, quan no me'n queda una altra, el que faig és
4: agrair-li a l'animal el sacrifici. Un poc com les tribus Mentawai d'Indonèsia. D'Indonèsia, sí. Que pensen que l'esperit de l'animal els protegís si li ho agraïssin convenientment.
2: Mala perdigonate este.
0: Estàs escoltant l'Últim Videoclub, un programa dedicat al cinema de la nostra terra. Cada dissabte i diumenge a les 10 de la nit per la ràdio d'Apunt.
9: Yo no maté al presidente. Yo me fui de allí a las 3 de la mañana y él estaba vivito y coleando.
3: Amb internet, les noves plataformes i les noves maneres de consumir contingut audiovisual, naixen les websèries. Todos queríamos matar al presidente, dirigida per Ana Ramón Rubio, n'és un bon exemple.
10: Todos queríamos matar al presidente va ser una websèrie, però una qüestió especialment pressupostària, no? De capítols més curts que podien encajar en el pressupost de la sèrie. Però bueno, és que les websèries és un format que a mi sempre m'ha cridat molt. És molt més democràtic, és molt més lliure. Si es fa o no es fa no depèn d'un senyor a un despatx, sinó que depèn de si al públic li agrada i bueno, la comunitat de creadors i els festivals. És com molt sana, és una comunitat amb molt companyerisme, no? Jo crec que de fet les websèries avui han sigut cantera de creadors com David Sainz de Malviviendo, Leticia Dolera, Los Prada, Los Javis, que van començar amb les websèries, no?
11: Lo que deberíamos hacer es aprovechar este momento que Dios nos ha dado para cargárnoslo.
12: A ver, pero es que no podemos tomar este tipo de decisiones así, venga, a la ligera.
3: La websèrie segueix el personal d'un càtering que es veu embolicat en un assassinat. El mort, el president d'un hipotètic partit polític, és conegut per la seva vida noctàmbula i excessos. Quan els treballadors i treballadores s'assabenten de la seva visita, fantasiejaran sobre el seu assassinat sense saber que els seus desitjos s'acabaran complint.
13: Corpus delicti, coño. Sin cuerpo no hay delito.
14: Ah, será mejor que l'envenenemos.
10: Si afegim el prefix web, de vegades pareix que li resten valor, no? I en realitat hi ha websèries que tenen molt més èxit que una sèrie de televisió. De fet, a Espanya sí que tenim dos exemples molt clars, que són Malviviendo i Paquita Salas, que eren websèries. I han tingut moltíssim més èxit que moltíssimes sèries de televisió que s'han fet a Espanya, no? Jo crec que el terme websèrie sí que passarà a millor vida, però seguiran fent-se websèries. El que passa és que seran sèries, se les anomenaran sèries i punt. Una cosa que jo sí que penso que és molt important és la llibertat que te dona el format de la websèrie, no? Que la distribució siga a través d'internet i no en cadenes de televisió o sales de cinema o bueno, on no hi ha un filtre d'una persona o unes persones, normalment l'hombre blanco, no? Que al seu despatx pues, decideix qual és el contingut que es fa i qual és el contingut que s'emitix, no?
15: Bueno, ¿esto es una despedida soltera o una reunión de jubilada?
16: Hola, Muriguri. Estoy preparando sándwiches de mermelada de fresa. ¿Te quedas?
17: No.
16: Voy a por él.
3: Convertint-se en una espècie de Sexo en Nova York a la valenciana, la websèrie Tócate retrata la vida de quatre amigues que ja han complit els 30 i totes elles amb una percepció de la vida prou diferent.
18: ¿Por qué no te ojo y desenfreno?
19: Prima, ¿tú sabes de qué va a estar feliz?
20: Prima, va de lesbiana.
21: Es que yo nunca había... Quiero decir que nunca había hecho esto con
22: una chica.
23: Precisament l'èxit de Tócate jo crec que va ser això, no? El guió i les actrius i les interpretacions. Jo vaig deixar que les actrius seguiren un poc el seu personatge. Crec que va ser molt important el fet de que van fer prou assajos, de que vaig insistir-los molt en com eren els seus personatges, fins i tot moltes vegades la cadència de veu que volia que elles tingueren. Jo crec que quan arribàrem al rodatge, elles estaven ja tan posades en el seu personatge, tenien tan clars guions, ho tenien tot superestudiat d'abans, i va ser arribar i és que ho feren meravellosament.
3: El sexe, les relacions sentimentals, les experiències, són alguns dels temes que s'aborden en clau de comèdia d'estes dones que retraten una generació actual.
23: Jo crec que el guió és el més important sempre per a tot. I en este cas, quan tens poc de pressupost, si tu tens un guió potent i un guió molt bo, al final, i que, bueno, que n'hi hasca un fogonazo de luz, pues molesta en la imatge, però després dius, bueno, no me fixen això perquè m'estic fixant en l'actor que està sent supercreïble i també unes bones interpretacions. Clar, si tu tens un bon guió però tens uns actors que no estan posats a la història, crec que també és una cagada. Així que diria que quan tens poc de pressupost i has de intentar que es vega el teu treball, el millor és un bon guió i uns bons actors.
3: Finalista també en l'International Online Web Fest de Londres, la ficció de la valenciana Victoria Viñó està protagonitzada per Núria López, Patricia Teruel, Marina Gutiérrez i Marina Albillán.
23: Encara que ja no es veguen les sèries de televisió a les cadenes generalistes, això no significa que el futur de les websèries estiga negre, sinó tot el contrari. Crec que es seguiran fent i que les cadenes començaran a seguiran produint sèries, però al final faran la seva pròpia plataforma, que ja ho ha fet en altres players. De fet, crec que va ser de les primeres i de les més intel·ligents, perquè no deixa de fer sèries, no deixa de fer sèries un canal generalista i per al seu propi canal, però té la seva plataforma i és baix demanda. Quan vulguis veure-la, la veus, i quan a ells els bebé la posen en obert.
3: Però com va començar el boom de les sèries? Com i de quina manera van néixer les sèries valencianes que recordem amb estima?
1: Benvinguts a Benifotrem!
17: Vull que siga el millor desembarc retransmet de la història.
20: Heu de treballar entre els moros que desembarquen.
22: El cas és que no volem marxar de la fàbrica. Només volem setmana lliure per a poder marxar amb la fila dels moros.
1: Reivindicar la festa!
3: L'any 1995, Benifotrem es va emetre per primera vegada. La sèrie fou la primera ficció d'acció real rodada i emesa en valencià, el mai vist fins al moment.
24: Per favor, una habitació.
3: Centrada en les relacions que es creen en un equip de periodistes televisius que va recorrent diferents pobles durant les festivitats locals, Benifotrem es va convertir en la sèrie més vista de Canal 9 amb una quota mitjana de pràcticament un 15%.
1: Moro ric, moro pobre. Esta nit, Benifotrem en Canal 9.

0: Herència de sang fou la primera telenovela valenciana de la nostra història, a més de la segona sèrie d'acció real rodada a la nostra llengua. Amb pràcticament un centenar d'episodis que s'emeteren les vesprades de dilluns a divendres entre l'any 1995 i 1996, es mostrava la vida dels Casany, una família amb diferents conflictes on tot trontolla quan s'intenta unificar i vendre unes propietats. La sèrie recuperava així la tradició d'històries familiars on s'enfrontava el camp i la ciutat, localitzant el seu rodatge a Serra, a la comarca del Camp del Túria.
1: Herència de sang.

0: Després d'un accident aeri, es dona per desaparegut Lluís Noguera. Els seus nebots hereten El Olvido, un hotel amb encant molt prop de Dénia. Així es comentrem al món de negocis de família.
1: Arran de l'herència, es crearà una situació tensa entre els habitants de l'hotel, els mateixos hereus i un parell de personatges que amaguen una carta baix la màniga en esta sèrie de 4 temporades.

0: Però no tot ha de ser un drama. Maniàtics fou una de les sèries mítiques emesa entre l'any 2007 i el 2008. Una coproducció de Contacontra Produccions i RTVB creada per Alvena Produccions. Escoltem un dels cofundadors d'esta productora, Toni Benavent.
1: Bueno, Alvena va sorgir en el 1994, primer com una companyia de teatre, que és el que som en essència, i ja entonces apuntant que volíem fer televisió i cinema, com hem acabat fent. Nosaltres aportem el punt de vista que podem aportar en el teatre, que és un poc d'humor, és un treball contemporani, tant sèries que d'alguna manera són d'esquets, d'humor, com sèries pues, que són més sitcoms, i creiem que, bueno, com cada un, aportem una manera de mirar, una mirada. Jo crec que és important en la medida que totes les empreses, productores valencianes que han fet una sèrie han aportat el seu punt de vista, la seva manera d'entendre pues, el món, la societat valenciana, i això és important, no?
0: Es tracta de la mateixa combinació que ja havíem gaudit en l'exitosa sèrie d'esqueixos autoindefinits l'any 2005, sota la direcció de Carles Alberola, César Martí i Ramon Moreno.
1: Una societat adulta, una societat lliure, una societat sensible, en una societat que estima lo seu, és impossible, impossible sense una televisió pròpia. Tenim que parlar de lo nostre, tenim que parlar en la nostra llengua o en les nostres llengües, tenim que parlar de les nostres festes, tradicions, i tenim que parlar de com entenem la vida, que no és molt diferent a com l'entén segurament una persona de Madrid, un basc, un català, però, per què no, fer-ho des de nosaltres, des dels nostres pobles, des de les nostres ciutats, a la nostra manera, en el nostre humor i en el nostre, anem a dir-ho aixina, taranà, no? La nostra manera de ser. Per tant, jo crec que és difícil entendre una societat sòlida, adulta, sense una televisió. Jo diria impossible.
0: I en la ficció valenciana no podien faltar les bandes de música. Unió Musical de Capo donaria veu a un dels eixos que vertebra la societat valenciana, les agrupacions musicals.

la Societat Musical d'Alzira, sota la batuta del compositor riberenc Arnau Bataller, s'encarregà de gravar la peça de concert que encapçala la sèrie. Justament a la mateixa Alzira, però també a pobles com Algemesí i Bunyol, es rodarien part de les seues localitzacions.

0: Anna torna al seu barri de la Marina per tal d'assistir a una festa sorpresa que li estan preparant al seu pare al mercat on té una parada de fruita i verdura des de fa anys. Així comença Bon dia, bonica. El que comença com un simple retrobament amb el seu passat es convertirà en un seguit d'embolics on l'Anna s'acabarà fent càrrec del negoci familiar mentre lidia amb la seva situació personal a casa. Amb un repartiment amb més de 40 actrius i actors, la sèrie compta amb un decorat de 2.000 metres quadrats que es distribuïren en dos platós que recrearien els dos principals escenaris de la trama, on cal destacar el Mercat de la Marina, el centre neuràlgic des d'on tot ocorre.
1: Amunt el mercat, no al centre comercial! Amunt el mercat, no al centre comercial!

Una de les últimes produccions que veuria la llum baix el paraigua de Canal 9 fou Senyor Retor, una comèdia tendra sobre l'adaptació d'un jove sacerdot urbanita quan és traslladat a un xicotet poble d'interior.

Señor Retor és una adaptació de Padre Casares, una sèrie gallega que inspiraria la producció d'esta comèdia costumista a la valenciana. No obstant això, existeix una tasca d'adaptació del disseny dels personatges a la realitat i mida valenciana, gaudint així del nostre humor, costums i tradicions. A més, la sèrie té una estructura diferent, on en lloc d'anar encadenant les històries capítol a capítol, les trames es van tancant en cada episodi. El fictici Sant Antoni de Benifassem utilitza com a localització el poble de Marines Bay, a la comarca del Camp del Túria.

0: Pense que el doblatge ajuda a protegir i a normalitzar una llengua, en el nostre cas el valencià, i això és molt important. I als anys 90 pues, va ser tot un fenomen, perquè gràcies a sèries com Bola de Drac, moltes xiquetes i xiquets varen aprendre a parlar el nostre idioma, i això no sols es va limitar al nostre àmbit geogràfic, sinó que en l'època de Canal 9 aquestes sèries arribaren a altres territoris com Múrcia o Castella-La Mancha.
1: Ja veig que estàs en forma i eres igual de fort que jo.
2: Mari Carme Giner, actriu de doblatge valenciana, va ficar veu a molts personatges mítics a sèries com Les Tres Bessones, Pipi Calces Llargues o Bola de Drac, on va interpretar el personatge de Son Goku.
3: Que estrany, on pot haver-se posat Goku? Si ha arribat ja, igual se n'ha entrat cap a la sala d'espera.
4: És veritat, jo aniré a veure-ho.
5: Jo també vaig.
1: Hola!
6: És mon pare!
7: Goku!
4: Oh, és ell!
1: Tots heu canviat molt més del que m'havia imaginat.
0: Quan començà el doblatge al País Valencià, pues no hi havia escoles, ni cursos, ni tradició, ni referents, i menys en la nostra llengua. Costava un temps d'aprenentatge, però a poc a poc anarem perfeccionant-nos. Ara ja han passat més de 30 anys i hi ha molta experiència, molta qualitat professional i també una nova cantera d'actors i actrius joves, magnífics, amb una gran formació.
4: Això em serveix de paraigua. Tu has sentit un crit, cavall? No, de que haver-me ho imaginat. Au, cavall, tornem a casa, que estem xopant-nos.
0: A veure, abans hi havia poca competència respecte als canals de televisió i els menuts i adolescents no tenien un altre que connectar-se a la tele. Però avui en dia tot ha canviat. Ara tenen moltes més opcions, la competència és brutal i igual és més complicat enganxar a la gent, però pense que a punt està seguint una línia molt bona. Emetes continguts i després els penja a la web de Punt Media per a qui vulgui seguir-ho a les xarxes.

0: Diumenge de grans emocions al Punt a Punt. Amb dos grans partits, des del Martínez Valero a Elx Barcelona i des del Metropolitano Atlètic de Madrid Villarreal. I en segona, en directe des de Castàlia, Castelló Sabadell. Tot en directe des de les 3:30 de la vesprada este diumenge al Punt a Punt.
1: Es más fácil describir este dolor que soportarlo.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.
1: De tu a tu.
2: Tenim molt bona música que ens toca de ben a prop. No t'ho creus? Queda't en A

mar de nit, presó d'estreles, un pare encén un foc, en la platja de cendres. Les filles juguen, les àvies les cuiden, espurnes de bellesa d'un amor que es defensa. Una mare ha mort, una altra acaba de parir, naix del dolor, el miracle de persistir. Un poeta escriu uns versos en un llibre ferit. Si he de morir, tu hauràs de viure per mi.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén 103.7.
1: De tu a tu.
2: Vivim la música. Sonem en A Punt Ràdio.
3: Benvingudes i benvinguts a l'espai musical d'A Punt Ràdio, on estrelles internacionals com Nicki Minaj o Bizarrap brillen amb altres nascudes a la terreta. Ara escoltarem rapers valencians consolidats com Los Chicos del Maíz, però també altres menys coneguts com Malifeta o Frida, que també tenen propostes ben reboniques i ancorades al territori. En el Sonem que comença ara, ens centrarem en l'anomenada música urbana. Com sempre, l'objectiu és clar, gaudir de la bona música i ser l'aparador d'artistes locals que tenen molt a dir. Comencem fort amb una reina del rap. Nascuda a Nova Jersey, als 90 triomfava amb temes com este i embarrejava, com poques, ràbia i tendresa.

En el món de la música urbana, els productors i DJs són tant o més importants que els cantants. Escoltem un dels més coneguts, Bizarrap, i en concret, este tema arxiconegut que va fer amb Quevedo. Adantam, quédate.

Es va desfer el 2014 i barrejaven música electrònica, dub i reggae amb música tradicionals. Experimentaven amb els sons sense deixar de banda unes lletres àcides i intel·ligents. Escoltem Exèrcit d'escèptics d'Orxata Sound System.

Tornem a l'escena urbana més propera per a escoltar un dels grups emergents dels últims 2 anys. Malifeta, format per membres de bandes valencianes emblemàtiques com Zoo o Pupiles. A moure els malucs amb Xinxeta, de Malifeta.

0: El nostre amor és un amor brusc i salvatge, i tenim l'enyorança amarga de la terra d'anar a revolcons entre braços i arraps. Què voleu que hi faça? Elementals, ja ho sé. Ignorem el Petrarca, ignorem moltes coses. Les estances de Riba i les rimes de Becker.
1: Un altre grup pioner del rap valencià va ser Arrap. Escoltem el seu tema, Estela al cel.
2: És una merda no trobar paraules, trago el paraigües, estan plorant els àngels, trepant pels arbres, es trenquen ales, es peus en fanques, adeu i gràcies, estic farcides, somnis, mutxen gàbies, carregat d'espai.

A les lletres del grup de Gandia Zoo tenen molt present també la quotidianitat de les famílies que viuen la precarietat, especialment les mares. Escoltem només una mostra gaudint de Vull, del seu primer àlbum Tempestes venen del sud.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado.

0: Què tal? Bona nit, així estem. Els que fem possible cada nit en esta sintonia, la de la ràdio de Puntell, 90 minuts, que ja sabeu que és este temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Està José Navas al control de so i vos saluda com cada nit Salva Folgado. Vos recorde que es podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar-nos textos en X o en Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, en TikTok, 90 minuts ràdio, el 90 en xifra, i a Instagram, 90 minuts ràdio, el 90 en lletra. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 619-4218-01. La pregunta que ja està en xarxes socials fa referència a l'arribada ahir de matinada de Pablo Maffeo. Avui ha passat tota la revisió mèdica, tancat tots els tràmits, diríem, burocràtics, i demà treballarà a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna en l'última sessió preparatòria abans que el València comence este campionat de Lliga en primera divisió en la jornada 2 a Mestalla davant el Celta de Vigo, a l'espera de que arribi dimarts, on jugarà en la primera jornada de Lliga, són les coses de la Lliga, davant el Betis també a Mestalla. La pregunta és si dissabte posaríeu a jugar ja Pablo Maffeo o si penseu que encara és precipitat. Si dissabte posaríeu a jugar ja a Pablo Maffeo o si penseu que és precipitat. Ixa és la pregunta que ja funciona en les nostres xarxes socials i que podeu respondre tant en X com en TikTok com a Instagram o al WhatsApp amb la vostra veu. Arribava Maffeo de matinada i el València, almenys és el que pensen Arnau Martínez a Girona i els seus representants, i sabia la de que vinga en propietat Arnau Martínez no està tancada. Ja veurem com transcorren les coses, com transcorre esta situació. De moment, ja a través de terceres persones o de filtracions a mitjans de comunicació, els dos clubs estan tirant xinetes i culpant-se els uns als altres de que de moment l'operació no estiga tancada. Avui, per exemple, el diari Marca, per a Mateo Moreto, ha parlat del representant d'Arnau Martínez i li ha pegat una bona nyenya també al Girona, respecte a que, bueno, pues de moment està perjudicant l'eixida d'Arnau Martínez, que vol jugar en el conjunt de Mestalla. Esta via no està morta, és el que defensa l'entorn d'Arnau Martínez, i ja veurem què pot ocórrer en els pròxims dies. Igual que també estem molt pendents de la possible eixida d'Arnau Danjuma cap al futbol neerlandès i cap al PSV d'Eindhoven. Ahir ja Salva Gomis, en esta sintonia, vos deia que més enllà d'un interès, el PSV ja havia cridat a la porta del València per a deixar ben a les clares que vol comptar les pròximes temporades amb Arnau Danjuma. I és la situació que avui preocupa en el València. Preocupa o no, perquè a la fi, en funció de la quantitat que puga pagar el PSV d'Eindhoven, pues el València reaccionarà positiva o negativament. Recordem que un 50% és del Villarreal i que la clàusula con Gui, han desvelat els companys de Ser Deportivos València, és de 6 milions d'euros. Si finalment el PSV d'Eindhoven pagara 6 milions d'euros per Arnau Danjuma, que és la clàusula, el València s'emportaria 3 i 3 anirien cap al Villarreal. Això sí, el València s'estalviaria la fitxa, la nòmina de Danjuma, que està situada entre els millors pagats de la plantilla. Anem a parlar-vos de tot això, de Maffeo, d'Arnau Martínez i d'Arnau Danjuma, fonamentalment d'Arnau Danjuma i d'altres moviments que pot fer el València en el mercat en les pròximes hores, com podria ser la tornada de l'Argi Ramazani. Aquesta és una informació de 90 minuts a nit, eh? L'Argi Ramazani, en alguna comunicació amb algun company dins del vestidor, encara és optimista respecte a la seva tornada al València. El València no pot pagar traspàs, que és el que encara demana el Leeds, però si anem a un estiu llarg, com era previsible, quan vos parlarem d'esta situació, probablement el Leeds torne a deixar eixir, com ha cedit, si no hi ha traspàs de qualsevol altre club, i de moment no té interès de qualsevol altre club. Probablement el Leeds torne a deixar eixir a Ramazani este estiu. I és el que pensa el jugador. El jugador pensa que el Leeds va tornar a deixar-lo eixir en les acaballes del mercat. Comunicació, sense anar més lluny, de nit, dins del vestidor del València Club de Futbol. Què farà el València? Pues si no Leeds cap de les altres opcions que està valorant, probablement opte per a tornar a apostar per Ramazani. Ahí dins saben que és de la confraria del cable pelat, però també saben que durant tram final de la passada temporada este futbolista va fer gols importants que li van donar la permanència en primera divisió al València Club de Futbol. 11-7 de tot això, anem a parlar-vos en esta, que sabeu és la vostra sintonia, la del 90 minuts. Serà després, com sempre, de la nostra bateria de fotos. Mafeo ja és valencianista i lateral, va arribar la passada matinada i avui ha passat les proves mèdiques per incorporar-se ràpidament a la dinàmica de l'equip. L'objectiu és agafar ritme per estar disponible dissabte en la convocatòria del debut a Mestalla. Arriba cedit fins al final de temporada amb una opció de compra superior als 3 milions d'euros. L'escoltem.
1: Creo que soy muy competidor, un luchador que al final lo da todo en el campo. Y creo que puedo aportar mucho de eso al Valencia. A mí me encanta la afición que hay aquí, que te exijan y que cuando estén las cosas mal te aprieten, eso creo que es muy bueno, ¿no?
0: Canguala trenca amb Osasuna i apunta al Como quan l'operació de cessió estava tancada entre Villarreal i Osasuna. El jugador ha comunicat este matí que preferia jugar en l'equip de Cesc Fàbregas. D'altra banda, el Villarreal està pendent del que passa entre PSV d'Anjuma i el València perquè la meitat del traspàs és per als groguets. El Llevan ja té a la seva joia neerlandesa, el central de 18 anys del Liverpool, i fe any en Duque, ja està a València, avui ha conegut el club. El central recala en Oriols per a reforçar la parcel·la defensiva en qualitat de cedit. Altre jove, Marc Santos, a parlar sobre el club que li ha donat l'oportunitat de debutar als 15 anys i després l'escoltarem en esta sintonia. El reset de Fede Redondo, el migcampista argentí de l'Elx, després d'una primera temporada amb poca presència en l'equip, s'ha convertit en una de les sorpreses tàctiques del nou entrenador, Martín Anselmi, que l'ha reconvertit en un dels centrals d'una línia de 3. Redondo parla del partit de diumenge a les 9 de la nit contra l'Elx, un partit on Anselmi podrà comptar finalment amb Grady Diangana.
2: Siempre el primer partido en casa y contra el último campeón tiene un plus extra, así que vamos a hacer lo mejor que podamos, concentrarnos en nosotros, intentar sacar a flote nuestras virtudes y hacer un gran partido. Somos un equipo que siempre intenta ser dueño de la pelota, ellos también, creo que va a ser un partido lindo para el espectador, pero vamos a intentar sacar a luz nuestras virtudes e intentar minimizar las de ellos.
0: L'Elder se ha presentat avui dos fitxatges més. Javier Olaizola, cedit pel Mallorca, i l'ex del Villarreal, Pau Cabanes. Escoltem precisament Cabanes, que ja recupera de la seva lesió, espera portar en el Deportivo.
3: Trobe bé, me trobe fort i sense molèstia ni res. La falta de minuts de l'any anterior pues, m'ha fet pues, ara no estar a lo millor al 100%, però això jo crec que en dos o tres partits més estaré al 100% i podré aportar tot el que tinc.
0: El director esportiu del club, Víctor Lafuente, parla de la temporada i del primer partit a casa. Serà dissabte a les 9:30 contra el Cádiz, d'Albert Celades.
4: Tardaremos un poquito más o un poquito menos, pero al final el equipo va a arrancar seguro. Hay jugadores muy buenos y con respecto a la afición no le voy a decir nada porque sé que va a responder como hace siempre. Es una afición caliente, es una afición que además se hace notar. Para nosotros es un jugador más, nos ayuda muchísimo. Entonces, que vengan, que además van a disfrutar, que el equipo va a estar bien y esperemos sacar los primeros tres puntos de la temporada.
0: Tornada al treball. València Bàsquet torna avui als entrenaments amb moltes cares noves. La competició oficial per a l'equip taronja començarà el 19 de setembre en la Supercopa que juga a Badalona. Escoltem Víctor Puerto sobre les expectatives que ha de tindre l'equip.
5: Jo crec que això realment no ho pensem. Nosaltres el que pensem és en fer el nostre treball el millor possible i ja està. Bueno, al final les expectatives pues ya es cosa desde mes, ¿no? Lo que fue la base del año pasado, ¿no? Que vamos a intentar competir todos los partidos, vamos a darlo todo y a partir de ahí pues a ir construyendo y a ver hasta dónde podemos llegar.
0: El capità taronja també s'ha referit a Xavi Alberte i al duel contra Pedro Martínez.
5: Xavi conoce muy bien a Pedro, conoce muy bien todo lo que hemos hecho estos últimos años y obviamente al final pues él hará lo que él crea que es lo mejor para el equipo. pero seguro que muchas cosas sí que se mantienen. A nivel personal, bueno, poner el grupo por encima de mí como jugador da ayuda al equipo a ganar y a competir, que es lo más importante, ¿no? Esto no deja de ser juego de equipo.
0: Altra jugadora taronja per a la NBA femenina, Elizabeth Balogun, ha firmat un contracte de desenvolupament amb el New York Liberty, la franquícia en què també juga Raquel Carrera. La nigeriana s'unirà a l'equip de València Bàsquet després del Mundial. D'altra banda, Camila Borskova ha sigut el primer fitxatge del club que ha arribat a València. La pivot polonesa ja ha completat satisfactòriament la revisió mèdica i física. A més, València Bàsquet femení ha tancat un acord amb el Joventut de Badalona per a que l'exterior Paula Sarabia, de 22 anys, jugue cedida en l'equip català la pròxima temporada. Són les 11:12, fem una pausa, un alto en el camí, la primera està nit de 90 minuts i de seguida comencem a contar-vos coses. Vinga.
6: ¿Y dices que siempre sucede?
7: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
8: Solo se me ocurre. ¡Wow!
6: Increíble, pasa siempre.
7: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
8: ¡Wow!
7: Descúbrelo en tu concesionario.
9: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
10: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
11: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
12: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
13: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
12: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
11: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
13: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
14: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
13: Juga amb nosaltres esta temporada.
15: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
14: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Salva Folcato.
0: Són les 11 i quart. Quin bon separador, per a que entre en el programa Indiana Gomis. Salva Gomis, què tal? Bona nit.
16: Què tal, Salva? Com estàs? Bona nit.
0: Com va la cosa?
16: Molt bé, molt bé, molt bé. Apurant ja l'últim dia de vacances, o sigui, bueno, que molt bé.
0: Vacances tampoc, perquè estàs donant info. Ara entrem en la info que tens d'última hora. Salva, però, refrescar dos partits que s'han jugat en el dia d'avui. Bateig europeu en Conference del Getafe de Pepe Bordalás, que li ha pegat un passo de por al rival, al Partizan. Ha guanyat 3-0 l'equip de Bordalás amb gols d'Enes Unal, que torna a la disciplina del Getafe, d'Andrés García, el valencià ex de l'Aston Villa, que va estar en l'òrbita del València, i també de Mojica, que és altra de les incorporacions que ha fet l'equip de Bordalás en guany. Després, en partit de Lliga, partit avançat, avui dijous, a la segona jornada de Lliga en primera divisió, quan la pròxima setmana se tancarà la primera i quan el proper cap de setmana se disputarà la tercera, són les coses de la Lliga. Bé, pues el Rayo Vallecano ha igualat a un davant del Deportivo Alavés, marcava Camello per al Rayo i després igualava Mariano, un futbolista que sembla que va ser capaç de recuperar-lo, Quique Sánchez Flores, per al Deportivo Alavés. El partit, per tots els problemes que té l'estadi del Rayo Vallecano, s'ha disputat a Butarque, el camp del Club Deportivo Leganés. Feia molts anys que el Rayo Vallecano no jugava en un estadi tan net. 11 i 16. Gómez, hem de parlar de la info que donaràs ahir, perquè ja tinc un molt de recorregut en el dia d'avui sobre Arnau Danjuma. Arnau Danjuma i el PSV d'Eindhoven, perquè la cosa va en sèrio. A nit ja vares advertir-nos que sí, que al principi de la setmana un portar neerlandès parlava de l'interès de PSV, d'Ajax, que estava molt més avançat el PSV, que lo de l'Ajax sorprenia, perquè bueno, el tècnic és Mitchell, que coneix perfectament a Danjuma després de la seva etapa en el Girona, però ell ja diu, és un moment que ja hi ha hagut telefonada, que ja hi ha converses en marxa, que el València ja sap que l'interès del PSV d'Eindhoven és seriós. Info que ha tingut molt de recorregut al llarg del dia d'avui, i estem en ICES a l'espera, Salva, de conèixer quina és l'oferta. Avui la novetat és que els companys de Ser Deportivos València han donat a conèixer que la clàusula de Danjuma és de 6 milions d'euros, i ja sabeu que la meitat de la clàusula, si finalment la pagarà el PSV d'Eindhoven, 3 milions d'euros serien per al València, la resta serien per al Villarreal. Però vaja, que Salva, té recorregut la info que dona aquesta nit, el PSV té molt d'interès en Arnau Danjuma, i ja veurem com es tanca la cosa i quina és l'oferta del PSV cap al València.
16: Sí, lo primer de tot, estava repassant el partit d'avui i sembla que m'ha agradat el mal nom que l'han ficat a Mariano Nazario, perquè ara sembla que ha ressuscitat, no? No sé si se davanter, que tantes vegades sonava en el moment per al València, pues ara mira, en Quique té una nova joventut. Però sobre Danjuma i lo que parlaves ara sobre lo que contàvem ahir, pues sí, és que evidentment, clar, des d'ahir ja votaren un poc les alarmes, no? En el tema PSV, que Arnau Danjuma veu en bons ulls el tornar als Països Baixos, en anar cap a lo que va ser en el seu moment la lliga que el va donar a conèixer, de tornar a casa al cap i a la fi, i el PSV és el que millor s'ha col·locat, el que ha cridat al València per a conèixer en este cas la situació, per a conèixer pues, detalls com lo que avui han contat els companys de la SER, la clàusula, en quins terminis, no?, podria eixir Danjuma de València, i la veritat és ixa, no? I és que, clar, el fet de que Danjuma pugui eixir, lo que altera o activa és el mercat del València en quant a l'atac, perquè caldrà buscar un jugador, ahir contàvem, també és informació de 90 minuts, que el València lo que farà és buscar un perfil d'Anjuma, és a dir, un extrem que pugui jugar de davanter, que és com veien o com veia, en este cas, Carlos Corberán al propi d'Anjuma, al qui va fitxar i al qui, bueno, pues, avui en dia no li pot prometre, i això em sembla bé, la titularitat, que és lo que d'Anjuma vol.
0: Bé, Salva, més dades de mercat, una vegada queda clar i s'interès del PSV d'Eindhoven, que ja veurem quina és l'oferta que li planteja al
16: sí,
0: València.
16: Sí, ahir deien que no teníem xifres, i la veritat és que jo no sé la xifra, no sé en quins terminis econòmics estan parlant, cosa que me sembla que és una bona notícia, que no ha estat transcedit a la premsa. Crec que algo que no ha beneficiat en este cas al tema Arnau és ixe buy o retransmissió de xifres, d'ofertes, de contraofertes, que és la nostra faena, vull dir, que no és una crítica al periodista ni a nosaltres, és simplement que crec que aquestes coses moltes vegades, pues, encara que nosaltres no volgam, pues, sí que perjudiquen o no ajuden, no? En tot cas. I en el cas del mercat, bueno, pues podem donar algun detall més, Salva, i és estem pendents de lo que pugui passar en Arnau Martínez. Jo no sé si acabarà vinguent o no. Com tu dius, està viu, és una pressió que està viva, però no sé fins a quin punt el València acabarà de despentar una situació en la que jo crec que el fitxatge de Mafeo és un missatge també al Girona. És un missatge de ara nosaltres no tenim pressa, almenys, i te ho puc contar així, Salva, és la sensació i com se ho ha pres el Girona. El Girona se ho ha pres com a que el fitxatge de Mafeo, bueno, pues xela les coses i que dona la sensació de que el València passa a un plano bueno, pues a un segon plano, a una situació de relax, de no estar ni a cridar tots els dies, i de fet el propi jugador també ho ha notat així. Vull dir, clar, això implica que Arnau ja no ve. Jo diria que no, i és el que estem contant. No està morta aquesta via. però clar, jo no sé si ara vas d'ací 5 dies al Girona i li tornes a oferir el mateix, si el Girona te dirà que sí o te dirà que no. Jo crec que això és la carta que està jugant el València, el haver fitxat a Mafeo i que això li pot donar un poquet d'oxigen de cara als últims dies en Arnau. Clar, si ve Arnau, una de les lectures que hem fet estos dies i que heu fet en el programa és Arnau pot jugar de central. Arnau és un lateral que per el seu perfil pot jugar com a central, com a tercer central,
0: sí, sí,
16: en aquest sistema que li agrada a Carlos Corberán. El fet de que vinga o no vinga Arnau no canvia la prioritat del València en el mercat de buscar un central dretà. És a dir, si ve Arnau, se buscarà un central. Si no ve Arnau, se buscarà un central. Vull dir, el central és independentment de que vinga o no Arnau Martínez. El València buscarà un central dretà. Nosaltres sabem que n'hi ha un jugador que no podem dir el nom, i és la realitat, no podem dir el nom, que és un jugador que encara no ha eixit, i no ha eixit en els mitjans, que no juga a Espanya, és un central que no juga a Espanya, i que és un desig de del club en este cas, però que és difícil perquè, bueno, pues a nivell salarial, pues, té una fitxa molt alta. A Corberán, per exemple, li agrada Canguala. Jo ara t'he escoltat en les fotos parlar de Canguala, del central del Villarreal, que semblava que anava a Osasuna, que ho té avançat en el Como, i Corberán li ha dit al València que li agrada Canguala, que per què no s'intenta Canguala. Jo crec que no arriba a temps el València en Canguala, almenys per les informacions i per el que estaves contant, per el que ha dit respecte al Como de Cesc Fàbregas. Un altre perfil és el de Castrín, el jugador del Sevilla, un jugador que li queda un any de contracte, que a partir del mes de gener podria negociar i signar de manera gratuïta en qualsevol club, i que vol eixir del Sevilla i agrada a la Secretaria Tècnica de València. Són perfils. Jo el que no sé és si les eixides de Danjuma o de Almeida la setmana que ve al Celta podrien modificar lleugerament el perfil, no? O almenys a nivell econòmic, per a que
0: el comportament del València en el mercat, no?
16: Correcte. Lo que alliberes en quant a sous en Almeida i en Danjuma, si això te pot permetre anar en compte de un perfil de 1 milió d'euros de sou, pues de 2. Que evidentment no garantís res, però sí que t'obri un poquet el palmito d'opcions en quant al mercat. És la informació que tenim respecte al central, és una de les prioritats. Tancar Arnau era la prioritat màxima. En Mafeo veurem què és el que passa, però arrel d'això, el central i l'extrem passa a ser la prioritat en el mercat del València.
0: Salva Gómez, gràcies, bona nit.
16: Gràcies a vosaltres, bona nit.
0: Adeu a Salva Gómez, que ens ha repassat tots els detalls del València en el mercat i que mantindrem també de seguida i en tertúlia. Ara mantindrem una conversa amb Javier Subirats, però abans anem a escoltar a Pablo Mafeo, que anit va aterrar a Manises. Avui Ràdio Marca València informa que el contracte, si el València executa aquesta opció de compra, que està xifrada entre 3 i 4 milions d'euros, serà de 2 temporades, més una condicionada a rendiment. El jugador, sabeu, ha passat revisió mèdica, demà entrenarà amb Corberán, amb una sessió d'entrenament, no sembla que vaig a jugar de titular, però sí entrarà en la convocatòria. Paraules de Mafeo, l'escoltem.
17: Estoy disponible para el míster, para el equipo. Creo que todo el mundo me conoce como soy, lo voy a dar todo y nada, estoy muy contento de estar aquí. Para mí jugar en el Valencia es la motivación ahora mismo. Mi objetivo personal es ayudar al equipo en todo lo que pueda, sea dentro del campo o sea fuera, y poder quedarme aquí, que para mí es lo más importante a día de hoy.
0: Anem a saludar a Javier Subirats, que sabeu que és comentarista habitual, desparteix del punt a punt durant els caps de setmana, ja està en la sintonia de 90 minuts i va acompanyar-nos per a parlar de diferents qüestions d'actualitat vinculades al València, no solament de renovació, perquè tinc molt d'interès en conèixer el que pensa Subirats sobre José Luis Gallà. Hola, Subi, què tal? Bona nit.
18: Hola, Hola, què tal? Molt bona nit.
0: Bé, tenia molt d'interès en parlar en esta sintonia, la de 90 minuts. Habitualment la gent ja sap que Javier Subirats és un dels comentaristes, analistes de futbol, que ens acompanyen cada cap de setmana valorant l'actuació dels equips d'èlit de la Comunitat Valenciana. I a més, de tant en tant, pues, tractem que també s'acosti a la finestra del 90 minuts Subirats. Subi, tinc molt d'interès perquè, evidentment, estem en les acaballes del mercat. Resta mercat per davant, però bé, cada vegada queda menys. La plantilla del València no està tancada, però fonamentalment hi ha dues circumstàncies, Subi, que volia valorar amb tu. Primer, el que ha transcendit esta setmana respecte a l'oferta, per a mi, bochornosa, insultant del València cap a José Luis Gaya, per a plantejar-li ja una renovació que es posaria en marxa si el futbolista, que no la contempla, l'acceptara després demà. No sé què te sembla, Subi, esa oferta que el València li ha oferit a Gaya de renovació de 950.000 euros, bruts, per dos temporades, i la tercera, repartir els 6 milions d'euros que encara li quedaven per cobrar durant este curs en aquestes tres temporades següents de contracte. No sé a tu què te sembla que un futbolista passe de cobrar, Subi, 3 milions d'euros nets a 950.000 euros bruts.
18: Bueno, a mi em sembla primer que és una negociació que comença tard, i després una renovació que no m'agrada, no? Jo penso.
0: Durant este curs, en aquestes tres temporades següents de contracte. No sé a tu què te sembla que un futbolista passe de cobrar, Subi, 3 milions d'euros nets a 950.000 euros bruts.
18: Bueno, a mi em sembla primer que és una negociació que
0: arriba tard.
18: Se fa tard.

0: quantitats d'últim any a mi me sembla vergonyós, no? Mm. O sigui, que es generés que té un contracte, les quantitats se'n van, no?, en els diversos anys de contracte, però no me pareix bé. Jo crec que a la fi un club lo que té que fer és si realment considera que el jugador té que continuar, per fer una oferta, arreglo el rendiment que estiga tenint, no el que hagi tingut tampoc, sinó el que hagi tingut, no? I jo crec que inclús el mateix Gallà hauria d'estar en aquesta situació. Al final, escolta, tu tens el contracte que t'has guanyat, que te van donar, que no te n'han anat els clubs per tindre aquest contracte, pues si no s'ha usat una situació que considere bé per a ell econòmicament, pues escolta, acabar l'any, veure com va l'any, a veure si esportivament pot trobar altra volta el seu nivell esportiu, i després pues Déu dirà, no? Ara donar quantitats que no s'acosten a lo que hauria de ser el nivell d'un jugador, jo penso que això és denigrant per part del club.
1: Hi ha dos teories, Subi. Una teoria que diu que esta és una situació, crec que és que tu eres partidari d'esta, que esta és una situació que hauria d'haver abordat el club, supose febrer, març, val? Abans de que concloguera la temporada, perquè tu ja sabies que Gallà entrava en el seu últim any de contracte, tu intuïes, o has d'intuir, de saber que Gallà és un futbolista amb el que jo crec que se té que tenir una sensibilitat especial, però al mateix temps també has de ser sabedor, i el futbolista ho sap, que el seu rendiment, pues, en les dues últimes temporades, no és el mateix. I això és una teoria, la d'haver abordat esta situació, febrer, març, haver-te sentat ja tranquil·lament amb el futbolista i haver-li exposat, bueno, pues, que el seu rendiment ha baixat, però és que a més que la teua situació econòmica, que el futbolista també la coneix, la teua situació econòmica com a club, pues, cada vegada és pitjor. I l'altra teoria diu, mira, Gallà, que entra en el seu últim any de contracte, com que el seu rendiment no està sent bo en les dues últimes temporades, pues vaig a veure enguany quin és el seu rendiment, i en funció de quin sigui el seu rendiment, jo podré oferir-li una quantitat econòmica més alta o més baixa. No sé tu de quin eres partidari, Subi.
0: Sí, no, jo estic en el partidari de veure quina és el seu rendiment en este últim any, i encara que com ja diguem que s'ha arribat tard, però bueno, n'hi ha temps durant tot l'any per si pot trobar el nivell que té els anys anteriors, no? que ha tingut, pues, poder afrontar aquesta renovació, perquè jo a veure, tindre 3 anys, si el rendiment a lo millor no és el correcte, tu ja sabem, van a ser 3 anys, no? Van a ser 3 anys més en una situació que tots sabem també, tota la gent vol molt a Gallà, però al final és el rendiment, no? Estar 3 anys en una situació de no estar en l'equip, a lo millor d'estar xiulats, si tens que... Això no s'ho mereix Gallà, ni s'ho mereix ningú jugador que hagi fet lo que ha pogut fer Gallà, no? Per això dic que jo soc més per la llavor de, escolta, tens el contracte, a veure com va enguany, anem a veure si sentem, ja que hem anat tard, pues, segons com vaig a l'any, anem a veure i anem a donar un contracte el que creguem en aquest moment, però per el rendiment esportiu i perquè cregues que en el València vas a donar un rendiment esportiu. Si no, jo crec que no és bonic ni per al club ni per al mateix José Luis Gallà.
1: I evidentment, Subi, el que no pot ser és que este futbolista, amb el que jo torni a dir, has de tindre amb ell una sensibilitat especial si finalment ell i el club arriben a un acord en la renovació, i tenint també en compte la tessitura econòmica del València, sensibilitat especial, però no pot cobrar els 3 milions d'euros nets, igual que tampoc pot cobrar 950.000 euros bruts. Vull dir, ahir hi ha d'haver un terme mig, tenint en compte que no és un futbolista qualsevol. Sempre que club i futbolista accepten continuar amb la seva relació, que tindrà a veure també amb el nivell del jugador.
0: Sí, sí, no, efectivament, però és que ja estem anant a lo millor que s'estan... Estem parlant sobre situacions esportives, o de dir, pues anem a donar un any més, la quantitat... Jo crec que no té que ser això. Nosaltres, normalment, el jugador més veterà fem un 1 més 1, no? Com que normalment fem això, però arrastrar per un contracte, arrastrar una lligassó 3 anys sense saber si realment va anar bé, a mi és que no m'agradaria, per lo que ha sigut Gallà, no m'agradaria estar, si va tot bé i va tot fenomenal, escolta, pues estupendo, però si no, estar 3 anys en una situació de no estar ben considerat per la grada, jo crec que ni a ell ni al València li convé això.
1: Sí, perquè entenc que l'explicació l'acabes de donar perfectament. El València, com que no pot o no vol, o pel fet d'alliberar massa salarial, no pot pagar-li 6 milions d'euros bruts

0: esta temporada a Gaià, el que diu és, mira, te renoven 3, te repartís esta quantitat en 3 anys, però després ja te oferisc una xifra que és ridícula, però com que està sumada a la resta de milions que jo te repartisc en 3 temporades, pues igual tu ho acceptes. Vull dir, esta és la lectura que acabes de donar, que me pareix perfecta, perquè és la lectura del València. El València vol alliberar massa salarial, la fitxa de Gaià li pesa, solució, com que tinc que renovar-lo, bueno, pues li oferisc una quantitat econòmica, diríem, novedosa, ridícula, però com que és de futbolista, li tinc que pagar perquè estic obligat a donar-li 6 quilos repartits en 3 anys, pues a partir d'ahí això prorratejat a mi ja no me suposa el mateix en el cost plantilla, etc, de totes les temporades. Jo crec que la lectura que acabes de fer és perfecta i esa és la intenció del, València. Subi, tu penses que és un futbolista recuperable? Ha baixat el nivell en les dues últimes temporades, fonamentalment en l'última. Tu penses que és un futbolista recuperable? Evidentment no va donar el nivell del Gaià de fa 5, 6 o 7 anys, però penses que és un futbolista recuperable?
1: Això no ho podem saber. Això ho anem a veure, no? en el deveniment de la temporada. Té una edat per a poder seguir estant bé. El problema que ha tingut és, pues, el tema de lesions. I tema de lesions, pues, això és el que lo millor és el que penso jo que li està lastrant, no? I les lesions, el voler jugar, el tornar a recaure, però el nivell sempre el tens, però el problema és físicament si el vas a tindre, no? I ara mateixa no ho puc dir, perquè també en pretemporada tampoc l'han vist molt, va ser el tema també del dia del Newcastle en l'expulsió, però bueno, jo crec que deu de partir com a titular, crec jo, no sé si jugarà contra el Celta de titular, però bueno, jo crec que s'ha guanyat en estos anys el ser titular i després el seu rendiment dirà si té que continuar o no, o si té que donar pas a Jesús Vázquez o a un altre jugador.
0: Este diumenge subes el que estem contant, Gaià va ser titular perquè com que està cima feo però apenas porta entrenaments amb Corberán, de fet treballarà demà en la primera i única ocasió de la setmana, el partit del València és dissabte, així que pareix que Corberán continuarà amb aquest sistema de 5 darrere, 3 centrals, 3 mig centres i 2 puntes o Sato en la mitja punta, futbolista que, bueno, que entrarà més per dins que per fora, i després Hugo Duro, és a dir que en ese sistema pues estará Gaia en la izquierda y será Jesús Vázquez el que estiga en la derecha, igual que va a correr en el Taroncha. Acaba de arribar Pablo Maffeo, el Valencia te dificulta subi para incorporar Arnau Martínez. A tu Pablo Maffeo com a futbolista per a reforçar lateral dret cedit amb opció de compra quan concloga la temporada, te pareix bé, te sembla bé?
1: Home, jo crec que és un jugador que pot complir correctament en la seva posició. Du molts anys jugant ahí. M'estranya molt tot el tema de la contratació, sí, m'estranya molt, perquè era un jugador que a més cedia, no? Que anava, que el volia al València de principi, i després se n'anava a Olympiacos, i ara després de comprar que vinga, pues, és una situació que me pareix estranya, però bueno, però no sé el per què serà, que el demanen en delivery i després ara el deixa eixir en sessió, no ho sé, algo té que haver ahí que a lo millor no acabem de veure, però com si és el jugador que ha fet els anys que ha fet en el Mallorca, encara que en el últim va estar un poquet qüestionat també per algun enfrontament i tal, però bueno, com a jugador jo crec que li pot donar el nivell, però és que a més és que el València no té en aquesta posició, és que ara mateixa té a Maffeo i ja està, i té Jesús Vázquez en cama canviada, no? Pues bueno, anem a veure al final, si ve un altre, com diuen que encara a lo millor pot dir encara Arnau, però bueno, al final s'hauran gastat molts diners en aquesta posició en dos jugadors, i al final ve també, encara que algun d'ells pot jugar en diferents posicions també, però bueno, anem a veure, de moment, pues bueno, n'hi ha un lateral, anem a dir, escolta, pues n'hi ha un lateral en experiència i que ha jugat, però anem a veure també, perquè ja te dic, és algo estrany, encara que el jugador està mostrant molt bona predisposició i quan declara ve moltes ganes d'estar en el València.
0: Arnau Martínez, subi, si finalment això va endavant, hi ha molts dubtes, però el futbolista està esperant que s'arribi a un acord, els seus representants també, és una via que no està morta, ja veurem què és el que passa en les pròximes hores, subi. Este te sembla bé com a fitxatge? O penses que és una operació també que el València se li ha encarit perquè arriba tard?
1: Sí, se li ha encarit perquè al final estàs donant... veus tu que ara fas la sessió de de Maffeo, i al final, escolta, si era una qüestió d'1 o 2 milions, ara sí que els vas a gastar en el que és la contractació de Maffeo, no? Al final, si és el jugador que tu vols i que tens clar com a sèrie tècnica que és el que té que vindre, doncs el tens que fer abans, i no pots estar regatejant mig milió o un milió, si tu el vols, perquè és que després te costa més diners. Jo crec que Arnau, home, més, a mi m'agrada més, és més jove, perquè té 23 o 24 anys, lògicament, doncs és una aposta més important, és bon jugador, té bon peu també quan juga per els espais interiors, i bueno, me pareix un bon jugador. El que ja me pareix és posar massa diners en eixa posició ara, una volta ha vingut Maffeo.
0: Sí, tenint en compte més, torna a dir eixa conjuntura econòmica de la que no podem oblidar-nos absolutament, i desgraciadament en la que es troba el València. L'última, Subi, Danjuma, ahir en esta sintonia, en la de 90 minuts, el company Salva Gómez va donar la notícia que el PSV havia mostrat ja interès, havia cridat al València i li havia dit que, bueno, volia firmar a Danjuma. Avui, la cadena SER en València, SER Deportivos València, ha afegit que la clàusula de rescissió de Danjuma, que és de 6 milions d'euros, ocorre, sube, que això, 6 milions d'euros, després del contracte que se va tancar l'estiu passat amb el Villarreal, d'això, 6 milions d'euros que va la clàusula, el 50%, 3 milions d'euros, van a parar al Villarreal. A tu te sembla bé vendre Danjuma per esta operació? Subi, tenint en compte tot l'historial de Danjuma, sí, i tota la seva irregularitat.
1: Efectivament, ben l'històric, no? que podem veure de Danjuma, pues lògicament és un jugador també en una fitxa alta, i que si damunt vas a agarrar uns diners, pues, i arriba esta oportunitat, pues jo crec que el València la té que aprofitar. Sí que és de veres que en pretemporada, pues bueno, ho ha fet bé, ha marcat gols. No tens tants jugadors de banda, però bueno, tot dependrà dels recanvis que vinguin, que jo crec que ha de vindre uno o dos, i més ja al final està sumant també el tema econòmic va sumant. Bueno, jo crec que en l'historial, pues, torna a dir, jo crec que si ha bé aquesta oferta, jo crec que el València la té que agarrar, però sabent que se té que reforçar adequadament en un parell de jugadors per la banda.
0: Quan va arribar Subi, tots teníem clar que venia amb Tara pel seu historial, no? Sí. És una llàstima, perquè és un, jo entenc que Danjuma és un desperdici de talent, Subi. Té moltes condicions, té moltes aptituds per a ser un gran jugador,
1: Sí, és un
0: però jugador, no, però no ho és. Sí. Jo crec que és que, perquè ell no vol ser-ho, no ho entenc.
1: Sí, sí, té moltes qualitats, té un 1 contra 1 molt bo, tant per fora com per dins. Pot jugar també en posicions avançades si vols en algun moment jugar a la contra. És un bon jugador, però bueno, no ho ha demostrat en els últims equips on ha estat. Pues bueno, a lo millor en Holanda va trobar ixe renaixement, no? Però de l'Evo en el València no ho ha tingut. Torna a dir, encara que la pretemporada, pues jo penso que l'ha fet bona.
0: Javier Subirats, que és un plaer sempre que ens acompanyes també en esta finestra d'A Punt Ràdio en els 90 minuts. Gràcies per acompanyar-nos, bona nit.
1: Vale, un abraç, Salva i companys.
0: Javier Subirats, en la sintonia del 90 minuts. Abans d'entrar en tertúlia, estan per així ja Javi Lázaro de Ràdio Marca i Pau Pardo des de Superdeporte. Anem a escoltar declaracions al club de Marc Santos, que sabeu que és este jove de 15 anys, lateral esquerre, extrem esquerre, que va debutar l'altre dia en Lliga de la mà de Luis Castro en el partit que el llevant tancava en derrota contra l'Espanyol de Barcelona. Té molt de desparc bajo en el camp, però ara l'escoltareu, té el cap molt ben amoblat conforme parla este jugador. L'escolta, Marc Santos.
2: Gente dándome la enhorabuena y todo, pero sobre todo muy feliz, muy contento por haber cumplido mi sueño desde pequeño y ahora seguir trabajando, que con humildad y constancia todo se puede conseguir. Nada, sobre todo el trabajo desde pequeñito, mis padres, todo el esfuerzo que han hecho, que también me acordé de mi abuelo, que en paz descanse, que él fue el que me inculcó los valores del fútbol, el que quería que jugase y me apuntó desde pequeño al fútbol, y nada, sobre todo esa gente cercana a mí que ha hecho todo por conseguir este sueño. Sí, es muy bonito porque todos tenemos el mismo sueño y estamos ahí todos, y sobre todo al acabar el partido me dieron la enhorabuena todo el mundo, los compañeros, el staff, y sobre todo muy contentos. Nada, sobre todo el míster me dijo que jugara como yo supiera, que disfrutara del momento y que lo diera todo. Sí, nada, cuando los vi, mis padres y yo nos abrazamos muy fuerte, me emocioné la verdad, y estuvimos un rato llorando y hablando de todo lo que nos ha costado esto y el gran sueño que he cumplido, y es un placer compartir esto con mis padres porque son las dos personas a seguir en mi vida. Pua, mucha gente, cuando volví al pueblo, me hice muchas fotos con mis amigos, familiares y la verdad que muy contento. La verdad que la gente pide muchas camisetas, pero yo no, la verdad que es para mí un recuerdo único e inolvidable y esa se queda en casa. Yo he jugado de lateral, de mediocentro y de extremo, que extremo es la posición con la que pude debutar este último domingo. Y la verdad que eso me ha ayudado mucho durante toda mi carrera porque me ha ayudado a mejorar a nivel futbolístico y tener más polivalencia, que eso a los místers les gusta mucho. Levante para mí es único, es mi vida, el club que me lo ha dado todo y el club que me ha hecho crecer como persona y como futbolista y que me ha ayudado a ir sobre todo a la selección y a ese debut que conseguí el último domingo y estoy súper agradecido. Y estoy súper a gusto, este año me han tratado genial, el año pasado ya subí varias veces y el grupo es increíble, son personas maravillosas que me ayudan sobre todo a nivel futbolístico y también personal, me inculcan muchos valores y estoy súper agradecido. La verdad que es una motivación muy grande porque no todos los entrenadores apuestan por la gente de la cantera y sobre todo tan joven. Y nada, solo la gente de la cantera ya sabe que el míster cuenta con los de abajo, que hay que seguir currando, trabajando y con mucha humildad y que las cosas llegan con constancia y mucho trabajo.
0: Increíble, ¿eh? Comparla el nano, el joven Marc Santos, que va a debutar el otro día de la mano de Luis Castro en Isabel Rota del Llevanta Cornellà. Marc Santos, declaracions al club que li va xavé a este xiquet que pot actuar en banda esquerra, tant com a lateral com a extrem esquerre, i que a més està super ben assessorat pel seu representant. 11:44, un alto en el camí, i obrim de seguida tertúlia avui amb Pau Pardo i Javi Lázaro, ja, de seguida.
3: L'actualitat esportiva valenciana en 90 minuts.
4: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
6: Què fas este capte?
7: Tu què creus? Festa?
6: I el següent?
7: Són festes també, què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
8: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
9: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
10: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
9: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
8: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
10: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
11: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
10: Juga amb nosaltres esta temporada.

0: més fonaments, per més millor forma de jugar, va acabar doblegant al València o no, però crec que a nivell actitudinal la diferència respecte a temporades anteriors de partida crec que va estar.
1: Yo decía muchas dudas porque es verdad que la primera jornada siempre había sido yo en línea general y si el tipo de Celta que hay, este entrenador, tal jornada 20, pues a lo mejor sería un poco más. Pero la jornada 1 es todo un poco abierto, con lo cual pues vamos a ver qué Celta arranca el año y a ver qué Valencia. Por eso digo que muchas dudas.
2: Ve, pues contaré en esta sintonía, la del punto a punto en apunte radio, ese partido que le espera al Valencia dissabte, 7:30, al Estadi de Mestalla, davant el Celta de Vigo. Podeu escoltar-lo també, perquè teniu absoluta llibertat amb els companys de Radio Marca en València, i llegir-ho, per supost, en Superdeporte. José Navas ha estat al control de so, us ha parlat encantat de fer-ho Salva Folgado, la repa, i sabeu, a les 6:30, José, també de demà? Sí, a les 6:30. Ara està per així Javi Lázaro i Pau Pardo. Javi, Pau, gràcies.
1: Buenas noches, Salva. Gràcies a tots.
2: Actuals de Dichou, nosaltres seranem. Gràcies, adeu, bona nit.

0: 90 minuts.
1: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
4: Què fas este cate?
5: Tu què creus? Festa?
4: I el següent?
5: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
6: El magazín dels caps de setmana et deixarà fora de cobertura. Amb entrevistes, divulgació i actualitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.
7: Són les 8 del matí.
8: Les notícies del matí.
7: Calor, esclafís tèrmics i ara foc. Divendres 21 d'agost comencem el dia pendents d'un incendi declarat entre Gàtova i Sogorb a causa de la caiguda d'un llamp. Nit complicada a la zona, amb diverses dotacions de bombers forestals treballant a destall. I a esta hora s'estan incorporant diversos mitjans aeris per a intentar controlar les flames. El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha establit la situació 1 del Pla Especial enfront del risc d'incendis forestals. Altres 6 incendis han afectat este dijous la Comunitat Valenciana. L'Alcúdia de Veo, Borriol i Altura, a les comarques del nord de la Comunitat Valenciana, Setaigües i Tavernes de la Valldigna, a la demarcació de València, i al sud de la Comunitat Valenciana, Llíber, tots ells ja extingits. De seguida ampliem totes aquestes incidències. Abans fem una ullada a altres titulars del dia. Vents de fins a 149 km per hora i destrosses en vies urbanes i camps. És el resultat de l'esclafit humit que es va patir ahir a la Ribera. El Pi de Bellver, bon dia.
9: Bon dia, Toni. Tempestes que començaven a la Canal de Navarrés però descarregaren a la Ribera Alta amb destrosses de teulades com la de l'església de Santa Caterina, arbres caiguts i plaques solars en terra. A la Ribera Baixa, Cullera i les platges de Sueca van ser les més perjudicades tot amb una baixada important de temperatures.
7: Javi Miró, bon dia. Què ens espera per avui després d'estos episodis viscuts ahir?
10: Bon dia, doncs tindrem una baixada destacable de les temperatures, sobretot en punts del litoral i prelitoral central. De fet, baixaran respecte als valors que

0: Continuar, que encara van ser càlids davant de les tempestes, i per tant marcarem temperatures al litoral entre els 28 i els 32 graus, i en punts de les comarques centrals i la zona del Baix Segura, el Baix Vinalopó, podríem encara registrar temperatures de més de 32, 34, 35 graus, però lluny d'aixes temperatures, d'aixes màximes que van registrar fa escassament 36 hores, quan parlàvem de més de 40, més de 42 i més de 44 graus. Per tant, la situació meteorològica que ve caracteritzada per este descens tèrmic, normalització tèrmica. Hi ha tempestes ja més aïllades, sobretot al terç nord, zones d'interior, sobretot durant primeres hores de la vesprada i després durant la nit i matinada, que no es descarta que pugui afectar algun ruixat més intens en punts del litoral de la meitat nord de Castelló, tant la Plana Alta com el Baix Maestrat.
1: Javi, volem saber també la previsió meteorològica, concretament de l'incendi de l'Alt Palància i del Camp de Túria de Sogorb. És favorable per a l'extinció, aquesta previsió?
0: Durant aquestes últimes hores, les humitats i la temperatura han sigut favorables, valors entre el 60, 70, 80% d'humitat, temperatures que han baixat durant la nit dels 22 graus als 10 que tenen actualment. Estem parlant de l'Observatori de Gàtova, que està molt a prop de l'incendi. El vent, durant aquestes últimes hores, ja comença a bufar una miqueta més d'intensitat, 15 km per hora, i de moment ho fa del nord-oest, ho fa de ponent, i és perquè durant la nit i matinada sol establir-se aquest règim de vent catabàtic que ve des de l'interior, baixa cap al litoral, i durant aquestes pròximes hores, en calfar el sol, canviarà aquesta direcció. Per tant, cal estar molt pendents d'aquest canvi de l'evolució de la situació meteorològica, perquè en calfar el sol s'establirà el règim de vent del sud-est amb ratxes que podrien assolir els 35 km per hora. Per tant, canviaria radicalment el comportament de l'incendi, això sí, amb humitats que en general en tot el dia seran favorables. Però cal estar pendents d'aquest canvi de vent que es donarà a partir de les 12 del migdia i que podrà deixar ratxes de més de 30 km per hora i el canvi de direcció, que és molt important en aquests casos.
1: Gràcies, Javi. Ja abans de continuar amb més titulars de la jornada, anem ja a parlar d'aquest incendi. Com diem, l'incendi s'ha originat al terme municipal de Sogorb, però està molt a prop del terme i de la població de Gàtova, al Camp de Túria. Saludem ja el seu alcalde, Jesús Almerón. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Alcalde, com estarà la situació? Hi ha una evolució favorable del foc? En sabeu alguna cosa?
2: Sí, tal, jo acabo d'estar allà ara mateix, estem tota la nit treballant en el PMA i tots els operatius que tenien desplegats, i sembla que si la previsió és bona i no falla i no canvia, es podria controlar en mitjans aeris, però és veritat que ningú, jo sóc el vocal, sí que el alcalde, no sóc bomber forestal i no sabria dir molt més. Sí que és cert que això, que som optimistes i que de moment sí que és veritat que la intensitat del foc ha baixat, però bueno, sí que hem passat una nit horrible.
1: Alcalde, per als que no estem allà, per als oients que no coneixen la zona, el foc està molt a prop del nucli urbà de Gàtova?
2: A veure, nosaltres, més que prop del nucli urbà, és que parlem de... L'incendi s'ha provocat en el terme de Sogorb, però està en el límit dels dos termes, el de Gàtova i el de Segorbe. Al final sí que és veritat que la proximitat és al poble de Gàtova, perquè al final si caminarem en línia recta no te sabria dir si n'hi ha un quilòmetre i mig o dos quilòmetres. És cert que n'hi ha pistes forestals i muntanyes per davant, però sí que el foc està, el foc se veu des de Gàtova i el foc està ara mateix on està el Pic de l'Àguila, no sé si el coneixeu. I sí que sé que la proximitat al poble ara mateix no és un risc per a la població, perquè s'està controlant i s'està intentant controlar, i sobretot n'hi ha molta pista forestal i zones cultivades, però sí que és veritat que anirem veient conforme abans el matí, sobretot el que diguen els experts, que són els que saben.
1: Emergències de la Generalitat ha apuntat que la causa de l'incendi ha sigut un llamp. No sé si...
2: Efectivament, se confirma que ha sigut un llamp. Jo he estat allí al moment que s'ha fet. He tardat 12 minuts en pujar. Hem constituït tres cops al local. S'ha comunicat a la Generalitat Valenciana. S'ha personat a la Generalitat Valenciana. Els operaris i els operatius s'han desplegat en una rapidesa exemplar i estan treballant tota la nit. N'hi ha més de 100.000 persones així treballant.
1: Senyor Salmerón, a quina hora aproximadament es va declarar l'incendi?
2: L'incendi, nosaltres vam rebre les primeres notícies al voltant de les 8 de la vesprada, més o menys, i en poques minuts estaven els operatius de les brigades de pobles del voltant, bombers forestals, les hidrobombes, i s'ha treballat moltíssim.
1: Alcalde, han avisat la població perquè estiguen previnguts per si calguera evacuar o confinar-se?
2: Efectivament, hem demanat a la població en primer lloc que no circulen per les pistes forestals i pels camins, s'ha tancat la piscina municipal, s'ha restringit l'ús de l'aigua potable de les vivendes perquè necessita l'aigua per als hidrants. Al final, ara mateix la prioritat és l'incendi i hem demanat a la gent que es quede en casa, sobretot també per a no estorbar als operaris, als bombers forestals, als bombers, a tota la gent que està treballant dia d'avui per a poder extingir aquest incendi que ens amenaça tant a Gàtova com a Segorbe i sobretot amenaça el conjunt de la Serra Calderona.
1: Mm-hmm. Alcalde, imaginem que ara l'accés a Gàtova és impossible, que la carretera està tallada des de l'OCAU.
2: Efectivament, el dia d'ahir en el PMA, en el punt de control, i tant en el PMA com en el Tecopal d'ací de l'Ajuntament de Gàtova, pues vam decidir com a mesura preventiva també i sobretot de reforç a la gent que està treballant en aquest incendi, limitar la circulació per la CV25 entre Olocau i Altura, sobretot perquè no paren de pujar camions de bombers, hidrobombes i diversos efectius d'emergències i la gent pues, pot dificultar este treball i sobretot també perquè és un risc, ja no perquè l'incendi estigui en la carretera, sinó perquè necessitem la carretera per a poder portar aquests mitjans que fan falta per a poder apagar o per almenys controlar aquest incendi en la major rapidesa possible.
1: Amb el desig que vagi molt bé la jornada perquè fa l'extinció d'aquest incendi, ens acomiadem ja de Jesús Almerón, alcalde de Gàtova. Gràcies per atendre la telefonada de punt.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: I continuem després d'esta breu pausa per a saber l'última hora de l'incendi de Sogorb. Continuem amb els titulars de la jornada. Pendents també de Ceuta, quan es complixen el PIDIA 3 setmanes de l'arribada de desenes de milers de migrants.
3: Sí, unes 1.500 persones, segons el govern espanyol, i 4.000, segons fonts policials, han sigut desallotjades de la platja del Trampolín, on havien muntat un campament improvisat i precari. Moltes, però, han tornat a la platja per por de ser expulsades al seu país. Tot i això, enmig de les crítiques del PP, que continua exigint la devolució de tots els migrants al Marroc, una mesura que l'executiu qualifica d'il·legal.
1: Fedra en los infiernos. Va arribar a nit al Teatre Romà de Sagunt.
4: Ruego vuestra clemencia. Yo, la mujer pecadora que se quitó la vida.
1: És Lídia Bosch, protagonista de Fedra en los infiernos, acompanyada en el repartiment per Julio Peña. Esta obra clàssica que es va representar a nit dins de la programació de Sagunt a escena. El PIDIA, què planteja aquesta obra?
3: Planteja el retorn de Fedra després d'arribar a un acord amb els déus del destí per a reconstruir la seva història.
1: I en els esports ja tenim l'anunci oficial d'un fitxatge i estem pendents d'un altre. Eva Cansany, bon dia.
5: Bon dia, sí, ha arribat per fi Mafeo i estem pendents que es puga tancar amb el Girona l'operació amb Arnau Martínez. Tot això quan avui compareix per fi, després de maig d'acabar el curs passat, el tècnic del València, Carlos Corberán. També estem pendents que s'oficialitzen el Llevant l'arribada del defensa en Duque i escoltarem a Martín Anselmi en la prèvia de l'Elx Barça. Acabem amb una grandíssima notícia, Carlos Alcaraz torna després de 4 mesos i ho farà per a jugar el US Open.
1: Quant a les carreteres i el transport públic, Sofia Riego, bon dia, com arrenca la jornada?
6: Bon dia, comencem amb la vista posada en les incidències que van provocar ahir les fortes tempestes a les carreteres i també a les vies de tren. Renfe va haver de tallar la línia C2 de Rodalia entre Alzira i la Pobla Llarga per la caiguda d'un arbre i va haver un problema d'electrificació també en esta línia, la C2, i un problema d'enclavament en la C3 que va dificultar la mobilitat en esta línia. A més, es van trencar i fallaven les barreres del pas a nivell entre Tavernes i Cullera. Totes aquestes incidències estan solucionades i el servici de Rodalia funciona ja amb normalitat. Pel que fa a Metro València, ja està restablida la normalitat també en la línia L1 entre l'Alcúdia i Castelló, que ahir presentava retrasos, però continuen els problemes en la L4 per un tren avariat a Sagunt. I sobre l'estat de les carreteres cal destacar que la CV25 entre Olocau i Altura està tallada per l'incendi forestal de Segorbe i com a conseqüència no es pot accedir a Gàtova. A més, a la 31, al quilòmetre 217, en sentit Alacant, un turisme ha volcat i l'accident provoca ara mateix vora un quilòmetre de retenció. També hi ha un accident ara mateix a la 7, poc abans d'arribar a l'Alcúdia de Crespins. A la resta de carreteres, fluïdesa en el trànsit i normalitat al tram entre Castelló i en normalitat al tram de Castelló i també al tram d'Alacant.
1: Gràcies, Sofia, per esta complida informació. Així es presenta. De moment, el dia es acompanyarem fins a les 9 i mitja del matí per la ràdio i la televisió d'Apunt. Maria Josep Collada, al comandament tècnic. Begoña Codina està en l'edició. Salutacions de Toni Cano. En nom de tot l'equip, anem amb tot.
7: L'actualitat informativa en les notícies del matí.
1: És la nostra portada d'avui. L'incendi forestal. A hores d'ara s'incorporen els mitjans aeris per a sufocar el foc declarat a nit cap a les 9 de la nit al terme de Sogorb a l'Alt Palància i que crema també el terme de Gàtova al Camp de Túria i al Pidia.
3: Sí, en estos moments s'han incorporat els mitjans aeris, també 12 unitats i 12 autobombers dels bombers forestals, 6 dotacions dels bombers de Castelló i 2 dotacions i 2 brigades forestals dels bombers de València. Durant la nit han sigut 11 les unitats terrestres que han treballat amb dotacions dels bombers de Castelló i València. Han treballat durament per a frenar l'avanç de les flames.
8: Consolida, tu consolida, lo que hagamos bien esto.
3: Durant la nit els bombers de Castelló han informat que s'avançava per una zona d'accés terrestre complicat i que es treballa en dos flancs diferenciats. A les 6 de la matinada, de fet, s'ha reunit el conseller Valderrama en el PMA, en el punt de comandament avançat establit a l'Ajuntament de Gàtova. Emergències. Declarava a les 9 i mitja de la nit la situació 1 del Pla Especial davant del risc d'incendis forestals. Això vol dir que l'evolució previsible pot afectar greument béns forestals i d'altres de naturalesa no forestal, com ara vivendes. També significa que la Generalitat pot demanar mitjans a l'administració central. AEMET acaba d'informar també en xarxes que en el moment del que es va declarar aquest incendi, tot apunta per un llamp, es estava registrant una tronada seca. Només va ploure, de fet, un 0,2 litres a l'estació d'observació del Mas de la Olla, amb ràfegues d'entre 30 i 40 quilòmetres per hora. I també ha informat que és la nit ha sigut molt fresca, Toni, amb 20 graus de mitjana a la nit, però amb una humitat del 70%.
1: El reguero d'incendis no acaba així. En total se'n van declarar 7 de relativa importància i altres menors al Pilla.
3: Sí, a les comarques de Castelló hi hagué focs tots per llamps a l'Alcúdia de Veo, Borriol i Altura, que ja estan o controlats o estabilitzats. També hi hagué un rebrot a Tales del de l'incendi de la Vall d'Uixó. De fet, els bombers de Castelló en treballen en total en 9 focs. A València, xicotets incendis forestals, a Sieteaguas i Tavernes de la Vall Digna, està la muntanya de l'Ombria, que ha mobilitzat fins a 2 unitats terrestres, una li transportada i 2 mitjans aeris. La mateixa pluja el sufocava, tant el de Tavernes com el de Sieteaguas. I a Alacant es declarava un incendi a Llíber que a les 8 i mitja ja es donava per estabilitzat.
1: L'altre assumpte de portada és el violent tren de tempestes que ha deixat diversos esclafits humits, principalment a la Ribera. El vent ha arribat a bufar este dijous cap als 149 km per hora, en concret al terme de Sumacàrcer, a la Ribera Alta, o també en la mateixa comarca, fins a 143 km per hora a Alzira. El Pidia, més xifres d'aquestes tempestes.
3: Sí, doncs que el Consorci de Bombers de València va arribar a realitzar 120 actuacions a localitats com ara Alzira, Sueca, Guadassuar, Carcaixent, Sumacàrcer i l'Alcúdia, la majoria per caiguda d'arbres, pedres i cornisses. Dia per avaluar avui els danys en façanes, parts i avingudes i dia de retirada de branques i enderrocs, especialment els calguts per l'enfonsament parcial de la paret que guarda la volta de l'església de Santa Caterina d'Alzira. Alfonso Domínguez n'és l'alcalde.
9: La paret no ha suportat, suposem que la pressió, potser també la humitat, no ho sé. El cas és que ha rebentat d'alguna forma, ha caigut damunt de la teulada i ha sigut de l'edifici nexe també el que ha sigut danyat. I a partir d'ahir hem estat mirant tot la resta de la població i tenim moltes places i molts carrers en arbres danyats, mobiliari també que ha caigut damunt, alguns que han deixat volant, inclús he vist cartells de publicitat i plaques solars també pròpies i dels veïns.
3: La línia d'esclafits es dibuixava des de la Canal de Navarrés, on apenes ha fet mal, passant per la Ribera Alta i la Baixa, tocant el mar ja entre Cullera i el Perellonet a València. <t'en> Senten els crits de la clientela d'una terrassa al Perellonet i el trencament de cadires i vidres. El vent ha bufat acompanyat de pluja quasi torrencial, però els acumulats no són excessius. 84 litres a Barxeta, 72 a Carcaixent, segons Abame. D'altra banda, com ens hem apuntat, la línia de tren i metro es va veure afectada i a la carretera, l'autovia A38 a Sueca, un arbre va ocupar parcialment la via. El temporal també ha esguitat zones del sud, com ara Villena, a l'Albina Lopó, on s'ha originat xicotetes inundacions en una pedania, la de la Zafra.
7: L'actualitat informativa en les notícies del matí.
1: Són les 8 i 17 minuts del matí. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, confia que les comunitats autònomes dirigides pel Partit Popular reflexionen i prioritzen els interessos dels ciutadans en el Consell de Política Fiscal i Financera que tindrà lloc el 4 de setembre. En esta trobada es debatrà i votarà la proposta del govern espanyol i del seu departament per a la reforma del model de finançament autonòmic. El Consell ja li ha contestat, considera que el model proposat beneficia Catalunya i torna a reclamar un fons d'anivellament.
3: El ministre ha visitat Alacant des de dijous les instal·lacions de Mercasa i Mercalacant i s'ha referit al finançament de les comunitats autònomes. Diu que les governades pel PP actuen al dictat de Núñez Feijóo, que es mou per interessos electorals per damunt dels propis interessos de les autonomies, tot i que espera que reflexionen.
10: Los intereses del señor Feijóo son bloquear al gobierno de España, votar a todo que no y no dialogar. La Generalitat Valenciana necesita los más de 3.669 millones de euros y lo sabe todo el mundo, igual que la condonación de la deuda la necesita y lo sabe todo el mundo. Yo confío en que los presidentes, presidentas, los reflexionen.
3: Per la seva banda, el conseller d'Economia, José Antonio Rovira, ha sol·licitat al ministre una negociació real i efectiva amb totes les comunitats autònomes per elaborar, diu, un nou sistema de finançament, ja que el model en el qual treballa el govern central naix d'una negociació bilateral amb Catalunya. Això és el que diu la nota de premsa, on Rovira també recorda que el Consell fa temps que reclama un fons d'alliberament transitori en la Comunitat Valenciana fins que el model de finançament siga una realitat, però el ministre diu Rovira que també sol·licitava este fons en conseller en la nostra comunitat i ara no el veu necessari.
1: Este dijous ha començat l'evacuació dels 1.700 migrants a la platja del Trampolín a Ceuta fins als centres d'acollida habilitats per l'executiu espanyol. Tot i això, poc després, alguns centenars hi tornaven per por de ser expulsats. Esta reubicació és focus de les crítiques per part de l'oposició, que continua exigint la devolució dels migrants al Marroc. Alba Roger, Madrid.
11: Sí, el trasllat dels milers de migrants que encara malvivien a les platges ceutines és, segons el govern, una de les primeres mesures. Escoltem la ministra Elma Saiz.
12: Absolutamente, ha sido un traslado voluntario, bueno, porque hablamos de personas para que se incorporen a recursos temporales de acogida, atención humanitaria.
11: També manté la seva intenció de traslladar a la península 500 xiquetes menors, però el president ceutí, Juan Jesús Vivas, insistix.
13: Sin olvidar nunca que la vuelta a normalidad tiene que ser el retorno a Marruecos de todas las personas.
11: Postura també del PP en l'àmbit nacional, Carmen Fúnez.
14: El presidente Pedro Sánchez desde la Mareta disfrutando de sus vacaciones mientras los ceutíes siguen pasando miedo. Aquí nadie ha hablado de deportaciones. Aquí de lo que se está hablando es del cumplimiento de la ley.
11: Pero el govern ho considera il·legal, així ho ha dit el ministre Arcadi Espanya.
10: Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino. Y ellos lo saben. El interés superior del menor está muy por encima del interés del Partido Popular.
11: Europa també dona suport a retornar als migrants, tot i que exigeix protegir les persones vulnerables.
1: Es en parlar dels incendis valencians al principi d'aquest informatiu, però més enllà de la Comunitat Valenciana hi ha incendis que continuen també amb diferents evolucions. El que més preocupa és el de Pino Franqueado a Càceres, a Extremadura, tot i que, segons les últimes informacions, Sofia evoluciona favorablement.
6: Així és, la principal preocupació del CECOPI allí ara mateix és que l'incendi no travessarà el riu Malvellido, una línia roja, perquè si passava això, si l'incendi travessava aquest riu, obria la porta a que el foc es redimensionara i tornara a fer-se gran, però això s'ha pogut evitar i els esforços ara mateix estan centrats en diferents punts calents en zones de difícil accés.
1: Més coses.
15: Les temperatures, les condicions d'humedat són bones, pero es verdad que también lo eran durante la noche y el incendio también tiene su propia meteorología.
1: Escoltaven la presidenta d'Extremadura, Maria Guardiola, parlant sobre aquest incendi, però parlem ara d'un altre sinistre. Anem a Sud-amèrica. La terra torna a tremolar a Sud-amèrica, esta vegada ha sigut al Perú, un país acostumat als moviments sísmics, però no als 6,7 que es van registrar ahir, Sofia.
6: L'epicentre ha estat al nord de Coracora, a la regió d'Ayacucho, però amb una profunditat de 108 quilòmetres i que s'ha notat, a més, en nombroses parts del país.
1: Més coses. A més al nord, a Colòmbia, continua el recompte de víctimes del terratrèmol registrat, Sofia, el passat 10 d'agost.
6: Les víctimes mortals oficialment s'eleven fins a les 319 i 260 és el recompte de persones desaparegudes. També s'han incrementat a 4.506 persones. La xifra de ferits fins al moment es comptabilitzen 153.336 famílies damnificades i en 476 municipis diferents. Cali i Pereira són les dues capitals més afectades, on han col·lapsat 302 edificis.
1: Ucraïna, ja parlem d'Europa, patís un dels pitjors bombardejos russos dels últims mesos.
6: L'atac que s'ha patit esta nit deixa almenys 16 morts i més de 40 ferits, la majoria a Kiev. I salten també les alarmes. Un dron ha entrat en l'espai aeri de Romania i ha obligat a actuar a dos avions de combat espanyols del comboi de l'OTAN.
1: Escoltem la marxa mora Chimo, targeta de presentació de les festes de moros i cristians d'Ontinyent, a la Vall d'Albaida, que ahir, malauradament, no va sonar. Es va cancel·lar tant l'entrada de bandes com la interpretació de Chimo el dia.
3: Sí, un acte que enguany era molt especial perquè es commemora el centenari del naixement del mestre Ferrero i Anna va dirigir-ho la seva filla Pilar Ferrero. Passada la tempesta, avui tornen les festes de moros i cristians d'Ontinyent en punt, retransmetrà en directe a partir de les 6 i mitja de vesprada l'entrada cristiana i a les 10 menys quart de la nit serà el torn de l'entrada mora.
1: Anem ara al Camp de Morvedre. Segunda escena va omplir ahir el seu escenari en el Teatre Romà amb la representació de Fedra en los infiernos.
4: Todas mis hermanas castigadas por la historia, ruego vuestra clemencia.
3: És un dels moments de l'obra, un dels monòlegs de l'actriu Lídia Bosca, que ha interpretat també Emencia en una proposta escènica dirigida per José María del Castillo i basada en un text original reinterpretat i oferit des d'una perspectiva actualitzada que va posar l'èmfasi en les dones de la mitologia, en les passions humanes, els desitjos prohibits, els juïs morals i la culpabilitat transformada en pecat.

0: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: Què fas este capte?
3: Tu què creus? Festa?
2: I el següent?
3: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
4: Diumenge de grans emocions al Punt a Punt. Amb dos grans partits, des del Martínez Valero, Elx Barcelona, i des del Metropolitano, Atlètic de Madrid, Villarreal. I en segona, en directe des de Castalia, Castelló Sabadell. Tot en directe des de les 3:30 de la vesprada, este diumenge al Punt a Punt.
5: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
6: fem banda
5: amb el millor repertori de músics valencians.
6: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
5: Desfilarem al costat dels nostres músics.
6: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda. Esports. Les notícies del matí.
7: El València està a punt de començar esta nova edició de la Lliga i avui parla el tècnic Carlos Corberán, Eva Casany.
8: Bon dia, Toni. Sí, esperadíssima compareixença del tècnic que no parla des de maig quan acaba el curs anterior. Ja s'ha incorporat el lateral dret Pablo Maffeo, que arriba a cedit de l'Olympiacos. Avui ja s'entrenarà amb la resta de companys i podria estar disponible per al debut de l'equip en la Lliga demà contra el Celta. Mentrestant, esperen poder tancar ja l'operació amb el Girona per Arnau Martínez.
7: Parlem de l'altre equip de la ciutat. En el Llevant estem pendents de l'oficialitat del reforç d'Endoukoué.
8: Sí, este defensa arriba a ir procedent del Liverpool, on no pot jugar perquè encara no té prou punts per aconseguir, després del Brexit, el permís de treball. Es posarà a les ordres de Luis Castro ja per a preparar el partit que es granotes. Jugaran dilluns contra l'Osasuna.
7: I a nit, Eva, es jugaren dos partits, un de la Lliga i un altre de la Conference League.
8: Sí, en la competició domèstica es va jugar el partit de la polèmica, el debutar, que recorden, per les males condicions de l'estadi de Vallecas, es juga allí i ni l'equip ni l'afició estan molt d'acord. Rayo i Alavés empataren a un. I en l'anada de la prèvia de la Conference League, el Getafe de Bordalàs guanya per 3-1 el Partizan, amb Dianes, Dunes en alt, Andrés García i Johan Mojica. L'eliminatòria per a traure's un bitllet per a la fase regular d'esta competició resoldrà dijous que ve.
7: El València Bàsquet ja ha començat de manera oficial la pretemporada.
8: Ja hem pogut veure per primera vegada tot l'equip junt a les ordres de Xavi Albert en este primer entrenament molt intens de cara a una temporada exigent quan totes les mirades estan posades en el vigent campió de Lliga. El conjunt taronja ha patit una renovació quasi total i haurà d'encaixar totes les peces. Han eixit 9 jugadors, se n'han arribat 6 i cal evitar les comparacions i no obsessionar-se amb les expectatives. Això és el que ha declarat el capità Josep Puerto.
9: Jo crec que això realment no ho pensem. Nosaltres el que pensem és en fer el nostre treball el millor possible i ja està. Bueno, al final les expectatives pues ja és cosa des de mes, no? Lo que fue la base del año pasado, ¿no? Que vamos a intentar competir todos los partidos, vamos a darlo todo y a partir de ahí pues a ir construyendo y a ver hasta dónde podemos llegar.
7: I per acabar este bloc d'esports, un anunci important i molt esperat d'un tenista.
8: Sí, el de Carlos Alcaraz, que després de 4 mesos ha superat la lesió que tenia a la muñeca i tornarà a competir. Ho farà en el US Open.
7: Gràcies, Eva. Per tant, el tenista murcià tornarà a competir més de 4 mesos després, com dius, Eva, en haver superat la lesió a la muñeca dreta. I amb això, donem pas ja al resum de la jornada amb els principals titulars.
10: les notícies del matí.
7: Estem molt pendents d'un incendi declarat a nit entre Sogorb, Palau de Palància i que crema, també afecta el terme de Gàtova al Camp de Túria a causa de la caiguda d'un llamp. Diverses dotacions de bombers forestals i mitjans aèris treballen a la zona. El Pilar Vilbert, hola de nou.
11: Hola, a les 6 de la matinada s'ha reunit el conseller Valderrama en el centre de comandament avançat establit a l'Ajuntament de Gàtova. El centre d'emergències de l'Eliana establia la situació 1 del pla especial davant del risc d'incendis forestals. No van ser l'únic incendi. Altres 6 focs van afectar les muntanyes de la comunitat, a l'Alcúdia de Veo, Borrió, l'Altura, estes a la província de Castelló, Setaigües i Tavernes a València i Llíber a Alacant. Tots estan ja estabilitzats almenys o extingits.
7: També estem pendents de Ceuta, quan es complissin 3 setmanes de l'arribada de desenes de milers de migrants.
11: Sí, unes 1.500 persones, segons el govern espanyol, 4.000, segons fonts policials, han sigut desallotjades de la platja del Trampolín, on havien muntat un campament improvisat. Moltes, però, han tornat a la platja per por de ser expulsades al seu país. Tot i això, enmig de les crítiques del Partit Popular, que continua exigint la devolució de tots els migrants al Marroc, una mesura que l'executiu recorda és il·legal.
7: I el nostre titular de cultura, Fedra, en los infiernos, va arribar a nit al Teatre Romà de Sagunt.
12: Ruego vuestra clemencia. Yo, la mujer pecadora que se quitó la vida.
11: Es Lídia Bosch, protagonista d'este Fedra en los infernos, acompanyada en el repartiment per Julio Peña. Esta obra clàssica, que es va representar a nit dins de la programació de Sagunt Escena, planteja el retorn de la protagonista després d'arribar a un acord amb els déus del destí per a construir, reconstruir la seva història.
7: I un altre sumari de cultura, de música potent, el heavy metal de Judas Priest va omplir a nit el Roig Arena.
11: En el segon concert dels només 2 que ha oferit a Espanya enguany, 9.000 persones han vibrat al ritme dels principals himnes d'esta banda que ha repassat els més de 50 anys de carrera com una de les més influents del heavy metal.
7: Una pausa publicitària i de seguida tornem ja amb la tertúlia.
1: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
13: Este estiu que la calor no te la pegue. Beu aigua sovint. Evita el sol entre les 12 i les 17 hores. Usa cremes de protecció solar. Protegis especialment majors, menors i persones vulnerables. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
14: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
15: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
16: Fronta una onada de calor, actua. Climatitza la casa, mantén les finestres i persianes tancades durant el dia i aprofita les nits per ventilar i baixar la temperatura de les habitacions. Busca alternatives a l'aire condicionat. Si no disposes d'aire condicionat, passa unes hores en llocs públics climatitzats.
17: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A.Punt Ràdio.
18: Els matins del cap de setmana, escoltem les nostres bandes. Donem veu als músics i a les societats musicals. En A.Punt Ràdio, posem l'accent en la música. Posem l'accent en tu.
19: La tertúlia en A.Punt. Les notícies del matí.
7: Són les 8 i 35 minuts del matí. Obrim de seguida la tertúlia d'actualitat, però recordem que estem molt pendents de l'incendi forestal que afecta el terme de Sogorb, a l'Alt Palància, i també el terme de Gàtova, al Camp de Túria, a l'interior de la Serra Calderona. De seguida anirem allà en directe, però abans comencem, com diem, la tertúlia. Avui amb Isabel Olmo, subdirectora del diari Levante, el Mercantil Valenciano. Bon dia.
10: Molt bon dia.
7: I amb Giovanni Guida, sociòleg.
20: Hola, buenos días.
7: Bon dia. I com diem, comencem abans d'anar amb l'incendi, amb la tertúlia, i parlem primer de finançament. Estem a punt d'iniciar el nou curs polític i seguim donant voltes, com sempre, al tema de l'infrafinançament, un tema enquistat des de fa dècades, ja pràcticament estructural, de la Comunitat Valenciana. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, confia, ho va dir ahir dijous, que les comunitats autònomes dirigides pel Partit Popular reflexionen i prioritzen els interessos dels ciutadans en el Consell de Política Fiscal i Financera que tindrà lloc el pròxim 4 de setembre. L'escoltem.
21: Los intereses del señor Feijó son bloquear al gobierno de España, votar a todo que no y no dialogar. La Generalitat Valenciana necesita los más de 3.669 millones de euros y lo sabe todo el mundo. Igual que la condonación de la deuda, la necesita y lo sabe todo el mundo. Yo confío en que los presidentes, presidentas, los reflexionen.
7: Bé, què vos semblen aquestes declaracions? És una apel·lació al diàleg o una manera de pressionar políticament el Partit Popular? No sé si vosaltres també confieu que hi haurà una rectificació, Isabel.
10: Home, la veritat és que l'oferta que va fer el govern, no?, sobre finançament autonòmic alleugerava prou les arques valencianes, no?, que com sabem estan molt necessitades de recursos econòmics, en part per culpa d'esta manca, no?, de finançament just que necessita aquesta comunitat. No obstant això, evidentment, jo també puc entendre la postura del Partit Popular en el sentit de dir ells se senten que s'accepten, no?, esta espècie de condonació, estan sometent-se a un xantatge o a un tipus d'actuació política que no ens agrada. Bé, la veritat és que la situació econòmica de la Comunitat Valenciana necessita recursos econòmics i necessita esta condonació del deute. És a dir, moltes vegades hem d'anar per damunt de la nostra miopia política o dels nostres interessos polítics i intentar acceptar el que sí que suposa, no?, una proposta econòmica aixina, que recordem, és molt necessària per a tindre bons col·legis, bona sanitat, bons serveis públics. Quan parlem de finançament, que és una paraula que la gent diu, uf, quin rotllo, estem parlant de millor qualitat de vida. Per tant, hauria d'haver un consens polític sempre de tots els partits polítics en esta qüestió.
7: Bé, podem connectar ja en directe amb Gàtova, però abans volem, Giovanni, també una opinió sobre aquestes declaracions d'Arcadi Espanya i sobre el tema de finançament, de manera breu.
20: A veure, si és cert que la Comunidad Valenciana junto con Murcia es, en datos, las comunidades que en este sentido están más infrafinanciadas, ¿no? Esto es interesante destacarlo porque es verdad que aunque el acuerdo haya nacido de un pacto o de algo a puerta cerrada entre el gobierno central y el gobierno catalán, en este sentido la Comunidad Valenciana y Murcia son las que más beneficiadas saldrían de este nuevo modelo de financiación que se está planteando. Esto sí me gustaría destacarlo. Por otro lado, me parece muy interesante que en este sentido la democracia pues tiene sus pasos, tiene sus formas de funcionar, de diseñar las leyes y luego implementarlas. Esto es el Consejo Política Fiscal y Financiera como primer paso en el cual el gobierno central se junta con los expertos, los consejeros de Hacienda, en este caso Rovira en la Comunidad Valenciana, para llegar a los primeros acuerdos que luego se llegarán al Consejo de Ministros para hacer proyectos ley, ¿no?, y finalmente votarlos en el Senado, en el Congreso, en las Cortes Generales. Entonces hay que dejar funcionar a la democracia en este sentido. Muy rápido, encima de la mesa está una mejora de 3.669 millones para la Comunidad Valenciana, la condonación de la deuda, que en un principio tenemos más de 60.000 millones y se está hablando de unos 10.000 millones, es insuficiente, ¿no?, en este sentido, y el fondo de nivelación transitorio que estamos reclamando para que hasta que se apruebe estas nuevas leyes tener algo donde sostenernos y no tener que seguir engordando la deuda, ¿no?
7: D'acord, Giovanni. Doncs fem ara una breu pausa en la tertúlia i parlem de seguida de l'incendi forestal. Ho estem contant, més d'una desena de dotacions de bombers treballen des de nit en un incendi forestal causat per un llamp a l'interior de la Serra Calderona. L'incendi s'ha originat al terme municipal de Sogorb, a l'Alt Palància, però es troba molt prop del nucli urbà de Gàtova, ja al Camp de Túria, i molt a prop d'on s'ha originat l'incendi. En esta població es troba la nostra companya, Amparo Martín. Bon dia, quina és la situació a estora?
0: Bon dia, Toni. Sí, nosaltres estem al Parc de l'Hoyo, així a Gàtova. Així estan l'alcalde de Gàtova, l'alcalde de Locau, també estan les forces de seguretat de l'Estat, esta protecció civil, bombers. Ens acaben de confirmar el cap de comandament aeri que estan, ja són tres els mitjans aeris que estan sobrevolant la zona. Com veieu, també està el conseller d'emergències, Juan Carlos Valderrama, i estan tots pendents d'aquest incendi que encara no se sap quines hectàrees són les que diguem, estan incendiades. Estan fent ara un reconeixement per a veure la capacitat d'aquest incendi. Però perquè ens conten un poquet més, tenim amb nosaltres el secretari d'Emergències, Fernando Las Heras. Bon dia, secretari econòmic.
2: Bon dia.
0: Bé, des de anit estan treballant en aquest incendi. L'origen continua pensant que és un llamp?
2: Sí, efectivamente, estamos desde las 8:20 de anoche. El origen aún se está estudiando, pero parece ser que es la caída de un rayo debido a una tormenta seca que se produjo ayer por la noche, sí.
0: Bé, quan hem vingut este matí, vostè i el conseller ja estaven així reunits. Quins són les dotacions que estan treballant i en quina situació es troba en estos moments ara, sí, l'incendi?
2: Bueno, estamos desde anoche trabajando. Anoche teníamos alrededor de 90 efectivos, los cuales se han incrementado durante el día de hoy. Y hoy se han sumado a las labores de extinción 11 medios aéreos, los cuales van a ser fundamentales para determinar el alcance que podemos tener en la evolución del incendio. Yo creo que van a hacer una labor sensacional.
0: Tenim molt a prop aquest incendi de la Vall d'Uixó que va durar tants dies. Com estan els ànims de totes les forces, totes les corporacions, bombers, forestals?
2: Sí, bueno, efectivamente llevamos un verano bastante complicado porque hemos tenido cuatro grandes incendios y ahora este también nos preocupa mucho porque es la Serra Calderona, y desde luego tenemos que intervenir de una forma muy contundente como estamos haciendo hoy con los medios aéreos y con todos los medios terrestres, pues para evitar que se propague. De momento el incendio se encuentra activo, pero somos optimistas de que con los medios aéreos podamos tener buenas noticias pronto.
0: Contes, per favor, a l'audiència, quan se fan esa reunió amb bombers i tal, ¿de qué es parla? O sea, ¿quiénes son los primeros puntos a atender?
2: Bien, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es determinar si hay riesgo para la población. Eso es fundamental para nosotros, y entonces en ese caso lo que tenemos que hacer es ordenar las medidas de confinamiento o evacuación. Por supuesto, luego en un segundo lugar son los bienes, tanto en estas zonas como son zonas agrícolas, pues bueno, y hay explotaciones ganaderas, también la de preservar que puedan ser evacuados todos los animales. Y luego, por supuesto, la extinción del incendio mediante unas estrategias adecuadas junto con bomberos, medios terrestres y medios aéreos, los cuales en coordinación son fundamentales para ir determinando. Como verán, también aquí hay un amplio despliegue, no solo de bomberos, sino de la unidad de técnica de análisis, para que nos determinen todas las condiciones climatológicas para poder intervenir de una forma u otra en el incendio y poder atacarlo desde luego de la forma más efectiva.
0: I per últim, secretari autonòmic, ¿n'hi ha gent evacuada? ¿S'ha confinat alguna població?
2: No, en absoluto. Ahora, en este momento, no hay ningún peligro para ninguna de las poblaciones, no para Gàtova, ni por supuesto para el otro flanco de la Sierra Calderona, ni para Segorbe, Altura, ni Olocao. Eso es algo fundamental, que es lo primero que hemos determinado al intervenir en el incendio, pero de momento no hay ningún problema.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies. Sabem que la CB25 està no, està mig tallada, és a dir, està com vigilada, no? Perquè tampoc entren turistes, però sí que puguen baixar i entrar al poble, la població, no sé si?
2: És fundamental també deixar unes vies de evacuació en qualsevol moment i sobretot perquè puguin els medis d'emergència treballar amb tranquil·litat. Si les tuviésemos abiertas, ahora, pues, habría un trasiego de una circulación de vehículos que dificultaría todas las labores de incorporación de los medios. Por lo tanto, estamos haciendo un filtro para los residentes del pueblo y los suministros para que no tengan ningún problema tampoco.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, secretari autonòmic Fernando Las Heras. El dicen que torne de nou a esa reunió que estan fent. Moltíssimes gràcies per atendre la ràdio televisió d'Apunt. I bé, nosaltres ens quedem així per saber quins seran els pròxims passos. De moment sí que sentim esa vigilància aèria, esos helicòpters i esa avioneta que estan sobrevolant la Serra Calderona. Toni.
7: Moltes gràcies, Amparo, per esta última hora. Ja ho han sentit, 11 mitjans aèris s'incorporen ara en l'extinció d'aquest incendi de Sogorb i Gàtova i també, important remarcar-ho, de moment no hi ha cap perill per a la població. I quan són les 8:45 minuts, reprenem el temps de tertúlia, reprenem el tema del qual estàvem parlant, el finançament autonòmic. El Consell Valencià diu que la proposta de finançament beneficia Catalunya i que es va negociar bilateralment amb aquesta comunitat autònoma i reclama de nou un fons d'anivellament. La comunitat valenciana té motius per a... Penseu que realment té motius per a rebutjar aquesta proposta del govern espanyol, Isabel?
10: A veure, jo ja ho, bueno, crec que ho ha comentat ja en la resposta anterior. Jo crec que la proposta del govern, tot i no ser la proposta que la comunitat valenciana necessita per a pal·liar aquest sistema d'infrafinançament que arrosseguem de tant de temps, considere que el Consell hauria de replantejar-se també l'opció de poder efectivament accedir a esta condonació parcial o esta bonificació, com es vulgui dir, i sobretot jo crec que això ha de servir, perquè tampoc podem fer una política de finançament basada en anar tapant forats. És a dir, jo crec que la comunitat valenciana és una de les comunitats que més ha crescut en els últims anys a nivell de població. Som molta més gent de la que érem quan es va fer el sistema de finançament, i això s'ha demostrat en que, tot i ser una comunitat avançada, pionera, amb un turisme, amb una població per damunt de la mitjana, sobretot la població per damunt de la mitjana, continuem sent, com bé deia el meu company, de les pitjors tractades. Aleshores, jo crec que el govern del president Llorca hauria de ser una mica més flexible, una mica més intel·ligent, o si no, una mica més oportunista en la situació que té ara, i poder utilitzar aquests diners que el govern central proporciona per a poder pal·liar la seva situació, que al final és la situació dels valencians.
20: Sí, la verdad es que, como comenta Isabel, hay que, no creo que sea una cuestión de aceptar o de rechazar, ¿no? Es una cuestión de negociar. Es cierto que, no quiero repetirme, pero claro, siendo una de las comunidades autónomas con peor financiación por habitante, ¿no? En este sentido, por habitante ajustado, se nombra un poco el dato, la estadística, junto con Murcia. Claro que sí, que estamos, que tenemos que de alguna manera aceptar este reajuste o este modelo de financiación. Lo que pasa es que, claro, al todavía ser un proyecto y no haberse todavía juntado todas las comunidades autónomas, los consejeros, y haberse llevado como vía ministros al Congreso, todavía estamos, entiendo, en un primer paso en el cual tenemos que seguir negociando y tenemos que seguir poniendo encima de la mesa un poco la situación que tenemos aquí como comunidad valenciana, ¿no? En este sentido es muy importante esta condonación de la deuda. Tenemos bastante dinero acumulado por esta infrafinanciación que llevamos arrastrando desde los últimos años, ¿no? También el tema de la DANA, aunque es verdad que tiene una financiación aparte de urgencia, entiendo que es también motivo de en esta negociación de ponerlo encima de la mesa, cómo poder de alguna manera afrontar posibles contingencias en un futuro como comunidad autónoma. Y esto, sinceramente, es lógico hacia una gobernanza más descentralizada, menos jerárquica, en la cual las comunidades autónomas tengan más voz, ¿no?
7: Bé, doncs hem de fer un nou parèntesi en la tertúlia i parlar de terratrèmols. Des de fa uns dies, una successió de moviments sísmics, alguns de magnitud pròxima a 5, manté en alerta la població i els experts, la població sobretot de la província de Granada. És inevitable mirar també cap al nostre territori. Què significa aquesta activitat sísmica per a la Comunitat Valenciana? Estem davant d'un fenomen excepcional i sobretot estem preparats per afrontar un terratrèmol important? En parlem ja amb Paco García, catedràtic d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica de la Universitat Politècnica de València. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Hola, buenos días.
7: Paco, comencem.
3: Gracias a ustedes.
7: Senyor García, comencem mirant cap a casa. La Comunitat Valenciana, especialment el sud, és també una zona amb activitat sísmica. Hem de mirar amb preocupació el que està passant estos dies a Granada?
3: A ver, pertenecemos al dominio bético en la zona sur y también en la zona sur de la provincia de Valencia. Lo que está ocurriendo es normal, ¿vale? La bética es uno de los dominios más activos que hay sísmicamente. Por eso, lo que está sucediendo, sobre todo en la zona de Granada, se están dando unos terremotos que afortunadamente son enjambres, es decir, muchos terremotos en la misma zona con uno mayor, y se está disipando la energía.
7: Señor García, ¿hay alguna relación geológica entre los terratrémolos de Granada y la actividad sísmica que tenemos a Murcia, al sud valencià o a altres punts de la Comunitat Valenciana?
3: Sí, o sea, como acabo de decir, estamos en el dominio bético. Es decir, ese dominio bético que va más o menos desde, digamos, el estrecho de Gibraltar hasta Mallorca, pasa por toda nuestra zona sur, es decir, todo lo que es Alicante y la zona sur de la provincia de Valencia, y es donde suelen ocurrir más terremotos. En nuestra comunidad valenciana, pues está surcado de fallas que pertenecen a este dominio. No son exactamente las fallas que hay en Granada, y es donde ocurren terremotos en la comunidad valenciana, pues casi todos los días, aunque son de magnitudes inapreciables o muy pequeñas.
7: Parlem ara del que està passant a Andalusia els últims dies. Granada porta diversos dies amb molts terratrèmols i alguns pròxims a magnitud 5. Podria explicar-nos què està passant exactament sota terra, en aquella zona?
3: Lo que está pasando es que están muy próximos al contacto entre la placa euroasiática y la africana. Evidentemente, los empujes de las dos placas que se mueven milímetros al año hace que se ocurre este tipo de terremotos y con esa energía y con esa frecuencia en el tiempo. Es decir, estamos, digamos, en una zona de contacto de placas, por eso son más activas, más frecuentes y de mayor energía.
7: Una pregunta que segurament es fan moltes persones, sobretot els habitants de Granada i l'àrea metropolitana: esta successió de terratrèmols pot ser el preludi d'un altre de més gran, o això no es pot saber o està de moment descartat?
3: A ver, no se puede saber de antemano, no se puede saber. Lo que es bueno es que sucedan, digamos, esta liberación de terremotos, de energía con un número de terremotos de magnitud menor. De antemano saber si va a ocurrir en una zona un gran terremoto o no, no lo podemos saber.
7: I podem predir, senyor García, els terratrèmols, o encara avui només, com està comentant, podem calcular probabilitats, estudiar les falles?
3: Por supuesto, se tienen que estudiar las fallas, saber cuáles son las activas. De hecho, ya están cartografiadas. El Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero de España las tiene en disposición en las páginas web. Para ello hay una red sísmica digital, una de las mejores del mundo, enlazada internacionalmente, donde estamos auscultando nuestro territorio 24 horas al día, permanentemente, todos los días del año, y así los geólogos e ingenieros saber qué tipo de ondas nos va a llegar a superficie y sobre todo a las estructuras. Y a base de modelos, como ha comentado, de probabilidad o estadística también se utiliza, pues saber qué magnitudes máximas se pueden esperar en una zona.
7: Senyor García, volia preguntar-li també per una qüestió molt pràctica. Si un terratrèmol ens sorprèn a casa, què és el primer que hem de fer?
3: Protegerte la cabeza. Lo que tienes que hacer es proteger tu cuerpo. la cabeza. Si estás cerca de una mesa, tírate debajo de la mesa. Si estás durmiendo, ponte debajo de la cama. Si estás cerca de una puerta, ponerte en el dintel. En fin, unas medidas muy simples, pero que te pueden ayudar a mucho.
7: Y para acabar, después de la experiencia...
3: Eso como primero. Y sobre todo, no entrar en pánico. Es fácil decirlo, pero cuando te ocurre, eso ya es más complicado.
7: Mantindre la calma és sempre important. Per acabar, senyor García, després de l'experiència de Lorca a Múrcia i del que estem veient ara a Granada, estem prou preparats al sud-est peninsular per afrontar un terratrèmol important? Perquè, per exemple, recorde que a Lorca van veure com edificis antics van suportar el terratrèmol i edificis nous, teòricament construïts amb la normativa antisísmica, van fallar, no? Van patir algun col·lapse o algun problema fins i tot estructural.
3: A ver, es una pregunta muy acertada en el sentido de que tenemos en nuestro país pues mucha historia y sobre todo se refleja en la arquitectura con muchos siglos de edificios antiguos. Evidentemente estos edificios no cumplen la norma antisísmica y no están preparados, caerán. Dicho de otra forma, aunque suene así, recordemos el terremoto famoso de Montesa, que esa fortaleza, ese enorme mole que tenemos, no duró casi nada, en unos 60 segundos se vino abajo. En cuanto a la nueva edificación, se está siguiendo la norma sismo resistente y esos edificios pues sí que van a resistir. ¿Que se tiene que ir mejorando con el paso del tiempo? Sí. Por ejemplo, lo que hemos observado es que elementos ornamentales, como pueden ser aleros, como puede ser un alicatado o una fachada ventilada, etcétera, en zonas sísmicas, pues son los primeros que se rompen, pero estructuralmente lo que es, digamos, el esqueleto del edificio, pues no sufre daños. Entonces, en eso sí que tenemos que mejorar y poner unas normas en la edificación sobre estos elementos ornamentales, como puede ser, no sé, balcones que sobresalgan más o menos, o todos estos enfoscados que se puede poner con piedra, pues son los que revientan. Entonces ahí tendríamos que ajustar la norma sismo resistente y aprender de estos casos como ha sido el de Lorca y el de Granada.
7: Paco García, catedràtic d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica de la Universitat Politècnica de València. Gràcies per ajudar-nos a entendre què està passant amb els sismes i sobretot què podem fer davant del risc sísmic i de terratrèmol.
3: Vale, moltíssimes gràcies.
7: Posem ara sobre la taula una altra qüestió que ens afecta i molt. Tornem a la tertúlia. Eixa pujada del preu màxim de l'habitatge protegit, el metre quadrat passa de 2.400 a vora 2.600 euros, concretament 2.568 euros. Això és un 7% més. El Consell defensa que l'actualització és necessària.
3: Moltíssimes gràcies.
7: Posem ara sobre la taula una altra qüestió que ens afecta i molt. Tornem a la tertúlia. Eixa pujada del preu màxim de l'habitatge protegit, el metre quadrat passa de 2.400 a vora 2.600 euros.

0: metres quadrats. Evidentment estem parlant d'un preu alt, encara que és cert que és els costos s'han incrementat. Hauria de variar, una pregunta que volia fer-vos hauria de variar el preu màxim segons el municipi? No és el mateix construir a València, per exemple, o a la ciutat d'Alacant, que en una localitat amb preus de l'habitatge molt, molt més baixos.
1: Claro, a ver, suposadament hauria de variar, clar que hauria de variar per moltíssimes qüestions, no és el mateix efectivament, però el que passa és que el que estem veient els últims anys és que no varia res. És que els preus, l'abús en els preus de les vivendes de WPO i vivenda lliure és tremendo, perquè a més tots sabem també el que es produeix després en el mercat de la WPO, que no se pot comprar després de no sé quants anys, abans de no sé quants anys, però que estem veient que en esta situació d'extrema necessitat la pirateria també està eixint per qualsevol. Aleshores, ja fa molt de temps que aquest tema s'ha descontrolat, ja fa molt de temps que han faltat polítiques clares i contundents de vivenda per a controlar justament això, i el preu em sembla una desproporció, perquè efectivament aquí estàs excloent pues a les famílies que no se poden pagar això, i hi ha moltíssimes famílies que de classe treballadora, famílies immigrants que acaben de vindre ací, que van a construir una nova vida, que com van a pagar, per l'amor de Déu, però 240.000 euros, això és una barbaritat. I qui no entenga això és que viu en un sistema, una societat, bueno, de primera classe i punt.
2: Esto es realmente interesante porque últimamente hay un debate encima de la mesa, en el sentido de que tanto los grandes propietarios, no solo los fondos de inversión y grandes propietarios son el problema, también hay en España gran parte del parque de alquiler a manos de pequeños propietarios que tienen una o dos viviendas, ¿no? Entonces todos ellos han de alguna manera colaborado para que el precio de este alquiler esté como está, ¿no? En los últimos 10-15 años ha subido en un prácticamente un 100%. Entonces, en este sentido, es muy interesante porque desde una parte, digamos, más, no miope, pero sí partidista, como comentaba antes, no tiene sentido hacer bandos, pero desde un bando se está poniendo encima de la mesa de que los propietarios, como han subido mucho los gastos, sobre todo indirectos, conforme a riesgo, posibilidad de recuperar tu vivienda, se habla también mucho del tema de la ocupación, etcétera, seguros de impago. En los últimos años parece como que el propietario, tanto el grande como el pequeño, no tiene margen de rentabilidad, y entonces han tenido que subir el precio por una cuestión meramente de rentabilidad personal, familiar, y que si no te sale, digamos, a cuenta poner tu vivienda en alquiler. Yo creo que esto es realmente una cuestión cortoplacista y bastante miope de ver la realidad actual. Si no fuera rentable el mercado del alquiler, no habría una burbuja especulativa en la cual en los últimos 10-15 años han venido grandes fondos de inversión internacionales a precisamente comprar vivienda para poner en alquiler. Si fuera tan ajustado el margen de rentabilidad, no tendríamos una de las bienes, digamos, con mayor posibilidad internacional, y así se ve, ¿no?, reflejado en el mercado. En este sentido, hay que ser sincero, ¿no? El que hereda una vivienda, el que es rentista en España con respecto al mercado inmobiliario, tiene un tesoro, porque es verdad que en los últimos años ha crecido tanto el alquiler que es difícilmente justificable que no haya margen, ¿no?
0: Ara fem una nova pausa en esta tertúlia perquè estem molt pendents de l'actualitat que passa sobretot per l'incendi que afecta l'interior de la Serra Calderona. Tornem en directe a Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, per saber l'última hora de l'incendi que, com diem, està afectant la Serra Calderona i este terme municipal, el de Gàtova, i també el de Sogorb, a l'Alt Palància. Amparo Martín, quina és la situació a hores d'ara?
3: Bé, Toni, només acabar el directe anterior, han pujat ací a este camió, és el punt de comandament avançat on estem ací, al centre de Gàtova, i han estat al voltant de 20 minuts parlant i reunits. Ara, en aquests moments, ja han baixat, estan ací, hem vist la Guàrdia Civil, Policia Nacional, bombers forestals, totes les brigades. Hem sentit també els avions, com una avioneta volava molt baix per a supervisar tot el terreny. I així tenim a alguns dels alcaldes de les poblacions que han estat en alerta, no?, tot el dia. Senyor Ropero, vostè és l'alcalde d'Olocau. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Bé, com va ser a nit, com va ser aquest dispositiu, aquest avís per aquest incendi?
4: Bueno, pues nos va a cridar el alcalde Gátova y a partir de ahí movilizamos a Protección Civil y nos venimos. O sea, llevamos ya 12 horas aquí y la verdad es que pues intentando que ayudar en todo lo que hemos podido desde Protección Civil de Olocao y ayudando a los medios, y a partir de ahí espero que se extinga lo antes posible y que sigamos aprendiendo de todos los incendios, porque al final cada incendio se aprende y este incendio ha sido complicado por el tema de accesos.
3: Clar, me contava abans que està dins com d'un barranc i, per tant, els accessos són complicats per a, sobretot, les brigades forestals, però tot i això, hi havia mangueres de fins a 2 quilòmetres.
4: Sí, la verdad que el esfuerzo de todas las brigadas y todos los medios que se están dotando, la verdad que es excepcional. El trabajo esta noche, estando a pie de incendio, la verdad que ha sido un trabajo magnífico y se sigue haciendo. Evidentemente, como digo, al final ves que los accesos pues son tan importantes a la hora de proteger lo que es en este momento nuestro patrimonio arbóreo, y es muy importante, pero desde luego el trabajo ha sido excepcional. Como estabas comentando, se ha tirado mangueras más de 2 kilómetros, en todos los frentes se ha estado trabajando y la verdad que el esfuerzo es un esfuerzo titánico, y espero que en las próximas horas que no haya ninguna variación de tiempo y se pueda por lo menos perimetrar el incendio.
3: Moltes gràcies, Antonio Ropero, alcalde de Olocau. Anem a parlar amb Juan Romero, perdó, l'alcalde de Marines. ¿Cómo se alerta a la población en un caso aixina?
5: Hombre, nosotros hemos echado bandos, emitido por WhatsApp y información a los vecinos para que estuvieran alerta por si las circunstancias iban a peor, que estuvieran, que se informaran por los medios, canales oficiales, y nada más, solo. Pues gracias a Dios no ha habido que alertar otra vez más, nada más que al principio, para decirles que había un incendio, y esperemos que esto se resuelva rápido y bien.
3: Molt bé, moltíssimes gràcies als dos alcaldes de Olocau i de Marines. I anem a parlar també, com no, a Juan Salmerón, és l'alcalde de Gàtova, és l'epicentre d'este punt de comandament avançat. Alcalde, un dia qualsevol d'estiu, però molt diferent.
6: Efectivamente, ahí acabaremos el día en un raig que va a provocar un incendio en el límite de los termes de Sogorbe y Gátova, y hemos pasado toda la noche así, encara estem así.
3: Bé, que pot transcendir d'esa reunió que ha tingut ara el punt de comandament?
6: D'esa reunió el que s'està és valorant dels mitjans que s'han ficat a disposició, portem treballant tota la nit, com ja ho sabeu, n'hi ha més de 120 persones treballant des del dia d'ahir, ara mateix estem treballant, si no recordem mal, de 11 a 15 mitjans aeris, i el que s'està valorant ara mateix on s'està actuant, que està en la cresta que va cap al Pico de l'Àguila, els fronts que n'hi ha i com s'està treballant allà, és el que s'està parlant.
3: Quants fronts n'hi ha?
6: N'hi ha dos fronts, el front est i el front oest. I un és el que va a la zona coneguda com la zona de Masia de Ferrer, i l'altra part és la part del Pico de l'Àguila. La part que va a la Masia de Ferrer sí que és veritat que està més controlada, la part que ve al Pic de l'Àguila pues és on s'està esforçant en els mitjans aèris per a poder controlar. Jo no puc dir molt més perquè no soc bomber forestal.
3: Clar, però els accessos, és el que comentaven, que els accessos són complicats, és una zona que no està urbanitzada, és Serra Calderona, és part natural.
6: Efectivament, sí que és cert que les pistes forestals que arriben, que rodegen la part de l'incendi, sí que estan totes fetes, concretament la que puja al Pic de l'Àguila, la conselleria la va asfaltar farà un any, i la que roda per darrere cap a la Masia de Ferrer, també està la pista forestal acabada de fer per la conselleria farà menys de 6 mesos. Però sí que és cert que la part de l'incendi no n'hi ha camins directes ni sendes, i s'està treballant de manera, a nit els mitjans ho feien caminant, en el risc que això suposava, és a dir, l'esforç ha sigut segant tant per les administracions com per els propis bomberos que s'han jugat la vida per a poder controlar aquest incendi, i dificulta molt el terreny que tenim, que al final és un terreny de muntanya, un terreny on no hi ha camins que apleguen directament, i també què va passar de nit, i de nit no se veu el que n'hi ha davant.
3: Ho deia abans el secretari autonòmic, que no hi ha confinament i tampoc n'hi ha evacuacions.
6: No, efectivament no n'hi ha evacuacions i confinament perquè ara mateix no n'hi ha un risc per a la població. Sí que és cert que des de l'Ajuntament de Gàtova s'han imposat una sèrie de mesures per a protegir a la població, d'autoprotecció. Per exemple, s'ha tancat la piscina municipal, s'han tallat els accessos a la muntanya, s'ha prohibit circular pel parc natural, s'ha demanat a la gent que, per favor, que isca de casa el menys possible, també per a no dificultar el treball dels efectius que estan treballant en aquest incendi, i el tema de la restricció de l'aigua, al final també tinc que aplicar restriccions d'aigua, perquè necessitem tota l'aigua que tenim a Gato Badia d'Avui, tant la de la piscina com la de la balsa, com la dels hidrants d'aigua potable per a aquest incendi.
7: Molt bé, moltíssimes gràcies, Juan Salmerón, alcalde de... Jesús Salmerón, perdó, alcalde de Gàtovas. Molta informació de repente, però sobretot això, parlant d'aquest incendi que de moment encara s'està perimetrant, s'està fent aquest reconeixement per veure fins on alcança. Sentim ara l'helicòpter amb aquesta bossa d'aigua i bé, estarem ben pendents de si hi ha algun tipus de declaració per part de la Conselleria d'Emergències.
0: Moltes gràcies, Amparo Martín, per esta última hora des de Gàtova, al Camp de Túria, per l'incendi forestal que, com saben, afecta també el terme de Sogorb, on s'hauria originat a nit a causa d'un llamp. Tornem a la tertúlia. Este dijous ha començat l'evacuació dels 1.700 migrants a la platja del Trampolín a Ceuta fins als centres d'acollida habilitats per l'executiu central. Tot i això, poc després, alguns centenars hi tornaven per por de ser expulsats. Esta reubicació és focus de les crítiques per part de l'oposició, que continua exigint la devolució dels migrants al Marroc, sobretot l'oposició de Partit Popular i Vox. Alba Rocher, Madrid.
8: Sí, el trasllat dels milers de migrants que encara malvivien a les platges ceutines és, segons el govern, una de les primeres mesures. Escoltem la ministra Elma Saiz.
9: Absolutamente, ha sido un traslado voluntario, ¿no? Porque hablamos de personas para que se incorporen a recursos temporales de acogida, atención humanitaria.
8: També manté la seva intenció de traslladar a la península 500 xiquetes menors, però el president ceutí, Juan Jesús Vivas, insistix.
10: Sin olvidar nunca que la vuelta a normalidad tiene que ser el retorno a Marruecos de todas las personas.
8: Postura també del PP en l'àmbit nacional, Carmen Fúnez.
11: El presidente Pedro Sánchez desde la Mareta disfrutando de sus vacaciones mientras los ceutíes siguen pasando miedo. Aquí nadie ha hablado de deportaciones. Aquí de lo que se está hablando es del cumplimiento de la ley.
8: Pero el gobierno considera ilegal, així ho ha dit el ministre Arcadi Espanya.
12: Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino. Y ellos lo saben. El interés superior del menor está muy por encima del interés del Partido Popular.
8: Europa també dona suport a retornar als migrants, tot i que exigeix protegir les persones vulnerables.
0: Bé, acabem d'escoltar esta crònica de la nostra companya Alba Roger. El desallotjament del trampolín és una solució al problema o simplement un canvi d'ubicació dels migrants? Què en penseu, Isabel?
1: A veure, la veritat és que la situació és molt complicada. A Ceuta, evidentment, tu no pots entrar la gent ahí en el carrer de qualsevol manera, en una platja, en un espai. Jo crec que a l'aire lliure, si la gent la té, la tens que donar-li una cobertura. Estàs en Europa, has de donar-li una atenció. No pots fer com que no estan, fer com que no els veus, estan allí, i els veïns de Ceuta estan allí i estan compartint espai i necessiten una ajuda humanitària perquè han arribat allí. I el que està clar és que en cap cas volen tornar als seus països. Recordem que qualsevol persona, segurament qualsevol de nosaltres, mai voldrem tornar als nostres països si tinguem que viure en un sistema d'una dictadura o un sistema com Marroc o com altres països que no respecten els drets humans. Per tant, evidentment que no volen tornar als seus països i faran tot el possible per no tornar. Ara, dit això, sí que em dona la sensació, tot i... per una banda em sorprèn molt la postura del Partit Popular intentant votar-se la normativa i la llei, que ells saben perfectament que existís i que això és que proposen no se pot fer ni s'hauria de poder fer, però al mateix temps sí que noto una certa passivitat, és a dir, crec que el govern està reaccionant una mica massa amb lentitud, amb tota una crisi com la que està passant a Ceuta, no? I jo crec que venim episodis on la presència de l'Estat s'ha necessitat molt, com era la Dana, i s'ha trobat a faltar també molt, com era la Dana, crec que algunes de les respostes que es va donar en aquell moment s'haurien d'haver après per a esta crisi humanitària.
0: Joan?
2: Creo que nos estamos acostumbrando a un ambiente político de confrontación constante. Hace un tiempo no tanto, cuando había una emergencia a nivel global como es esta, al menos podíamos ponernos de acuerdo en algunos bases o mínimos. En este sentido, hoy día parece que todo tiene que ser una confrontación. En este caso, hasta saltándote la ley internacional, porque tú no puedes devolver en frío ni en caliente a los menores no acompañados, porque necesitas una serie de informes y de garantías, en este caso por parte de Marruecos, para que ese acogimiento por parte de las familias vaya a ser plausible y real. Tú no puedes devolver a los menores y dejarlos desamparados. Esto no es legal. Entonces, nos estamos acostumbrando, no sé si a nivel mediático vende y la ciudadanía lo compra, pero en vez de buscar soluciones y consensos, nos acostumbramos a grandes confrontaciones, aunque no tengan sentido. Y yo creo que detrás de todo esto hay un fin electoral, evidentemente, por parte de la oposición. Y en este sentido, Marruecos es gran aliado de Estados Unidos, y también en este sentido Feijóo ha dejado bien claro en sus declaraciones de ayer de que cuando él esté en el gobierno tendrá unas relaciones mucho mejores con Marruecos. Entonces, en este sentido, hay que leer entre líneas, ¿no?
0: El president de la ciutat autònoma, Juan Vivas, diu que la reubicació no arregla el problema i reclama més mitjans al govern espanyol. Heu fet els dos menció a l'actuació del govern central. A dia d'avui, quan ja han passat tres setmanes, com valoreu la resposta de l'executiu central? Encara que ja s'ha avançat també la tua
1: opinió. Jo l'he trobat absolutament lenta, manca de reflexos. Crec que les primeres hores on van, efectivament, no es van assabentar el que estava passant, i la imatge que es va transmetre va ser molt preocupant, insistís, la mateixa manca de reacció que es va notar durant els primers dies de la Dana. Per tant, crec que no van saber valorar la magnitud del que estava succeint. Però és que després és molt perillós, perquè escoltant al president de Ceuta, que al final és un alcalde, perquè és una ciutat autònoma, és un alcalde, no? I l'escoltava l'altre dia i jo deia, clar, és que ell és alcalde d'una ciutat que està a l'altre costat del mar, no? És a dir, estàs fora de la península. Realment, si la situació d'abandonament en si mateixa ja la tenim prou, diguem-ne, prou viscuda, no? En aquests casos s'ha exacerbat més, no? Jo crec que estan passant-ho realment mal. I que qualsevol govern possiblement es trobaria amb les mateixes circumstàncies, perquè és una situació molt difícil de gestionar. Però sí que és veritat que sol passar que on no va el president van després és com una pluja de ministres, no? La gent no vol una pluja de ministres, vol actuacions ràpides.
2: En este sentido, creo que a nivel europeo estamos viviendo en los últimos años un endurecimiento muy ligado al surgimiento de la extrema derecha de nuevo en el discurso de la cuestión migratoria. Ya veremos hacia dónde vamos, pero es verdad que se está teniendo una política, no solo el gobierno actual, ni a nivel local, nacional, sino más a nivel europeo, una política muy reactiva en vez de planificada. Entonces, deberíamos sentarnos, ponernos de acuerdo y hacer realmente una política planificada, preventiva, porque es verdad que estas olas migratorias van a ser y son cada vez más frecuentes.
0: El govern espanyol acusa el Partit Popular d'utilitzar la crisi políticament, mentre que el PP acusa Sánchez d'haver abandonat Ceuta. Penseu que s'està fent política partidista d'aquest assumpte, que també és, òbviament, una crisi humanitària?
1: Home, absolutament. Vull dir, no hi ha crisi ni situació, no se faig a política partidista en aquest país. I ahí, perdona, però tinc que assenyalar directament al Partit Popular, que és el principal partit de l'oposició, que en molts casos hauria de posicionar-se amb una altura de mires digna d'un partit que se suposa vol governar un estat, i fa unes declaracions i afirma unes sentències que espanten i que realment li lleven credibilitat, perquè és un partit que ha governat, és que és un partit que ja ha gestionat, que sap perfectament del que estem parlant. O sea, recordem, per favor, tot el mogollón de perejil, vull dir, deixem a veure, és que es coneixem també la seva política de gestió. Per tant, tot allò que ara dirien que farien, pues no ho han fet en el passat. El que passa és que moltes de les coses que estan proposant ja no se poden fer. O sea, no se poden fer des d'un punt de vista de la normativa europea, la llei humanitària.
2: Claro.
1: Per tant, hem de ser una miqueta seriosos, i el Partit Popular també hauria de ser seriós en aquest tema, que és molt greu.
2: Estoy totalmente con Isabel. Estamos en un punto en el cual parece que la oposición, y ya la ciudadanía lo está bastante viendo porque es explícito, está priorizando totalmente sus fines electorales y partidistas a lo que la mayoría de gente, digamos, quiere, y hasta al sentido común. En este sentido, deberíamos reflexionar al respecto, ¿no?
0: Doncs quan són les 9 i 22 minuts és moment ja d'acabar el temps de tertúlia. Avui han estat amb nosaltres Isabel Olmos, subdirectora del diari Levante, el Mercantil Valenciano. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Giovanni Guida, sociòleg, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Fem una breu pausa i tornem de seguida amb més notícies.
13: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
14: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
15: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
16: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
17: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
18: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
19: A la mar, senyores...
13: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
20: Les notícies del matí.
0: Són les 9 i 25 minuts del matí, moment ara de parlar del foc. L'incendi de Sogorb, Palau Palància, manté el dispositiu d'emergència després d'una jornada marcada per 9 focs provocats per llamps. El sinistre, l'incendi, presenta dos flancs i manté desplegat en el municipi el punt de comandament avançat. Amparo Martín, una última hora des de Gàtova.
3: Bé, així continuen les reunions, continuen l'organització d'aquest incendi que no té confinament, de moment tampoc no han desplegat a les persones a cap lloc, que cada habitant està en el seu poble. Ha sigut sobretot el que estan fent ara és supervisar la zona per saber exactament els punts. Ja saben que són dos flancs que sí que toca la Serra Calderona. Estava en un barranc que va començar un llamp, se va començar l'incendi en un barranc i per tant va ser complicada la situació per als primers moments, però ara ja n'hi ha 11 mitjans aeris més un o més que se sumava, estan ja tirant aigua per a sofocar aquest incendi. No sabem exactament les hectàrees afectades. Se suposa que en una hora o així ja parlarà el secretari autonòmic o el conseller, que estan així en este punt de comandament. I bé, de moment estan tots tranquils, no ha afectat a cap població ni a cap vivenda, tampoc rural, perquè està dins del parc natural de la Serra Calderona i per tant en aquests moments no perilla ni ramaderia ni persones. De moment se treballa en això. Han estat tota una nit molt llarga i continuaran tots els efectius fins que este foc estigui extingit.
0: Moltes gràcies de nou, Amparo. Doncs, a més, a última hora ens quedem des del punt de comandament avançat de Gàtova. N'estarem molt pendents, estarem pendents sobretot de saber la primera estimació d'hectàrees afectades. Canviant d'assumpte, trobem el cadàver d'un home a Benicarló, al Baix Maestrat, després d'hores de recerca a la platja. Sofia Riego.
20: Els bombers del Consorci de Castelló van rebre l'avís que un home havia entrat a la platja la nit de dijous i no l'havien vist eixir. Efectius del Parc del Baix Maestrat, del grup de rescat aquàtic, han eixit a la mar amb la llanxa de rescat i al voltant de la mitjanit han trobat l'home en un tram de costa. Però, tot i els intents de reanimació per part dels sanitaris que van acudir fins a este lloc, només es va poder confirmar la mort d'este home. Les causes no s'han confirmat i estem molt pendents també de poder oferir-los més informació sobre l'home que ahir, a causa del vent que es va viure a Xàbia, hauria resultat ferit de gravetat en colpejar-lo una porta metàl·lica.
0: A Xàbia, la Marina Alta. I parlem ara d'economia. Les pernoctacions hoteleres del juliol han augmentat 3 dècimes, un 0,3%, una pujada tímida respecte al 2025, però que ve acompanyada d'una pujada, Sofia, una pujada dels preus de vora un 6% en la taxa anual.
20: Sí, la conseqüència d'esta pujada de preus ha sigut l'augment de la rendibilitat, tot i que no ha pujat molt aquestes pernoctacions hoteleres. Els hotels han obtingut uns beneficis d'un 5,8% més. Són dades de l'INE en el seu informe sobre la conjuntura turística hotelera del mes de juliol d'enguany. En este període, la Comunitat Valenciana ha sigut la tercera destinació més escollida pel turisme nacional, només per darrere d'Andalusia i Catalunya. Qui més ens ha visitat? Internacionalment, francesos, holandesos i estatunidencs.
0: No tenim temps per a més, estem arribant ja al final de l'informatiu. Parlem ara de nou de cultura, de música. Avui s'estrena La Mentida.
21: Todas mis hermanas castigadas por la historia, ruego vuestra clemencia. Yo, la mujer pecadora...
22: Que ha ocultat la mentida, que ha ocultat la mentida...
0: És una cançó de la Maria, l'artista d'Oliva, que forma part de la banda sonora de la pel·lícula Eixam. L'òpera primera d'Òscar Bernasser arriba a les sales el 4 de setembre de la mà de Contracorriente Films. No tenim temps per a més. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem dilluns a partir de les 8 del matí. Que tinguin molt bon cap de setmana.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Davant un avís de preemergència per incendis forestals, prepara't i ajuda'ns a protegir la Devesa. No tires puntes de cigarret ni encengues foc. Deixa lliures els accessos per als vehicles d'emergència. I si veus fum o foc, telefona al 112. Informa-te'n pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal, en col·laboració amb la Universitat de València.
2: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
3: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
4: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
5: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
6: Diumenge de grans emocions al Punt a Punt. Amb dos grans partits, des del Martínez Valero a Elx Barcelona i des del Metropolitano Atlètic de Madrid Villarreal. I en segona, en directe des de Castàlia, Castelló Sabadell. Tot en directe des de les 3:30 de la vesprada este diumenge al Punt a Punt.
7: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
8: fem banda
7: amb el millor repertori de músics valencians.
8: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
7: Desfilarem al costat dels nostres músics.
8: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
9: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
10: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
11: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
12: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
13: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
11: En A Punt Ràdio.
14: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
15: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
14: No pintem les coses de color de rosa.
15: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
14: I parlem l'idioma de l'esport.
16: Los 11 que salgan a morder como perros.
17: Tornarem al 4-4-2
18: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
19: Al mando.
20: Tu li has donat les claus.
21: Por algun lado saldrà la rata.
14: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.2.

0: Què tal? Molt bon dia. Seguim molt pendents de l'oratge. És ja divendres 21 d'agost. Així encetem una nova edició d'Amunt i Avall, el magazín d'Apunt Ràdio, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. I dic jo que estem pendents de l'oratge perquè un violent tren de tempestes deixava ahir granís i ràfegues de vent que arribaren a 149 km per hora a la Ribera. El Consorci de Bombers de València ha actuat en més d'un centenar d'incidències en poblacions com ara Alzira, Sueca, Guadassuar, Carcaixent, Sumacàrcer i l'Alcúdia, la majoria per caiguda d'arbres. A Cullera es van viure moments molt complicats. En uns minuts es van tancar el cel i les fortes ràfegues de vent van obligar a desallotjar la platja. Un esclafit tèrmic va sorprendre els veïns i turistes d'este municipi. L'episodi de pluges i tempestes previst a la Comunitat Valenciana per a este dijous va deixar precipitacions amb adversitat torrencial molt alta que han afectat l'interior i el prelitoral de la província de València i també l'Alt Vinalopó. Les tempestes han anat en alguns punts acompanyades, com diem, de granís i sobretot d'aixes fortes ratxes. A més, a Alzira, a la Ribera Alta, també es van viure moments complicats, ho explicava l'alcalde d'Alzira, Alfons Domínguez.
1: 143-144 km per hora, una barbaritat. Hi ha hagut moltes trencades, molts arbres que han patit, alguns s'han arrencat. Ha caigut lateral de l'església de Santa Caterina i ha portat el sostre que té al costat. L'únic bo i positiu d'això és que no ha hagut danys personals.
0: I quan són les 9 i 36 minuts del matí, el que anem a fer ara és actualitzar totes les dades i també conèixer la previsió de l'oratge de cara al cap de setmana. Javi Miró, bon dia.
2: Bon dia.
0: Que te deia jo que estaves de vacances, però no.
2: No, no.
0: Estaves fent altres coses.
2: Sí.
0: Bueno, una miqueta de descans, però hauràs tingut,
2: una
0: o no?
2: Setmaneta tingut, una setmaneta. Des de l'eclipsi.
0: Ah, bueno.
2: Que ahir vaig aprofitar i vaig gaudir de l'esdeveniment del segle, perquè va ser una autèntica barbaritat.
0: Mira, va ser preciós. Sí. Clar, nosaltres farem un seguiment així al programa exhaustiu.
2: Sí, sí, sí.
0: I coincidirem pràcticament tot l'equip, bueno, part de l'equip que estaven treballant, que ens alegrarem moltíssim d'haver pogut disfrutar d'aquest espectacle.
2: Sí. Jo vaig ser afortunat perquè vaig tenir companys que es van quedar així treballant i encara estava dins d'aquest període, no? I vaig poder gaudir d'ell, des de Morella, així que superbé.
0: Jo estava al meu poble, que és el Camp de Morvedre, i ho vaig veure també de meravella, un seguiment perfecte, des del primer minut fins al final. Bueno, anem a lo
2: que toca.
0: Que
2: toco.
0: Que està la gent agobiada, ahir de repente es va posar negre, jo estava així a València, però m'arribaven vídeos de Cullera, de El Perelló, i jo deia, mare meva, què està passant?
2: Van tirar tempestes molt violentes, que avançaven des de l'interior, es van cap a Múrcia i ràpidament van avançar cap al litoral central del nostre territori i sobretot destacar la rapidesa en la que avançaven estos nuclis, inclús la prontitud, no? Van ser molt matineres aquestes tempestes, de normal.
0: Sí, perquè se pensaven que era
2: més tard,
0: sí,
2: una miqueta més tard. Sí, sí. Doncs a la una i mitja ja teníem aquestes tempestes actives i que van ser les primeres, les més fortes, solen ser les que agafen tota l'energia acumulada en l'atmosfera, les primeres, i les que descarreguen amb més intensitat. I així va ser, van dir aquest nucli de tempesta que avançava des de la zona d'Aiora ràpidament cap a la Ribera Baixa i que deixava aixos desperfectes amb ratxes de vent de més de 120, 130
0: i que fa
2: 140
0: km
2: per hora. És que no és por, és que és perillós.
0: És que és perillós, a mi m'he dit,
2: és perillós.
0: És com un tornado, és que ha sigut un tornado.
2: Un tornado no era un esclafit humit perquè venia acompanyat de precipitació, i la diferència que hi ha entre un tornado i un esclafit humit és que, per exemple, el tornado tenim un vòrtex, no? Que gira en totes les direccions del vent. Però així ahir...
0: I ve del mar o no té res a veure?
2: No, no té per què. No té res a veure. Però ahir el que teníem era la mateixa direcció del vent. Mm-hmm. Era el vent, la descàrrega de precipitació que feia, que era tan intensa que eixa descàrrega de precipitació espentava l'aire que tenia al davant i, per tant, la direcció és única. I això és la diferència que hi ha entre un tornado i un esclafit. Però, bueno, les conseqüències poden ser les mateixes, perquè les ratxes de vent van ser molt importants, venien acompanyades de precipitacions i, al final, esta consecució de tempestes que van tindre al llarg de la vesprada d'ahir, perquè el primer nucli va descarregar vora 20-30 litres per metre quadrat, que no va ser ninguna barbaritat, però després va continuar plovent i el munt de precipitacions al llarg de la vesprada va ser molt destacable, amb 84 litres per metre quadrat a Barxeta, 72 a Carcaixent, van caure 40 litres per metre quadrat entre les 6 i les 7 de la vesprada, és a dir, ja va ploure abans, però ja va ploure abans i després va tornar a ploure amb intensitat, a Guadasséquies 68 litres, a Alzira 64, també estes ratxes esdevent importants. Inclús a l'Olleria, a la Vall del Baida, 63 litres per metre quadrat. Van tindre prou sort perquè hagueren pogut tindre pedregades destacables, no les van tindre. Sí que en la Vall del Baida va aparèixer la pedra, però va ser pedra menuda, per al que podria haver sigut, amb el potencial que teníem en l'atmosfera, haguera pogut ser molt pitjor. Així que bé, dins del mal que hem tingut desperfectes...
0: Sobretot per el camp i per les persones, lògicament.
2: La pedra ahir haguera pogut ser molt destacable. Tenim un entorn molt inestable i bé, ens van lliurar d'ella, a pesar que en algun punt de la Vall d'Albaida sí que la van tindre. Així que bé, bones notícies dins del que cap i dins del que haguem pogut viure ahir, que estàvem en una situació de molta inestabilitat.
0: I a més, les ratxes de vent, com comentàvem, 149 quilòmetres, això és una barbaritat.
2: Una ratxa huracanada, sí, sí.
0: I la part positiva, per posar-li algo positiu, la baixada una miqueta de les temperatures, que tots hem agraït moltíssim.
2: Això és molt positiu, perquè... Sí. Ahir, a aquestes hores, estem parlant d'una matinada històrica, no? De 32 graus de mínima a València, quan l'anterior mínima a València més alta era de 27, 5 graus per damunt del que havien registrat fins ara.
0: Em despertava per la nit i l'únic que feia era mirar el mòbil i mirar la temperatura.
2: No.
0: A les 2 de la matinada, a les 3, i no baixava, 32, 33, jo, 34.
2: Va ser històric.
0: Què està passant?
2: Estem vivint un estiu històric.
0: Sí, però molt estrany. Bueno, no sé si això és normal, però a mi és estrany.
2: Clar, és que el que està passant directament és que tenim... una onada de calor perpètua, podríem dir.
0: Sí, des de maig, perquè portem calor així ja...
2: I és així. I dins d'esta onada de calor, en què estem registrant anomalies sempre positives de temperatura, tenim pics, no? I el que vam tindre ahir i després ahir va ser doncs, que dins d'este entorn càlid doncs, es va configurar esta situació i va bufar vent de ponent, que fins ara no n'havien tingut d'una forma tan clara i no havia arribat fins al litoral. I el fet que s'arribarà als 43 graus llargs 48, al camp de Morvedre.
0: 48 me marcava a mi el cotxe quan vaig eixir d'ací,
2: Però això...
0: Que vaig estar un poc assustada, si pujar al cotxe.
2: No res, això són anècdotes. La temperatura oficial va quedar una miqueta més baix, afortunadament.
0: Sí. Per sort.
2: Però el fet que arribarà al ponent, per exemple, a Sagunt...
0: Sí, no, sí, jo estic molt a prop.
2: Això no passa tots els dies.
0: I
2: això és 43,4, si no recordo mal de Sagunt. Això és una autèntica barbaritat. Els 42 llargs d'Alboraia també.
0: Sí.
2: Vinalesa, la mateixa ciutat de València va registrar la quarta temperatura més alta des de que té registres. L'entorn d'Alzira, per exemple, de nou parlem d'Alzira, i ve tot unit. Alzira va registrar 45,1 graus al centre de la ciutat.
0: És que és increïble. Bueno, i la sensació tèrmica, que encara era més...
2: I és que damunt bufava el vent. I era el vent
0: terrible.
2: Calent,
0: però que si era no podies ni respirar.
2: I van tindre esclafits secs de forma puntual, se'n va donar algun, durant la nit i matinada d'ahir. No està passada, l'anterior, en punts de litoral alacantí, que va fer, per exemple, Tabarca va registrar una temperatura a les 2 de la matinada de 38 graus.
0: Mare meua.
2: Que Tabarca... Tabarca no registra temperatures tan elevades perquè està al voltant
0: de mar. Home, és que és una illeta, clar.
2: I van tindre esclafits secs. Ja ho hem viscut tots.
0: Espera, per a estudiar molt profundament este estiu. Mira, si et sembla i no tens massa pressa, també estem molt pendents de l'incendi originat per un llamp a Gàtova i també la zona de Segorbe, que ha mobilitzat mitjans del Consorci Provincials de Castelló i València i dels Bombers Forestals de la Generalitat. Anem a actualitzar precisament la situació en estos moments. Saludem al diputat del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, a David Vicente Segarra. Diputat, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia.
0: Gràcies per atendre'ns avui en directe. Volem conèixer, en primer lloc, quina és la situació a hores d'ara.
3: Bueno, pues l'incendi segueix actiu. Hem treballat tota la nit. L'incendi es va declarar ahir sobre les 8:30 de la vesprada. Era en una franja horària, ja que els mitjos aeris ja no podien volar, no podien treballar, i ha sigut tot de manera terrestre, tot el que hem pogut treballar esta nit. Sí que és veritat que els treballs han funcionat bé, totes les previsions que teníem s'han pogut complir, també les previsions meteorològiques ens han acompanyat, no hi ha hagut una baixada prou important de temperatures en esta zona, i la veritat que ens ha ajudat també a poder complir les previsions que teníem i els objectius que teníem per a la nit. I bé, ara pel matí s'han incorporat els mitjos aeris de manera progressiva, tenim un total de 11 mitjos aeris que s'aniran incorporant durant tot el matí, i són ells els que tenen que treballar ara. Hi ha una zona que és la part, diguem, que va més cap a Castelló, cap a la província de Castelló, que està prou activa i estan els mitjos treballant en ella en estos moments.
0: I no sé si... Ah, sí, diga.
3: Sí, no, que pareix que l'evolució puga ser favorable, però tot molt agarrat en pinces perquè tot dependrà d'això, de també un canvi de vent ara a mitjan matí, i esperem també pues, quan arribi aquest canvi de vent nosaltres que puguem tindre ja la faena molt avançada.
0: Bueno, tenim així a Javi Mirón, el nostre company meteoròleg, que igual també pot dir-nos si precisament hi haurà canvi de vent o no, o quina és la previsió per a les pròximes hores.
2: Sí, no, en principi hi ha un canvi de vent previst. A partir de migdia bufarà la brisa i, per tant, durant la nit i matinada han tingut aquest vent catabàtic, vent que ve del nord-oest, que ha fet avançar lentament l'incendi perquè les ratxes de normal són dèbils, ha baixat la temperatura, i durant aquestes pròximes hores, doncs, canvi de vent, bufarà vent del sud-est i el que és cua pues, passarà a ser cap, i esperem que el tinguin ben ancorat perquè així canvi de vent està previst per aquestes pròximes
0: hores.
2: Sí.
0: Afortunadament, així són bones notícies.
2: Sí, sí.
0: Diputat, hi ha un dubte també, hi ha alguna carretera tallada en aquests moments?
3: En principi no se veu afectada cap tipus de via de comunicació, perquè ja dic que està pràcticament l'incendi està dins del terme de Segorb, el que passa que el puesto de mando avançat per proximitat se va muntar en la província de València, en el primer municipi, que és Gàtova,
0: sí,
3: que és on estem en l'actualitat, i en principi no se veu cap via de comunicació afectada per l'incendi. El terme de Segorb és molt ampli, tampoc no es veu afectar ni cap població ni cap nucli habitat, que també és
0: important.
3: És un avantatge que ens ajuda també a l'hora de treballar i és molt important, i ahí estem, intentant pues, fer-li front i intentar pues, anar-lo perimetrant, que és el nostre objectiu per al matí d'avui.
2: Puc fer-li una pregunta? Mira, aprofite, perquè jo aquest estiu just he estat fent pràctiques en bombers de Catalunya i he estat aprenent molt i perquè la gent conega el treball dels bombers. Podries explicar-nos esta nit com s'ha treballat de nit en un entorn que per lo vist era de difícil accés? Perquè la gent ho sàpiga, perquè és molt important que la gent conega eixa tasca.
3: Pues, al final els treballs per la nit se compliquen per eixa falta de visibilitat, òbviament. Però sí que és veritat que en aquest cas, en aquest incendi, és un incendi també peculiar, per anomenar-lo d'alguna manera, perquè l'accés al mateix incendi de manera terrestre, només tenim una via d'entrada, tenim un camí d'entrada, uh-huh, i clar, al final pues, és un camí molt estret, que els mitjos no poden arrimar-se a un costat per deixar passar un altre, uh-huh, i s'ha hagut que fer inclús fins a un torn d'entrades i eixides, també ens ha ajudat Guàrdia Civil a poder-ho fer, per a que no se molestaren els mateixos mitjos treballant uns als altres. Ha sigut una nit de dos treballs cautelosos, perquè a més pues, també, de nit també se mira molt la seguretat, igual com per el dia, però per la nit s'extrema més la seguretat dels intervinients perquè no puguen tindre cap susto, no?, dins de l'emergència, i que estiguen treballant sempre en zona protegida. Per això que els treballs pues, se fan més angostos i costen més de donar fruits en aquest tipus d'incendi. La veritat que estem satisfets. Jo he parlat este matí quan han fet el relleu. Els coordinadors forestals i els tècnics m'han informat de conforme ha vingut la nit, i sí que veiem que aquests treballs han donat els seus fruits.
0: Pues esperem que millore al llarg del dia. De moment la previsió meteorològica és favorable per a que l'incendi estiga almenys no controlat, però sí perimetrat, i bueno, que no avance més, que és el que toca. Li agraïm moltíssim que ens hagi atès ara en directe, i és cert que portem un estiu, senyor Segarra, que la província de Castelló està maleïda, maleïda de tots els incendis que portem des de juliol.
3: Pues la veritat que sí, perquè només en el dia d'ahir van tindre nou emergències, nou servicis per caiguda de rajos,
0: sí,
3: i dels nou, bueno, pràcticament estan tots extingits, llevant el d'Alcúdia de Veo, que el tenim controlat, però també en vies ja d'extinció. Va ser un dia de molt de treball, de molta faena, i al final pues, bueno, ja teníem aquesta previsió meteorològica que podia passar això, podien haver aquestes tormentes seques que són el nostre pitjor enemic, no? Perquè si al final una tormenta ve acompanyada d'aigua, pues ens ajuda si en cas hi ha algun llamp que no se propague tan ràpidament. Però en aquest cas pues, són tormentes seques que dificulten pues, aquesta extinció.
0: Pues David Vicente Segarra, diputat del Consorci Provincial de Bombers de Castelló. Moltes gràcies, molt bon dia.
3: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Bueno, Javi, ens hem quedat pendents d'eixa previsió de l'oratge per al sí. cap de setmana. No sé si continuaran també les tempestes, si tornarà a pujar la temperatura a nivells desorbitats.
2: No.
0: Quina és la situació?
2: En aquest sentit, jo ahir, mentre plovia, estava pensant internament de dir... Ostres, si esta és la tempesta, la típica tempesta, que fa baixar ja les temperatures i ja no,
0: i
2: torna,
0: ja
2: no torna a l'estiu, això que teníem abans,
0: no,
2: ara,
0: no.
2: ara ja no passa, però no. bé, tant de bo siga l'última ponenta que tenim esta temporada. Per a demà sí que parlarem d'una miqueta més d'inestabilitat. Esta vesprada podríem parlar de tempestes, però restringides a l'interior de Castelló.
0: Vale.
2: Vindran acompanyades de precipitació, però no seran ni molt menys el que van tindre ahir. Seran tempestes puntuals que creixen a partir de migdia.
0: La típica tempesta d'estiu, això s'ha quedat
2: sí.
0: ja, o fa barbaritats o no plou.
2: En principi... No esperem cap barbaritat.
0: Vale.
2: Això sí, a partir de les 6 de la vesprada s'activa l'avís groc al Baix Maestrat perquè podrien tindre precipitacions. A la zona d'ací de Castelló està difícil que apareguin. Podrien aparèixer a pegadetes al litoral durant esta pròxima vesprada, nit i matinada, algun ruixat intens, però previsiblement la part més activa i més de pluges torrencials es preveu cap a Catalunya. Nosaltres quedaríem una miqueta al marge, però ahí està l'avís, així que podrien tindre precipitacions en punts del litoral, tant del nord de la Plana Alta com el Baix Maestrat, durant esta pròxima nit i matinada. Estes tempestes de l'interior d'esta vesprada no han fet activar els avisos, i avui les temperatures baixen, sobretot així, a la zona litoral central, una miqueta més que les que van tindre aire. Així que, bé,
0: millor.
2: Va baixant la temperatura. Per a dissabte, per a diumenge, dies més inestables, se'ns aproxima una miqueta d'inestabilitat per l'oest, les temperatures tampoc pujaran gran cosa, tindrem valors màxims que quedaran entre els 28 i els 30-32 graus pràcticament a tot el territori, per tant, temperatures molt agradables per,
0: molt
2: a, per
0: agradables.
2: Al que hem viscut.
0: És que estem a 21 d'agost,
2: sí.
0: Javi, per favor, o sea,
2: sí.
0: No sé, o sea, jo ja recordo, esta època, estar en el poble ja en una chaqueteta.
2: Sí,
0: estos
2: dies pot ser... les podem traure.
0: Dos
2: ja.
0: o tres dies.
2: Potser les podem traure. I després, precipitacions, això, un entorn més inestable, podríem parlar de precipitacions durant aquestes pròximes hores, esta vesprada cap a l'interior de Castelló, com hem comentat, i dissabte i diumenge podrien aparèixer tempestes en més parts del territori, però ni molt menys viurem el que van tindre ahir. Ahir era una situació organitzada d'una falca d'aire fred que creuava la península Ibèrica, nosaltres quedàvem a la part davantera, una situació molt inestable. Estos pròxims dies és diferent.
0: Bueno,
2: tempestes d'estiu. Així que
0: en principi...
2: caldrà parar atenció, veure com evoluciona la situació, però en general... viurem dies normals.
0: Val, perfecte, ens quedem en
2: no
0: aquest
2: que
0: missatge.
2: No el que hem tingut fins ara. Sí.
0: Molt bé, gràcies Javi, que adeu. Bon cap de setmana. Estàvem parlant fa uns instants d'aquest incendi a la província de Castelló i el foc de les Urdes a Càceres evoluciona de manera favorable amb retorn de veïns a les seues cases i alqueries desconfinades. El subministrament elèctric s'ha restablert també en tots els municipis i el càlcul de les hectàrees calcinades baixa de 4.800 a 4.250. Abril Pedro, bon dia.
4: Què tal, Lucía? Bon dia. El canvi en les condicions climàtiques ha permès atacar el foc des de l'aire, encara que es manté la situació operativa 2 del pla d'InfoCAEX i 163 efectius continuen treballant sobre el terreny perquè encara resten punts calents en determinades zones. En estos moments està en marxa una nova reunió del SECOPI per a actualitzar la situació.
0: I més coses a Ceuta. Uns 500 joves magrebins s'han tornat a la platja del Trampolí este dijous, hores després que a més de 1.200 persones de distintes nacionalitats que van entrar de manera massiva a la ciutat autònoma les han traslladades des d'este arenal als nous recursos temporals d'acollida.
4: La policia els ha traslladat als dos nous emplaçaments habilitats pel govern a l'esplanada de l'aparcament de Loma Margarita i l'embolsament de Loma Colmenar. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha confirmat des de Ceuta que estos dos dispositius, un dels nou, el de Loma Margarita, podran albergar a 1.800 persones i ha anunciat l'obertura de nous espais.
0: I així a casa nostra, familiars i amics de Miguel, el jove de 27 anys, que va morir la setmana passada després d'una baralla amb un altre xic de 22, han convocat una concentració este dijous per a retre-li homenatge i en senyal de condemna per estos fets. El presumpte agressor i la víctima van mantindre una disputa verbal que va escalar fins el primer li va pegar una puntada al peu al cap al segon que va colpejar contra les vies. Els fets van succeir en la parada del tram de Camp de Golf a la platja de Sant Joan d'Alacant. Miguel va acabar faltant a l'hospital on va estar ingressat. L'episodi ha generat polèmica perquè associacions pels drets dels col·lectius LGTBI d'Alacant veuen trets d'homofòbia en l'agressió i demanen que el crim es jutge com a tal. El Ministeri d'Igualtat també ha manifestat la seva preocupació pels fets i ha sol·licitat a la Fiscalia que valore l'aplicació de l'agreujament per discriminació de l'article 22.4 del Codi Penal.
4: Sembla que la discussió es va iniciar després que la víctima intentara lligar amb el presumpte homicida. El detingut va passar a disposició judicial i el jutge va acordar per a ell llibertat amb cautelars en considerar que no concorrien en este cas els requisits per adoptar una mesura més gravosa com és la presó provisional, ja que no veia risc de fugida en el presumpte autor dels fets que té arrelament en el territori. Este ha quedat investigat en una causa oberta per un delicte d'homicidi, segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Ahir de vesprada va transcendir que la Fiscalia de Delictes d'Odi assumirà este cas i que recorren davant de l'audiència contra la decisió d'haver deixat en llibertat a l'agressor. L'advocat defensor nega qualsevol delicte d'odi i assegura que el seu client també pertany al col·lectiu LGTBI.
0: I un nou terratrèmol de magnitud 3,4 ha tornat a fer tremolar Granada esta passada nit, quan els granadins tractaven de recuperar la normalitat després d'una jornada en la qual l'Institut Geogràfic Nacional havia registrat més de mig centenar de sismes, la majoria de baixa intensitat a la ciutat i en la seva àrea metropolitana.
4: El nou tremolor s'ha produït a les 2:15 de la matinada amb epicentre en el municipi de Dílar, segons l'Institut Geogràfic Nacional, i d'una magnitud 3,4. Així ho ha indicat l'entitat, depenent del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, que ha precisat que el sisme ha tingut lloc a una profunditat de tot just 5 quilòmetres. Emergències 112 d'Andalusia ha rebut amb motiu d'este nou tremolor 7 cridades de la capital, Armilla, Maracena, Las Gàbies i Alendín. Però, segons arreplega a través d'un missatge de la xarxa social X, de moment no té constància de cap dany.
5: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
0: I anem a repassar com cada dia les portades dels principals diaris. Ens atem a abrir l'eixer repàs per casa nostra, per Levante, el Mercantil Valenciano.
4: Sí, en Levante, el Mercantil Valenciano, llegim avui que un tren de tempestes sacseja la Ribera. Les províncies destaca també el temporal, en este cas titula La calor extrema dona pas a un seguit d'esclafits tèrmics que colpegen València. El diari Información porta en la seva portada el repte d'Alacant en 2040, el triple de jubilats que empleats. I el periòdic Mediterráneo de Castelló destaca que el dièsel frega ja els 2 euros a la meitat de les gasolineres de la província. Pel que fa als diaris nacionals, El País apunta que el govern sondeja al rei sobre una cridada a Mohamed VI i El Mundo porta en la seva primera plana que l'operació trasllat aboca a una odissea burocràtica d'anys.
0: I estem arribant pràcticament a les 10, però també volem contar-los que les pluges d'ahir i aquests esclafis tèrmics també han afectat molts municipis que celebren festes estos dies i este pròxim cap de setmana. Ontinyent, per exemple, ha hagut de cancel·lar este dijous tant l'entrada de bandes com la interpretació de la marxa Chimo a causa, com diem, d'aquestes pluges a la comunitat. L'Agència Estatal de Meteorologia havia activat la vista aronja per fortes pluges i tempestes a l'interior sud de València. La Societat de Festes del Santíssim Crist de l'Agonia va anunciar en un comunicat que se suspenia la programació d'ahir dijous de vesprada. A les 8:30 anava a ser l'acte més emotiu de la jornada, aquesta interpretació de Chimo, la marxa mora del mestre Ferrero, dirigida per la seva pròpia filla, Pilar Ferrero, un homenatge al músic en el centenari Pluges i Tempestes a l'interior sud de València. La Societat de Festes del Santíssim Crist de l'Agonia va anunciar en un comunicat que se suspenia la programació d'ahir dijous de vesprada. A les 8:30 anava a ser l'acte més emotiu de la jornada, aquesta interpretació de Chimo, la marxa mora del mestre Ferrero.

0: de la Vall d'Albaida. Així que, malauradament, es va veure afectada tota aquesta programació que n'hi havia en Ontinyent per aquesta pluja i per aquestes fortes ratxes de vent. És que abril, ahir, semblava que el món s'acabava.
1: Sí, és aquesta frase, jo crec,
0: que
1: semblava
0: horrible.
1: Que el món s'acabava, però al final cal seguir les recomanacions i, en aquest cas, malauradament, no es poden celebrar certs actes, però bé, millor previndre després que enfrontar-se a situacions com les viscudes en passades ocasions.
0: Home, és que de fet jo anava a agafar el cotxe i m'ho vaig pensar sí. tres vegades i no vaig eixir de casa.
1: Jo tampoc vaig eixir de casa tota la vesprà perquè per si a cas.
0: I sobretot per les xarxes socials, no sé si era el teu cas, però jo estava de vesprada mirant què estava passant al voltant de diferents municipis i clar, veies les imatges, veies aquestes ràfegues de vent huracanades que ja ens ha explicat Javi Miró, que no és el mateix un tornado que un esclafit, ara també aprofundirem en un esclafit tèrmic exactament en què consistís amb un expert, però precisament aquestes imatges són les que me van decidir quedar-me a casa. Jo crec que
1: era el millor que vas
0: és
1: poder fer
0: una
1: en
0: de
1: este
0: les
1: cas.
0: Millors opcions, correcte. Bueno, com dic, estem arribant pràcticament a les 10, ja saben que ara tenen tota la informació actualitzada en el butlletí informatiu i nosaltres tornem a partir de les 10:05, com dic, amb més actualitat i més entreteniment. Sobretot anem a encetar esta segona hora del programa parlant precisament de què és i per què se forma un esclafit tèrmic.

0: Són les 10 del matí.
1: A punt. Notícies.
0: Treball intens dels mitjans aeris i terrestres per a controlar l'incendi que crema el parc natural de la Calderona als Termes de Gàtova i Segorbe. 10 mitjans aeris de la Generalitat i 2 del Ministeri de Transició Ecològica estan treballant a més d'un centenar de persones que estan disponibles en els mitjans terrestres. Hi ha 12 unitats de bombes forestals i efectius del Consorci de València i Castelló. Ahir, minuts abans de les 8, un llamp d'una tempesta seca provocava aquest incendi que encara amenaça el parc, tot i que l'evolució es optimista. Fernando Laseras es el secretario autonómico de emergencias.
2: Llevamos un verano bastante complicado porque hemos tenido 4 grandes incendios y ahora este también nos preocupa mucho porque es la Sierra Calderona y desde luego tenemos que intervenir de una forma muy contundente como estamos haciendo hoy con los medios aéreos y con todos los medios terrestres pues para evitar que se propague. De momento el incendio se encuentra activo, pero somos optimistas de que con los medios aéreos podamos tener buenas noticias pronto.
0: De moment no s'ha indicat quantes hectàrees s'han cremat, però no hi ha perill, això s'ha dit, per a la població ni per a explotacions agràries. Seguim parlant-los d'este incendi perquè, com els hem apuntat, s'ha declarat a Segorbe, però crema més del terme de Gàtova, està més a prop del nucli urbà. Jesús Almerón és l'alcalde que ha explicat a les notícies del matí que hi ha 2 fronts actius.
3: S'està actuant, que està en la cresta que va cap al Pico de l'Àguila, los fronts que n'hi ha, el front est i el front oest. Y uno es el que va a la zona coneguda con la zona de Masia de Ferrer y la otra parte es la parte del Pico de l'Àguila. La part que va a la Masia de Ferrer sí que és veritat que està més controlada, la part que ve al Pic de l'Àguila pues on s'està esforçant en els mitjans aèris per a poder controlar.
0: Tot i que no preocupa la ciutadania, Salmerona ha relatat que la nit ha sigut molt dura, especialment per als equips terrestres.
3: A nit els mitjans ho feien caminant, en el risc que això suposava, és a dir, l'esforç ha sigut segant tant per les administracions com per els propis bomberos que s'han jugat la vida per a poder controlar aquest incendi. I dificulta molt el terreny que tenim, que al final és un terreny de muntanya, un terreny on no hi ha camins que apleguen directament.
0: L'Ajuntament de Gàtova ha emès un ban a la població per evitar el trànsit per la CB25 i facilitar el pas dels mitjans d'extinció. Ha prohibit l'accés també a les pistes forestals i les zones on s'està treballant. D'altra banda, ha tancat la piscina municipal. Un altre assumpte de l'actualitat. La Policia Nacional ha detingut a l'aeroport d'Alacant un home sobre el qual pesava un ordre europea de detenció i entrega emesa per les autoritats judicials franceses per tràfic de drogues. Les gestions dels agents van permetre localitzar-lo diumenge passat a l'aeroport on va ser arrestat. Estava acompanyat de 2 ciutadans francesos. Escoltem el portaveu de la Policia Nacional, Antoni.

0: Som a punt.
1: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
2: En 2026... la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
3: Front a una onada de calor, actua. Beu aigua amb regularitat. Encara que no tingués set, mantén un consum constant uns 2 litres diaris, prioritzant l'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb excés de sucre i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació. Tria menjars lleugers. Consumix fruites, verdures fresques i amanides per recuperar les sals perdudes per la suor.
4: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A punt ràdio.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
6: De tu a tu.
7: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
8: Estos dies enrere em parla molt sobre la necessitat de desconnectar quan se n'anem de vacances. Alguns ho hem aconseguit, altres no tant, no vaig a dir noms, però n'hi ha una cosa de la que ni de vacances desconnectem i és el nostre compte bancari d'ONEFE, perquè cada 2x3 obric l'aplicació per a veure com està la situació. David, bon dia.
9: Refresquem, bon dia, per bon a que no n'hi hagi cap esglai, no? Cap susto.
8: Sí, sí, sí, perquè de vegades, te cobren coses que no recordes que te van a cobrar i bueno, a mi això em dona prou de... Me cabreja, què vols que te diga?
9: Normal, normal.
8: Si no te ho dic.
9: Moltes vegades el problema...
8: Culpa meua per no apuntar-me-ho tot bé.
9: Clar. També. De vegades el problema no és el preu d'unes vacances que hem planificat, sinó tot allò que va apareguent pel camí, que anem sumant i que no estava previst.
8: Gastos formiga. Dixos n'hi ha... Sí. Uf, pues dixos n'hi tinc just quants.
9: Sí, sí. Un dinar fora, una excursió quan estem de viatge, un taxi que hem d'agafar perquè ens ha sorgit un imprevist. I quan tornem a casa ens adonem que ese viatge ens ha costat quasi el doble del que havíem planificat. N'hi ha una enquesta de la consultora ONI que parla de que el pressupost mitjà dels espanyols en aquestes vacances del 2026 és proper als 1.389 euros. A mi em pareix una barbaritat.
8: A mi també.
9: Per cap.
8: Sí, home, o sigui, a mi molt,
9: Me pareix tirant massa alt, però bueno. Parlen de que el pressupost, 580 euros d'aixòs 1.300 se'n van en l'allotjament, l'oci ocupa uns 300, el transport un 280 i la resta, els 218 que queden, són eixos altres gastos. No sé jo si ara Francisco Rodríguez de la Unió de Consumidors li quadraran aquestes dades o no, perquè avui volem parlar precisament d'això, de com disfrutar les vacances sense arrepentir-nos per aixòs gastos extraordinaris.
8: Francisco, bon dia.
10: Hola, bon dia.
8: Gràcies per estar així in situ en un dia com el d'avui, que és 21 d'agost i molta gent està de vacances.
10: Gràcies a vosaltres, sempre és un plaer vindre.
8: És molt d'agrair. La primera recomanació és molt clara. Primer hem de saber quin pressupost tenim, no? Això és importantíssim. I després decidir on anem i no al revés. És realment el principal error que tenim les persones.
10: Sí que és de veres que hem de centrar-nos molt bé en aquest pressupost que tenim, en aquests ingressos que tenim, perquè tirar de targeta, tirar de crèdit, tirar de targetes financeres, de finançació, sempre és un perill perquè se van acumulant després.
8: Que ara te deixen per tot arreu. És que te vas a comprar qualsevol cosa, jo què sé, una crema, que me vaig ir a mi ahir, i te dona l'opció de fraccionar el pagament.
10: Sí, perquè a més, moltes botigues també ofereixen la seva targeta pròpia, de crèdit, de dèbit, en la que van enganxant també per animar-nos més encara a fer més compres, clar. En la qual cosa la factura final d'aquestes vacances poden ser molt quantiosa, com estàveu comentant. I a més, tenint en compte una cosa, que de si no res, ens ve la costera de setembre.
8: Calla, no m'ho digues, que ja m'ho va dir David l'altre dia i dic, home, espera't un poc a l'última setmana d'agost o la primera de setembre, no me pegues ja estos sustos, però sí, estem ahí damunt ja, la vuelta al cole ja està ahí.
10: I no parlem ja de la costa de Xener després, que vindrà també.
8: No m'amargueu el dia, per favor, que són les 10:39. David,
9: anem passo per passo. I anem primer a centrar-nos en aquests números per al que no s'hagi anat encara, perquè n'hi ha gent que ara apura al setembre, li vindran la costera
8: de
9: setembre.
8: És molt bona època per anar-se'n de viatge, jo. A mi m'agrada molt.
9: Jo crec que la millor, sí. Si no començar en temporada amb nosaltres, el millor està...
8: Igual se n'anaven de viatge.
9: Anem-nos en setembre. Però el cas és que quan pensem en aquestes vacances, lo primer és l'hotel o l'allotjament, el transport i el dinar. Però després apareixen aquestes xicotetes despeses que sumen. Quines partides haurien de posar sí o sí en aquest pressupost abans d'eixir de casa? A més de les bàsiques, entre cometes.
10: Sobretot el primer, també assegurances, perquè també és molt important quan se n'anem fora de la Unió Europea. I sí que és de veres que anys enrere hem vist moltes notícies també de persones afectades per algun accident, per alguna enfermetat, que fora de la Unió Europea després no tenim la mateixa sanitat. La sanitat molt possiblement no sigui gratuïta com tenim nosaltres a Espanya, i les despeses són prou cares. En la qual cosa és molt important el poder tindre una bona assegurança si anem a eixir fora del nostre país, de la nostra Unió Europea, per intentar evitar els sustos que podem tindre. A més, imprevistos, que també poden ocórrer també de tant en tant, algun imprevist que pugui ser necessari tirar mà d'eixes despeses que podem haver previst. Però sempre és molt important fer aquestes previsions en temps.
8: Abans.
10: Efectivament.
8: No, sis
10: no
8: mesos,
10: no en l'últim moment, perquè la cosa ja se complica, excepte que sí que és de veres que n'hi ha portals que poden oferir vacances o allotjaments de molt preu reduït, per ser de l'últim moment, però quasi sempre és molt millor el tindre una previsió i fer aquestes estadístiques del preu que podem gastar-se, de què podem tindre en compte amb temps, perquè si no el preu al final se'ns va disparar.
9: Dedicar una partida, no?, per això, de guardar un hipotètic per a aquestes coses.
10: Sempre és important que, encara que tinguem pues, moltes voltes un preu tancat per a l'allotjament, per al transport, per al viatge, tal volta també per a excursions, pues, sempre és de veres que quan estàs de vacances pues, sempre ixes a dinar a fora, a sopar fora, fas alguna excursió que igual no estava prevista, fas els típics regals per a la família i els amics quan tornes.
9: Exacte, això és un perill.
10: Exacte, és un perill, perquè a més, si anem a alguna companyia aèria, compte amb la maleta que anem a portar, perquè si pesa més del compte o no caben les coses, pues,
8: a pagar.
10: Efectivament, a pagar.
8: I una cosa que també jo crec que és important, si tu contractes, per exemple, un viatge, no, a una ciutat europea, és diferent, és a dir, tu vas a fer excursions, a veure coses, a visitar museus, etc. I si vas, per exemple, a un hotel amb pulsereta, tot inclòs, o si no és tot inclòs, mitja pensió o el que siga, ahí també la despesa és diferent. Si tu vas a un viatge en ixe rotllo més europeu i més de visitar llocs i monuments, ahí les... bueno, els gastos imprevistos poden ser més que en l'altre cas, no?
10: Exacte. N'hi ha moltes destinacions en la qual cosa ja està tot previst, tot inclòs. Tenim la típica pulsereta que des de l'hotel tenim tot pagat, els menjars, les begudes, absolutament tot. Però també poden sortir sorpreses. Quines serien, per exemple, les telefonades? Perquè hem de tenir en compte que la nostra companyia de telefonia només tindrà la tarifa plana, molt possiblement, en telefonades dins del nostre país, i talvolta dins de la Unió Europea. Però si estem fora de la Unió Europea, hem de tenir en compte també aquestes despeses, perquè si ens pot arribar després una factura prou elevada per missatges, accés a internet, telefonades...
8: Pues mira, arran d'això que dius, per un cas particular de l'estiu passat en concret, que jo vaig anar a un creuer, i clar, ens van dir, no connecteu el mòbil en alta mar, perquè igual la factura... és una locura, però clar, això t'avisen, però i si no t'avisen?
10: Ahí està, si no t'avisen, que molt possiblement molta gent que igual és la seva primera eixida, que no sap molt bé com funcionen aquestes coses, en alta mar, per exemple, la comunicació va per via satèl·lit, i això,
8: el preu
10: és descomunal.
8: Totalment.
10: A la qual cosa hem de tindre en compte moltes coses d'aquest tipus, perquè sí que poden incrementar moltíssim les despeses finals. Igual que la targeta bancària.
8: I si no t'avisen, has de tindre tu aquesta previsió d'averiguar-ho, informar-te bé, i després que no te isca la factura.
10: Correcte.
8: A 10.000 euros.
10: Molt possiblement la companyia de telefonia t'enviarà un missatge per a dir si estàs entrant en un servei que és que no és el teu típic, però també has de tindre en compte aquestes circumstàncies per a saber quines són les possibles despeses que podem tindre una volta estem fent viatge. Les comissions de targetes bancàries també per utilitzar-les fora de caixers del nostre país i utilitzar-les a l'estranger.
9: Això no m'ha preguntat perquè si jo vaig a la targeta del mòbil i en un país, per exemple, Suècia, que va en corones, que no té euros, tu pagues i la targeta sí que te l'accepta, però clar, després te va a cobrar la comissió del Banc Espanyol.
10: Tal qual cosa, per això és important el tindre en compte on anem. No és el mateix dins del nostre país, no és el mateix dins de la Unió Europea que fora, perquè les comissions poden aplicar-se de forma distinta. Tots sabem que avui en dia s'apliquen comissions per atraure diners en efectiu depenent de quin caixer, si no és el de la teva companyia, i moltes voltes les nostres companyies o entitats bancàries no estan a l'estranger. A la qual cosa, sí que és important tindre en compte totes aquestes circumstàncies per evitar que aquestes vacances, la tornada, ens arribin unes factures que ens facin preocupar-nos d'aquestes vacances que hem intentat gaudir estos dies.
9: I més enllà de les comissions, la targeta també suposo que és un perill, perquè a lo millor no som tan conscients del gasto perquè no fem un gasto físic.
10: Clar, i això és una cosa que sempre hem comentat des de les associacions de persones consumidores i usuàries. El deixar de pagar en efectiu fa que no siguem tan conscients
8: totalment
10: de les despeses que estem utilitzant.
8: Ahí va,
10: tant fer la compra habitual...
8: Frase molt típica nostra, to per l'aire, perquè no controles, és de veres. Tu vas tirant de targeta i més ara que pots pagar des del telèfon o des del rellotge, que no tens ni que traure la targeta de la cartera.
9: Fas aixina, no mires el saldo
8: i pagues i ja està. Exacte. I això pues és que és un perill.
10: Per això sempre hem de tindre en compte revisar habitualment les nostres comptes bancaris, la utilització de la targeta per a saber
8: què estem tinc fent. Jo tinc un toc ahí.
10: Perquè és molt important. El que estàveu comentant abans, això és despeses formiga, és molt habitual. Les subscripcions que tenim a serveis de streaming, a publicacions, van incrementant molt les despeses que tenim
8: mensuals
10: i no se n'adonem.
8: Després se t'oblida que tens una cosa que caduca i no li has donat de baixa i te la cobren i coses d'estes.
10: El típic gimnàs que s'apuntem en gener per i després no anem i al final va carregant la factura mensual.
9: I ho has ficat tu també al principi de la conversa i ahir precisament en premsa nacional hi ha un article que és que cada vegada més persones consideren imprescindible tenir l'opció de finançar o de demanar un préstec per un viatge. Això, des de fora, a mi no em pareix molt bona idea, però no sé si
8: però
9: realment...
8: Però ho fan. Uf,
9: és bona idea finançar unes vacances.
10: Amore, com estàvem comentant, sempre hem de tindre en compte el nostre pressupost d'ingressos que tenim i no eixir-nos d'aquest pressupost. Per què? Perquè habitualment, avui en dia, tots tenim una hipoteca, molt possiblement molta gent ha adquirit el seu vehicle amb una finançació. Si anem sumant crèdits, financiaments i tot això, les vacances poden convertir-se en uns dies molt bons, però després tot l'any de sofriment per intentar pagar totes aquestes despeses, aquests crèdits, perquè a més sempre poden vindre després algun susto, que tenim una avaria al frigorífic, al rentaplats, al vehicle, efectivament, en alguna cosa hem de tindre també unes previsions per intentar evitar no gastar tots els diners, els ingressos que tenim per unes vacances, que és de veres, que n'hi ha molta facilitat per a finançar qualsevol compra avui en dia. És a més, és que t'ofereixen en seguida.
8: Comprant una crema normal, una hidratant de la cara, més clara aigua.
10: Sí, ja t'ho estan oferint.
8: Que no sabe, és que no saps ni en qui vas a financiar això, perquè són companyies que jo no he llegit en la vida el nom. O sigui, no sé ni qui són.
10: Cada volta n'hi ha més oferta, cada volta n'hi ha més forma de finançar amb targeta, amb finançació específica, t'ofereixen inclús descomptes, regals...
8: Però és que damunt és ridícul, perquè igual la despesa són 30-35 euros i te donen l'opció de financiar això i dius... Però anem a veure que estem parlant de 30 euros, que no són 300.
10: I sense interessos, n'hi ha molta facilitat, però després fent números te veus que vas molt ofegat al cap del mes. Quan després pues, tenim les típiques costeres, no per insistir, però hem de tindre en compte que d'ací no
8: res... És la realitat.
10: Efectivament, és la realitat. D'ací no res, tenim la costera de setembre, els xiquets van a tornar al col·legi, hem de comprar llibres, hem de pagar matrícules, a la qual cosa hem de tindre en compte també les despeses que tenim aquestes vacances, perquè la resta de l'any encara es pot fer massa llarga.
8: I pensant una miqueta en el que tu dius, en el que ve. És a dir, estem pràcticament a finals d'agost, però encara queden uns dies del mes d'agost. Entonces no hem de tornar-nos tampoc boixos perquè hem de ser previsors una miqueta en el que ens ve.
10: Efectivament, perquè moltes voltes les vacances que hem contractat poden durar una setmana, dues setmanes, però el mes d'agost és molt llarg.
8: És molt llarg, i l'estiu és molt llarg.
10: Efectivament, i més estos dies que estem patint tanta calor que, evidentment, quan estem a casa... l'aire condicionat, el preu de la llum està pujant, el preu del combustible també està pujant, tal o qual cosa. No és per alarmar, però també hem de ser previsors per evitar que la tornada al dia a dia siga un poc preocupant.
9: Que uns dies de glòria no ens fastidien el que ve després, no?
8: No, o la resta de l'any. Perquè a moltes persones segur que es fastidia no només l'economia de l'estiu, sinó del que resta d'eixe mateix any, no?
10: Sí, però si som previsors, anem a poder gaudir de les vacances i de la resta de l'any, sempre tenint en compte tots aquests inclusos que hem tingut, el controlar la finançació, controlar els comptes bancaris i, sobretot, tenint en compte també els perills que ens porta també l'estiu, perquè estem tots més relaxats i tal volta ens entra un correu electrònic, un SMS, del típic phishing, frauds bancaris, que igual si estem més relaxats, sí, li donem el botonet
8: no
10: i exacte, no s'hi fixes tant i després venen les sorpreses. A la qual cosa també és una qüestió a tindre en compte.
8: I sobretot el que comentàvem, jo crec que a l'inici molta gent encara es sorprèn, no?, de que una persona vagi a contractar unes vacances d'estiu i les contracte en el mes de gener o de febrer. Però jo crec que cada vegada, si som més previsors, sí que podem estalviar-nos diners. No és el mateix reservar-te un viatge per a l'estiu a principi d'any, entre gener i febrer, que no el propi mes de juliol o agost, quan te'n vas anar en 15 dies.
10: Sí,
8: no?
10: Els preus són més econòmics, l'empresa, a més, està obligada a comprometre's amb aquest preu que t'ha oferit i que tu has signat ja, que tu has començat possiblement a pagar ja, en la qual cosa, fent aquesta revisió o previsió amb temps, les vacances poden ser molt més econòmiques, podem gaudir molt més d'aquestes vacances, de la destinació i, sobretot, intentar minimitzar el preu de la factura final.
8: Pues Francisco Rodríguez, de la Unió de Consumidors, gràcies per acompanyar-nos en este divendres.
10: Moltes gràcies a vosaltres i que disfruteu també de les vacances que queden.
8: Del que queda d'estiu, vacances ja, a David i a mi no ens queden...
9: Bueno, per l'any que ve, es aconseguís apuntar per l'any que ve.
8: Per a Nadal, per a Nadal. Sí, també. Que també la gent viatja molt en Nadal.
10: També Nadal, sí, cada volta està més desestacionalitzat la forma de fer aquestes vacances i aquestes destinacions, però hi ha molts llocs també per a poder disfrutar, tant fora d'Espanya com d'Espanya.
8: Doncs pues gràcies, Francisco Condic, per
10: a vosaltres.
8: Adeu, molt bon dia.
7: De dilluns a divendres en A.Ràdio anem amunt i avall.

0: Són les 11.
1: A punt. Notícies.
0: Estem molt pendents de l'evolució de l'incendi de Segorbe que es va declarar ahir després que un llamp caiguera entre el terme municipal de Segorbe i Gàtova, a la serra de la Calderona. A Gàtova està el centre de comandament avançat i des d'allí la nostra companya Amparo Martín està tot el matí actualitzant-nos l'última hora. Bon dia, Amparo. Conta'ns la situació ara mateix.
2: Bon dia, Sofia. En estos moments treballen a la zona 12 unitats terrestres i 3 helitransportades de bombers forestals, 4 autobombes, 2 dotacions i 2 brigades forestals de bombers de València, una dotació de bombers de la Diputació de Castelló, 11 mitjans aeris de la Generalitat i 3 agents mediambientals de la Conselleria de Medi Ambient, també una patrulla de policia autonòmica, una ambulància i també està així Guàrdia Civil i Forces Seguretat de l'Estat. El foc està contingut en aquests moments en el que es denomina Pico de l'Àguila. Sí que afecta al parc natural de la Serra Calderona. No s'ha quedat només en les zones limítrofes, però estan, sobretot, tots molt pendents d'aquest canvi de vent que es preveu cap a les 12 del migdia i que això podria canviar la direcció del foc i anar cap al barranc de Sabonera. Això significaria que la zona dels voltants del poble de Gàtova estaria correria perill, però ja dic que és una especulació perquè tot està pendent de que si se fa efectiu aquest canvi de vent o no. En total, aproximadament calculen que són unes 122 hectàrees les cremades de moment i constantment s'estan reunint així en este punt de comandament avançat. Està el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, també el secretari autonòmic d'Emergències, Fernando Las Heras, i el que ens han comentat és que faran una última reunió cap a la una del migdia i després d'aquesta reunió està previst que facin una declaració als mitjans de comunicació. Mentrestant, continuen els mitjans aeris fent un registre per tota aquesta zona de l'incendi per a detectar nous focus, però tot indica que és com si digueren, en un inici, que era a partir d'un llamp i de moment n'hi ha dos flancs, un a l'est i un altre a l'oest del Parc Natural de la Serra Calderona.
0: Moltes gràcies, Amparo. Estarem molt pendents d'esta última hora de com evoluciona l'incendi i de tot el que tingues que contar-nos. I continuem ara amb les conseqüències del tren de tempestes que ahir va granar diverses comarques valencianes. Amb la calma arriba també el recompte de danys i la tornada o l'intent de tornada a la normalitat per a qui ha patit estos danys. Marina Palmero ha pogut comprovar de primera mà al Perellonet a València. Marina, quina és la situació que has trobat?
3: És una situació que deixa encara visibles les conseqüències. La normalitat es va recuperant a poc, però des de primera hora del matí hem pogut veure molts desperfectes i ben visibles. Les brigades de platges de Pinedo, el Saler i el Perellonet ens han contat que treballen des de ben de matí per retirar les branques, netejar i reparar els danys més urgents. I és que la tempesta d'ahir va colpejar amb molta força esta zona del litoral i també la Ribera Baixa, on els esclafits humits van provocar caigudes d'arbres, danys en tanc i altres desperfectes. Avui toca, sobretot, fer balanç, netejar i recuperar progressivament la normalitat.
4: I en la barraca que da a l'altra part de la carretera

0: se nos han caído dos árboles, han volado los invernaderos, la puerta que da, que es una puerta de hierro súper grande, está en otra casa, ha ido a otro campo.
1: Tot pegava voltes per ací des de casa, les cadires, les taules, i no pensàvem que anava a ser tan fort com per a que tombara el muro de la casa.
2: La palmera va caure damunt del cotxe i, vamos, el cotxe sinistre total.
3: I a la Ribera Alta, els Iravalun, els danys de la tempesta amb vent fort d'ahir. És un dia per a quantificar els danys, com deien, i allí els han sentit i molt. Sobretot, i el més especial que estan, especialment el que estaven vivint ahir als Ira, és els desperfectes per l'enfonsament parcial de la paret que guarda la volta de l'església de Santa Caterina.
4: Quan ha arribat a casa i ha obrit la porta, m'ha trobat en això, les teules totes a terra i tot el que són les plantes grans també.
5: S'acaba el món, s'acaba el món, perquè va fer de nit i durar, pues, mitja hora. Una vivència que no s'ha creat mai, mai.
6: Però perquè era un vent huracanat.
5: Però un exagerat. Un vent que no dius, no pots, estar al carrer no pots.
3: I canviem de tema ara mateix perquè l'Exèrcit de l'Aire ha informat de la mort d'un militar mentre treballava en el dispositiu d'extinció de l'incendi de les Penyes de Riglos a Osca, el Pidia Bellver.
7: Sí, es tracta del subtinent José Ángel Fernández del grup 43 que estava destacat a Santiago de Compostela. No s'han fet públiques les circumstàncies de la mort, però junt amb el caporal de l'UME, Javier García Sancho, ja són dos les persones que han perdut la vida en aquest incendi.
3: I en els esports, la selecció femenina de bàsquet té esta nit un nou enfrontament de preparació del Mundial d'Alemanya de setembre. Paula Alfonso.
8: Es veuran les cares amb Nigèria a les 9 al pavelló Santiago Martín de Tenerife. El seleccionador afronta estos partits amb 14 jugadores, a falta de les 5 que estan a l'NBA. L'equip busca millorar les sensacions que dona en el primer partit amistós contra Alemanya. Miguel Méndez ha de conjuntar jugadores en diferent estat físic. Atenció a les 3 jugadores del València Bàsquet que nomena: Buenavida, Araujo i Puello.
9: Hay jugadoras en muy diferente estado de forma. A Elena Buenavida, María Araujo y a Mariona Ortiz, que se han perdido prácticamente toda la primera parte de la preparación por diversos problemas musculares. Tenemos a Elena Pollo, que va muy retrasada por un problema en el pie que le ha producido dolor, ha tardado mucho en empezar a moverse. Y en cambio otras pues están cerca de un buen momento. Tenemos que engarzar el juego de todas y acoplarlas a todas y tratar de jugar el mejor baloncesto posible porque tenemos dos partidos muy físicos.
3: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 12 en punt. Els deixem ara amb el programa Mundi Avall.
10: Som Apunt. Gràcies per sintonitzar-nos.
11: En 2026... la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
12: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
13: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112. Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
14: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
10: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7. De tu.

0: Ja dic perquè hi ha una alerta mitjana com una groga, tampoc espera que estigués a casa.
1: No, clar, clar. Però, per exemple, sí que ha dit que una característica dels núvols és que són molt foscos i que venen de sobte. O sigui, que amb això hem d'alertar-nos una miqueta i pegar la volta i tornar a casa. Se n'anem, ja que estem arribant quasi a les 12 del migdia. David, després parlem. Sònia, gràcies. Manolo, gràcies.
2: Un plaer, sempre.
1: Per vindre els dos. Tornem de seguida a partir de les 12:05 així, amunt i avall.
3: Són les 12.
4: A punt. Notícies.
5: El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, exposa a les Corts la gestió dels incendis forestals que han afectat durant aquest estiu diverses poblacions de les comarques de Castelló. Una compareixença que ha acabat fa pocs minuts. Uns incendis com l'originat a la Vall d'Uixó o és de Tírig, a la Serra d'en Galceran també, i la Vall d'Alba. Sofia Riego.
6: Valderrama ha defès l'actuació coordinada entre diferents administracions, malgrat les dificultats d'ortografia i de l'orografia, perdó, i les condicions climàtiques.
7: El sistema valenciano de emergencias respondió con una dirección única, coordinación permanente entre administraciones, decisiones sustentadas en criterios técnicos y unas prioridades que nunca admitieron discusión.
5: Però tot i que des del govern valencià trauen pit per la gestió, l'oposició ha exigit avui la dimissió del conseller d'Emergències en considerar, diu el PSPB, Sofia, que no està a l'altura.
6: El síndic socialista, José Muñoz, ha afirmat que la Comunitat Valenciana no té prou bombers, que moltes unitats estan inoperatives i que altres no compten amb els efectius suficients. Per això, este matí ha demanat la dimissió de Valderrama.
8: Se han ido sucediendo los incendios en la Comunidad Valenciana y lo que vemos claramente es que las personas que trabajan en la extinción de los incendios, aquellos que nos protegen a nosotros del fuego, no son protegidos por la Generalitat Valenciana. Y lo que vemos además es que el Consell de Prat Llorca ni ejecuta el presupuesto en infraestructuras ni contrata a los bomberos suficientes. Por todo ello, consideramos que hoy el conseller debería presentar su dimisión.
5: Mentrestant, l'incendi forestal declarat a Nita a Sogorb, a l'Alt Palància, prop del Parc Natural de la Calderona, ha cremat ja unes 120 hectàrees. Els equips d'extinció busquen aprofitar les condicions meteorològiques favorables abans que canvien cap a les 2 del migdia.
6: A la zona han treballat este matí 11 mitjans aeris i més de 130 persones entre bombers i personal d'emergències. I des de fa poc més de mitja hora s'han incorporat a més dos unitats helitransportades dels bombers forestals, tres mitjans aeris de la Generalitat i dos mitjans aeris més del Ministeri de Transició Ecològica. L'origen del foc és un llamp caigut passades les 8 de la nit d'este dijous.
5: Més coses. Polèmica política per l'anunci del ministre d'Infraestructures de Transports, Òscar Puente, que arribaran 41 nous trens de Rodalies a la Comunitat Valenciana.
6: El govern valencià denuncia que aquests convois són reciclats dels que circulaven per Madrid i que els han llevat la cara per a fer-los servir així. El conseller d'Infraestructures, Vicente Martínez Mus, diu que així es construeixen els trens de nova generació que van a parar a altres territoris i que així acaben els trens remodelats. Parla d'un nou greuge comparatiu en una situació, la de les Rodalies, ja precària.
9: Aquests trens nous que està fabricant Renfe se fabriquen així en la Comunitat Valenciana, són trens d'última generació, però se'n van a altres territoris i el que fan és portar-nos així els vells recautxutats, renovats, en una llevada de cara, que vinguin trens que ja han acabat la seva vida útil en altres llocs i ens els porten així i a damunt que ens ho vulguin vendre com una millora del servici, crec que és una afrenta, una més, que fa Renfe en la Comunitat Valenciana.
6: També des de Compromís critiquen que el govern espanyol incorpore unitats noves de fabricació quan és una reivindicació històrica el mal estat en la Comunitat Valenciana dels convois.
5: La Policia Nacional ha detingut 5 persones i dona per desarticulades 2 organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·legal de migrants. Sofia, des de Ceuta a la península.
6: Els transportaven presumptament en embarcacions precàries i els cobraven fins a 9.000 euros per persona. Les detencions es van practicar a Ceuta i a la línia de la Concepción, a Cádiz.
5: Matí intens a les sales de premsa dels equips valencians amb compromisos de nivell este cap de setmana. Parlem de futbol. Paula Alfonso.
10: En mitja hora, Martín Alsemí farà la prèvia de l'Elx-Barça de diumenge i Íñigo Pérez donarà compte de com arriba el Villarreal per a la pròxima visita al Metropolitano. Per al duer serà baixa Diatá, que complirà en el segon partit de sanció. En l'entrenament d'este matí no han treballat ni Gerard

0: ni Cardona. Tampoc hi està Cambuala, mentre es decidís si es marxa cedit a l'Osasuna o al Como Italià. A la una i mitja, Carlos Corberán té una esperadíssima compareixença en la que de segur se li preguntarà pel mercat. L'últim reforç, Pablo Maffeo, ja ha entrenat este matí amb la resta de companys i podria estar disponible per al debut de l'equip en la Lliga demà contra el Celta.
1: Això és tot de moment. Així, la pròxima cita informativa és a la una en punt. Ens deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
2: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
3: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
4: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Diumenge de grans emocions al Punt a Punt. Amb dos grans partits, des del Martínez Valero a Elx Barcelona i des del Metropolitano Atlètic de Madrid Villarreal. I en segona, en directe des de Castalia, Castelló Sabadell. Tot en directe des de les 3 i mitja de la vesprada, este diumenge al Punt a Punt.
6: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
7: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
8: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apunt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
9: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
10: De tu a tu.
11: De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.
12: I obrim a estes hores, com cada divendres, la pàgina festiva d'este programa per recórrer alguns dels punts de la nostra geografia que es troben ara mateix immersos en els seus dies grans o a les portes també d'estes celebracions, que no són pocs, David. Hi ha moltíssima festa arreu i de nord a sud de la Comunitat Valenciana. Les del meu poble són, mira, a finals d'agost i principi de setembre.
13: Que també tot se concentra en aquesta zona, ahí. Apareix, eh? Sí. En finals d'agost, setembre. Agost jo crec que és, en diferència, el mes amb més festes per tot el territori. I són els dies en els que es celebren sobretot moros i cristians. N'hi ha, sí, moltíssims, i avui precisament anem a parar en tres d'ells, que són els que ara mateix estan o en funcionament o a punt de començar. Per això ho anem a fer parada primer en la comarca de la Vall d'Albaida. Anem a Ontinyent, allà és on es deixaran dur per la passió dels seus històrics moros i cristians, si la pluja ho permet, que sembla que sí. Esta nit se celebraran les entrades cristiana i mora, que arrencaran a les 6 i mitja de la vesprada i que s'estendran fins a llargues hores, altes hores de la matinada, com sabeu sempre. I una és una de les més extenses en quant a duració. Per cert, es podrà seguir en esta casa en la televisió de punt, però lo cert és que ja porten alguns dies calfant motors. Ahir, sense anar més lluny, es va haver de cancel·lar, per desgràcia, este dijous, tant l'entrada de bandes com la interpretació d'esta marxa, Ximo, que sona a causa, sí, d'aixes pluges de les que estàvem parlant abans, per aixa vista aronja. I per a que ens conte sobre aquestes festes, tenim ja el telèfon, crec, a Miguel Ángel Fita, i és el secretari de la Societat de Festers.
12: Miguel Ángel, bon dia.
14: Hola, molt bon dia.
12: Gràcies per acompanyar-nos avui al programa. I com comentava David, bueno, ahir es van tindre que suspendre dos actes per aquestes pluges i aquests vents d'unes ràfegues d'una barbaritat de més de 140 km per hora. Eren actes molt emotius, no? En què consistien? Anem a recordar-ho i no sé si el seu canviat ja per a posar un altre dia del calendari.
14: Sí, estem parlant d'uns actes que són molt, molt emotius, molt significatius. Parlem dels actes en els que iniciem el que s'anomenen els dies de festa, no? I, a més, enguany celebrarem el centenari del naixement del mestre Ferrero, l'autor de Ximo. Uh-huh. Per en ocasió d'aquest aniversari, la direcció de l'himne, és que Ximo és la marxa mora de les marxes, no?, com solem dir així, però a més és l'himne dels moros i cristians d'Ontinyent. Aleshores era la seva filla, Pilar Ferrero, la que anava a dividir la interpretació conjunta de la marxa Moro Ximo per part de vora 28 formacions musicals que participaven de l'entrada de bandes.
12: I Miguel Ángel, no sé si ho heu pogut ajornar per a un altre dia o teniu el calendari tan ple que de moment no sabeu on posar-ho.
14: Sí que estem estudiant la possibilitat de celebrar-ho després del novenari. Nosaltres, avui és el dia de les entrades, demà és el dia de la baixà. Baixem la imatge del Santíssim Crist de l'Agonia des de la seva ermita de Santana fins a la població. Diumenge tenim el dia del patró i dilluns finalment les ambaixades. I a partir d'aquest moment comença el novenari en honor al Santíssim Crist de l'Agonia i finalment celebrem la processó de la Pujà. Doncs bé, ixe cap de setmana és un dels que estudiem com una possibilitat per ubicar este acte que és multitudinari. Realment, no sé si heu tingut ocasió de veure imatges, però és realment espectacular i compungeix veure la plaça plena tots formant muscle a muscle al ritme de la marxa Moro Ximo.
13: La música que estava sonant era ixe Ximo precisament en la seva interpretació de l'any passat, o sigui que sí, és un acte molt multitudinari, però abans de que arribi, si finalment s'ajorna a aixos dies, jo volia preguntar-te, Miguel Ángel, com estan els ànims, perquè avui és quan comença, diguem, avui és el dia gran.
14: Sí, avui es vestim per primera vegada, ara mateix no sé si escolteu de fons, he hagut de retirar-me una miqueta, ara mateix està tinguent lloc la entrada infantil, és una desfilada en la qual els més menuts són els protagonistes, serveix de preàmbul al que ha de passar esta vesprada, on les capitanies i les ambaixades cristiana i mora, respectivament, ja tenen tot preparat per segur sorprendre'ns i deleitar el nombrós públic que ens visita i que espera esta vesprada. Com bé tu dius, és el dia gran, no? És el dia de posar-se les millors gales i inundar el poble de festa.
13: Mm-hmm. Crec que, a més, venim d'un calendari fester que no ha parat en l'últim mes. Quins han sigut els actes també més destacats? Perquè crec que diumenge passat tinguérem el pregó, que va ser ben emotiu per part de l'arquitecte Ramon Esteve, veritat?
14: Sí, efectivament. Jo fa 8 dies que quasi no passé per casa. Vam començar...
13: Normal.
14: Divendres passat vam començar amb el Ball dels Llauradors. És un ball de carrer típic, no?, del segle XX, quan no existien les discomòbils ni les orquestres i els músics i els propis membres de les comparses animaven les rebel·les i les nits de festes, i fa ja 20 i tants anys que ho van recuperar, i tots els divendres previs a la Setmana Gran ells inauguren una miqueta el calendari. Després hem tingut visites a les residències de la ciutat i, com bé deies, el diumenge anterior és el que inicia el que així anomenem la Setmana Gran, i ho fem amb un acte molt peculiar que s'anomena l'Esmorzar de la Llàgrima. Un acte en el qual recordem els festers difunts amb profunda emoció i tot seguit passem a l'eufòria en nomenar i en col·locar les insígnies als nous càrrecs de la festa. Un contrast d'emocions amb el que iniciem i ser dia del diumenge que conclou, com bé has dit, amb el pregó.
13: Mm-hmm. Visualment també la festa té novetats este 2026 perquè n'hi ha uns arcs nous que engalanen els carrers de la ciutat. Conta'ns un poc per què s'han col·locat aquestes llums, aquestes novetats.
14: Bé, nosaltres quan ens presentarem a la candidatura a la societat de Cester, ja, alguns de nosaltres ja veníem treballant en la junta anterior de l'anterior president, Vicent Pla, es va aconseguir la declaració de festes d'interès interès turístic internacional i ens vam marcar l'objectiu d'envellir els espais per on passa la festa. El que fins a fa unes dècades era el carrer Major d'Ontinyent, la veritat és que ha quedat menut per al nombre de festers que participen, els boatos, carrosses, de manera que la festa es va haver de traslladar a algunes de les avingudes una miqueta més amples ja de l'Eixample, no? Aleshores, això feia que parlàrem de carrers amb menys personalitat, podríem dir. Aleshores, ens van marcar la possibilitat de buscar uns arcs ornamentals que donaren personalitat, que foren un símbol i que amb el temps tot el món puga plegar a relacionar una fotografia en la que apareguen aquests arcs amb la qualitat i la vistositat de les festes d'Ontinyent i identificar que són d'Ontinyent aquestes imatges.
13: Mm-hmm. Un dels elements també inherents de la festa que acompanya aquesta imatge també, que enguany lluirà més encara, és la música. Crec que desfilaran prop de 100 bandes de música avui al llarg de la vesprada. I quina importància té també la música en aquest esdeveniment?
14: Bueno, jo diria que... Vaja, no vull xafar més dits i soc molt friqui d'això, però jo trobo que no hi ha població que celebre moros i cristians en la que participe un nombre tan gran de formacions musicals. Estem parlant que esta nit, entre l'entrada cristiana i moro, van a participar 100 bandes de música, però és que este matí estan participant-ne altres 30. És a dir, la població està completament inundada per la música i, a més, parlem, o una de les coses que ens agrada destacar i per les quals es fa un esforç, parlem en molts casos de bandes amb mínims de 50-60, però és que en el cas de les capitanies estan totes vora 80-90-100 músics, no? És a dir, que l'aposta per la música és molt forta, aquí on tinguem.
12: I l'aposta per la festa, per part dels veïns i veïnes, és al 100%.
14: Sí, sí, sí. Jo també m'agrada que facis aquest comentari perquè, efectivament, tenim molt clar, claríssim, que sense la música no hi ha festa, sense públic no hi ha festa, sense el sacrifici i el compromís dels festers no hi ha festa. Ha de ser una suma de tots els factors que participen i, per suposat, comptar amb l'ajuda i amb l'anuència de tots.
13: Per a aquell que no conega la festa, sé que són ben coneguts i per això des del 24, si no m'equivoque, tenen els moros i cristians d'Ontinyent aquesta rellevància internacional també, però per al que no conega, per al que ens estigui escoltant i diga, vinga, a lo millor m'apropi esta vespre, com les definiries per a aquesta gent que no ha vist mai l'entrada cristiana i mora d'esta nit?
14: Jo de les entrades destacaria sobretot els càrrecs, no? Jo crec que les capitanies i les ambaixades, no? Els capitans, ambaixadors i banderers, les seues respectives comparses, jo així trobo o destaque el fet de que tota la comparsa es suma, tota la comparsa és partícip del boato, no? Del que així anomenem el boato, no? L'aparador que suposa la desfilada en un any especial. Cada 6 anys així una comparsa ostenta el càrrec bé de capitania o bé d'ambaixada, i tota la comparsa es volca en oferir al públic un espectacle, contar una història. Així moltes vegades s'ofereixen llibrets que expliquen cadascuna de les esquadres, el simbolisme, el significat dels ballets, les peces teatrals, els xicotets muntatges, performance que apareixen en la desfilada. Crec que es fa una presentació molt acurada de l'espectacle i això és una cosa que jo posaria en valor. Per suposat tenim grans artesans, carrossers, els ballets, els músics, com ja havíem dit, crec que és destacable i notori. De fet, Ontinyent exporta festa perquè els nostres dos ballets, Ballet Masters i Ballet Òpera, recorren el llarg i ample de la Comunitat Valenciana duent les estrenes d'Ontinyent a altres poblacions. Mm. Crec que això seria una miqueta el més destacable.
13: Has dit que són 6 anys quan accedeixen les comparses a les capitanies. Clar, la gent ha de tindre en compte que la comparsa està pensant els 5 anys restants en aquesta capitania, veritat?
14: Sí, sí. Mira, estic al darrere de la capitania d'esta nit, dels Moros Marinos. La meva comparsa ostenta enguany el càrrec de capitania i puc dir-te que nosaltres així fem el que s'anomena la creuà, és la junta en la qual s'elegís el capità, i aquesta junta té lloc 2 anys abans. I immediatament es configura una junta de capitania que comença a treballar en el disseny del boato, Comença a treballar en el disseny del que va a ser este any, no solament respecte del dia de l'entrada, que lògicament ocupa gran part dels maldecaps que sí. Tenim els membres d'aquestes organitzacions, d'aquestes juntes, sinó d'un calendari festiu al llarg de tot l'any, que el que fa és anar escalfant motors per a que quan aplegue un dia com avui tinguem tota la comparsa unida, tota la comparsa volcada, il·lusionada, fins i tot més que el propi càrrec, en que el que isca al carrer siga i estiga a l'altura del poble, no? El poble que tant estimem i la festa que tant ens agrada.
12: Pues Miguel Ángel, si algú que està escoltant-nos no pot apropar-se avui a Ontinyent, els recordem que A Punt va retransmetre en directe els Moros i Cristians este divendres i que oferirà des de les 6:30 de la vesprada l'entrada cristiana i després del Notícies Nit continuarà amb l'entrada mora. Així que és una bona oportunitat per a descobrir tots aquells que no coneguen la festa d'Ontinyent a través de la televisió d'A Punt, poden endinsar-se en ella. Miguel Ángel Fita, moltíssimes gràcies.
14: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar difusió a la nostra festa.
12: I bones festes, que vagi tot molt bé i l'oratge ens doni una xicoteta treva, Miguel Ángel.
14: Ha fet un dia radiant, així que trobe que amb una miqueta menys de calor anem
12: millor
14: a
12: encara. Clar que sí. Una abraçada forta. Adeu.
14: Moltíssimes gràcies, adeu.
12: Bueno, David, però tenim més coses, no? Més festes a l'arreu de la comunitat.
13: Fem un repasset. Ja t'he dit que en la resta de localitats també n'hi ha moltíssimes festes, moltes de Moros i Cristians.
12: Bueno, la setmana passada van ser les de El Verger, que allí teníem a Marineta vestida com tocava per a l'ocasió.
13: Clar, és que és el que li tocava, és que
12: exacte,
13: és aixina.
12: Exacte.
13: Ens quedem en la Vall d'Albaida, perquè n'hi ha també els Moros i Cristians de Benigànim, que a més estan d'enhorabona perquè es troben en una edició especial, 50 aniversari de la festa dels Moros i Cristians de Benigànim, en honor a Sant Miquel, el Santíssim Crist de la Sang i la Divina Aurora. Estan ja en marxa i es prolongaran fins al pròxim dia 25 d'agost. Entre les activitats especials per a retroomenatge a esta data important estan, per exemple, l'exposició que s'instal·larà en l'Ajuntament i que reunirà fotografies, vestits i altres elements relacionats amb tota aquesta història. També apoteòsics són els Moros i Cristians de Xixona, en Alacant. Que es preparen per a viure els seus dies grans també en eixes festes en honor a Sant Bartolomé i Sant Sebastià, una de les celebracions més tradicionals i antigues de tota la província d'Alacant. Fins al 24 d'agost, música, pólvora i desfilades per a celebrar en unes festes també que són d'eixer relleu i d'eixer rellevància que mereixen ser visitades. I si sou més de vi que de pólvora, en Requena ja han donat el tret d'eixida a la seva festa de la Verema, la més antiga de tot Espanya. Este cada setmana arrenquen els actes principals que s'estenen fins al dia 30 d'agost. Un dels esdeveniments que s'enmarquen dins de la festa és Ferevin, que la seva 34a edició permetrà al públic fer un tast dels millors vins de les bodegues de la zona i en un any 2026 en què Requena ha sigut declarada ciutat espanyola del vi. Ens explica totes les activitats Belén Càrcel Cerveró.
15: Ferevin es la feria requenense del vino, lleva realizándose desde el año 1990, que fue cuando nació, y bueno, estamos muy orgullosos de poder contar en este año con con el nombramiento de Requena Ciudad Española del Vino. Inició ayer Ferevin, finalizará el domingo, hoy realizaremos la inauguración, ya que ayer debido a las lluvias tuvimos que suspender el acto. y contamos con alrededor de unas 20 bodegas que van a dar a conocer sus productos, vinos, espumosos, cavas, licores, etcétera, de aquí de la zona. Además, contamos con productos gastronómicos como son quesos, aceites, café, el bollo típico de Requena y algunos embutidos. Y, por supuesto, vamos a incorporar actuaciones musicales y actuaciones en directo, show cooking. Tendremos alrededor de unas, calculo por encima de unas 200 referencias de vino que pueden sorprenderse y degustar. Y bueno, pues la verdad estamos muy emocionados de que se pueda celebrar en este año tan especial donde Requena es ciudad española del vino.
12: Pues sens dubte, David, grans plans per a este cap de setmana, poden escollir els nostres oients el que més li agrade o anar a varios, que també és una bona
13: també,
12: opció.
13: També, se pot.
12: Poden anar, jo què sé, de Xixona a Requena és una miqueta llarg el trajecte, però bueno, poden anar,
13: com
12: no passa res.
13: Comences de vesprà en Ontinyent i després ja vas fent de quilòmetres i ja està.
12: Exacte, pues gràcies David, com sempre, gràcies i nosaltres continuem amb més coses i ja sabeu i que al llarg del programa i al llarg de l'estiu estem també recuperant entrevistes que hem dut a terme i que hem fet en esta temporada. I és moment de recuperar precisament una que parlàvem, en este cas, de les enfermetats de les ITS, les informacions de les enfermetats de transmissió sexual i també les grans epidèmies. Anem a recordar-ho.
16: Si ara en A Punt Ràdio el que fem és obrir una finestra a un dels temes d'actualitat, podríem dir fins i tot més controvertits de les últimes hores, Abril.
17: Sí, Sergi, si el sembla, comencem fent memòria, que tu saps que és el que a mi més m'agrada, perquè fa poc més de 35 anys el Ministeri de Sanitat llançava una de les campanyes de salut pública més recordades de la història. Aquella del Póntelo, Pónselo.
18: He encontrado esto en el vestuario. ¿De quién es? ¿Qué? ¿De quién es esto? Mío. Mío.
17: En plena crisi de la sida i del VIH, que era necessari promoure l'ús del preservatiu entre els joves espanyols. En aquest moment no es parlava de sexe tan obertament a la televisió i l'anunci, clar, no va estar exempt de polèmica. Però malgrat tot va aconseguir el seu objectiu, que el preservatiu deixara de ser un tema tabú i el més important, que s'utilitzara. Molt han canviat les coses en estos poc més de 35 anys i no per a bé necessàriament. És cert que els nous casos de VIH mantenen una tendència a la baixa des de fa anys, però no corre el mateix amb altres infeccions de transmissió sexual. El Centre Europeu de Control de Malalties alerta que les infeccions de transmissió sexual han assolit nivells mai vistos fins al moment a Europa. I Espanya, com el pots imaginar, Sergi, no és una excepció. Al 2024 es van realitzar 41.918 nous diagnòstics de clamídia. En només un any, els nous casos havien crescut un 10%. I el mateix va passar en el cas de la gonorrea, amb 37.257 nous casos, és a dir, un 7,2% més que en 2023. La pregunta que ens fem amb aquestes dades és evident. Què està passant perquè les infeccions de transmissió sexual estiguen tan disparades?
16: I això que molts i moltes no han viscut aquella època. Mentre estava escoltant aquest àudio de l'espot corresponent a la campanya que es va fer del Póntelo, Pónselo, nosaltres acabàvem de conèixer, no?, aquesta aparició i prevalència del VIH, que directament es mencionava com a sida i atemoria pràcticament a tota la població, especialment a un dels sectors, no? Era algo que estava intentant ara recordar, i ho recorde, amb molt d'impacte, no?, per a la societat, sobretot per a la gent que havia afectat en aquell moment, gent molt coneguda, que havia perdut la vida, etc etc. I es suposa que en tots aquests anys les coses haurien d'haver canviat, però pareix ser que no és així del tot.
17: Han canviat, per exemple, en el cas del VIH, però sí que és de veres que estem experimentant ahir una tendència a l'alça en altres infeccions de transmissió sexual.
16: Sí, està fluctuant la cosa cap a altres llocs. Clara Martínez, ginecòloga, què tal? Bon dia.
19: Bon dia.
16: Benvinguda a la ràdio.
19: Gràcies.
16: A què es deu aquest augment de contagis per ITS els últims anys?
19: Pues bueno, yo diría que la causa es multifactorial, es decir, no hablamos solamente de una causa única, sino que son varios factores, tanto sanitarios como sociales, los que estarían influyendo en este aumento. Por un lado, como estabais diciendo en la introducción, yo creo que uno de los principales factores es la pérdida del miedo a las infecciones de transmisión sexual. hubo un impacto importantísimo con la epidemia del VIH en los años 80-90, que generó una alarma social tremenda, muchísimo miedo, y parece que hoy en día se ha perdido un poquito ese miedo a la gravedad de las infecciones de transmisión sexual, a la importancia que se le dio en ese momento, y con ello pues se ha perdido eso, sobre todo entre los jóvenes, que es precisamente donde hemos visto más este aumento, este miedo, ¿no? Y ello pues ha llevado a una disminución del uso del preservativo, que digamos que sería el principal factor que está influyendo en este aumento de las infecciones, y sobre todo, como decíamos, en determinados grupos de edad, en las personas más jóvenes. Pues todo ello sumado a un aumento en el número de parejas sexuales, probablemente una pobre educación sexual a nivel de los colegios, institutos y demás. Y bueno, a nivel también de otros grupos de edad, en medios de comunicación, posiblemente una poca visibilización del uso del preservativo en medios audiovisuales también. Y luego pues también añadiría que también es cierto que gracias a los avances científicos, a los programas de cribado, a la información que tenemos hoy en día, también estamos diagnosticando más. Es decir, es cierto que hay un aumento, pero hay que evitar un poco la alerta y también saber que estamos diagnosticando más y estamos diagnosticando mejor. Es decir, infecciones que hace unos años posiblemente pasaban desapercibidas, ahora las estamos detectando.
16: És curiós perquè quan parlem d'aquestes fluctuacions a les que tu també estàs fent referència, parlem de grups d'edat, parlem de col·lectius, parlem de sectors de la població en què les coses han canviat. A l'inici dels 80, per exemple, tot es demonitzava entorn als col·lectius que tenien relacions en gent del mateix sexe, sobretot els homes homosexuals, no? Però en els anys, inclús, aquesta prevalència, sobretot pel que fa al VIH, ha canviat cap al col·lectiu heterosexual i de certes edats, sobretot, perquè l'anterior grup és el que havia pres més mesures. I això està passant en totes les malalties ITS.
19: Correcto, sí, sí. Ahora el grupo de parejas heterosexuales, sabemos que hoy en día, durante muchos años, hubo pues un estigma importante a nivel de las relaciones homosexuales, pero hoy en día sabemos que cualquier persona que tenga una vida sexual activa está expuesto a contraer una ITS, y de hecho ha aumentado mucho entre parejas heterosexuales, y también es hora de romper un poco con ese estigma. Y también pues evitar la idea que perpetuamos de a mí no me va a pasar porque no tengo ese tipo de relaciones.
17: Al final, qualsevol persona que tinga una relació sexual està, com bé dius, exposada. Però quines són les infeccions de transmissió sexual que més estan augmentant en els últims anys?
19: Pues en los últimos informes lo que se ha visto es un aumento importante de tanto de la gonorrea como de la sífilis. Uh-huh. Es cierto que la clamidia sigue siendo más frecuente que la gonorrea y la sífilis, pero estas dos han aumentado mucho. También se han visto casos de sífilis congénita, que es una infección que afecta al embarazo, al recién nacido, y que conlleva importantes complicaciones, y estaba olvidada desde hace años y parece que ha habido también un repunte. Y luego también pues el virus de papiloma humano sigue siendo desde luego la infección más frecuente.
17: Sí que és cert que per la seva incidència, per tota aquesta conscienciació que ha hagut sobre ell i que hem estat comentant, sempre pensem en el VIH com l'exemple paradigmàtic d'enfermetat de transmissió sexual, d'infecció de transmissió sexual. No obstant, les infeccions de transmissió sexual van molt més enllà, evidentment, del VIH. Per què creus que no sabem tant sobre elles o que no estem tan conscienciats i conscienciades sobre altres infeccions com les que estàs comentant?
19: Yo creo que sobre todo lo que hablábamos antes de las campañas tan potentes de concienciación que se hicieron en su momento, en los años 80-90, debido probablemente a la importante gravedad de la infección y a la alta mortalidad que tenía, se realizaron muchísimas campañas a este nivel. Y es cierto que no ha sido tanto así con el resto de ITS, que han quedado un poco invisibilizadas o digamos que se les ha dado menor importancia, probablemente debido a la menor gravedad y también a que en parte muchas son asintomáticas.
17: Claro.
19: Entonces parece que cuando no tenemos ese síntoma alarma, pues parece que no existen o son menos importantes. También es cierto que muchas de ellas son curables, no así pasa con el VIH, y por tanto yo creo que todo esto contribuye un poco a pensar que son menos importantes y a que se creen menos campañas a este nivel.
16: Fa un moment comentàvem allò del pensar que a nosaltres no va a passar-nos. Ho podem veure en diferents col·lectius, ho podem veure, jo recorde especialment en en alguna que altra anècdota, la típica senyora que porta molts anys casada dient, no, és que mi marido no s'acuesta con otros hombres, i això no li pot passar, evidentment, sense saber que l'home freqüenta llocs que no hauria de freqüentar i ella està igual d'exposada que el seu home, fins i tot a lo millor el seu fill els freqüenta. Però quan parlem de tot això i de com ens enfrontem o les temeritats que cometem, no només són ixes. Estava pensant ara, per exemple, en la quantitat de festivals que n'hi ha d'eixides, de festes en les que, bueno, la gent veu i acaba perdent un poquet el nord, en el que s'exposem inconscientment davant de totes aquestes coses, pensant també, no, a mi no va passar-me.
19: Sí, eso es. Sería uno de los factores principales también, ¿no? El aumento de las relaciones esporádicas. También, tanto a través de, bueno, festivales, alcohol, drogas y demás, y también, pues, el uso también de aplicaciones de citas.
16: Ho veía en uns dels programes estos que fan en algun canal temàtic, com Diquis i tal, de medicina, en els que els turistes, els visitants, venen sabent uns festorros que pa què, bueno, fan tot el que tenen que fer, també els d'ací, i acaben les coses com acaben, en uns diagnòstics a voltes múltiples.
19: Sí, sí, se ha normalizado mucho este tipo de relaciones y las relaciones esporádicas, y bueno, también es cierto que contamos con avances científicos que permiten prevención a otros niveles, sobre todo prevención a nivel de VIH, por tanto, esto ha conllevado también la pérdida del miedo al VIH, que al final yo creo que es uno de los factores principales de los que
16: els
19: estamos hablando.
16: Correcto, coses, sí. No?
17: Claro, encara que el medi, el mitjà de prevenció principal continua sent el preservatiu.
19: Sí, sigue siendo la herramienta más importante actualmente en cuanto a prevención primaria, pues prácticamente es la única herramienta. Existen algunas vacunas frente a algunas infecciones de transmisión sexual, como el virus de papiloma humano.
17: Ahora parlaré.
19: Que actualmente sabemos que está totalmente implantada, pero el preservativo sigue siendo nuestra arma principal.
17: Comentaves abans que en el cas d'algunes de les ITS que són més freqüents avui dia, com la clamídia, la gonorrea, la sífilis, que al final són infeccions que es poden curar. Creus que això és el que ha contribuït sobretot al que li hagin com a població en general perdut la por a aquestes infeccions, que no és com en el cas del VIH, sí, que no es pot curar?
19: Jo crec que sí, que és uno de también de los factores principales, tanto a nivel de síntomas, que muchas veces son asintomáticas, sobre todo pues la clamidia, el virus de papiloma humano es totalmente asintomático, son enfermedades más silenciosas. De hecho, bueno, sabemos que anteriormente se hablaba de enfermedades de transmisión sexual y hoy día se prefiere la palabra infección, porque realmente implica únicamente que el microorganismo está presente en el cuerpo y no tiene por qué haber unos síntomas. La palabra enfermedad sí que tiene esa connotación.
17: Y asusta
19: mucho más. Al final es bueno que hayamos dejado de utilizar la palabra enfermedad por el estigma que conllevaba, pero también se ha asociado a una disminución del miedo. Que sean curables no quiere decir que sean banales, de hecho tienen importantes conseqüències y eso hay que tenerlo muy en cuenta.
16: Bueno, algunes d'elles mataven fa moltes dècades enrere.
19: Sí, sí, sí.
17: Sí, però inclús avui dia algunes d'estes, si no es detecten a temps, sí que poden provocar certes complicacions cròniques en el organisme.
19: Sí, por ejemplo, pues sobre todo con la clamidia y la gonorrea, son causa de una infección que se llama la enfermedad pélvica inflamatoria. Es una infección ascendente que ocurre por el ascenso de microorganismos desde la vagina y el cuello del útero hacia el útero, las trompas y los ovarios, y provoca infecciones importantes que muchas veces necesitan de tratamientos quirúrgicos agresivos, problemas de fertilidad, aumento en el riesgo de embarazos ectópicos, dolor pélvico crónico. Luego, pues otras infecciones como la sífilis a largo plazo pueden tener consecuencias a nivel neurológico, cutáneo, cardiovascular. La sífilis congénita, como comentábamos, problemas en el recién nacido, problemas neurológicos, sordera. Es decir, son consecuencias realmente importantes sobre la salud.
17: Sí que és de veres que has comentat una cosa important, i és que al final moltes d'aquestes infeccions són asimptomàtiques. En aquest sentit, com d'important és que la gent es realitzi chequeos o revisions periòdiques per a valorar una miqueta la seva salut i si poden o no tindre alguna d'aquestes infeccions?
19: Pues es muy importante porque realmente es la única forma que tenemos de detectarlas de manera precoz, antes de que den la cara o antes de que generen secuelas importantes, sobre todo pues, a nivel de clamidia y el virus de papiloma, son en muchos casos asintomáticas y, por tanto, fuera de los chequeos rutinarios que podemos hacer en una consulta, no tenemos forma de diagnosticarlos y, sobre todo, a nivel de las mujeres. Es más frecuente que sean asintomáticas, en concreto en mujeres. Por lo tanto, los chequeos a nivel ginecológico son realmente importantes.
16: ¿Quina seria esa periodicitat per a tots i per a totes?
19: Bueno, es cierto que a nivel poblacional el cribado en concreto del virus de papiloma humano se ha visto que cada 5 años es un cribado coste eficaz y que es suficiente para detectar de manera precoz lesiones premalignas y malignas del cáncer de cuello de útero. Y por tanto esa sería la periodicidad, pero sí que es cierto que también hay que estar muy alerta a pequeñas señales o si uno sabe que ha mantenido una relación sexual de riesgo, por supuesto, pues consultar de manera precoz y prevenir.
17: Passem a parlar una miqueta sobre la prevalència d'aquestes infeccions per grups d'edat, perquè les últimes dades de l'Institut de Salut Carlos III, que fan referència al 2024, asseguren que, encara que les ITS van ser majoritàries en el grup de persones d'entre 25 a 34 anys, sí que és cert que s'està experimentant un augment de contagis, també ens ho comentaves tu fa uns minuts, en persones cada vegada més joves. Per posar xifres, el 35,7% dels casos de clamídia o el 28,2% dels de gonorrea corresponen a menors de 25 anys. Vosaltres, i pel que ens comentaves abans, imagina que és una cosa que esteu experimentant en consulta, és a dir, pacients cada vegada més joves amb contagis per alguna ITS.
19: Sí. Este grupo de edad sería el más afectado por este aumento y lo vemos cada día en nuestras consultas, que personas cada vez más jóvenes pues consultan por contactos sexuales de riesgo o directamente por síntomas. Y bueno, aquí podríamos hablar pues también de muchos factores, probablemente pues asociado a un inicio más precoz de las relaciones sexuales, a una normalización de las relaciones sin preservativo, una normalización de las relaciones más esporádicas y todo ello pues se conlleva este aumento, sobre todo en el grupo más joven, aunque sí que es cierto que ningún grupo de edad está exento de estas infecciones.
17: Mostra d'això són les altres dades que també portem en contraposició, perquè també s'està experimentant un augment progressiu de les ITS en persones majors de 55 i 60 anys. En part jo crec que ha associat una miqueta a aquesta percepció que es té sobre el preservatiu. Creus, Clara, que continua aquesta creença, sobretot en les generacions més majors, que el preservatiu és únicament per a previndre embarassos no desitjats i no tant per a previndre infeccions de transmissió sexual?
19: Sí. Históricamente se ha separado mucho la prevención del embarazo no deseado de la prevención de infecciones de transmisión sexual cuando realmente van muy unidos, uh-huh. ¿no? Entonces, es cierto que con este grupo de edad que hablábamos, a partir de los 50 años y demás, pues se pierde el miedo al embarazo no deseado y, por tanto, parece que hay una menor concienciación a nivel del uso del preservativo. También, por supuesto, en este grupo de edad pues se están experimentando en los últimos años cambios sociales importantes, como el aumento del número de divorcios, mayor número de parejas sexuales. Claro. También la calidad de vida es mejor, estamos mejor cada vez y es verdad que se extienden las relaciones sexuales a edades más avanzadas que quizá antes.
16: Sí, es decir, que es una vida activa más.
19: Una vida activa
17: extensa.
19: Antes quedaba un poquito más relegado a personas más jóvenes, pero hoy en día sabemos que en estos grupos de edad también ocurre.
17: Yo creo que en este sentido la conclusión importante es allá que comentabas de que al final cap persona està, que mantinga relacions sexuals, evidentment, està exenta de poder contraure una infecció de transmissió sexual. Parlant sobre, abans ens parlaves una miqueta sobre quines són les ITS que més han augmentat, també les més freqüents, i ens parlaves del cas del virus del papiloma humà. El coneixem sobretot per aquesta vacuna que des de fa un parell de dècades s'administra a les dones quan encara són adolescents. No obstant, jo crec que encara continua havent una miqueta de desconeixement sobre este virus, perquè encara que estiguem vacunades, ens poden contagiar igual.
19: Sí, eso es. La vacuna al final previene en concreto la que usamos actualmente frente a 9 serotipos de papiloma y sin embargo existen muchos más. Entonces, la vacuna nunca va a prevenir al 100% de la infección. Es cierto que la vacuna tiene una eficacia demostradísima, una muy alta eficacia en la prevención de lesiones premalignas y cáncer de cuello de útero y de otras partes del aparato genital, pero debemos saber que, aunque estemos vacunados, no estamos protegidos al 100%, y también debemos saber que en este caso, en concreto, tampoco el preservativo previene al 100% la transmisión, porque pueden entrar en contacto otras partes del aparato genital, y como decíamos, la infección por el virus de papiloma es tremendamente frecuente, por lo tanto, es cierto que pues estamos muy expuestos. Sí que hay que tranquilizar en este sentido, porque la infección por papiloma es en su gran mayoría transitoria. Nuestro propio sistema inmune logra combatirla sin mayores secuelas, pero sí que hay que saber que aunque estemos vacunados, tenemos riesgo.
17: Sí, és més, llegia jo fa no massa que possiblement més del 80% de les dones en algun moment estaríem exposades a este virus, és a dir, que és important saber-ho, però també és important això que comentes, que moltes vegades és el nostre organisme qui aconsegueix desfer-se d'ell.
19: Hablamos de cifres del 80-85% de, a lo largo de la vida, de persones que passen per una infecció per virus de papiloma, en muchos casos sin saber-ho ni siquiera, claro, perquè no lo hemos diagnosticado.
16: Hemos
19: hecho el cribado, quizá ya se ha negativizado y nunca lo hemos sabido. Tanto en hombres como en mujeres, debemos saber aquí que ambos grupos estamos igual dispuestos, lo contraemos y lo transmitimos por igual.
17: Hem començat parlant de la campanya Póntelo, Pónselo. Jo crec que podríem acabar també parlant una miqueta d'ella, perquè en aquell moment va tindre un gran impacte en la societat. Ara es compleixen 36 anys d'eixa campanya. Creus que fan falta de nou campanyes així, amb xifres com les que m'està comentant i amb una situació com la que tenim actualment?
19: Sí, aquelles campanyes foren muy, muy potentes, un mensaje claro, un mensaje directo. Pero es cierto que hacen falta campañas, pues quizá con un lenguaje más actualizado, con inclusivas, que lleguen a los jóvenes, que hablen también de cribado, que hablen de salud emocional, que hablen de consentimiento y que lleguen pues a todos los grupos de edad. Como comentábamos, todos estábamos en riesgo, pero quizá también más dirigidas a la población joven, que es la que ahora mismo se ha visto el mayor aumento, y es importante pues actualizarnos en este sentido, no hacer campañas desde el miedo, pero sí desde la concienciación y la prevención.
16: Qüestió de fer les coses ben fetes. Clara Martínez, moltíssimes gràcies per haver vingut a la ràdio.
19: Moltes gràcies.
17: Gràcies.
16: No ha sigut per a tant, veritat.
19: No.
16: Això passa enseguida, sí, no? En un no-res ja ha passat. Gràcies, cuida't.
19: Gràcies.
16: Però, Marina, no deixem de parlar de malalties infeccioses.
20: Efectivament, perquè sent alt el nivell de contagi, este podria induir fins i tot a considerar-les de caràcter epidèmic. I just d'això parlem avui, de les epidèmies i pandèmies que han marcat la història de la humanitat.

0: No ho podem negar, Sergi, les malalties formen part de la història de la humanitat de manera intrínseca i durant mil·lennis les epidèmies han afectat nacions i civilitzacions senceres. Són molts els que recordem especialment la de la Covid, la més recent, però des que el ser humà va començar a organitzar-se en societat, les malalties contagioses han esdevingut una constant. Però com? Per què? Li hem preguntat a Josep Bernabéu Mestre, que és doctor en Medicina i catedràtic d'Història de la Ciència en la Universitat d'Alacant.
1: Més que parlar d'una data concreta de la primera gran pandèmia, cal parlar de cicles epidemiològics. L'origen d'allò que coneixem com el període epidemiològic de la pesta o les malalties pestilencials cal situar-lo en el Neolític, quan de la mà de l'aparició de l'agricultura i la ramaderia els éssers humans començarem a conviure en unes condicions higienico-sanitàries molt dolentes amb animals domèstics i els ramats. Això va provocar que moltes malalties infeccioses pròpies d'altres espècies afectaren els humans. És el que coneixem com a zoonosis. Ahir va estar, al meu entendre, l'inici del primer gran moment de malalties infeccioses de comportament epidèmic que han acabat afectant a la humanitat al llarg de la història.
0: És a dir, que amb aquest naixement de l'agricultura tot comença i pots imaginar-te, Sergi, i Abril també, que a mesura que la població mundial anava creixent, la cosa, a millor, no anava. No.
2: Tal i com anàvem reproduint-se, anàvem complicant la cosa. Sí.
0: Perquè quan una malaltia s'estenia i afectava diverses regions del planeta, es convertia en una amenaça per a la població. Una situació, a més, agreujada pels moviments de la gent al llarg i l'ample del continent. Així, ha hagut alguns noms que han marcat, a mesura que passaven les dècades, la història de les epidèmies.
1: La pesta bubònica va ser, sens dubte, la gran protagonista de les malalties infeccioses de comportament epidèmic pràcticament fins a l'inici de la modernitat. A les pandèmies que tenim documentades en l'època clàssica, que va succeir durant el mandat de l'emperador Justinià, pot ser la més coneguda, hi ha que afegir la pesta negra que va afectar de manera brutal a l'Europa medieval, sobretot al segle XIV. La que es va iniciar el 1348 es calcula que va provocar la mort de més de 50 milions de persones i que va suposar la pèrdua d'entre el 30 i el 60% de la població. A Terres Valencianes, la darrera de les grans epidèmies de pesta, la patirem entre 1647 i 1652 i va provocar una de les crisis demogràfiques i econòmiques més importants de la història del País Valencià.
0: Però és més que probable que quan parlem d'epidèmies i pandèmies siga esta la que ens ve al cap, no? La gran protagonista de pel·lícules i llibres. La pesta, una de les malalties bacterianes més agressives i que al llarg de la història, en distints moments històrics, com ens explicava Josep, ha marcat el devenir de la humanitat. Però no només la pesta negra que va afectar a l'Europa de mitjans del segle XIV va ser l'única.
1: El període epidemiològic que es va iniciar al Neolític i que va estar dominat per la pesta va succeir a partir del procés de colonització del continent americà allò que es coneix com la unificació microbiana del món, un nou període epidemiològic en matèria de pandèmies i d'epidèmies. La pesta va perdre protagonisme en favor d'altres malalties infeccioses de comportament epidèmic, com va passar amb noves malalties com la sífilis o l'expansió que va mostrar el tifus exantemàtic, conegut com la malaltia o la pesta de la fam i les guerres, o la creixent incidència que van començar a tenir la pigota, entre altres malalties infeccioses de comportament epidèmic.
3: I jo crec, Marina, que la pesta és una d'aquestes malalties que han fet por i que la por ens arriba fins i tot avui dia. Aquestes imatges, aquestes màscares...
2: Però no perquè el cinema, la literatura, i la ficció ens han continuat mantenint aquesta
0: por. Fins i tot el llenguatge estarà pestat.
3: Sí,
0: és de la pesta,
3: evidentment,
0: molt d'aquesta història, efectivament. I crida l'atenció perquè tots recordem la pesta, però és que no és l'única. Hi ha almenys més de 20 pandèmies i epidèmies, a banda de la Covid, que és la més recent, que han afectat la humanitat des que el món és món. Vosaltres, quines recordeu, a banda de la pesta? Si jo us diguera, grans epidèmies i pandèmies de la història.
3: La grip, a principis del segle XX.
0: Quina grip?
3: La grip espanyola,
0: per exemple.
2: Les febres tifoides.
0: Muy bien.
3: No ho sé.
0: No ho sabeu. Moltes d'elles, pues, he de dir, que van anar acompanyades de canvis en la societat. Tenim també, per exemple, la pigota, la sífilis, totes aquestes malalties, el VIH.
3: Bueno, el VIH, que l'hem estat comentant fa uns minuts.
0: Perquè tot va començar quan la gent ja no només es movia en vaixell o transport animal, sinó que el ferrocarril i els nous mètodes de transport també van obrir la porta que totes aquestes malalties que estem comentant s'escamparen encara més.
1: Junt amb la pesta, cal destacar les pandèmies de còlera del segle XIX. Arribaren de la mà d'aquella primera globalització que va comportar la revolució industrial, l'increment del comerç a nivell mundial i del trànsit o mobilitat de les persones, l'acceleració del procés dels processos de colonització i una progressiva urbanització, no sempre en les millors condicions i sumada a les deficiències de tot tipus que caracteritzava les condicions de vida de les classes treballadores, crearen l'escenari idoni per a l'expansió en termes de pandèmia de malalties fins a aquell moment molt localitzades, com va passar amb el còlera o la febre groga, entre altres.
3: O inclús malalties que a lo millor en el lloc d'origen no suposaven gran problema per a la població. Clar. Perquè estava immunitzada, però que en el moment que comencen aquests desplaçaments o que es porten moltes malalties amb el descobriment d'Amèrica, allí sí que van suposar. Clar. Tota una epidèmia.
0: Efectivament, i que com sempre passa, que encara passa avui dia, no ens adaptem tots iguals ni de la mateixa
3: Totalment.
0: Forma tenint la nostra alimentació, les nostres condicions de vida, a segons quins virus o quines bactèries. Malauradament, com a societat, sempre ens fan falta més d'una experiència d'aquest tipus per aprendre. I les crisis derivades d'epidèmies com la pesta, la còlera o la pigota van obligar els països a cooperar a nivell sanitari, impulsant la creació d'institucions globals i acords sanitaris per a contindre la propagació fronterera de patògens.
1: Va ser precisament la reacció de la societat, dels estats, els inicis d'allò que coneixem com la salut internacional, el que va permetre fer front a aquestes pandèmies de còlera i d'altres malalties infeccioses que colpejaren de manera particular a l'epicentre geopolític del món, l'Europa d'aquell moment, les metròpolis que tenien sota domini un marc de colonització a la resta del planeta, el que va permetre que, entre altres coses, doncs es posaran en marxa una sèrie de mesures de salut pública en particular, que van suposar l'inici de la modernització sanitària.
0: Ara bé, jo crec que de l'entrevista anterior ja ens ha quedat més o menys clar que la creació d'aixòs grans organismes de salut internacional no han sigut prou per a que les epidèmies i les pandèmies deixin de ser un membre més de les nostres societats. Més o menys conegudes, les ITS, la nova eclosió de l'Ebola al Congo o més recent la Covid són algunes de les epidèmies més recents, però atenció, perquè no són a dia d'avui les úniques.
1: Des de la dècada de 1970 estem vivint un nou període epidemiològic, marcat sobretot per la incidència que estan tenint les conegudes com a malalties emergents, nous problemes de salut que no existien, o les que coneixem com a malalties reemergents, és a dir, malalties que tenien més o menys sota control i que han tornat a adquirir protagonisme. La majoria d'aquestes malalties emergents tenen, a més, la condició de zoonosis, és a dir, tenen el seu origen en altres espècies animals.
2: Però sempre hi ha una pregunta, no?
0: Efectivament, i jo crec que cau més o menys pel seu propi pes. Si ja ens hem desenvolupat moltíssim com a societat, tenim grans recursos sanitaris al nostre abast, hem pres consciència de la higiene, sabem com es contagien la majoria de les malalties, com pot ser que a dia d'avui encara continua havent pandèmies i epidèmies?
1: Darrere de tots aquests problemes hi ha molts factors, però són el resultat bàsicament del model de desenvolupament no sostenible que caracteritza la globalització i que impulsen les polítiques econòmiques neoliberals. Són, en efecte, les formes i modes de vida, i en particular la forma en què interactuem amb el medi ambient i les creixents desigualtats, allò que determina en última instància els problemes de salut i les malalties que acaben afectant-nos. La VIH, la Covid, en són un bon exemple, tant pel que fa a les conseqüències com a les causes.
3: mentre hi hagi un grup de la població que potser no pugui accedir a mantenir aquesta higiene o aquestes mesures de protecció, és impossible acabar amb aquestes epidèmies.
0: I que a més jo crec que a nivell de societat és cada vegada més complicat controlar els nostres moviments. Vull dir.
2: És que els moviments migratoris i els moviments pel planeta fan tot això i ocasionen tot això.
0: Amb l'antivirus, no? Doneu-vos compte de l'últim que ha passat. Tu pots perdre la pista a una persona i saber lo que ha fet en 0,5.
3: En 0,5, sí, totalment.
2: Però fins i tot han aparegut i estan tornant malalties com la ràbia, la tinya, etcètera, etcètera. Però tot això
3: la
2: es produeix per la gent, la sarna, que
3: ha tingut alguns brots ahir.
2: Menjant-nos nosaltres i els animals que van en els transports. Clar,
0: com comentava
3: Josep. I a lo millor també perquè, encara que hi ha recomanacions, una recomanació no implica una obligació. Aleshores, sabem molt, no?
0: Efectivament, i de tot això ens parla també Josep, i és que ja siga de tipus bacterià, víric o parasitari, pràcticament tot patogen infecciós que ha afectat la humanitat en els últims mil·lennis continua amb nosaltres, degut a que és quasi impossible erradicar-los. De fet, l'única malaltia que havia sigut erradicada a través de la vacunació per complet havia sigut la pigota. Però vol dir això que les epidèmies no desapareixeran mai?
2: És bona pregunta.
1: El risc sempre existirà, però ara disposem dels coneixements i els recursos per avançar-nos a la seva aparició, per prevenir-les i per minimitzar el seu impacte. El que manca és la voluntat per a fer-ho. Cal aplicar polítiques de causes, és a dir, anar a corregir els factors, les causes que estan darrere de les epidèmies i no quedar-nos només amb allò que anomenem les polítiques de conseqüències. Actuem quan l'epidèmia ja ha esclatat, intentem front al seu impacte i quan la superem ens oblidem del que ha passat i no anem a corregir les causes que han provocat la seva aparició.
2: I per acabar
0: jo us plantejo una reflexió, perquè la clau està en els mitjans que estem disposats a posar. Posem els suficients? Què més es pot fer des de les institucions? I el que és més important, què podem fer com a societat?
1: Hem fet alguna cosa per a previndre de veritat l'aparició d'una nova Covid? L'Organització Mundial de la Salut estos dies acaba de declarar una nova epidèmia d'Ebola a Àfrica. Sabien que anava a ocórrer i no hem posat els mitjans per evitar-ho. Hem d'esperar que adquirisca un caràcter mundial per actuar, en altres paraules, que afecte al primer món.

0: estem arribant pràcticament a la una i estem escoltant a Sergio Dalmà, però per un motiu, perquè, com hem dit abans, la recta final del mes d'agost està atapeïda de festes de nord a sud de la Comunitat Valenciana, i també a l'estiu hem tingut i tenim molts festivals de música i molts concerts per tot arreu. De fet, este mateix cap de setmana, demà dissabte, en el Port d'Alacant actuarà precisament Sergio Dalmà.
1: En cualquier lejana ciudad.
0: I apuntem, perquè hi ha més coses. Demà també, però a Castelló, en concret a la plaça de Bous, actuarà la cantant Mònica Naranjo. I més concerts que tenim d'ací no res la setmana que ve. Altra cita que de segur que omplin la ciutat d'Alacant, perquè tenen tenen un altre concert, en este cas Hombres G, i serà també a Alacant, però això serà ja la setmana que ve, el pròxim dissabte, 29 d'agost. Recorden que, això sí, Sergio Dalmà actuarà demà al Port d'Alacant.

0: És la una.
1: A punt. Notícies.
2: L'incendi de Segorbe a l'Alt Palància continua actiu a aquestes hores, però la situació evoluciona de moment amb més tranquil·litat. El foc es manté allunyat del nucli urbà. Ja sabem que està a prop del terme de, bueno, en terme de Gàtova, encara que es continua vigilant l'evolució de les flames. Raül, quina és la situació ara mateix?
3: De moment, tranquil·litat al poble. El foc continua actiu per a una zona prou allunyada cap al sud i a hores d'ara no hi ha cap ordre d'evacuació o confinament ni una amenaça directa sobre les vivendes. Només s'ha alertat algunes masies més endins de la muntanya perquè alimenten els animals en cas d'una poc probable evacuació. D'altra banda, estan tallats alguns accessos a la CB25 que connecta amb Gàtova per facilitar el pas dels equips d'emergència. Per tant, precaució, però sense alarma, a Segorbe, on estan molt conscienciats després d'acollir els testiguats desallotjats del foc de la Vall d'Uixó.
2: Com deia el nostre company, recordem que el foc manté tallat un tram de la CB25 que connecta Altura i Olocau, dos localitats properes a la zona del foc, de l'incendi, per a facilitar els servicis d'emergència.
4: Hem parlat amb l'alcalde d'Olocau, amb Antonio Ropero, que confirma que el terme no està afectat i que els mitjans continuen treballant a la zona i que s'espera que pugui estar perimetrat en breu.
5: Se cortó anoche a raíz en cuando comenzó el incendio con el fin de que los vehículos de extinción pues tengan la mayor agilidad a la hora de llegar al incendio. El término de Olocau está bien, por supuesto pues están trabajando desde anoche sin parar, medios aéreos y terrestres para intentar sofocar el incendio.
2: Més coses. Enmig de la crisi migratòria, la Policia Nacional ha desarticulat dos organitzacions que es dedicaven a traficar amb les persones migrants des de Ceuta a la península.
4: Hi ha 5 persones detingudes que operaven tant a la ciutat autònoma com a la línia de la Concepció. Els investigats utilitzaven embarcacions de xicotet tamany per a traslladar de manera clandestina persones migrants, posant en greu risc la seva seguretat. Però per estos servicis arribaven, a més, a cobrar-los fins a 9.000 euros. En una d'aquestes travessies, 7 persones van viatjar a Montegades durant 5 hores en una llanxa de poc més de 5 metres d'eslora i 2 metres de mànega, sense jupet ni salvavides ni mitjans de seguretat, i que a més van quedar-se sense combustible en una nit, a més de boira. Un testimoni va revelar que l'organitzador havia cobrat 8.000 euros a cadascun dels 7 ocupants, és a dir, 56.000 euros per només este trajecte.
2: I 211 dones han demanat assistència per agressions sexuals durant el primer semestre de l'any. S'han realitzat més de 270 actuacions.
4: La vicepresidenta primera i consellera d'Igualtat ha avançat que la xarxa Centres d'Atenció Integral 24 Hores per a Víctimes de Violència Sexual de la Generalitat quasi ha duplicat en un any en l'ombre de dones ateses. L'any passat van ser 115 en el mateix període, front a les 211 d'enguany. Susana Camarero.
6: Unos datos que demuestran la necesidad y la utilidad de los recursos profesionales y asistenciales públicos destinados a la prevención, la atención, la protección de las víctimas de violencia sobre la mujer. Pero además consolidan una red que ofrece seguridad, confianza, acompañamiento a todas las víctimas a la hora de denunciar estas agresiones.
4: I per demarcacions, el centre de crisi d'Alacant té 52 dones, 35 el de Castelló de la Plana i 124 el de València.
2: Informació esportiva. Elx i Villarreal preparen importants duels este cap de setmana. Paula Alfonso, bona vesprada.
7: Bona vesprada. L'equip groguet visitarà diumenge a les 5 de la vesprada el Metropolitano. Íñigo Pérez posa l'accent en els detalls a millorar en les dues parts del camp per a traure millor resultat que en el debut.
8: En esos 15 minutos de pasividad defensiva, cuando estuvimos cerca de nuestra frontal, y la pasividad ofensiva cuando llegamos a su frontal o en el último tercio, para mí fueron las claves. Entonces, ser capaces de desarrollar una mayor agresividad en ambas frontales de área creo que nos va a permitir recibir menos goles y seguramente que finalizando las jugadas nos va a permitir recuperar pronto en campo contrario.
7: Avui no s'han entrenat Gerard Moreno ni Cardona, però no estan descartats. L'Elx s'estrenarà a casa diumenge rebent al Barça. Repte de nivell per a Martín Anselmi, que li ha llevat ferro a l'entitat del rival, posant el focus en ells mateixos. En 30 minuts parlarà el tècnic valencianista Carlos Corberán abans del duel de demà a Mestalla contra el Celta.
2: Estarem pendents d'aquestes declaracions. Gràcies, Paula. Nosaltres posem punt final. A les 3 actualitzem. Ara continua Lucía Nadal en l'última hora d'Amunt i Avall. Fins ara.
1: Som A Punt.
9: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
10: Vols que la teva marca arribi més lluny?

0: Ja estem arribant quasi a la una i mitja, recta final del programa d'Amunt i Avall, el programa i el magazín de Punt Ràdio produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Abril, avui m'has abandonat.
1: Avui t'he abandonat una miqueta, és de veres.
0: Un poc indigna.
1: Ho reconec, després d'esta setmana en la que pràcticament no ens hem separat, jo he estat així calfant la cadira.
0: Totalment.
1: Tot el matí. Sí, avui t'he abandonat, però és per una bona causa, i és que jo tinc la vista ja posada en la setmana de vacances.
0: Home, per favor.
1: Que tinc per davant.
0: Que te'n vas ja d'ací no res, ara quan acaba el programa.
1: Sí, sí, ara les dues.
0: Uns entres, altres, o sigui, uns se'n van, altres tornen.
1: Efectivament.
0: És el que passa.
1: Això és l'estiu, Lucy.
0: Totalment. Jo de moment ja se m'han oblidat les vacances, mira el que te dic.
1: Sol passar.
0: En fi, anem a raonar tu i jo, però no de les vacances, sinó d'altre tema totalment diferent.
1: Totalment diferent i que... desgraciadament...
0: va unit, enguany.
1: Sí, parlem d'ell més del que ens agradaria, perquè el foc, com diem, s'ha convertit, malauradament, en un tema recurrent en estos últims temps. Els estius, cada vegada més càlids, però també més secs, estan donant pas a incendis cada vegada més freqüents i també de major intensitat. Hem desenvolupat una relació complicada amb el foc, de por, podríem dir inclús. No obstant, vulguem o no, també hem evolucionat com a espècie gràcies a ell. I és que el foc no està únicament a les muntanyes. Però en quin moment hem passat d'utilitzar-lo com un aliat a convertir-se en un enemic per a nosaltres? Doncs esta reflexió té difícil explicació, però jo el convido, Lucy, a que comencem pel principi, per l'origen de tot.

0: Mira que t'agrada a tu la història, l'art i totes aquestes coses.
1: I les músiques.
0: I les músiques.
1: Perquè tinc una carpeta que s'anomena Recursos.
0: Molt bé.
1: I és una carpeta en la que jo tinc músiques pa tot.
0: Per a tot.
1: Història, que parlem mitologia
0: de...
1: grega...
0: I d'altres coses.
1: Però
0: tots els temes tens una banda sonora.
1: Efectivament. Jo obric la meva carpeta i sempre trobo algo. I avui ens toca esta... que ens ajuda a retrocedir una miqueta, doncs, com comentàvem, a l'origen de tot. Diuen que Prometeu va robar el foc de l'Olimp als déus grecs i li'l va regalar als éssers humans. Per això va ser castigat eternament. Un àguila li menjaria el fetge cada dia, però este es tornaria a regenerar per la nit. Això sí, al dia següent l'àguila tornaria a menjar-li-lo, i així una i altra vegada per a tota l'eternitat. Això demostra que el foc ha ocupat ja des de les primeres civilitzacions un lloc central en la nostra cultura. Els humans som l'única espècie capaç de generar foc artificialment. I precisament per això hem pogut desenvolupar-nos tant. Perquè el foc ens ha permès menjar i fabricar eines, però també calfar-nos i inclús relacionar-nos. Ens ho conta David Casadoneira, professor de Sociologia de la Universitat de Vigo.
2: També l'agricultura i la ganaderia son deudoras del desarrollo del fuego a través de la generación del pasto o crear abonos con la quema de rastrojo de zonas de bosque. Sin la calefacción y sin la iluminación, el Homo sapiens no se hubiese podido extender de la forma que lo hizo hasta regiones en las que climáticamente las situaciones eran muy adversas. Y también esa disponibilidad de fuego ha permitido que los grupos humanos se hayan cohesionado en sociedades más complejas.
1: És a dir, Lucy, que sense el foc, possiblement, tu i jo no estaríem així avui.
0: Segurament. Ara és que el foc, per desgràcia, bueno, ens porta de cap este estiu.
1: Efectivament.
0: I avui estem molt pendents d'aquest incendi a la Serra Calderona, que ja porta 120 hectàrees cremades. O sigui que...
1: Sí, efectivament. Últimament ens porta de cap i no per a bé, però... com estem comentant, la nostra relació ha sigut sempre amb ell molt estreta, fins al punt que en els seus orígens la vigília del foc era una pràctica comú, és a dir, hi havia que vigilar-lo les 24 hores del dia per a garantir que no s'arribara a apagar.
0: Tu veus com són les coses? I ara estem vigilant-lo per apagar-lo.
1: Per poder apagar-lo, sí, sí, totalment. Com ha canviat les coses? Clar, primer vam aprendre a controlar-lo i després ens tocaria aprendre a domesticar-lo.

0: Però el foc és domesticable i indomable al mateix temps. I el seu control sempre ha sigut un repte. Això sí, abans la preocupació no estava a les muntanyes com ara, sinó a les pròpies ciutats. Ja en l'antiga Roma, no sé si sabies, Lucy, que ja hi havia bombers i inclús mesures de prevenció perquè els focs eren molt habituals. Clar, el foc podia generar-se per causes naturals, com per exemple sequeres, tempestes elèctriques o terratrèmols, efectivament, però també per negligència humana i inclús per voluntat pròpia.
1: Com ara, no ha canviat res.
0: Això no ha canviat. Històricament, el foc s'ha utilitzat conscientment per a la destrucció, com arma de guerra, amb les pràctiques de terra cremada des de l'antiguitat, també com a forma de tortura i castig en els processos d'inquisició o amb els incendis provocats. No obstant, no és este el cas del gran incendi de Roma de l'any 64, que va arrasar la ciutat durant tota una setmana. Encara que lluny del que molta gent es pensa, ese incendi no el va provocar l'emperador Nero, sinó que va ser un accident. I un accident va ser també l'incendi que l'any 1666 va destruir Londres en només 3 dies. Però per què s'hem oblidat, aleshores, del risc que tenen els incendis? Doncs perquè ara el que es cremen ja no són les ciutats.
2: Ahora, por el tipo de construcción y la capacidad que tenemos de apagar incendios, ese tipo de problemas son mucho más limitados, ¿no? Aunque pueden ser muy espectaculares, pero no tenemos el riesgo de que ardan ciudades de esa forma como ha sucedido a lo largo de la historia. Eso tiene que ver en parte también con el uso de la madera en la construcción.

0: vegades fa fosc. D'alguna manera, els incendis, Lucy, ja no són un risc evident per al que és la nostra integritat, però sí per a la del nostre ecosistema.
1: La veritat és que m'estic quedant sorpresa de com ha canviat la vida des d'anys remots fins a l'actualitat, i sobretot per el tema del foc, que em crida moltíssim l'atenció. És cert que no se cremen ciutats,
2: sobretot perquè ja no es treballa tant amb l'alambre, el que és la fusta.
1: Però, desafortunadament, les muntanyes de la comunitat estan enguany prou cremades.
2: Ho hem parlat molt al llarg de tota esta setmana, i recorde que ho comentàvem precisament quan parlàvem d'aquest Dia Mundial de Prevenció d'Incendis Forestals.
1: Sí, que s'ha sigut esta setmana.
2: Esta setmana, que una de les causes de l'increment també dels incendis pel que fa a les muntanyes és precisament que cada vegada tenim més massa forestal. Uh-huh. Hem passat de tindre 8 milions d'hectàrees de bosc en 1930 a 9,1 milions en l'actualitat. I d'alguna manera, la generació d'aquestes noves masses forestals també porta implícit aquest risc d'incendis forestals.
3: A esto también hay que sumar una mayor sensibilización con lo que suponen los incendios forestales, ya no como ese riesgo evidente que hay cuando arde cerca de una población, sino con esa percepción que tenemos de que supone una destrucción, supone una alteración de nuestros ecosistemas.
2: El repte al voltant del foc ha passat de ser, i ho comentaves tu precisament a l'inici, ha passat de ser evitar que s'extinguisca per continuar...
1: M'he avançat, perdó.
2: Totalment. Quan ho has dit, jo dic, mira, és precisament amb
1: la
2: reflexió final d'este tema. Clar, hem passat d'evitar que s'extinguisca el foc per a poder continuar calfant-nos, il·luminant i menjant, a evitar precisament que continuï cremant. En definitiva, aprendre a conviure una vegada més amb ell.
1: No sé jo, lo de conviure amb el foc és complicat, és complicat. Però bueno, hem de posar tots de la nostra part, i bueno, tota pedra fa paret, entre tots aconseguirem que estos incendis cada vegada ocorreguen menys, però ho tenim complicat.
2: Sí, no, perquè ja no depèn només de nosaltres.
1: Correcte, no depèn de nosaltres, anava a dir això exactament. Bueno, Abril, no te'n vaig, és
2: no,
1: que ara
2: no, jo em quedo així.
1: Anem a parlar de més cosetes, i sobretot esta recta final del programa anem a escoltar molta música, que és el que ens agrada també als membres d'este programa.

0: Abril, a tu t'agrada Mònica Naranjo?
1: És que no em pilla a mi molt de prop Mònica Naranjo.
0: A veure, a mi no és el meu estil tampoc, però bueno, té moltíssims seguidors i seguidores.
1: Sí, sí.
0: I ho comentava jo abans i ho recorde que actua demà precisament
1: a la València?
0: A la plaça de Bous de Castelló.
1: Ah, de Castelló. Mira, pues mira, molt bé.
0: Demà 22 d'agost. Així que tots els seguidors i seguidores de la Comunitat Valenciana que vulguen veure en directe a Mònica Naranjo tenen l'oportunitat de fer-ho, com dic, a aquesta plaça de Bous de Castelló.

0: Valencia Vae, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Despierto amándote sin paz y sin cura. Inespedido que lo de...
2: Que marchosos y marchoses estem avui en esta recta final del programa. Això, en este cas, esta música la tria David per a algun sentit que ara segur que descobrim.
3: No l'he triat jo, l'he triat la Vuelta a Espanya.
2: Ah, molt bé.
3: És la seva sintonia de enguany.
2: Ah, sí?
4: És de la de enguany?
3: Sí.
2: Ai,
4: a veure. No l'havia escoltat jo.
2: Jo tampoc, a veure.
1: No està tan mal, però tampoc bien.
2: És un poc estranya.
3: A veure, vellereu el Benidorm Fest d'enguany?
2: No.
4: Sí. Bueno, és... com a tal no, però sí que estic
3: enterada. Va participar en el Benidorm Fest.
2: Ai, és que jo no ho he seguit massa. Eren... No controle massa.
3: Miranda, el grup argentí, amb Baila Mamá, perdó, que és el pseudònim que s'ha posat Òscar de Barri Brava. És un grup a l'argentí, d'Orihuela.
2: Mare, que perduda estic. Bueno. Però és que, i ara, claro, jo quan escolto aquestes cançons de la Volta Ciclista, jo me veig damunt d'una bici... pedalejant.
4: Sí, en el casco posat.
2: En el casco posat. Jo, en esta cançó no me veig jo no. pedalejant.
4: Sabeu què passa? Que a mi em fa la sensació, i suposa que ara ho descobrirem, però les cançons que es trien per la Volta Ciclista, no, absolutament però, res que veure.
3: N'hi ha algunes...
2: Però fa anys que sí.
4: Però poc.
3: Anem a fer un repàs per algunes.
4: No, tinc jo alguna ahí en la memòria i és difícil.
2: Jo en tinc una en la memòria que jo crec que la tindré per sempre. Que no me sé el títol ni recorde qui la cantava, però és que
4: segur
2: sí,
4: que la té, David.
2: Tu l'escoltes i és que te veus directament en una bici pedalejant.
4: Però poques voltes passa, no és com en el Mundial.
2: No, és de veres.
3: No, és veritat, les del Mundial són més mundialeres.
4: Claro, estàs sí. cançó aleatòria, yes.
2: Ja està, perquè mira, per a promocionar-los i ja està.
3: Anem a parlar en plata.
2: En propietat.
3: La Televisió Espanyola fa les retransmissions de la Volta.
4: I tria lo que vol.
3: I tria una cançó relacionada amb el Benidorm Fest, amb, pues, en este cas, per a donar, a mi em pareix bé, per a donar visibilitat
2: bombo,
3: a cançons que, clar. Que participen. Demà comença la Volta a Espanya, comença en Mònaco.
2: Molt bé. Molt bé.
3: I acabarà el 13 de setembre, el dia del meu aniversari, en l'Alhambra de Granada. Si esperen que ja haja calmat la terra,
2: sí,
3: també,
2: per favor.
3: En Granada, en eixe moment. A més, la Comunitat Valenciana va ser escenari d'algunes etapes, de quatre concretament. El pròxim cada setmana, el dijous 27 d'agost, anirà del Cosebre a Castelló. El divendres de la Vall d'Alba a l'estació de Valderinares en Aragón, creuarà fronteres. El dissabte 29 d'agost de Pusol a Xeraco.
2: Ah, mira, això me pilla a mi prop.
3: Això t'agafa, sí. T'agafa sí. Propet.
2: A mi m'agrada veure-la,
3: I diumenge 30 d'agost arriba a Alacant de la Vila al cim de l'Aitana, que és també un clàssic.
2: Mm-hmm.
3: Esta era la sintonia d'enguany, però és que des del 79 porten triant-se alguns èxits per a ambientar esta volta, o al contrari, s'han triat algunes cançons que després han devingut en hits per la seva promoció.
2: És de veres, això també ha passat, que les han tret, no sé si serà el cas d'esta d'enguany, no ho sé, però que les han tret per a la volta i després han pegat ixe pelotazo, és de veres.
3: Ha hagut diferents estilos i grups també que tenen renom, com per exemple Estopa en l'any 2023.
1: Te acercaste demasiado tantas veces que me he quedado un poquito de tu sombra. Tú que sabes lo que a mí más me enloquece y que me muero cuando tus labios me nombran.
4: ¿Qué te digo?
3: Pedaleo.
4: Amb el pedaleo, veritat que no?
2: Zero motivació, en el meu cas.
4: Deixeu-me un moment.
2: I mira que sóc fan d'Estopa.
4: Que faig a un xicotet...
2: Incís.
4: Perquè just estava una amiga escoltant-me i diu, fes-me alguna senyal. Vaig a saludar-la, si m'ho sembla. Que està per ahí Carmen
2: directa, senyal, però vamos, més directa impossible, eh? Pues si se'n recorda d'alguna cançó de la Volta Ciclista, que ens la diga.
5: Escolteu, jo no haguera mai identificat això en la Volta. Perquè és veritat que ja fa molts anys que no m'enteré de què està la Volta. Abans era com la hora de la siesta, no? De la migdiada, sí. Que tot el món volia estar ahí mirant un poc la tele després de l'informatiu i te quedaves ahí dormint.
4: A més, un clàssic, vull dir. La Vuelta després de dinar, sí, és tot un clàssic.
2: Sí. I el Tour de França.
5: Però passava més abans, perquè ara te fiques una sèrie.
4: Ja,
5: sí. I a lo millor no te'n recordes que està la Volta.
4: Però hem d'intentar que no es perden les bones costums.
2: Una bona siesta.
4: És com les Olimpiades.
2: I de fons, els corredors, és meravellós.
3: Sí. L'any passat, de fet, va ser Antonio Orozco, ja està, ni l'hem posat ni l'hem...
2: Perquè
3: no quadra.
2: No quadra. Sé quina era, la d'Antonio. Antonio Orozco, és de veres.
3: No quadra, o sigui,
4: quadrava
3: res.
4: Menys que la d'esto, pa inclús.
2: Ui, jo
3: sí,
2: ho crec.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Bueno, no ho sé, està ben a la part, eh?
3: Bueno, anem a 2015, perquè la cançó, en este cas, tampoc és molt ciclista, però al millor és més motivacional. Que segur que l'heu escoltat, perquè a més d'en la volta va estar en altres certàmens.
6: Se fue sin saber que yo...
2: Que no.
5: Que tindrà vore, això...
2: Mira, jo vos dic una cosa. Jo he
5: fet... anar en bici.
2: No sóc jo ser una esportista nata, tots ho saben, i vosaltres més que ningú, però quan he anat a spinning... aquestes músiques no les posen.
5: Lo més paregut.
4: Estava participant en Eurovisió?
3: Ea.
2: Sí.
3: Pues... Maltractada, Edurne, Amanecer, sí. Maltractada en Eurovisió 2015. La van deixar 21.
4: De posició?
3: De posició, de 26, bueno, de 27.
4: Sí, vull dir, és tampoc...
2: Bueno,
4: és un poc la nostra tònica.
2: Per la sorpresa.
3: Sí, és la sorpresa. Bueno.
4: No està tan mal.
2: Ah, ara me'n recorde. Està.
4: Vale.
3: Mira, aquí la imatge no és el pedaleo intenso, és... Un
2: cim, mirant
3: un cim, sí. El ciclista és a càmera lenta,
2: sí,
4: és de... i els ciclistes pujant, com donant-ho tot, saps? Exacte, mentre exacte. Pugen.
2: Jo, és quan parlo de ciclistes, jo només tinc en el cap a Indurain.
4: Ja està, ells, Àlex.
5: Escolta, pues jo parlant de músiques només tinc una en el cap, que no sé si la tindràs, o si se m'avança o m'espera.
3: Paciència.
5: És antiga, és antiga.
3: Paciència.
5: La que jo me'n recorde.
3: Perquè és que...
5: Però això pel spinning t'aniria bé, ara després... Si
3: mira,
5: si
3: el canvi de segle va fer molt mal en aquestes sintonies de la Vuelta, perquè a partir del 2000 cap arrere sí que és veritat que quadren molt més. Anem a 2006 perquè
2: esta... Esta és la que jo deia.
3: Esta, a veure. Però esta tampoc és molt ciclista.
2: No, no sé, però
4: la veritat.
3: Però és gitazo, sí.
5: Si és la que jo crec, no pega res per la volta.
2: És que sí, perquè quan, si algú que està escoltant-nos ha fet spinning...
5: En el tram
2: final de la classe, que és ja més lenta, on fas els estiraments... No, que ho dic en sèrio.
5: Que sí, que sí.
2: Esta és perfecta per als estiraments finals.
5: Clar, bueno, te relaxa, això te relaxa.
2: I a més vas,
5: però és que estàs ahí
2: pitjant. Com la sintonia, com en el pedal. Sí, jo ja me veig.
5: S'ha vist la Lucy.
3: Bueno, pa gustos.
4: Este de
5: passar la volta, però
4: no sé si ho heu
3: dit. 2006.
2: Ara quan vaig a l'estribillo, ara.
3: Ahí, que sona.
2: I si fas com que puges un cim...
4: Millor
2: i pedaletges ahí fort, pues encara li pega més.
4: També vos dic que estem així trencant-se el cap per trobar-li realment
2: algo
4: que pugui relacionar aquestes cançons amb la Vuelta.
2: Jo no vaig a fer spoiler i no me vaig avançar al que ens ha preparat David, però veient els noms que posen així,
3: a veure, és que...
2: estic morta a matar.
3: Espera, abans de passar a la següent cançó anem a fer repàs, perquè no podíem posar totes, clar, però per exemple, 2020 Carlos Baute, 2017, Maldita Nerea.
2: Ah, Maldita Nerea també me recorda.
3: 2017, Marta Sánchez. La Oreja de Van Gogh, 2012.
4: La Oreja de Van Gogh.
3: Beatriz Luengo, 2008. O sigui que n'hi ha hagut... Melendi, 2004.
4: Melendi també, això anava a preguntar.
2: Sí, sí, sí.
4: I quina era la... tens el títol?
3: La de Melendi? Con la luna llena.
4: Con la luna llena, veritat. Uh-huh.
3: Sí, sí, sí.
2: A veure,
5: ara a mi m'ha donat curiositat com trien les cançons que seran la de la volta.
2: No ho saben, no ho saben.
5: Quin criteri és?
3: Corazón congelado de Pastora Soler, també.
4: Ah, sí, au.
2: Molt bé, molt bé. I a partir d'ahí ja, del 96 cap a baix, ja m'he quedat al·lucinada en el que ens ha posat.
3: A veure, en el 96, si localitzeu als artistes, als cantants.
2: És que no pot ser. No, però és que quan...
5: Però mira, està pega més el...
3: Pereu,
4: no... Pues mira, jo més imagino el pedalet de Jana.
5: Sí,
4: però...
5: ahí sí que ja veig el pedalet, la veritat.
2: Però tu no portes ni l'ordinador, o sea, no saps ni qui són.
5: No, jo estic així a gaudir.

0: La primera vegada en la meva vida que escolto esta cançó. Te ho juro.
1: Això va pedalejant.
0: No l'havia escoltat mai.
2: Qui són?
1: És molt fort, eh?
3: Això...
1: Dis-ho tu, dis-ho tu.
3: Mira, va a la meva playlist, de cap.
0: O sigui, no, David, sí, en el cotxe de la cosa.
3: És boníssima.
1: Aneu a flipar.
3: Ana Obregón i Ramon no. García.
0: Gran Prix, Gran Prix.
1: I, bueno, i les campanades que donaren trope mil anys seguits. En sèrio, eh?
2: No m'ho puc creure.
1: Molt fort, és molt
3: bona.
1: Fort.
3: Ese dum dum dum dum, por favor.
2: El dum dum dum jo el veig.
0: Ells volien fer un what, one hit wonder d'ixos, però,
1: ja
0: no,
1: està.
0: Però no, perquè esta no se'n recorda ningú.
3: Però fa molta gràcia.
1: A veure, és divertida.
2: No, divertida.
0: I la veritat és que me pega més el dum dum dum d'ixe per anar a fer...
2: Home, més que
0: spinning
2: la de
0: també, eh?
3: I també és cançó de recopilatori de millors jets del Gran Prix. O sigui, les
0: sí,
3: tortes que se peguen. Un
2: sí,
3: recopilatori.
2: Sí, és una cançó que pot servir per moltes coses.
3: Sí.
2: Pots clavar-lo en muigues.
1: Anem.
2: Mira,
1: a
2: la posaré en la carpeta de recursos.
1: Guarda-te.
3: Vinga, anem al següent. Del 88, Serafín Zubiri es va posar en situació i va dir a la cançó pedaleando.
1: Home, vale, entrellat. Pedaletrellat. Ui, si pareix de sí, gira, sí, sí. Un poc.
3: I de videojoc.
1: Sí, de videojoc
3: de opening.
2: De opening de sèrie tipo Cuéntame.
0: Total, total, total.
1: Però esta sí que te veus pedalejant.
0: És com 80, sí. Des 80, no?
3: Hombre,
0: és el tecno.
2: Quin
0: este...
2: any és esta?
3: 88. 88.

0: et dic una cosa, que a través de la Volta Ciclista també podem veure com ha anat evolucionant el món de la música en el nostre país.
1: Totalment.
2: Més o menys. I la història, perquè este parlava de no arribar a fin de mes en el 88, igual havia una crisi o algo.
0: No me'n recordo.
2: Podien
1: gastar esta cançó també en guany, si volgueren.
3: Sí, però és representatiu del pop espanyol, diguem. Sí. És, bueno, altres grups de l'època, OBK també van fer cançó de la Volta una vegada.
0: És de veres, OBK.
3: La Unió. La Unió dos voltes, en el 89 i en el 91.
2: Quines cançons?
3: Más y Más.
2: Más y Más.
3: I Dámelo Ya.
2: Sí, senyor, Más y Más, una de les mítiques. Jo sí que me recorde, Más y Más,
0: jo també,
2: en la Volta.
0: També la tinc contra.
2: Ahí ja entré, en aquella franja d'edat, ja entré jo a recordar-me.
0: Ara, la següent, igual la cançó em sona, però ni el grup me sona.
3: Perquè és que el grup està per un costat, però el grup va col·laborar amb Gloria Estefan. Ah, anem a escoltar la següent, que és de l'any 1986.
0: Conga, que ara és un esto, un aspirador.
1: Vos diria que esta, per mi, és la millor fins al moment, eh? Sí. Me estic imaginant pedalejant en esta.
0: Totalment, però veus també, és que clar, és molt dels 80.
2: Sí.
0: Molt dels 80.
3: Sí. En els 80...
2: Això també podia ser cançó de l'estiu, eh? D'eixe moment, d'eixe moment. No? De igual, però...
3: És l'època dorada de les cançons de la Vuelta, els 80.
2: Total.
3: O sigui, a veure, va.
1: Esta és la millor.
3: Anem a deixar sonar esta. El Miami Sound Machine, este jo tampoc els coneixia.
0: No, ni idea.
2: Esta és de les que la intro era 3 minuts de intro i de... Després ja començava la cançó.
3: Sí, no, però és que és molt instrumental. I després estan les quatre frases de Gloria Estefan i ja
1: està. No, és que no van a dir molt més.
3: No, no, no, és així.
1: No sé què conga.
2: Es va triomfar esta.
0: I la següent?
2: Jo tenia el disc.
0: Tot i que fa moltíssims anys, jo crec que inclús Abril i tu, que sou els més joves, l'heu escoltat.
3: Sí.
1: Anem a veure.
3: 82, Azul i Negro.

0: Aquí no se veu en la bici damunt, ja. Ja, ja, ja.
1: Total, total. Ai, per favor. Me estoy volviendo loco.
2: Me veig no solament en la bici, en el pelotó, envoltat sí. d'altres ciclistes.
1: Total, total, total.
0: Jo sobretot també, sí, sí.
3: Qui no a eixa edat, que, quina època has dit?
0: 82.
2: L'any del Mundial.
3: Teníem 8 anys o 7 o 8, bueno, no sé, més o menys, per ahí, no diré exactament l'edat. Però
0: bueno,
3: no s'ha vist
0: 5, no passa
3: en una bici, escoltant-se ahir mateix esta cançó fent aixina com que estava en la volta.
4: Esta és la que no te'n recordaves? Era esta la que...
3: Me estoy volviendo loco.
0: Jo també, jo també. Esta era la que jo més me recordava.
4: Esta també, un
0: tot
4: 10.
0: Tot i que jo tenia 5
4: esta
0: anys.
4: Esta i l'anterior.
3: De fet, entrat pensant en la volta i en esta cançó sense saber si estava o no. Me estoy volviendo loco, poco a poco, poco a poco. Però també és molt instrumental, eh?
0: Ahí, els platillos i la bateria a tope.
2: Tecnopop, no?
0: Entonces, sí, sí, sí.
4: Però m'ha agradat això del pelotón, eh?
0: Sí,
4: perquè
0: sí.
4: Perquè són les...
2: Te visualitzen,
4: les vibes,
2: no?
4: Sí.
2: A veure, este grup, Azul y Negro, se ve que es va agradar la cosa i van repetir sí, en el 82, 83 i 93.
0: Bueno, i sí, n'hi ha una que no hem posat, però que sí que ho has nomenat tu, que crec que era... És, que el ritmo no pare, crec que era...
2: Esa, mira... No l'he nomenat, l'havia descarregat, però com he de ser selectiu i dic esta xufla, me negue a posar-la
0: a l'antena. Perdona, pues ixa també...
4: Però que el ritmo no pare...
0: Ixa era molt, molt ciclista.
4: T'he sentit, t'he
2: sí,
4: sentit.
2: Sí, és ciclista,
0: i damunt el títol, vull dir...
2: Que el ritmo no pare, pues...
0: I no, i el ritme de la cançó era molt de la volta ciclista. Jo ixa també la recorde molt. I esta
2: sí,
0: també.
2: Sí, sí, sí. Però...
4: Mira, ah, esta és una altra?
3: Ahí la tenim, David Eugen.
4: Ah, mira.
0: No me digues que no. Ahí sí que no pare, es que estás pedalejant.
4: No,
0: però que fet, no, terrible, no?
3: És xulíssima.
0: Tu visualitza't en la bici. És que estàs pedalejant 100%.
4: Dic, les altres és que eren molt... Almenys l'anterior era més com èpica, un poquet ahí el tecnopop. I esta, pues, no tant, però jo esta també la compro.
0: És rotllo
4: la compro.
0: Ciclista.

0: i anem a tancar la més internacional, jo crec, de totes. Vinga, que ha sigut la de la segona volta que es va
1: establir. El títol també està molt bé, perquè sempre té lloc en este mes, no? La volta, o no?
0: Sí, jo crec que sí, clar, no? Sí, sempre és en esta conjunció d'agost i de setembre.

0: Va increciendo, eh?
1: Pues me encanta esta cançó. Mai l'haguera dit que l'havien ficat en la volta. No, sí. M'encanta esta cançó.
2: La segona edició.
3: La segona volta que van fer cançó per a la volta. O que van triar.
0: A veure, jo l'he escoltat milions de vegades, tot i que era molt menuda, tenia jo 2 anys, però no recordava ni la... assimilava com que l'havien ficat en la volta ciclista.
3: No, jo
0: tampoc. Mira, i mira que l'he escoltat vegades.
3: Ho he descobert avui per aquest tema, però bueno, mira, pues internacional.
0: Quedem. Jo també crec que és una bona opció, sí, per a posar-li el punt i final al programa d'avui. És divendres, és 21 d'agost, tornem la setmana que ve a partir de dilluns, com sempre, a les 9:30. Així, amunt i avall, el programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Abril, David, Lore i Maite, bon cap de setmana.
2: Adeu.
0: I a vosaltres també. Adeu, bon cap de setmana a tots.

0: I la principal ha sigut quin és l'objectiu de l'equip esta temporada. No es perguen detallar la resposta.
1: Cuando la plantilla habla de Europa, es que todos tienen la ilusión de ayudar al Valencia a conseguir Europa. Es que el entrenador tiene la misma ilusión. Es que yo deseo ser entrenador del Valencia en Europa. Como te diría que también deseo levantar un título con el Valencia. Eso es una ilusión que debemos de tener la gente que representamos el Valencia. Pero una cosa son las ilusiones, otra cosa son los objetivos. Y lo más importante, los hechos para conseguirlos.
0: I has demanat un pas endavant de tots els estaments del club per a fer-ho possible. Mentrestant, Elx i Villarreal preparen importants duels este cap de setmana. L'equip groguet visitarà diumenge a les 5 de la vesprada el Metropolitano. Íñigo Pérez posa l'accent en els detalls a millorar en les dues parts del camp per a treure millor resultat que en el debut i en seguir una senya d'identitat.
2: Todos los partidos de pretemporada hemos hecho 2-3 situaciones de gol muy claras. Tiene que ser una de nuestras señas de identidad atraer al rival, si viene poder hacerles daño.
0: I l'Elx estrenarà a casa diumenge, rebent el Barça. Repte de nivell per a Martín Anselmi, que li ha llevat ferro a l'entitat del rival i posa el focus en ells mateixos.
3: Creemos en una forma de jugar con diferentes comos ante cada rival, pero intentando ser nosotros siempre.
0: En el Llevant hem parlat amb Roger Brugué. També donarem compte de l'última hora del Castelló i de l'Eldense. Tot amb Majo Collada, el control tècnic, Eva Casanya al micro i el treball de tota la redacció. Anem amb uns consells i comencem.
4: Esports a punt.
5: Ante un aviso de ola de calor, prepárate. Con altas temperaturas, hidrátate, evita el sol y permanece en lugares frescos. Presta atención a personas vulnerables y animales y ten listo tu kit de emergencia. Infórmate por canales oficiales en valencia.es/más segura. Ayuntament de València. Cap i Casal en col·laboració con la Universitat de València.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Som A Punt.
4: Esports A Punt.
0: 2 i 3, ens ha de ben l'altre repàs avui per la primera divisió. Teníem marcat en roig la data d'avui per aquesta roda de premsa de Carlos Corberán, a punt de complir-se 3 mesos des de l'última, des de maig, quan va acabar el curs passat. Han passat moltíssimes coses, n'hi havia molt que preguntar, i en aquesta sala de premsa estava Josevi Sánchez. Josevi, bona vesprada.
11: Bona vesprada, Eva. De fet, continue així, en esta sala de premsa. En fa uns minutets ha comparegut Carlos Corberán, el tècnic del València, com tu deies, 3 mesos després d'aquest 23 de maig, quan se li va guanyar al Barça, en l'últim partit de Lliga Mestalla, cap, ni Corberán ni cap representant del club havien parlat públicament. Avui ho ha fet el míster en la prèvia del partit de demà contra el Celta, i com tu deies, hi havia molts temes damunt la taula per a preguntar-li. La seua renovació, que va ser anunciada fa unes setmanes, li hem preguntat pel mercat de fitxatges, per la visita de Kiat Lin i de Peter Lim a València. Han sigut uns 20 minuts, Eva, de roda de premsa, on Corberán ha verbalitzat per primera volta la paraula Europa, això sí, en la boca xicoteta, i jo crec que ha enviat també un missatge al club quan ha dit que s'han de passar de les paraules als fets.
0: Podem escoltar una miqueta, sí, si vols, aquestes declaracions,
11: sí, sí, sí.
0: En el quan t'ha parlat d'objectiu. Sembla que n'hi ha algun problema en aquest detall, en què Corberán parla de l'objectiu que té l'equip esta temporada.
1: Cuando la plantilla habla de Europa, es que todos tienen la ilusión de ayudar a Valencia a conseguir Europa. Es que el entrenador tiene la misma ilusión. Es que yo deseo ser entrenador del Valencia en Europa. Como te diría que también deseo levantar un título con el Valencia. Eso es una ilusión que debemos de tener la gente que representamos el Valencia. Pero una cosa son las ilusiones, otra cosa son los objetivos. Y lo más importante, los hechos para conseguirlos.
0: Així que ha demanat al club que faci un pas endavant. El tècnic ha començat amb una roda de premsa somrient, com feia molt de temps que no se li veia. Veurem el que li dura, Josevi, que has percebut tu.
11: Sí, ja l'he vist tranquil.

0: Com dèiem, parlant d'Europa en la boca a Xicoteta i enviant un missatge, jo crec que al club, perquè no crec que estiga content amb el mercat de fitxatges actual, quan a dos dies de començar la Lliga li va arribar ese lateral dret que no tenia dins de la plantilla. En qualsevol cas, el míster ha parlat precisament d'això, de que ara mateix, a un dia de començar la temporada i la Lliga oficialment, la seva plantilla està incompleta.
1: Bueno, la plantilla del València todavía está incompleta. Todavía el club tiene que incorporar jugadores para cubrir la necesidad de la plantilla. Veo que la plantilla que tenemos actualmente tiene muchas ganas y eso a mí me da mucha tranquilidad, porque veo a los jugadores que están con muchas ganas de mantener la dinámica que construyeron en el final de temporada del año pasado. Cada día de entrenamiento los he visto con mucha madurez, con mucha seriedad, con mucho compromiso. Veo la plantilla preparada para competir el partido de mañana.
2: Una plantilla que està preparada per a competir, però encara li queden peces, i el tècnic ha dit quin és el seu desig en este mercat encara.
0: Sí, vol futbolistes amb versatilitat, ara el sentirem, i jo crec que s'estava referint també, per exemple, a Arnau Martínez, un futbolista que igual pot jugar de central que de lateral, i més tenint en compte que Mafeo, que va arribar ahir, ja ens ha comentat que no és segur que puga jugar demà perquè de moment no havia arribat o no s'havia pogut tramitar la seva fitxa i només havia pogut completar l'entrenament d'avui. Escoltem a Corberán parlant d'aquesta versatilitat.
1: Tener jugadores con opción de ser laterales más cortos y también porque en determinados momentos del partido puedan ser laterales muy ofensivos, de mucho recorrido, muy largos, que incluso en esa línea de 5 puedan ser carriles y no centrales, pues tener esa posibilidad para mí aumenta la riqueza táctica de un equipo.
2: Se le ha preguntat si va poder estar a Peter Lim en esa visita a Llamp que va fer fa uns dies també a les obres de Mestalla.
0: Sí, a dir que el president Kiat Lim, el missatge que va traslladar a la plantilla i a tots els departaments del club és que s'havia de millorar respecte a l'any passat. Jo li he preguntat si pensava que el club havia agarrat aquest guant i havia millorat el seu mercat de fitxatges respecte al de l'estiu anterior, i ahir ha llançat un poc balons fora perquè, òbviament, no pot estar content amb la plantilla, com ella ha dit, incompleta, amb la que va a començar la Lliga. Del que sí que ha parlat, Eva, ha sigut de la seua renovació. Recorda que fa unes setmanes el club la va fer oficial en un comunicat on se li veia a ell firmant ese document amb Ron Gurley, però no havien escoltat cap valoració ni del club ni d'ell sobre esa ampliació de contracte. Ahí sí s'ha pronunciat avui en sala de premsa.
1: He percibido la confianza en mí desde el club, de la institución, desde la institución, desde el primer día, y esa confianza yo siempre la voy a devolver con la máxima responsabilidad y con la máxima ilusión. Luego las cosas saldrán o no saldrán y no todo depende de tus ganas y tu ilusión, pero de lo que uno depende, créeme que me voy a desvivir para ayudar al Valencia a que vuelva a estar donde todos queremos ver al Valencia estar.
2: Y por eso tienen esta estrena ya de demà contra el Celta.
0: Sí, serà per la vesprada en Mestalla. S'espera una molt bona afluència de públic. Ha dit, per cert, que espera revertir aquest sentiment que té part de l'afició que va coretxar en contra el seu nom en el Trofeu Taronja, i que vol que acabi aquests xulits en aplaudiments, que també és la seva il·lusió. Respecte a l'11, és un poc una incògnita en de veure si finalment pot entrar el Mafeo o no, però si no entrara, jo crec que podria repetir aquesta defensa de 3 amb 2 carrilers en les bandes. En aquest cas jugaria Dimitrescu en porteria, amb Tàrrega, Dejas i Pepelu com a centrals. En aquesta defensa de 5, amb Gallà per l'esquerra i Jesús Vázquez per la dreta, el mig del camp seria per a Guido Rodríguez, Ugrinich i Javi Guerra, amb Ryunosuke Sato i Hugo Duro en la davantera.
2: Tot això perquè ha comentat Corberán també que la Rioja continua de baixa con Fulquier.
0: Correcte, encara no s'han recuperat de les seues lesions i no podran entrar en la convocatòria demà contra un Celta de Vigo que arribarà pel matí a València abans d'enfrontar-se hores després a Mestalla en el debut lliguer d'un equip que, al igual que el valencià, no va disputar la primera jornada.
2: Gràcies, José Vi. Donarem bon compte d'este partit i de tots els nostres conjunts valencians en les nits de dissabte i diumenge en el programa Minut i Resultat que vas a conduir tu.
0: Perfecte, ahir ens veurem en la televisió d'Apunt oferint els millors resums i esperem que comptant d'alegries dels 6 equips valencians en primera i en segona divisió.
2: Gràcies.
0: Adeu.
2: I parlem del rival del Celta. Ajornar el partit contra l'Osasuna de Pamplona per l'estat de la gespa en Balaïdos s'estrena ara en Lliga. Està pendent de tancar també la plantilla amb la incorporació d'un davanter en l'últim any de Iago Aspas a l'equip. Sí, han sigut diversos els fitxatges que ha incorporat el conjunt gallec, que va encetar el mercat amb la incorporació del migcentre procedent de l'Elx, Aleix Febas. Continuant en lateral de l'Osasuna, Javi Galán per obtindre després la sessió del Tai Vallindir i d'Abdoulaye Faye. La informació és la porta de Yolanda Damià. Yolanda.
3: Sí, un conjunt del Vigués que ha fet la roda de premsa este matí, el seu entrenador, però que curiosament es pot dir que arribarà demà a les 12:30. Recordem que este partit contra el València serà a les 7 de la vesprada, però tot i això el Celta de Vigo apura i arribarà demà a les 12:30 a la ciutat de València i ho farà amb tota la plantilla. 25 jugadors s'emporta el tècnic Giraldez, Claudio Giraldez, cap a la ciutat de València. Recordem que encara no està tota la plantilla tancada. Dos són els jugadors del conjunt filial que jugarà el dilluns i que recordem que s'estrena en la segona divisió esta temporada. Són els jugadors que ha incorporat en una convocatòria on vindran 25 jugadors. Són els que desplaçarà el tècnic gallec cap a la ciutat de València per a aquest enfrontament de demà a les 7 de la vesprada. Recordem que en aquests 25 jugadors ha destacat el tècnic que alguns d'ells han tingut problemes de gastroenteritis al llarg de la setmana. No estava confirmada aquesta informació. El propi tècnic ha dit que n'hi havia hagut alguns problemes gàstrics d'alguns jugadors esta setmana. Per això vindran 25 jugadors, vindran demà a les 12:30, s'enfrontaran a un València del que ha luchat el seu tècnic, ja ho va fer la passada temporada. Avui ha tornat Claudio Giraldez. En estos términos de Carlos Corberán.
4: Bueno, pues como nosotros es una incógnita porque empieza la liga ahora, en los dos equipos ha habido cambios, estamos todavía en proceso de confección de plantilla, que es la, como siempre digo, la parte negativa de que se empieza a competir con el mercado abierto. Ya sabéis lo que pienso del entrenador de ellos, que me parece que es un entrenador que tiene muchísimos registros, que siempre hay que estar muy atento a lo que pueda plantear, que entiendo que tirará un poco más por el núcleo de los jugadores que tenía el año pasado y bueno, va a ser un partido muy complicado.
2: S'han creuat el llançament de floretes els dos tècnics. Parlem ara del Villarreal. El club groguet visita el Metropolitano diumenge a les 5 de la vesprada en un duel de Champions entre rivals directes. Xavi Robert, bona vesprada.
5: Bona vesprada, i la veritat és que és un partit que a més pot representar la primera victòria de l'era Íñigo Pérez amb el Villarreal i també la primera victòria del tècnic contra l'Atlètic de Madrid, tot després d'empatar a dos contra el Racing en el debut de l'era Íñigo Pérez. I avui el tècnic ha remarcat que cal aprendre tant en atac com en defensa. Íñigo vol un equip agressiu i valent.
6: En esos 15 minutos de pasividad defensiva, cuando estuvimos cerca de nuestra frontal, y la pasividad ofensiva cuando llegamos a su frontal o en el último tercio, para mí fueron las claves. Entonces, ser capaces de desarrollar una mayor agresividad en ambas frontales de área creo que nos va a permitir recibir menos goles y seguramente que finalizando las jugadas nos va a permitir recuperar pronto en campo contrario.
2: Pero el tècnic també veu coses positives.
5: Sí, la veritat és que ha utilitzat una frase que ja va pronunciar la temporada passada Marcelino, atraure per a sorprendre, encara que jo diria que és una diferent interpretació la del tècnic asturià i la que té actualment Íñigo Pérez. L'asturià era un plantejament més a la contra, però Íñigo Pérez el que vol és una pressió més alta, tindre més possessió i més personalitat amb el baló als peus.
6: La parte positiva del partido del otro día es la atracción que generamos en los rivales se produce y que somos capaces de superarla y plantarnos con simplicidad. Llegamos al área, nos falta ese punto de agresividad, ese querer marcar gol. En todos los partidos de pretemporada hemos hecho 2-3 situaciones de gol muy claras. Es algo que debemos insistir, mantener. Tiene que ser una de nuestras señas de identidad atraer al rival si viene poder hacerles daño.
5: i pel que fa al rival Íñigo no espera massa sorpreses per part del plantejament que puga fer el Xolo, que ja porta 16 anys a la banqueta matalassera. Això sí, vol que el seu equip, el Villarreal, igual en intensitat a l'Atlètic de Madrid i que se sobrepose a l'ambient del Metropolitano.
6: Atleti lleva años con el mismo entrenador, añadiendo jugadores nuevos y matices tácticos nuevos, conservando una misma identidad muy, muy marcada. Entonces, sabemos que los análisis de años anteriores nos pueden servir y luego el nivel que tienen estos jugadores, si no elevas el nivel de agresividad, pues te penalizan.
2: I per a este duel estem pendents d'un parell d'efectius. No s'han entrenat Gerard Moreno ni Cardona, però no estan descartats.
5: Sí, així és, Gerard Moreno per una xicoteta sobrecàrrega i Cardona perquè està en un tractament que requeria una jornada de descans, però com tu bé dius, no estan descartats. El que tampoc ha estat avui ha sigut Willy Cambuala, mentre decidí si marxa cedida a l'Osasuna o definitivament se'n va al Como italià. El club, per la seva part, també estudia i podria haver iniciat ja contactes amb l'Anderlecht per fer-se amb el mig centre canadenc de 22 anys, Nathan Saliba. Avui Íñigo ha estat discret a l'hora de parlar d'esta opció, que és una entre d'altres que baralla el club, i també sobre la eixida de Willy Cambuala.
6: Pertenecen a otros clubes, no pronunciarme sobre el futuro. Veremos cómo sucede en estos días, todo lo que pueda ayudarnos bienvenido sea, y aquel que no quiera estar, le ayudaremos, claro. Sobre el caso de Willy, yo le tengo en pocas semanas mucho aprecio, y si él cree que lo adecuado y el club también es salir para jugar minutos y mostrar el por qué se le firmó y su potencial, adelante.
2: Eixirà Boremon i t'atrevises amb el primer 11 a casa de la temporada?
5: Sí, bé, és el Metropolitano, perquè el Villarreal, recordem, sí, que juga les tres primeres
2: que
5: jornades
2: fora,
5: com a visitant.
2: Que està fent les obres,
5: sí,
2: perdó.
5: Per les obres de la ceràmica, efectivament. No espere massa canvis amb el Luis Júnior, a pesar d'alguna que altra errada en el primer partit en porteria. Avui la defès Íñigo Pérez, Mourinho, Foyth, Veiga i Carlos Romero, que va ser una grata sorpresa en el primer partit amb la camiseta del primer equip del Villarreal. En defensa, Comesaña i Pap Gay en el doble pivot, però caldrà estar pendent a veure què decideix Íñigo Pérez sobre Macià, sobre el qual avui ha tingut o ha parlat molt bé, i l'ha alabat i l'ha elogiat, i la veritat és que en la segona part contra el Racing de Santander li va donar molta tranquil·litat a l'equip. En les bandes, Pepe i Moleiro, i en l'atac, Ayoce i Micautache.
2: Volem quantes encertes, gràcies, Xavi.
5: Molt bé, fins ara.
2: Que sí, comença a casa és Martín Anselmi. Té una prova de nivell per encetar esa era davant el seu públic. Diumenge a les 9:30 rebran el Barça al Martínez Valero. Yolanda Damià, de nou.
3: Hola, sí, Eva, com bé dius, serà contra el vigent campió, contra el Futbol Club Barcelona, que encara no s'ha estrenat en esta competició. Recordem que és un de tants equips que encara no han debutat en la Lliga. El fa ara al Martínez Valero, un estadi que se li dona prou bé, tot i que l'Elche és optimista, diguem que tingueren bones sensacions a l'estadi de Riazor. Recordem que va treure un empat a un, però que fins i tot va poder guanyar aquest partit perquè un dels jugadors més destacats de l'enfrontament va ser el porter del conjunt gallec, el Leo Román. A més, estem parlant d'un Elche que encara està en construcció, però que ja té una personalitat definida. Si en Saràbia podíem parlar d'un tipus de l'Elche, s'ha mantès l'estructura d'aquest conjunt il·lícita, i sí que és de veres que amb els reforços que n'ha tingut i en la mà de Martín Anselmi, és un equip, continua sent un equip que vol la possessió de valor, una característica també del Futbol Club Barcelona. Així que veurem com se resol aquest partit, on el Barça, encara que no ha jugat, té 9 campions del món. Algú d'ells només ha entrenat alguns dies, com és el cas de Rodri, però tot apunta que fins i tot podria viatjar amb l'expedició del Futbol Club Barcelona. Avui no ha parlat Hansi Flick, sembla que ho farà demà, bueno, pràcticament ho farà demà perquè el partit és diumenge, sí, per al ser de Bulliguer. Recordem que el dimecres també va jugar el trofeu Gamper, el passat dimecres, i de tot això ha parlat avui Martín Anselmi, que ha elogiat el Futbol Club Barcelona, ha elogiat la seva forma de jugar, fins i tot s'han recordat de Pep Guardiola, també és de veres perquè li ho han preguntat els companys de la premsa. Però anem per parts. I el primer que ha dit, què suposa jugar contra el vigent campió i en la jornada 2? Això pot ser positiu, pot ser negatiu. Això deia el tècnic argentí del conjunt il·licitat.
7: No tiene mucha relevancia es cuando es, ¿sí? Y cuando te toca, te toca, el rival que sea, porque al final nos encontramos los dos iniciando el campeonato, nosotros por ahí con una jornada más encima, pero ellos también tuvieron un partido entre semana. Creo que no hace mucho a la cuestión, porque ellos siguen siendo un gran equipo.
3: Es igual que Lita, igual quan tinga que passar per el seient o el sofà del dentista, perquè s'ha de jugar contra el Futbol Club Barcelona. Recordem, i li ho han recordat també, que fa 12 temporades que no trau res en positiu contra el Futbol Club Barcelona. Ha sigut 12 derrotes. L'última volta que li va traure alguna cosa positiva va ser un empat la temporada 2013-2014. Estava a la banqueta Fran Escrivà, era la penúltima jornada de Lliga, però de bons records, perquè aquest punt li va assegurar pràcticament la permanència en la categoria al conjunt il·licità. Claus per a tot això, ja hem escoltat algunes de les que dona, però insistia Martín Anselmi, sobretot en una identitat. L'hem escoltat també al principi del programa. Mantindre la unió en l'equip, en l'afició i sobretot en l'ofensivitat i la verticalitat que ja va mostrar, com hem dit abans, en Riazor, el conjunt il·licità.
7: Al final la clave del Elche está en ser nosotros. Si nos alejamos de ser nosotros por el rival que está enfrente, seguramente nos alejemos de lo que queremos ser y eso nos aleje del resultado. Después puede pasar cualquier cosa, pero como lo dije antes, yo soy muy de intuición, muy de sentir, y cuando siento y veo lo que me refleja el equipo dentro del campo de juego, es lo que queremos ser, nos vamos a acercar siempre a obtener un mejor resultado.
3: I els sentiments, que també els argentins el tenen sempre a flor de pell, pues també els ha mostrat quan ha parlat de l'afició i de què pot representar per a ell diumenge votar al terreny de xoc, al Martínez Valero i veure ple.
7: Sí, al final, desde el momento en que llegué a Elche y que pisé el Martínez Valero, tengo la ilusión de verlo con nuestra gente. Entonces, finalmente ese momento llega y es un buen partido para empezar a crear esa conexión en conjunto. Yo creo que la gente fue determinante la temporada pasada para crear esa conexión y esa dinámica y ese contagio que había junto al equipo, y creo que esta temporada también lo tiene que ser.
2: Una afició que sempre respon, Joana.
3: Sí, sí, ella ha continuat també luchant a l'afició, igual que ha luchat al Futbol Club Barcelona, però diguem que en les seues primeres senyes d'identitat les ha deixat molt clares. Molt bé. És a dir, estar junts, estar units, i com no, i s'ha cridat l'afició il·licitana, que pràcticament ja ha destacat, està pràcticament tot venut per a aquest Futbol Club Barcelona, que com diguem, aquest partit que serà a les 9:30 el pròxim diumenge.
2: Veurem com és aquest partit, el primer partit a casa de l'Els. Gràcies. Després de res. I qui s'estrena esta temporada amb el Levante, Roger Bruguer, encara, perquè és un dels capitans, però en la primera jornada de la decebedora derrota contra l'Espanyol estava complint sanció. Este matí, Mar Romero ha posat també les sensacions de l'equip, els reforços i com porten les inscripcions perquè Castro tinga més efectius disponibles per a aquest duel de dilluns en la visita a l'Osasuna. Esta és la conversa.
8: Primer que res, gràcies per atendre-nos. Volia preguntar-te un poc com ha anat l'entrenament. Avui hi ha més calor que els últims dies.
9: Sí, la veritat que avui millor a nivell de calor, però el grup i l'equip està molt bé, així que hem de seguir treballant com estem.
8: Preparant ja, imagina, els últims preparatius contra el partit contra Osasuna el dilluns. Volia preguntar-te un poc les sensacions per a aquest partit.
9: Sí, pues moltes ganes de que arribi el dilluns, perquè al final, després d'un partit dolent, no?, que va ser el del camp de l'Espanyol, pues ja tens ganes de que arribi el pròxim, de donar-ho tot, de donar-li de volta una mica, bueno, la situació no, però donar-li de volta en aquest mal gust de boca que ens va deixar el camp de l'Espanyol, i molt motivats, i bueno, estic segur que donarem la volta.
8: Com a capità, encara que no vas estar, imagina que quin és el missatge de l'equip després del debut contra l'Espanyol, que deixa l'afició un poc dolida.
9: Que sap greu, perquè ara per temporada veníem treballant molt bé i les sensacions a nivell grupals eren molt bones, però bueno, hem de fer autocrítica. Al final no vam estar bé, no va ser un bon partit, ni en pilota ni sense. Jo crec que l'equip té molt més per donar, això és el bo, no?, que és el primer partit, ens va agafar una mica per sorpresa, ens hem sentit una mica superats, però bueno, ràpid hem fet autocrítica, hem vist on ens hem equivocat, hem corregit, hem treballat perquè no torni a passar i ja està, queda tota la lliga.
8: També a veure si pel següent partit tenim més efectius, pel tema de les inscripcions, tu que vas estar sancionat. Volia preguntar-te un poc com estan els nous fitxatges que encara no estan inscrits.
9: Sí, aviam, el club està treballant en això, la veritat que s'estan fent molts esforços que es valoren, al final no sabem que no és una situació fàcil, però bueno, nosaltres ens toca estar centrats en el que podem fer i els que siguem pues, a tope, òbviament, tenim moltes ganes de... Quants més millor, no? Perquè al final som un grup, som una família i com més tinguem més forts serem. I bueno, en aquest cas jo ja podré estar perquè va ser el tema de la sanció de l'any passat. I bueno, ja et dic, tots de la mà i forts cap a Pamplona.
10: Ells mateixos estaran en ganes també, imagina't.
9: Sí, i els nous, la veritat que han arribat molt bé, a nivell de vestuari són molt bones persones tots, els estem ajudant molt, la seva adaptació serà molt fàcil, perquè jo crec que el grup és molt sa, molt bo, així que res, ara, a partir d'ara que vinguin a sumar, que vinguin a treballar i nosaltres encantats.
8: Parlant un poc dels nous, l'últim que és Ifeany Ndukwe, l'últim en arribar, no sé si has pogut parlar-hi amb ell.
9: Sí, hem estat parlant, la veritat que el nano estava molt content, el vestuari l'ha rebut molt bé i ja amb ganes de que estigui, de que entreni, de que pugui sumar i que segur que ve amb moltes ganes i molta il·lusió.
8: L'esperem per al dilluns? O...?
9: Sí, esperem que sí.
8: I tu personalment, el que comentaves després de deixar sanció que has tingut, que t'ha de perdre... a fer perdre la primera jornada, et sents en ganes? Perquè ja vas ser capità, però este any estrenes la primera capitania, o sigui, tens ganes de debutar en esta Lliga 26-27 amb el braçalet.
9: Sí, la veritat que vinc amb molta il·lusió, vinc amb molt bones sensacions de la pretemporada i ja del final de temporada passada, que jo crec que a nivell individual em vaig sentir bastant còmode i bastant bé i vaig poder aportar, i després de la lesió em refereixo. I aquest any, doncs, molt bé, la veritat que em trobo molt bé mentalment, físicament i bueno, la veritat que estic molt content també de com, bueno, de com m'ha acollit el grup, en aquest cas, a la capitania. I res, aportar, sumar el que més i donar-ho tot, com he fet sempre, però està clar que tinc especial il·lusió per aquest any.
8: Perquè què suposa per a tu ser capità del Llevant?
9: Un orgull, no? Jo... Sempre que, des que vaig arribar aquí, pues, he tingut grans capitans, grans exemples a seguir, i, bueno, i aquesta és una mica la sensació que vull deixar, no? Que la gent pues, es quedi amb això, amb el que jo tinc el record de Postigo, d'Iborra, de grans capitans que he tingut en aquest club, que la veritat que són molts, i bueno, una mica seguir el seu camí, donar-ho tot, ser un exemple i, bueno, i ajudar amb tot el que pugui els meus companys.
8: A nivell col·lectiu, com veus un poquet la plantilla, especialment? Pensar que falten uns dies per a tancar el mercat. Com la veus completa o...?
9: Bé, jo veig l'equip bé, veig l'equip preparat, veig l'equip molt competitiu, ho hem demostrat, hem fet una molt bona pretemporada. No ens hem de quedar amb les sensacions de l'Espanyol, perquè és veritat que no vam ser nosaltres aquell partit i això és una mica el que em tranquil·litza, no? Que no vam ser nosaltres, o sigui, no és que no ens doni ni molt menys, no vam estar bé, no vam estar fins, així que jo estic molt tranquil, entreno cada dia amb ells, sento que l'equip està preparat, i bueno, pues, si arriben més, pues, benvinguts seran a sumar, i com he dit abans, com més, millor i més forts serem.
8: I ja per anar acabant, una pregunta un poc dirigida a l'afició. Volia preguntar-te si n'hi ha ganes de tornar a la ciutat de València, que este any tenim que esperar fins a la jornada 3, i també, bueno, que suposa un poc per als jugadors, per al vestidor de Llevant, la ciutat de València.
9: Sí, la veritat que bueno, tenim moltes ganes de retrobar-nos amb l'afició, jo especialment tinc moltíssimes, perquè és veritat que bueno, l'any passat van ser un exemple a seguir, perquè en moments molt difícils on l'equip estava pràcticament mort, van estar allà, seguien al camp, seguien estant ple, seguien animant, i gràcies jo crec que a ells vam fer el tram que vam fer final a casa, vam poder guanyar molts partits, els vam donar alegries i una salvació històrica. Així que res, tinc moltes ganes de... Bueno, tinc i tenim moltes ganes de tornar a jugar a casa, de tornar-los a escoltar, a veure i donar-los alegries, que se les mereixen molt.
8: Bueno, pues Roger Brogué, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort per al partit del Sadar.
9: Moltes gràcies.
2: I recent ha arribat de Bunyol, tinc quasi a Marc. Marc, bona vesprada.
11: Bona vesprada, Eva.
2: Ha dit, ha avançat una miqueta en com està ara mateix a Ndukwe.
11: Pues Ifeany Ndukwe, que va arribar a ir a la ciutat, ja l'hem vist en les oficines del, del Ciutat de València, valga la redundància, i s'espera que es faci oficial al llarg del dia d'avui. És un central, repassem, austríac de 2 metres, que ve de seguir del Liverpool, que ve de ser la sensació en la defensa del conjunt d'Anfield i que no es pot quedar en el Liverpool, no per nivell, sinó perquè no té el permís de treball que necessiten els jugadors en Anglaterra després de que isquera el Regne Unit, després del Brexit. Necessita un permís de treball, sumar uns 15 punts que aconseguirà jugant esta temporada en el Levante Unió Esportiva. Així que per això ve cedit. És una oportunitat de mercat, deixes que aprofita Héctor Rodas, un fitxatge Rodas, que dic jo, i que crec que no serà l'últim en este mercat.
2: I quin és el pla de ara endavant del entrenador i de viatge?
11: Pues el Luis Castro parlarà demà a les 11:30 per a fer la prèvia del duel que disputaran el dilluns a les 7:30 en el Sadar contra Osasuna, i el pla de viatge, pues, l'equip viatjarà dilluns de matí en avió, el mateix dia de partit, i tornaran en acabar el duel contra Osasuna.
2: Molt bé, gràcies Marc.
11: A tu, Eva.
2: I anit es jugaren 2 partits en la competició domèstica, el duel de la polèmica Butarque, recorden, per aquestes males condicions de l'estadi de Vallecas, el Rayo i l'Alavés empataren a 1, Yolanda.
3: Sí, un partit que estava envoltat de polèmica i que va ser també mig polèmic, o diguem que almenys s'ha entretingut ahir en aquest empat a 1, perquè el Rayo tingué 2 lesionats en un partit, un d'ells va ser el porter. En el minut 60 va eixir de llitera al camp i d'ambulància de l'estadi de Butarque. El conjunt del Rayo no va tindre sort, a més li empataren en el minut 83. Per cert, que qui li va empatar va ser Mariano, que ja va ser la passada jornada, la primera jornada va ser protagonista, i ahir el davanter dominicà, que torna a fer-ho, va donar-li el gol de l'empat al conjunt de l'Alavés, i així de satisfet es mostrava l'exjugador del Real Madrid.
12: Muy contento de contribuir con goles y asistencias en este inicio de liga, y espero que pueda seguir. Muy buenas sensaciones, el equipo está muy bien y bueno, espero que podamos seguir sumando.
3: Repartiments de punts i a la fi els jugadors del Rayo, i fins i tot l'entrenador va demanar per favor que el pròxim partit del Rayo se jugarà a Vallecas. Ja veurem, perquè només poc més de 4.000 persones anaren a presenciar este enfrontament.
2: Enfrontament a l'exili. També ahir, però en Europa, a jugar el Getafe, que deixa molt encarrilada l'eliminatòria de la Conference League contra el Partizan.
3: 3-1 i els dos últims gols es marcaren els minuts 87 i 90. Tingueren expulsió, segon partit oficial, diguem, del Getafe, i segona expulsió. Així comença el conjunt de Bordalàs la temporada. Esta volta va ser Europa. L'expulsió va ser el minut 67 del central marroquí Abdel Abkar. És de veres que va ser molt superior el Getafe, a pesar de que no va ser fins al minut 87 quan trencaren ixe empat a un. Sobretot els primers minuts va eixir el conjunt del Getafe molt en vendaval, pues podria dir, davant el conjunt del Partizan de Belgrat. I una curiositat, els 3 gols marcats pel Getafe foren 3 jugadors, diguem que formats en futbol valencià, es podria dir. El primer gol el va marcar Les Groguet, i és llevantinista també, Enes Unal. El segon, el jugador del Llevant i valencià, Andrés García. I el tercer, Johan Mújica, exfutbolista també de l'Elx. De fet, sentim Andrés García, que a més, recordem, va eixir des de la banqueta en el partit d'ahir, en el minut 71, va eixir el minut 71, va anotar el segon gol, que trencava una miqueta aquesta dinàmica, i aquestes seran les seues paraules.
13: Un orgullo, la verdad, porque venía de tiempos difíciles el año pasado, y quería volver a sentirme como futbolista, con lo que soy yo, el perfil que soy yo, atrevido, y hoy me he sentido muy, muy liberado, porque al final esto es una familia, es lo que me piden, me dicen que me atreva, que tengo muchas condiciones, y yo quería ayudar al equipo, y la verdad que contentísimo, súper orgulloso de poder meter mi primer gol, y ojalá sean muchos más.
3: El pròxim partit, la tornada, serà el dia 27 a Belgrat. Recordem que 3-1, avantatge pels madrilenys.
2: I tornem a la competició de Lliga i els partits que es disputen. Avui tenim un duel on s'estrenen els 2 conjunts en esta competició oficial, el Betis i la Real Societat.
3: El Betis havia de jugar contra el València, s'ajorna, se juga el dimarts. La Real Societat jugava contra el Real Madrid, s'ajorna, se juga el dimecres. Els dos equips... tornen a Europa esta temporada, el Betis en la Champions 20 anys després, el Real Madrid, la Real Societat, torna a la UEFA. Curiositats en els andalusos, bones sensacions, no podrà contactar encara en els seus dos últims fitxatges. En el conjunt de Donosti, pràcticament de l'11, molt paregut al de la temporada passada. Pellegrini veu així el partit.
14: Creo que el equipo llega en un buen momento para comenzar la temporada. Y la Real Sociedad, sabemos, un equipo que ha sido siempre rival nuestro por las posiciones europeas, viene recién de ganar la Copa del Rey, va a jugar Europa y tiene un plantel muy completo.
2: Y precisamente el rival de la Real dimecres y que debuta, como has dicho, es el Real Madrid, además en seta contra el Español. Voy a hablar por primera vez davant dels mitjans José Mourinho y a deixar perletes.
3: La seva singular personalitat. Escoltem parlant de la pressió, Mourinho.
15: No siento presión ni por debut ni por ningún partido de fútbol. Además, tengo mucha confianza en el trabajo que hemos hecho. Yo tengo mucha confianza en la ambición de los jugadores. Tengo mucha confianza en su mentalidad, en la pasión que me están demostrando cada día.
2: I demà també, a banda d'este partit, el València-Celta es juga l'Atlètic Club de Bilbao-Sevilla.
3: Sí, curiós, l'Atlètic de Bilbao no ha fet cap fitxatge este estiu, només que el de l'entrenador per a substituir a Valverde, la nova era de Terzic, i el Sevilla té un nou fitxatge anunciat fa només 2 hores, el de l'exjugador del Llevant, Gian Kochorasvili, que a més ja ha entrat en una convocatòria de 23 que eixirà de viatge crec que mantenen el viatge ara migdia cap a Bilbao i s'emporta a l'exjugador del Llevant i a Luis García Plaza per a aquest enfrontament a Sant Mamés, on per cert no li va molt bé a Luis García Plaza Sant Mamés, que crec que fa 12 anys que no trobo cap resultat positiu en les diferents equips en els que ha visitat a l'Atlètic Bilbao. Demà a les 5, a l'Atlètic de Bilbao Sevilla.
2: Pues ja tindrà ganes. I la veritat és que una setmana després de l'inici de la Lliga Espanyola, este cada setmana comença la Premier i les lligues francesa i italiana. I atenció, perquè el Ravenna de tercera categoria italiana està claparant amb un to de mirades. Ha fitxat Ronaldinho Gaucho, amb 46 anys. Sembla més bé una campanya de màrqueting, però la llegenda brasilera ha confirmat que sí, té previst disputar algun partit oficial. Estem expectants. I arriba l'esperada estrena del Club Deportiu Eldense en segona davant la seva afició al Pepico Amat. Demà a les 9:30 rebran el Cádiz d'Albert Celades, Yolanda.
3: I Claudio Barragán, que s'ha mostrat emocionat davant d'esta retorta a la divisió de plata del Pepico Amat, una afició que ja va estar acompanyant a l'equip el passat cap de setmana en el seu primer enfrontament. Ara per al Cádiz reben el conjunt del Cádiz amb Albert Celades amb Albert Celades com a en la banqueta del conjunt andalús, un Albert Celades que només ha jugat un partit en la banqueta. Esperen un Cádiz que ha tingut un estrany canvi d'entrenador ara en la pretemporada i després d'eixa primera derrota que va patir el Dense en el debut en segona divisió. Com diguem, Claudio Barragán, que s'ha mostrat satisfet del que se va veure, tot i la derrota a Almeria, i que amb confiança rebrà a un Cádiz en el que 23 futbolistes són els que ha desplaçat Albert Celades cap a Elda per a aquest enfrontament de demà.
2: Esperadíssim a la ciutat sabatera. Parlem del Castelló. I el Castelló, que s'estrena a Castalia, ja diumenge rebenta el Sabadell a les 7 de la vesprada. Xavi Robert, bona vesprada de nou.
5: Bona vesprada de nou, Eva. Sí, un moment molt emotiu per a la plantilla, que estrena la temporada amb victòria, però que vol mantenir els peus a terra. Castalia tornarà a ser clau esta temporada i per al partit Pablo té les baixes de Brignani, que té per a 3 o 4 mesos de baixa per la lesió als lligaments del genoll, i tampoc estarà Costis, el jugador que va vindre de l'Atlètic madrileño, que patix una lesió muscular, i per tant tot apunta que l'11 serà el mateix que el de la primera jornada.
2: I en el mercat albinegre poques novetats per al primer equip.
5: Sí, ahir el club va fer oficial la incorporació del mig centre procedent del Baskonia, fet a l'Atlètic Club de Bilbao, però la veritat és que ho va fer oficial en el compte del filial Orellut. Però, això sí, Gaizka Albóniga Menor, que és este mig centre de 21 anys, estarà en dinàmica del primer equip. Pel que fa a Aixides, dos noms sobretot, Álvaro García, pel qual s'havia interessat l'Albacete, però el jugador vol quedar-se i en cas d'eixir vol continuar en segona divisió, no tornar a primera ref, i l'altre nom és el de Douglas Aurelio, que no va ser convocat en la primera jornada i també va sonar o va estar en l'òrbita del club manxec, encara que en este cas sembla que era més un oferiment que un interès clar. I altres casos pendents: Tincho, José Albert i Sergi Torner, que tampoc van viatjar en l'estrena de la Lliga. Pel que fa al partit de diumenge, l'11 podria ser el mateix de la primera jornada, amb Matís en porteria, millor d'Alberto Isienra en defensa, carrils per a Pablo Santiago i Juanjo Nieto per l'esquerra, tot i ser dretat, tal com va fer a Zubieta Pablo Hernández. Barri i Álvaro Martín estarien al doble pivot, Raúl Sánchez, Camara i Jacobsen en l'atac.
2: Moltes gràcies, Xavi.
5: Adeu.
2: Parlem ara de tenis. Carlos Alcaraz torna a la competició després de 4 mesos superant la lesió de muñeca dreta i jugarà el US Open, que comença la setmana que ve. Paula Alfonso.
16: I no podia ser de millor manera que en el US Open, on defen el títol, a més de donar-li la confiança perquè va ser allí on va conquistar el seu primer Grand Slam en 2022. El murcià ha estat 4 mesos sense competir després de la lesió en la muñeca dreta en el Comte de Godó de Barcelona. Es va quedar sense Roland Garros, sense Wimbledon i sense on s'esperava que tornara, el Masters 1000 de Cincinnati. Però amb la inesperada ajuda del periodista de fitxatges de futbol, Fabrizio Romano, ha anunciat la notícia que el món del tenis esperava. Mentrestant, a Cincinnati ja està definit el primer partit de semifinals, que enfrontarà demà a Coboli contra Fils. L'altre enfrontament eixirà dels dos partits d'avui. Per una banda, el duel entre els nord-americans Fritz i Nakashima, que ja es varen creuar en les semifinals de Washington, i per l'altra, Musetti davant de Tifaoe. En el quadre femení també tenim les primeres semifinalistes. Pegula s'enfrontarà a Swiatek. La polonesa ho va tindre més fàcil del previst per la retirada de Rybakina als 28 minuts. L'altra semifinal es concretarà del resultat dels partits entre Bejlek contra Keys i Gauff contra Kostiuk.
2: Gràcies, Paula. I en bàsquet, la selecció 3x3 femenina ha guanyat la World Series de Bordeus, imposant-se a França per només una cistella d'Alba Prieto i en la pròrroga. I la del 5x5 la tenim a Tenerife, on avui juga un altre partit de preparació per al Mundial d'Alemanya de setembre. Es veuran les cares a les 9 contra Nigèria. El seleccionador Miguel Méndez ja ha fet dos descarts, Alarcón i Carolina Guerrero, i té 14 jugadores per als partits que resten a banda de les 5 que estan encara en l'NBA. L'equip ha de millorar les sensacions de l'últim partit de l'amistós contra Alemanya, en què guanyaren, però tingueren moltes imprecisions. A més, alerta, perquè Miguel Méndez diu que 3 jugadores del València Bàsquet no estan en les millors condicions.
17: Hay jugadoras en muy diferente estado de forma. Elena Bonavida, María Araujo y a Mariona Ortiz, que se han perdido prácticamente toda la primera parte de la preparación por diversos problemas musculares. Tenemos Elena Pollo, que va muy retrasada por un problema en el pie que le ha producido dolor, ha tardado mucho en empezar a moverse. Y en cambio otras pues están cerca de un buen momento. Tenemos que engarzar el juego de todas y acoplarlas a todas y tratar de jugar el mejor baloncesto posible, porque tenemos 2 partidos muy físicos.
2: Tinc així a Nacho Rodilla al meu costat. Nacho, bona vesprada.
18: Bona vesprada.
2: Buena vida, Araujo i Puello, que no estan molt fines, estan en molèsties. No pinta molt bé.
18: No pinta. Bueno, sobretot jo crec que el tema de Elena Buenavida i d'Araujo va més per la línia de precaució.
2: Sí.
18: I de tindre paciència. Estem a 2 setmanes vista d'eixe començament del Mundial. I jo crec que ahí el seleccionador Miguel Méndez vol anar en cuidado, però el tema de Puello sí que me preocupa, perquè és una molèstia que arrastra ja des de...
2: Sí, es va perdre el final de la Lliga, no se n'ha anat este estiu a l'NBA, que tenia una possibilitat per això.
18: La priva ja de moltes coses, perquè ja era una jugadora, evidentment, que per a aquest tram final, per a aquesta WNBA també, anava a participar, i ara continua aquesta molèstia en el peu. Anem a veure, té també aquest enfrontament, este este torneig que encaren en Tenerife és de màxim nivell, perquè Nigèria és una selecció física, Bèlgica, que ja sabem, no?, que serà el partit del diumenge, per tant, és una bona mesura per a poder on està esta selecció i per a també, bueno, deixar correr un poquet el temps per a veure com acaben aquests problemes de lesions de les jugadores.
2: Esperem que se solucionen, tenen marxa i que arriben al València Bàsquet, que per cert comença els entrenaments grupals de les xiques el dilluns en les òptimes condicions. Anem a la tertúlia. I ho fem amb Nacho Rodilla, que tenim així, i amb Fernando Gómez Colomer. Hola, Fernando.
19: Què tal? Buenas tardes.
2: Que sempre faig esperar una miqueta perquè s'enganxem en els temes que van per davant. I és que tenim moltes coses de les que parlar. Corberan, avui obrim per ahir, esperadíssima aquesta roda de premsa després de 90 dies.
19: Competir.
2: Sense compareixer. Competir, avui no dic competir.
19: No, avui no.
2: No, ha arribat molt somrient, una cosa que no és normal. És el que li han parat d'aquestes vacances. I el que ens ha sorprès és perquè, clar, que li anaven a preguntar per l'objectiu, han dit, anem a preguntar-li des del primer dia a veure com va l'assunt. I això és el que ha contestat.
20: Cuando la plantilla habla de Europa, es que todos tienen la ilusión de ayudar a Valencia a conseguir Europa. Es que el entrenador tiene la misma ilusión. Es que yo deseo ser entrenador del Valencia en Europa. Como te diría que también deseo levantar un título con el Valencia. Eso es una ilusión que debemos de tener la gente que representamos el Valencia. Pero una cosa son las ilusiones, otra cosa son los objetivos. Y lo más importante, los hechos para conseguirlos.
2: I ha demanat al club un pas endavant de tots els estaments per a aconseguir-ho, Fernando.
19: Bueno, hombre, lo ha calificado de ilusión, de sueño, no de realidad, porque otra cosa son los objetivos, pero a mí me parece bien, porque no se puede expresar con esta normalidad. Oye, a mí nos gustaría, vamos a ver hasta dónde llegamos. Oye, si está cerca, oye, pues ¿por qué no? Vamos a pelear por alcanzarlo. No sé, yo creo que el declarar este tipo de situaciones con mayor normalidad, yo creo que le acercan más a la afición, más que alejarlo, porque si no lo nombras ya, ay, otro, no, sigue sin nombrar Europa, no se atreven, es que no quieren, es que no lo no tienen ambición, no es mejor decir, bueno, vamos a intentarlo. La realidad es que primero hay que solventar pues los posibles peligros y el posible sufrimiento que se pueda dar, y a partir de ahí pues ver hasta dónde podemos llegar. Fíjate que además lo hace antes de que se complete la plantilla.
2: Claro,
19: o sea que no sé, yo de momento creo que la plantilla es peor que la del año pasado, vamos a ver cómo termina siendo. Y ojalá, yo creo que hay que hablar de estas cosas con absoluta normalidad, y me gusta que lo haya hecho de esta manera hoy.
2: ¿Y tú, Nacho?
18: Mira, m'agrada perquè, bueno, de primer me sembla Corberan el il·lusionista. Heu vist la peli?
2: Sí,
18: el il·lusionista Corberan, perquè ho trasllada tot això a algo que flota, no? Per ahí, a ese ambientillo. Però per primera vegada Corberan, sense dir res, ha dit coses. Vull dir, altres vegades ha fugit de objectius.
2: Sí.
18: Ja tenim clar que un objectiu no entra, que és el d'Europa, és a dir, perquè ja ha plasmat que això és una il·lusió, no és una realitat, diguem, no?, per a l'equip. Per tant, bueno, m'agrada en aquest aspecte, perquè altres vegades pega voltes a la nòria i no acaba de dir res. Ara, volent o sense voler, ha deixat un titular darrere, ha deixat algo darrere, que és que este equip, conforme està ara, no està per a pensar en Europa. Bueno, és un passet cap endavant, no?, del mateix Corberan, que estic una altra vegada en Fernando, en el que tot això li dona proximitat a l'aficionat. L'aficionat se cansa d'escoltar tot això
2: de competir.
19: Claro, no.
18: De competir. Tot el tema de competir. I sempre... A veure, que això ja ho sabem, Corberan, que aquest objectiu el tens que tindre en el València i en qualsevol altre club, no? Però donar-nos això o exposar això d'esta manera crec que li dona pues, realitat a un poc a la sensació i la situació de l'equip, y también la propa un poco al sentimiento del aficionado.
19: Lo que debemos preguntarnos es que si el Celta, el Getafe y el Rayo pueden, ¿por qué el Valencia no?
18: ¿Qué?
19: ¿Por qué el Valencia no? Es decir, yo no sé si tenemos mejor o peor plantilla. Yo creo que tenemos mejor plantilla que esos equipos. Pero tendremos que preguntarnos por qué el Valencia no logra quedar por encima de ellos en la clasificación.
18: Sí. Pues
19: y a lo mejor ya es una mezcla de todo, incluso a lo mejor su propio trabajo, porque el trabajo de los otros entrenadores sí que ha dado resultado con plantillas peores. Entonces tenemos que exigirnos todos para decir, bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Como he dicho antes, primero solventar los posibles peligros lo antes posible y a partir de ahí, pues oye, pues ¿por qué no? Yo prefiero no fijar el objetivo de Europa, me parece que es una algo que es una ilusión.
2: Sí, es muy complicado.
19: pero sí que es verdad que a veces
18: que
19: te da
18: ahí,
19: rabia,
18: Fernando,
19: te da rabia el que, mira que tres equipos he nombrado, o sí, sea, sí, el Celta, el Rayo y el Getafe,
18: pero...
19: y lo consiguen, porque tú no.
18: Yo te hago
19: esa pregunta.
18: Pues el per qué no, evidentemente, está en la banqueta, Fernando. Es decir, si está en Valorant. Yo creo que el Valencia...
19: Es una mezcla de todo, y que jugar en el Valencia no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo que jugar en esos equipos que a lo mejor...
18: Sí,
2: pero
19: ya... Claro, no es lo mismo. No es lo
18: y
19: mismo.
18: Hay una seña de identidad. Tú veus al Celta
19: sí, sí,
18: y saps que juga. Mm. Veus al Getafe, t'agradarà més o menys, però saps el Rayo de l'any passat, mm-hmm, per a mi també, un altre equip que era... És a dir, com a equip era una màquina...
2: Sí.
18: Dins dels jugadors que tens, és que la diferència en l'esport professional, si no eres el Madrid, el Barça, si no eres ixos que fitxen a base de talonari, la resta, per a mi la diferència és l'entrenador, és el que fa funcionar de veritat al teu conjunt, és a dir, a que siga un equip en el camp, no? Jo crec que al València li ha faltat això, que és el que té que aconseguir correr per treball, per ganes, per il·lusió, no és. En
19: no,
18: el cas
19: no,
18: de
19: no,
18: Corberà,
19: no
18: és. És a dir, això no n'hi ha ningú dubte, però clar, fa falta, en l'esport fa falta algo més, que
19: claro,
18: és saber al que jugues, o saber en cada partit on pots trobar un poc les teues avantatges i les dificultats del rival.
2: Que moltes voltes tarda en reaccionar.
18: I ha costat molt reaccionar, sí, moltes vegades.
2: Sí.
19: Yo además creo que es más cuestión de idea, porque yo creo que él tiene claro a lo que quiere que su equipo juegue.
2: Ella analiza muy bien.
19: No, la teoría la maneja bien y lo que quiere y tal, pero claro, hay un punto en el tema entrenador que es, aparte de estar convencido, saber transmitirlo y saber convencer a tus jugadores. Tus jugadores han de estar convencidos de que lo que quiere hacer el entrenador es lo mejor para el equipo. Y si además luego... lo he dicho muchas veces, les demuestras que cuando, porque ahora están las herramientas, el vídeo, las charlas, los temas tácticos, los análisis individuales y colectivos, es decir, si además les demuestras que cuando ha ido mal es a lo mejor por cosas que no han cumplido de lo que tú le has dicho, y que cuando ha ido bien sí que se han cumplido muchas de las cosas que tú les has propuesto, pues eso te va dando fortaleza de cara al grupo, y pero hay que conseguir transmitirlo y convencerles también. Si la idea que él tiene es la mejor para este equipo, claro.
18: Sí, yo creo que en cuanto a la teoría, un poco a esposar el que gol, es capaz de plasmarlo en el segundo, pero después cal plasmarlo en el camp, ¿no? Es el crèdit que te fas guanyar, tú de primeres, el jugador te fa cas de primeres perquè sí, perquè està recién arribat, perquè veus que treballes a tope, perquè és un entrenador que està en el detall de cada cosa, però després al llarg de la temporada el que tens que dotar-lo és d'eixa confiança a base del que fas i que el que li faig tinga després rendiment, no? Anem a veure, este València arranca per a mi obligat, eh? O sigui, este,
2: sí.
18: La jornada per al València, sí, però és que este València, mirant el clima del Taronja, per a mi arranca obligat, eh? En este partit.
2: Claro,
18: no,
19: però és després que l'ha passat en Paterna, crítiques... l'ha passat en Paterna contra el Eldense i contra el Castellón, o sea, l'ha passat. Contra l'Hércules, que los aficionados están con el cántico y...
2: Claro.
19: Y tiene que empezar bien el tema, porque si no, son dos partidos en casa que como no empiecen bien, pues bueno, eso se va a dar seguro, 100%. Sí.
2: Mentrestant estem mirant encara al mercat, queden 12 dies i acaba d'arribar Mafeo, encara no està inscrit, hi ha uns problemes en el transfer, no sabrem si en la necessitat que tenim podrà estar demà o no, i encara està oberta aquesta negociació per Arnau, que ell sembla que sí que vol vindre, però n'hi ha molts entrebancs, és que té molts entrebancs. A més, Dan Juma està molt pretès pel PSV. Si arriba a anar-se'n, rebrà 3 milions el València i 3 el Villarreal. En 3 milions poden trobar un recanvi davant?
19: Bueno, son 3 milions. Esperando a ver si Almeida se va, si a lo mejor son 3 milions más. Si Gaya se bajara el sueldo, pues son 3 milions más. Y sí, es que es una mezcla de todo. O sea, es que... Es lo del Valencia estas últimas semanas, bueno, días, iba a decir días, pero semanas, Es que claro, entre lo de Arnau, lo de Almeida, lo de Danjuma, lo de Mafeo, lo de el portero y la renovación de Gallá, pues estamos casi cada media hora hay una versión diferente y con cantidades diferentes, ¿no? Pero bueno, ellos saben el total, saben el global y supongo que estarán esperando a ver cómo se dan las diferentes gestiones para saber con cuánto dinero pueden contar. Pero bueno, vamos a esperar a ver, pues eso, si Danjuma se va, si Almeida se va.
2: Claro, es que te mostro un sober.
19: Claro, pero es que si Danjuma se va, con la necesidad que tenías de gente en banda, ya lo tenías con él en la plantilla, o sea que tendrás que traer dos. Yo no sé si el Valencia está preparado para traer dos, si se va Danjuma, con Diego López y con Rioja lesionados. Luego, si se va Almeida, sí, esa posición está cubierta, no hay mayor problema. Pero también hablaban de quizá un central.
2: Es que la lista es muy larga y es dinero muy curto.
19: Está complicado.
18: No, yo creo que principalmente el tema de la arribada de Mafeo, que para mí no solapa, y creo que ahí sí Corberán también va a decir, ¿no? Que no solapa en ningún caso el tema de la posible arribada de Arnau. Y yo creo que ahí guanyes porque a Corberán le agrada jugar en una línea de 4, de 5, o sea, y yo creo que ahí pueden encaixar de una manera pro clara esos dos jugadores. En el tema de Danjuma, es que si hem tardat tant en poder fitxar a un lateral dret, si ara estes alçades de la temporada se te'n va Danjuma, me vol dir que tenim ahí en la recàmera ja preparat a no te vaig a dir a dos, com deia Fernando, que fan falta dos, a uno, és que jo dubte. Entonces, esa operació...
19: O igual vuelve Ramachani. Igual vuelve Ramachani.
18: Ramachani vol, però claro. Però jo crec que...
19: Però que Ramachani ja estava la temporada passada, con Danjuma també.
18: Sí, sí.
19: O sea, sí, pero... y con Diego y con Rioja. Pero Diego y Rioja, Diego, nada, Rioja, ya veremos.
18: Pero vos jugadores que están en contrato.
2: Diego, acaben de inscribir a Mafeo en la Liga. Estaba intentando abrir la página, estaba cargándose, la acaben de inscribir ya. Al menos tenemos una buena noticia.
18: Sí, yo creo que eso se nada a producir. Estaba ahí un poco de la incerteza, pero creo que se nada a producir el tema de la inscripción de Mafeo. Y Ramazzani, que ahí se ha dicho a voler, sí, que sí. Vol tornar y tal. Pero claro. El València, aquestes negociacions en les que depens d'un altre club són d'estes que igual no se produeixen ara i se produeixen en el mercat d'hivern, no sé, vull, que no, ojalà que se pueda produir, no? Perquè la temporada passada, evidentment, Ramazzani va ser diferencial. Però el tema de la eixida ara de Danjuma a mi me preocupa, no per lo que siga el jugador, bueno, en esta pretemporada ha fet gols i és un jugador que està portant, però no és un jugador... No és un jugador fiable, no? Per la seva un poc inestabilitat de coco, però que opcions tens? És a dir, en gent lesionada, no tens molts recursos tampoc, i en aquests 3 milions que li donarien al València, bueno, pues pots anar per algo, però tampoc pots pensar en algo de gran nivell.
2: Clar. Estava mirant les inscripcions també perquè encara estem preocupats perquè el Levante, molts per inscriure, tenen el partit en lliure, no, però sí. Les coses apuren molt. Com valoreu aquesta situació i l'arribada d'Endukwe, que tampoc està inscrit, però ja ha arribat?
19: Sí, sí, bueno, es que sabemos que el Levante anda con estos problemas económicos que le comprometen tanto, le limitan tanto, ¿no? Y mira que han ido solventándolo, bueno, la temporada pasada en el verano, después en el invierno, la verdad es que haciendo un trabajo excepcional se lograron salvar, pero ahora es que yo creo que primero y principal el mercado de fichajes debería acabar antes de la primera jornada de liga, si no habría estos problemas.
2: Porque advertís.
19: No, además antes de la primera jornada de liga o tienes a todos inscritos o no juegan. El que también. No está inscrito ya no juega. Entonces, aparte de los fichajes que puedas hacer, es que las propias inscripciones... Es verdad que si no estás inscrito no puedes jugar las primeras jornadas, lo puedes inscribir después, pero bueno, yo creo que la incerteza que hay, la incertidumbre que hay es demasiada y
2: es que eso afecta también al Levante, al jugador.
19: Claro, claro, no. Y el Levante no está para regalar nada, bueno, ningún equipo. Desde la primera jornada hay que ir peleándolo, ¿no? El Alavés lleva ya 4 puntos. Quiero decir que estas cosas hay que ir peleándolas desde las primeras jornadas y bueno, es una situación que realmente complicada. Pero bueno, insisto, creo que sí, sobre todo si el plazo de fichajes acabase antes de la primera jornada de liga, esto sería más favorable.
18: Sí, bueno, el Levante estos problemas económicos, pero también se dins d'aquesta situació, per a mi el Llevant s'ha manejat bé, poquet a poquet. Per exemple, ara l'arribada d'en Duque és un jugador jove que ha estat atent, és a dir, i pesques a algo. Crec que al final el Llevant acaba traguent totes aquestes situacions, per gestió, perquè apareix després una clàusula d'espí i se paga, però acaba traguent les situacions cap endavant, no? Dins d'esta situació complicada, evidentment, que té el llevant. Bueno, tot radica en lo que acaba de dir Fernando, que el mercat tenia que acabar-se en el mateix moment, vull dir, per a tots. I bueno, l'arrencada de la temporada no pots estar en esta tessitura perquè...
2: També evidentment... distrau dels objectius.
18: Sí, distrau, però la Lliga li dona un condicionant major. Per què? Perquè quan moltes vegades apures en el mercat, se fan operacions que a lo millor fa un mes no les hagueres fet, perquè quan tens necessitat, quan veus que te quedes sense ser jugador en certa posició, pues això t'obliga en certa manera, no? I és el que juga un poquet la Lliga, pensant que apurant el mercat arriben jugadors que no arribarien en altres moments.
2: Apurant el rellotge de nosaltres. Gràcies, Fernando.
19: Muy bien, buenas tardes.
2: Gràcies, Macho.
18: Vinga, adeu.
2: Es queden els informatius. Dilluns, més esports a punt. I 90 minuts amb Salva Folgado. A les 11, paren atenció, que n'hi ha partidassos este cap de setmana. Adeu.

0: Esports a punt.
1: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
2: Tenia a les 8 i media, pego un esclavido grande y uno que iba y que es de vecino mío, de Betra, dice, ha caído un rayo.
3: Uns punts molt calents en la part alta que està entre Gato Baix i Gorbe i tenim un foco principal en la cua.
4: Se nos han caído dos árboles, han volado los invernaderos.
5: I no pensàvem que anava a ser tan fort com para que tombara el muro de la casa.
6: No volem les obres de Madrid. No volem trens que porten ja 23 anys utilitzant-se en Madrid.
7: I el que fan és portar monacies vells, recauxutats, renovats, en una llava de cara.
8: Los recursos actuaron de forma integrada, con independencia de la administración de procedencia.
9: Consideramos...
5: Y no pensábamos que anava a ser tan fort com para que tombara el muro de la casa.
6: No volem les obres de Madrid. No volem trens que porten ja 23 anys utilitzant-se en Madrid.
7: I el que fan és portar monacies vells, recauxutats, renovats, en una llava de cara.

0: Senyor conseller, però no diem que els incendis s'apaguen en hivern?
1: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
2: Hola, com estan? Primera parada d'este temps de notícies en este incendi que està afectant des de nit Segorbe, però molt prop del terme de Gàtova, ja al Camp de Túria, que ha cremat ja 133 hectàrees amb un perímetre de quasi 4 quilòmetres i que no té una evolució favorable. De fet, acaba de pujar de nivell l'emergència, s'acaba de decretar la situació 2 del pla especial que comporta que l'incendi pot afectar a la població. La unitat d'emergències militar, la UME, ja va cap a la zona per a actuar en zones de difícil accés i s'ha recomanat a la població de Gàtova, al Camp de Túria, repetim, que no isca de les seues vivendes per precaució. El foc encara està lluny de ser delimitat, de ser perimetrat. Té tres punts calents en estos moments, el més complicat, el de la cua, on han revifat les flames. Última hora, Lola Oliver.
3: Última hora, des del PMA de Gàtova s'acaba de pujar el nivell d'emergència. Situació 2 del Pla Especial d'Incendis a la Comunitat Valenciana és el pas previ necessari per poder convocar a l'UME que ja ve cap a si. En estos moments el foc que va cap el pic de l'Àguila s'ha reactivat molt. Des del punt on estic puc veure una boina de fum negre que envolta Gàtova. Tot i això ens insistissen que la població no corre perill, encara que la l'Ajuntament ha fet un ban en el que recomana els veïns no eixir de casa.
4: Se informa a toda la población que acaba de decretarse situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales, por los que se ha solicitado la ayuda de la UME. Se pide a la población, por favor, permanezcan en sus casas y eviten circular por pistas y caminos forestales.
2: Esa és la recomanació que s'està donant en estos moments en el ban de Gàtova, un confinament de manera preventiva. Sobre l'origen d'este foc, el secretari autonòmic d'Emergències, Francisco Las Heras, deia este matí, confirmava que l'origen està en un llamp de les tempestes seques de nit.
5: Se originó ayer por la tarde, sobre las 8 menos 20 de la tarde, y que rápidamente causó un gran impacto en una zona alta de la población, provocado por un rayo. Esta mañana efectivos de Seprona nos lo han confirmado, además fue visto inmediatamente por los ciudadanos de aquí del pueblo de Gàtova cómo impactó en la zona alta de Gàtova.
2: I el director operatiu, Pablo Villa, Vila, ha dit que ha parlat d'aquests tres punts complicats en aquest incendi, especialment la cua. Primer està el barranc del Pic de l'Àguila, és una zona de molt difícil accés, per això s'ha cridat els serveis del l'UME. Després estan uns riscos entre Gàtova i Segorbe, en els quals només se pot accedir via helicòpter. I després està aquesta cua, on han revifat les flames i on està posada també l'atenció. Escoltem a Pablo Vila.
6: Tenim un barranc que se dirigeix al Pico de l'Àguila, tenim uns punts molt calents en la part alta, que està entre Gàtova i Segorbe, i tenim un foc principal en la cua, que és la part que mira cap a Segorbe.
2: Bé, sobre els incendis, sobre els altres que ens han afectat al llarg d'aquest estiu, el conseller d'Emergències tenia avui cita a les Corts, que tot i que estan de vacances han convocat la Diputació Permanent, que és com un ple, però en format reduït, en període entre sessions, amb un punt únic en l'ordre del dia, precisament donar explicacions, José Soler, bona vesprada, sobre els focs que han cremat al llarg de l'estiu.
7: Sí, Patricia, bona vesprada. Valderrama ha defès que el dispositiu d'incendis ha respost amb una única direcció, coordinació permanent entre administracions i en decisions tècniques basades en garantir la seguretat de les persones.
8: Los recursos actuaron de forma integrada, con independencia de la administración de procedencia, bajo una estrategia común y una única dirección operativa. Y esta es una de las grandes enseñanzas de esta emergencia.
7: L'oposició, PSPB i Compromís han denunciat retallades en prevenció i precarietat dels bombers forestals, mentre que Vox ha lamentat l'abandonament dels entorns forestals.
2: Les 3 de la vesprada, 5 minuts de seguida, anem amb tota l'actualitat d'aquest incendi que està cremant en estos moments el terme de Segorbe, però ja diguem molt prop de la població, el terme de Gàtova. Maite Freitas està a la tècnica.
1: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
2: I este divendres també és un dia de valoració sobre el terreny després d'aquest tren de tempestes tan ràpides com intenses i acompanyades de vents huracanats que deixaren ahir una estela de desperfectes, especialment a la Ribera Alta i Baixa.
7: Pel que fa als danys personals, a Xàbia, a la Marina Alta, un home està ferit en caure-li la porta d'un llavador

0: I a Cullera, un altre va rebre un colp al cap d'un parasol que va eixir volant pel vent. L'episodi deixa més de 120 incidències, principalment arbres caiguts, danys en vehicles i edificis i locals negats.
1: Comencem per la Ribera Alta. Xavi Borràs, Salsira, bona vesprada.
2: Bona vesprada. Com si l'infern hagués substituït el cel, en eixos termes tan gràfics, relaten els veïns de la Ribera Alta, i més concretament del Triangle Alzira, Carcaixent, Algemesí, el que va passar ahir. La pluja era el que menys importava. El vent, que en alguns punts superà els 140 km hora, era el que verdaderament impressionà a la població. És una virtut que els ajuntaments agafaren en sèrio l'avís de l'AEMET i adoptaren mesures, com ara el tancament de parcs i jardins. Es veuen encara palmeres i molts trossos d'arbre caiguts, una sensació de brutícia generalitzada pels carrers. Desperfectes també a teulats i persianes desencaixades. I l'escenari més icònic, ací al Cira, un mur lateral de l'església de Santa Caterina, vençut pel vent i enfonsat. Curiosament, és la part més nova d'este temple, el més antic del Cira, construït per ordre del rei Jaume I en el segle XIII.
1: Bé, i esta cadena d'esclafits tèrmics va afectar també, com dèiem, en les zones costaneres, especialment a la Ribera Baixa, municipis com Sueca o Cullera, on avui era palpable l'empremta del temporal. Marina Palmero, tu estàs al Perellonet, molt prou de València. Bona vesprada.
3: Sí, així al Perellonet, on l'esclafit humit va arribar en qüestió de minuts des de l'interior amb ratxes de vent molt fortes. El vent va tombar arbres de grans dimensions, inclús una palmera que va caure sobre el cotxe i el va deixar sinistre total. També va arrencar tanques de vivendes, hem pogut veure una que quedava totalment al descobert, i va afectar part del cablejat. Afortunadament, així no hem de lamentar danys personals, i avui ha sigut moment de valorar els danys, netejar i reparar els desperfectes, mentre el Perellonet recupera a poc la normalitat després de l'ensurt d'ahir.
1: I l'última baralla política ací a la Comunitat Valenciana ve a compte de les rodalies i ha despertat les crítiques tant de l'oposició com de Compromís. El cas és que el ministre Òscar Puente, aficionat a fer anunci via xarxes socials, va dir fa un parell de dies en un vídeo que la flota de trens s'anava a renovar, la flota de trens de la Comunitat Valenciana, amb 41 nous trens.
4: ¿Cuántas veces me habéis preguntado por las cercanías de Valencia? ¿Cuántas veces me habéis dicho necesitamos mejorar los trenes, necesitamos trenes más modernos? Bueno, hoy es el día de presentaros cómo llegan y cuándo llegan esos trenes.
1: Davant este anuncio, tant el Partit Popular com Compromís denuncien que estos convois son reciclats, que son els antics retirats dels servicis de Rodalies de Madrid.
0: El conseller d'Infraestructures, Vicente Martínez Mus, parlava este matí d'un nou greuge comparatiu per part del govern d'Espanya. Diu que així es fabriquen les unitats de nova generació que van a parar a altres territoris i la Comunitat Valenciana acaba rebent convois reciclats amb un llevat de cara i a circular.
5: Aquests trens nous que està fabricant Renfe se fabriquen així en la Comunitat Valenciana, són trens d'última generació, però se'n van a altres territoris i el que fan és portar molt així els vells recautxutats, renovats, en una llevada de cara, que vinguin trens que ja han acabat la seva vida útil en altres llocs i mos els porten així i a damunt que mos ho vulguin vendre com una millora del servici, crec que és una afrenta, una més, que fa Renfe en la Comunitat Valenciana.
0: Es tracta de trens de la sèrie Civia 465, tenen una antiguitat entre 14 i 23 anys i es faran servir en les línies C1, C2 i C6. El propi ministre Puente reconeixia en aquest vídeo que són trens remodelats que s'han posat a punt i s'han renovat els interiors, però el que denuncien Populars i Compromís és que no s'incorporen unitats noves de fabricació quan és una reivindicació històrica el mal estat de les màquines més enllà dels continus retards i les avaries del servici. Àgueda Micó és diputada de Compromís al Congrés.
6: Compromís, no volem les obres de Madrid. No volem trens que porten ja 23 anys utilitzant-se en Madrid i que ara vinguen a València. Perquè el Ministeri no ha agarrat trens nous de creació nova per a les valencianes i valencians. Hem preguntat al govern i volem saber quins criteris tenen per a que les rodalies valencianes estiguen per darrere de rodalies i de serveis d'altres territoris.
1: I enmig de la crisi humanitària a Ceuta, esta notícia, esta horrible notícia. Les màfies arriben a cobrar fins a 9.000 euros per portar en llança fins a la península les persones que han entrat a la ciutat autònoma per la frontera del Marroc. La policia ha detingut 5 persones de dos grups que traslladaven migrants fins a Cádiz en xicotetes embarcacions i sense mesures de seguretat a Montegaig i després d'un trajecte de 5 hores durant la matinada.
0: Una opció desesperada per alguns dels milers de migrants que després de 21 dies continuen a Ceuta. Més d'un miler està acollit en centres temporals i altres dels que van ser desallotjats ahir han tornat a la platja del Trampolí perquè temen ser retornats al Marroc. Ahir han tornat a muntar tendes de campanya i han tornat a ser desallotjats. Mentrestant, avui, el govern central ha assegurat que en poques setmanes podria començar el trasllat de 500 xiquetes menors no acompanyades a la península i la presidenta del Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha acceptat reunir-se amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, qui li havia proposat esta reunió per a alertar-li sobre la situació que viu la ciutat autònoma.
1: Les 3 i 11 minuts, la previsió de l'horatge de cada cap de setmana en la veu de Javi Miró.
7: Hola, bona vesprada. Situació meteorològica molt més tranquil·la que la que teníem ahir a aquestes hores. De fet, ja ha començat a ploure en alguns punts i durant la vesprada van tindre nombroses tempestes ben fortes que van agranar el nostre territori des de l'interior cap al litoral. Van tindre acumulats de més de 60, 70, 80 litres per metre quadrat. En Carcaixent, per exemple, van caure més de 40 litres per metre quadrat en una hora i ratxes de vent que van superar els 130, inclús els 140 km per hora. Va ser una vesprada de molta, moltíssima inestabilitat. Avui, per contra, ens hem despertat amb cel blau, baixada de les temperatures mínimes i durant aquestes pròximes hores notarem com les màximes no pujaran tant com en jornades anteriors. Inclús podrien tindre tempestes cap a la zona de Castelló, però ni molt menys seran tan fortes com les d'ahir. Encetem un cap de setmana marcat per la inestabilitat, així que de vesprada, a partir de demà mateixa, podrien créixer les tempestes a gran part de l'interior. Inclús podrien tindre precipitacions destacables en punts de litoral entre dissabte i diumenge, i tot això a màximes més baixes.
8: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Com es dèiem, el foc que crema a Segorbe, molt prop de la localitat de Gàtova, al Cap de Túria, ja ha pujat de nivell. Emergència s'ha decretat la situació 2 del Pla Especial d'Incendis pel risc que puga afectar a la població i per la necessitat d'incorporar mitjans extraordinaris. De fet, fa uns minuts s'ha emès un ban municipal, ho escoltàvem fa un moment en la nostra portada, on se recomana a la població de Gàtova que no isca de casa per precaució.
9: Se informa a toda la población que acaba de decretarse situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales, por los que se ha solicitado la ayuda de la UME. Se pide a la población, por favor, permanezcan en sus casas y eviten circular por pistas y caminos forestales.
1: La situació és ara complicada, com escoltaven, es prega a la població que no agafi camins rurals.
0: Segons ens ha dit el director de l'operatiu, Pablo Vila, l'incendi té 3 punts de preocupació on s'estan centrant els esforços. Una zona de molt difícil accés al Pic de l'Àguila, una altra de riscos on només poden arribar els helicòpters i la cua on s'han reproduït este migdia les flames.
10: Tenim un barranc que se dirigeix al Pico de l'Àguila. Tenim uns punts molt calents en la part alta, que està entre Gàtova i Segorbe, i tenim un foco principal en la cua, que és la part que mira cap a Segorbe.
0: I també s'ha dit que la població de Gàtova en principi no corre perill de moment, tot i aquesta alerta que ha pujat ara. Tot i això, cal estar pendents dels canals oficials de la Generalitat i dels ajuntaments per si haguera alguna novetat. El secretari autonòmic d'Emergències, Francisco Las Heras, ha confirmat que l'origen del foc va ser un llamp.
11: Se originó ayer por la tarde, sobre las 8 menos 20 de la tarde, y que rápidamente causó un gran impacto en una zona alta de la población, provocado por un rayo. Esta mañana, efectivos de Seprona nos lo han confirmado. Además, fue visto inmediatamente por los ciudadanos de aquí del pueblo de Gàtova cómo impactó en la zona alta de Gàtova.
1: Bé, i este foc, òbviament, es manté molt present entre els municipis més pròxims al Parc Natural de la Serra Calderona, que segueix amb atenció l'evolució de les flames. A l'altura, també a Segorbe, els veïns miren amb preocupació cap a la zona afectada. En Segorbe està Raül Pinyana.
12: Pendents però tranquils perquè el foc està allunyat del nucli urbà i ara mateix no hi ha cap ordre d'evacuació ni amenaça directa sobre les vivendes. Sense alarma, però sí que per precaució s'ha desallotjat una zona de masies i granges a 8 quilòmetres del municipi on alguns han deixat els animals alimentats i altres han optat per retirar-los. Alguns accessos, com el de la carretera CB25 que va fins a Gàtova, estan tallats per facilitar el pas dels equips d'emergència. El municipi, recordem, té el foc molt present després d'acollir aquest estiu, has desallotjat de l'incendi de la Vall d'Uixó.
1: Bé, doncs tenim una informació d'última hora, són les 3 i quart. La Generalitat, a través del Centre de Coordinació d'Emergències, ha enviat un SMS, un alert, per a ordenar el confinament del municipi de Gàtova a causa d'aquest incendi forestal a Segorbe. No només ja ha sigut el ban que han fet des d'alcaldia, s'ha emès un alert informant a la població. El text d'aquest missatge és el següent. A causa del fum de l'incendi forestal, s'ordena el confinament de Gàtova. li demanen a la població que continuï en l'interior de les seues cases, que tanquen portes, finestres i la ventilació, que apaguen els aires condicionats i els extractors. I també se recomana en este es alert que la gent s'informe per canals oficials, per la Generalitat, pels canals del seu propi ajuntament o pel propi, en este cas, pels mitjans de comunicació. A causa del fum de l'incendi forestal, s'ordena este confinament en Gàtova i se demana per això a la població que romanga, que se quede en sa casa. Seguim parlant, avançant sobre l'actualitat d'aquest incendi, perquè el veïnat de Gàtova, també el de Segorbe, estava avui, òbviament, pendent del foc, però han evitat preocupar-se en excés. Jordi Fuentes, sabem per què?
13: Sí, a Gàtova, perquè saben què és que el foc els envolta el municipi. Ja ho van patir l'any 91 a Segorbe, més lluny del foc. Estaven més entristits que preocupats.
14: Pues no, no, perquè m'han dit que s'han donat compte en seguida i que estan apagant-ho.
15: Bastante tranquilos porque no nos han dicho ninguna alarma.
16: Es una lástima que se queme, hombre. Está la cantidad de animalillos y de vegetación que está ardiendo.
13: Tots tenen clar que l'origen va ser un llamp.
17: Va ser tormenta seca.
18: Tengo un esclavido grande. Dice, ha caído un rayo y se ha pegado fuego. Jo, calla.
14: Va pegar un tro molt fort.
13: A major o menor inquietud, tots segueixen l'evolució del foc i els canvis en l'horatge.
1: Bé, hi haurà una nova reunió del SECOPI a les 5 de la vesprada per a tractar de fer el seguiment d'este incendi. Recordem que el veïnat de la població de Gàtova ha rebut un alert recomanant que la població estiga confinada a sa casa fins que la situació estiga més controlada. Anem a parlar d'altres coses perquè precisament el conseller d'emergències, el que estarà en la reunió d'este SECOPI, Juan Carlos Valderrama, ha comparegut de manera extraordinària este matí a la Diputació Permanent de les Corts per a exposar la gestió dels incendis forestals que han estat afectant durant aquest estiu diverses poblacions de les comarques de Castelló, com el de la Vall d'Uixó, els de Tírig, la Serra d'en Galceran i la Vall d'Alba.
0: Una compareixença on el conseller Valderrama ha defensat l'actuació coordinada entre diferents administracions prenent decisions basades en criteris tècnics.
19: Los recursos actuaron de forma integrada, con independencia de la administración de procedencia, bajo una estrategia común y una única dirección operativa. Y esta es una de las grandes enseñanzas de esta emergencia. La coordinación no puede consistir únicamente en saber qué está haciendo cada administración. Tiene que permitir que todas puedan actuar juntas cuando la situación lo exige.
0: Els partits de l'oposició han criticat la Generalitat perquè falten inversions i més efectius de bombers. José Muñoz, del PSPB, demana responsabilitats i Paula Espinosa, de Compromís, parla d'improvisació.
20: Se han ido sucediendo los incendios en la Comunidad Valenciana y lo que vemos claramente es que las personas que trabajan en la extinción de los incendios, aquellos que nos protegen a nosotros del fuego, no son protegidos por la Generalitat Valenciana. Y lo que vemos además es que el Consell de Pred Llorca ni ejecuta el presupuesto en infraestructuras ni contrata a los bomberos suficientes. Por todo ello, consideramos que hoy el conseller debería presentar su dimisión.
21: La improvisación de contractes de urgencia como este de Baersa, que estan demanant que s'incorporen més de 100 treballadors sense cap tipus d'experiència en l'última hora a correcuita a previndre els incendis. Senyor conseller, però no diem que els incendis s'apaguen en hivern?
0: Vox ha considerat que la gestió del Consell ha sigut correcta, però li ha retret també falta de mitjans i ha criticat la gestió de l'anterior govern. José María Llanos.
22: El cambio climático continuo puede influir en las condiciones de riesgo, pero el cambio climático no puede ser la excusa para ocultar décadas de abandono, falta de gestión forestal y acumulación de combustible en nuestros montes.
1: Més enllà de la Comunitat Valenciana, l'incendi que més preocupa és el de Pino Franqueado a Càceres, tot i que, segons les últimes informacions, José, evoluciona favorablement.
0: Sí, tot el veïnat que havia sigut evacuat ha pogut retornar als seus domicilis en una jornada que es presenta clau per estabilitzar el foc on treballen 21 mitjans aeris. I pel que fa a l'altre gran incendi de les penyes de Riglos, a Osca, podria estar controlat en 2 o 3 dies després d'haver cremat més de 14.500 hectàrees.
1: Bé, este matí també era moment de fer treballs de neteja i recompte de desperfectes causats pels esclafits tèrmics, que ja sabem que van causar molt de mal en punts del territori. Fem un repàs, començant per la Ribera Alta, Lourdes Espinosa.
23: Sí, Patricia, al Sira, les ratxes de vent de 143 km hora han destrossat el sostre de l'església arxiprestal de Santa Caterina al Sira, una joia del segle XIII declarada bé d'interès cultural. Ho explica el retor Enrique Macià.
24: Així tenim pedres del segle XIII i precisament ha caigut la part
2: més nova.
23: Immaculada viu enfront de l'església i no s'ha recuperat del sobresalt.
3: Que tindré que anar al metge, no puc dormir, no... No, ofegue, me falta respiració.
23: En el seu recorregut, el temporal ha granat bona part de la ribera. A l'Alcúdia ha causat destrosses al camp.
4: Ho ha deixat bramat. Però bramat, bramat, bramat.
23: A Carcaixent i Algemesí el paisatge avui era desolador, amb decenes d'arbres caiguts, façanes i mobiliari afectat. Carolina Almiñana i José Javier Sanchís són els alcaldes d'aquestes localitats.
5: Moltíssimes façanes, plaques solars que han volat, techos d'uralita que han volat, molts cotxes.
24: Estem parlant de vora una vintena d'exemplars han sigut arrencats de socarrel.
23: Totes les zones del municipi amb arbrat han quedat afectades.
1: I este tren de tempestes també va deixar un rosari de desperfectes a la Ribera Baixa i a València. Maria Poveda.
25: Sí, bona vesprada. Avui les brigades no donen l'abast per esborrar l'empremta de les tempestes. Al Perellonet, branques i arbres s'han convertit en part del mobiliari urbà.
26: La palmera va caure damunt del cotxe i, vamos, el cotxe sinistre total.
27: He cogido el árbol este, que es de los grandes que teníamos, y bueno.
25: Només a uns metres, les fortes ratxes de vent també tombaren murs i arrencaren portes i balcons.
28: Se va tombar tot. Tot el muro, tot lo que es la valla, tot en terra.
29: Que és una puerta de hierro súper grande, està en otra casa.
25: A Cullera, l'esclafit també va multiplicar les incidències. Silvia Roca n'és la vicealcaldessa.
30: Toldos que volaven, terrasses que se desmuntaven i que queien al buit, sombrilles que volaven, que afectaren a una persona.
25: Destrosses també al recinte del Festival Medusa, que afortunadament, i a diferència del 2022, estava buit.
1: El cas és que el cel estava fosc, hi hagué molts llamps i una pluja de més de 40 litres per metre quadrat en només una hora, per exemple, a la localitat de Carcaixent, a la Ribera Alta. El vent va arribar als 149 km per hora a Sumacàrcer, un esclafit humit que va espantar tots. Lorena Caballero.
31: Sí, però com es va formar ixa tempesta a misses ratxes de vent huracanat? Javi Miró, meteoròleg.
7: Aquesta atmosfera càlida, no? Temperatures de més de 40 graus, encara es van registrar ahir en alguns punts, abans de les tempestes i després. Eixa descàrrega de l'aire fred de la precipitació, l'aire fred és més dens que l'aire càlid, doncs espenta l'aire que té al davant i d'ahir és on es produeixen eixes ratxes tan fortes.
31: Tempestes de difícil previsió, encara que una vegada formades, sí que se'n pot fer un seguiment de direcció i velocitat. Un ensenyament fonamental per a prevenir tragèdies, ja que cada vegada seran més freqüents.
7: Més energia atmosfèrica, perquè tenim el mar més calent, eixa massa que ens arriba del sud seca, que fa que es produïsquen esclafits secs, i ja ho estem observant, aquests últims anys, com han anat a més.
31: Ahir visquerem un esclafit tèrmic humit que sí que va servir per a deixar darrere la nit més càlida de la història.
8: A punt, les notícies del migdia.
1: 3 i 24, baralla política servida pels trens de Rodalia. El ministre Òscar Puente va anunciar la renovació de la flota de Rodalia amb 41 nous trens, que des del Partit Popular asseguren que de nous tenen ben poc, perquè aquests convois que hi arribaran són els antics trens de Rodalia retirats a Madrid. També Compromís està en contra d'esta mesura. Marta García.
32: Via xarxes socials i en vídeo promocional, el ministre Òscar Puente anunciava la renovació de la flota de Rodalia de València amb 41 nous trens.
33: Trenes modelo Civia 465, los últimos, los más nuevos que tenemos de la flota.
32: I ahí arriba la polèmica perquè nous no són. Són els antics, retirats del servici de Rodalia de Madrid, això sí, remodelats. Per a Vox l'anunci és una estafa i una broma. Les crítiques, tant del PP com de Compromís, també han sigut immediates. Escolten Vicente Martínez Mus, conseller d'Infraestructures, i Àgueda Micó, diputada de Compromís.
34: Ens porten uns trens refets, renovats interiorment, però la mateixa maquinària de més de 20 anys d'antiguitat, que és una vegada una afrenta a la comunitat valenciana.
6: No volem les sobres de Madrid. No volem trens que porten ja 23 anys utilitzant-se en Madrid i que ara vinguen a València.
32: Com explica Martínez Mus, els trens nous no arriben així.
34: Aixòs trens nous que està fabricant Renfe se fabriquen així en la comunitat valenciana. Són trens d'última generació, però se'n van a tres territoris.
32: Des del govern d'Espanya diuen que el més important és el reforç d'aquestes línies de Rodalia. Escoltem Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda.
35: Anem a tindre en la comunitat valenciana millors trens de Rodalies? Jo crec que la resposta és sí. Lo demés és conflicte i soroll.
32: Però des del Consell demanen uns servicis de rodalia dignes. També reclamen un nou pla de rodalia que és competència estatal i que serviria per a que ens equipare a altres regions d'Espanya.
1: I sobre la crisi de Ceuta, els ho contaven, la policia ha confirmat que els tentacles de les màfies ja estan operant sobre el terreny. Els agents han detingut 5 persones que es dedicaven a traslladar migrants des de Ceuta cap a la península. Es cobraven, atenció, fins a 9.000 euros per trajecte a canvi d'un viatge de 5 hores durant la matinada a Montegaig en una llanxa i sense mesures bàsiques de seguretat.
0: El secretari d'Estat de Joventut i Infància, Rubén Pérez, ha xifrat en 1.400 els menors que estan acollits a Ceuta i ha dit que el trasllat de 500 xiquetes a la península és factible en poques setmanes si hi ha col·laboració del govern de la ciutat autònoma. Pérez, en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya.
2: Si nos arremangamos, somos capaces en un plazo de pocas semanas tener a estas niñas en recursos especializados. Hemos hablado con el Ministerio de Igualdad, que está haciendo un trabajo también con entidades de protección de las mujeres, de protección de niñas que pueden ser susceptibles de víctima de trata. Y nosotros, el operativo del Estado, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Inclusión, nuestro propio ministerio, el Ministerio de Interior, lo podemos hacer, solo falta la voluntad de Ceuta.
1: I l'Ertxanza, que ha detingut un home, un jove de 22 anys, propietari d'una botiga de llepolies de Sant Sebastià, acusat d'haver agredit sexualment 14 menors, la policia basca no descarta que hi hagi més víctimes i per això busca i sol·licita la col·laboració ciutadana.
0: La detenció es va produir el passat 30 de juny, quan l'Ertxanza va tindre coneixement que un menor havia sigut víctima de 2 agressions sexuals. El xic va ser detingut aquest mateix dia i després de passar a disposició judicial va entrar en presó provisional. Les víctimes tenen entre 10 i 18 anys i les primeres agressions sexuals denunciades es remunten a l'any 2020. Com dèiem, els investigadors barallen la hipòtesi de que hi hagi més casos.
1: I l'activitat sísmica no dona treva a Granada. Esta matinada nous terratrèmols, encara que amb menys força que els anteriors. Guillem Lizarde, què sabem d'estos nous tremolors?
9: Bona vesprada. En total, esta matinada s'hi han registrat 7 sismes més, 2 d'ells perceptibles per la població, de magnitud 2,2 i 2,4. L'activitat sísmica comença a desaccelerar, però la Junta d'Andalusia manté activa la fase de preemergència. Mentrestant, la ciutat tracta de fer balanç dels danys causats. A les Gàbies, per exemple, 600 veïns continuen pendents de tornar a casa mentre avancen els treballs de manteniment. L'Ajuntament de Granada ha comunicat que bonificarà el 95% de l'impost de construcció al que haja de fer obres de reparació.
1: I al Perú fan recompte dels danys causats pel terratrèmol de magnitud 7,2 que ha colpejat el sud-oest del país.
0: La gran profunditat on s'ha produït ha propiciat que els efectes siguin molt menors dels que han patit a Colòmbia o a Venezuela.
1: Marian Company.
10: Tan menors que de moment només han quantificat 3 persones ferides, Patricia. Afortunadament, perquè amb 7,2 de magnitud podria haver sigut demoledor. La clau està en que este terratrèmol s'ha produït a 106 quilòmetres de profunditat, el que ha fet que es sentira, com mostren els vídeos gravats del moment. Sense arribar a tirar edificis, el terratrèmol s'ha produït prop d'una zona molt colpejada per les solsides i les fortes pluges, amb desenes de vehicles atrapats, també els seus ocupants.
11: Hay niños, personas adultas, y nosotros necesitamos el apoyo acá donde estamos parados 4 días.
10: A un tram de 10 quilòmetres de la carretera Panamericana.
1: Bé, acabem este temps de notícies. Recorden que a les 4 actualitzem tota la informació d'aquest incendi que ja saben que està afectant al terme de Segorbe, però molt prop de la localitat de Gàtova, en la Serra Calderona, al costat, ja en la comarca del Camp de Túria. Hi ha 3 fonts en estos moments, 3 punts que preocupen molt. El barranc del Pic de l'Àguila, en una zona de difícil accés, uns riscos, una zona entre Gàtova i Segorbe, a la qual són només que se pot accedir en helicòpter, i la cua d'este foc, molt pròpia de la població de Gàtova, que ha revifat, i per això fa només uns minuts els hem anunciat que s'havia enviat un alert a la població d'esta zona per a indicar-los que estigueren en les seues cases, confinades aquestes persones de manera preventiva, i diu textualment: a causa del fum de l'incendi forestal s'ordena el confinament de Gàtova, romanguen a l'interior dels habitatges, tanquen portes, finestres i sistemes de ventilació, apaguen l'aire condicionat i els extractors, informen-se també a través dels canals oficials. És alert que s'ha enviat a la població. Repetim, és un confinament preventiu. Ja saben també que l'UME, la Unitat Militar d'Emergència, ja va cap a la zona per intentar accedir a les zones més inescrutables d'esta zona que està sent afectada. A les 4, recordem, actualitzem tota aquesta informació. Esperem que el vent siga favorable bé i que puguen controlar-lo, perimetrar-lo pròximament. Nosaltres els diem adeu fins dilluns, que tinguin bon cap de setmana. Adeu.
3: Som A Punt. A Punt Podcast.
4: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en dos minuts.
5: Un 21 d'agost moria en un hospital de Mèxic Lev Trotsky, assassinat per Ramon Mercader. Mercader era un agent català de la NKVD soviètica, un organisme que tenia l'ordre d'eliminar Trotsky en haver-se convertit en una amenaça per a l'aparell governamental de Josef Stalin, màxim mandatari de la Unió Soviètica en aquell moment. Trotsky, exiliat a Mèxic, va formar part destacada de la Revolució Russa, però era una pedra en la sabata de Stalin. Trotsky, que havia viscut exiliat a Mèxic des del 1937, ja havia patit un intent d'assassinat uns mesos abans, però havia esquivat l'atac. En este segon no va tindre tanta sort. El seu botxí, Ramon Mercader, havia aconseguit infiltrar-se en el seu cercle de confiança. Mercader va entrar al despatx de Trotsky i va aprofitar un moment de lectura per a clavar-li al cap, a sang freda, un piolet, un d'eixos objectes en forma de pic que solen utilitzar els alpinistes en ascensions sobre gel o sobre neu. Trotsky va morir l'endemà a l'hospital, on va ser operat d'urgència. La notícia va escampar-se com una taca d'oli. Es tractava de la desaparició d'una figura central del moviment comunista internacional, crític implacable de l'estalinisme. L'assassinat de Trotsky va ser la culminació d'una llarga persecució ordenada per Stalin. D'aquella manera tan cruel, van silenciar una veu discordant dins del comunisme i es va consolidar encara més el règim estalinista a la Unió Soviètica. I què va passar amb Mercader? Que el van arrestar en aquell mateix moment i que seria condemnat a 20 anys de presó. En complir la pena, acabaria condecorat com a heroi de la Unió Soviètica. El funeral de Trotsky a Ciutat de Mèxic va ser un acte multitudinari, amb la presència, atenció, de 300.000 persones que volien retre homenatge a un home que va deixar un llegat intel·lectual i polític que continua sent objecte de debat i estudi. I de pas, Stalin respirava més tranquil el 21 d'agost del 1940.
4: Comprimits efervescents.
12: L'estiu arriba, el sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius.
13: Preparat per a la selecció musical més random? Queda't en A Punt Ràdio.

0: ball al ritme més valencià amb A.Ràdio.
1: Dins el país una illa, dins eixa illa al final, una urbanització cara, un paradís amagat, dins el paradiset

a Punt Ràdio. Deixa't seduir per la música. Sent a Punt Ràdio.

0: Són les 4.
1: A punt. Notícies.
0: La localitat de Gatova, al Camp de Túria, es troba confinada. Els seus habitants han rebut unes alertes del centre d'emergències passades les 3 de la vesprada, en què els demanen que no isquen de casa, i tot això a causa de l'evolució de l'incendi forestal declarat a últimes hores de la vesprada d'ahir al terme de Segorbe i prop del de Gatova, arran d'un llamp. Alejandro Molés.
2: Sí, el foc avança sense control pel parc natural de la Serra de la Calderona amb un perímetre de vora 8 quilòmetres. Les flames ja han cremat més de 130 hectàrees, totes al terme de Segorbe. De fet, el centre d'emergències de la Generalitat ha activat la situació 2, ja que l'incendi presenta 3 punts calents i perillosos pel potencial creixement de les flames i la dificultat en l'accés. Estos són, doncs, els 3 punts conflictius, en la veu del director de l'operatiu, Pablo Vila.
3: Tenim un barranc que se dirigeix al Pico de l'Àguila, tenim uns punts molt calents en la part alta que està entre Gatova i Segorbe, i tenim un foco principal en la cua, que és la part que mira cap a Segorbe.
2: Davant aquest panorama s'incorporen els treballs efectius de la Unitat Militar d'Emergències, mentre que els mitjans aèris és la veu del director de l'operatiu, Pablo Vila.
3: Tenim un barranc que se dirigeix al Pico de l'Àguila, tenim uns punts molt calents en la part alta que està entre Gatova i Segorbe, i tenim un foco principal en la cua, que és la part que mira cap a Segorbe.
2: Davant este panorama

0: Hòstia, Metallica.
1: De tota manera,
2: sí, sí, sí, uau.
0: Que jo no soc molt aixina del heavy rock i tot això. No passa res, eh? Escoltarem a Bowie, a sí, George sí, Michael, sí, a Elton John, sí, sí, que ningú s'espante.
1: No, bueno, i esta és l'única de No Queen que anem a escoltar avui, però és que en homenatge a aquell dia, no? Que eren els que admirava realment Freddie Mercury. Això és el que ell escoltava a casa, quan escoltava la seva música. Vinga, va, fins així la primera part de cançons que no eren de Queen, com he dit, no? A excepció d'un xicotet pupurri que van fer extrem i que es combinaven amb vídeos sobre la vida de Freddie i el seu pas per la banda, i així la gent anava ja escalfant-se, no? A partir d'ací ja es van succeir les actuacions dels cantants convidats amb ja sí els músics de Queen.
2: Yeah.
1: Vos deixaré ara amb Innuendo, una cançó que Queen mai va poder tocar amb Freddie en directe, perquè formava part del seu últim disc homònim, del 91, yeah, i després ja va faltar i no van poder cantar amb ell en directe. Ho van fer aquell dia amb el cantant de Led Zeppelin, Robert Plant.

0: Bueno, no és Freddie Mercury, però sí, sí. Fill, com vinc amb que Robert Plant és una veu absolutament privilegiada i que de sobte fa 34 claro, anys, que sí, no és el Robert Plant d'avui dia.
1: Exacte,
0: clar.
1: Exacte, que ja està més curtiret l'home, no? Però és que ara vaig a ser un poquet maleja. Vaig a dir-vos per què posa aquesta cançó també en concret. Perquè va passar a la història, perquè el Robert Plant en aquell moment se va oblidar d'un trosset de la lletra, pobret meu. Sí, sí.
0: Ai, però que no havien assajat prou, o què?
1: Sí, estaven passant assajos, van assajar més d'un mes i estava tot mil·limetrat. No van deixar res a la improvisació. Però, xica, el xic se va oblidar ixe dia, pobret meu, i va passar a la història com el que se va oblidar de la lletra aquell dia. I vos dia que a banda de que estava tot super mil·limetrat, sempre hi ha algú que va per lliure i fa patir a tot Cristo, encara que estiga tot ben organitzat. Sempre n'hi ha el rebelde de la pel·lícula, no? I en aquella gala va ser Axl Rose, el cantant de Guns N' Roses, que no va anar als assajos que tenia Elton John. Van anar a tots, els de la banda, els que cantaven les seues cançons. Ah, quan cantava Will With Rock You, també en els The Queen. Però Elton John va dir, ah, este jo no vaig assajar.
2: Va fer
0: però n'hi havia
2: va
0: algun mal rotllo entre ells?
1: Ah, mira, hi havia polèmica perquè es deia que havia fet algun comentari homòfob, no?
0: I
1: no
0: Axl se sabia... Delton,
1: en general, comentaris homòfobs, no? Aleshores es temia que és que no volguera cantar amb ell. Però vaja, no va quedar mai clar ni se van donar mai explicacions del tema, no? La qüestió és que va aparèixer en l'últim segon, mentre Elton John ja estava fent la intro i havia començat a cantar.
2: Que Elton, que no sabia si apareixia.
1: Claro, allí estava allí el culet apretaet. I total, que quan van entrar, que se van marcar un Bohemian Rhapsody espectacular. Mireu, vos pose primer un trosset d'Elton John. I sé que ja estava en el culet apretaet, a veure què vos pareix.

0: Es el cariño a Reginaldo, que se encanta.
1: Sí.
0: El veu que no arribava la nota.
1: No, i la feta clava baixa, amb les espilles totes, Ximo.
0: No, és evident que dius, ara puja... Però bueno, o fa d'una manera molt professional.
1: O igual és que tenia el culet molt apretat, pobreta, anem a pensar també. Devia estar acollonat.
2: Totes les opcions són correctes.
1: Exacte, perquè va dir, si este no entra, me tocarà a mi acabar el resto de la cançó. Ese xic devia estar acollonat en aquell moment. Però de sobte va aparèixer Axl Rose del no res i se'ls va deixar a tots de pasta de moniato.

0: al final sí que van acabar juntets i tot, sí, agafar ets i tot,
1: i de bon rotllo.
0: I van ser un dels més ovacionats, van ser de les cançons que més van agradar de la nit.
2: Jo sí que vull explicar, perquè ens deu SADs, notareu que és, perquè és la gravació d'aquell espectacle en directe,
0: sí.
2: I notareu quina diferència quan se trobes altres que sí que són gravacions.
0: Exacte, la qualitat de les que són d'aquell dia en concret en directe es nota, no? Però també, i sa energia també és bonica d'escoltar, no?
1: Sí.
2: L'Àxel va fer patir, però a
0: collins va quedar bé,
1: Una veu en els aguts.
2: Quin flipe.
1: Dels pocs que poden arribar a aquestes notes, no?
0: Que per cert, xiquets, el concert es va fer un dilluns 20 d'abril, com avui, perquè era dilluns de Pasqua. I mira si són llestos, perquè sabien que Europa estava de vacances i que podria anar moltíssima gent. La data la van anunciar els propis Queen el mes de febrer del 92, quan arreplegaven el premi al millor single britànic als Brit Awards, no sé si ho he dit bé.
2: Perfecte.
0: Per These Are The Days Of Our Life, amb un missatge: esta nova enfermetat ens afecta a tots. I ho van aconseguir, enviar aquest missatge. Posarem la versió dels Queen amb Freddie Mercury.

0: Dios, Freddie Mercury...
1: No va poder arreplegar este premi ja.
0: Com interpretava este home, no? Com vivia les cançons, sí, una cosa extraordinària. Sí.
2: Correcte.
0: I ja ens havia deixat. Caram, estàs emocionant-nos en este concert homenatge i recordant alguns dels grans moments de Freddie Mercury en el moment quasi posterior al seu adeu, no?
1: A veure, aquell que replegava en el premi era un 12 de febrer i l'endemà, el dia 13, ja van eixir les entrades a la venda a 25 lliures i en 3 hores, xiquets, en 3 hores es van esgotar quan encara no se sabia ni qui anaven a ser els col·laboradors. 72.000 persones van veure l'espectacle en directe i tots van pagar l'entrada. No es va haver fer ni una invitació. I tots els artistes, evidentment, van actuar de bades. Per cert, tots portaven el famós jacet este roig de la lluita contra el SIDA,
2: clar,
1: que va encetar este tipus de suports visuals que ara ja s'estira tant, no? Ara, sí, depèn del coloret, és per a una causa o per a una altra. Es va retransmetre per ràdio i televisió via satèl·lit a 76 països amb una audiència estimada de 500 milions de persones. Imagineu-se quanta gent veient això. El concert va començar a les 6 de la vesprada, hora a Londres, i va durar més de 4 hores i mitja. I set que n'haguera durat que hi haguen estat tots. Tots els fans van venir meravellats, però tots, com vosaltres, amb la convicció de que Freddie Mercury era insubstituïble.
2: Clar.
1: Ningú li va fer ombra.
2: Clar.
1: Ni tan sols George Michael, que segons públic i crítica va estar la millor actuació de l'homenatge. Hi ha imatges del making of on es veuen els assajos i on gent molt gran, rotllo David Bowie, està a punt de caure la llagrimeta i tot, observant admirats com cantava George Michael Somebody to Love.

0: Wow.
1: Wow, wow,
2: este
1: wow,
2: es un sí.
3: Súper, súper wow.
1: Está el público, crítica, todos van a considerar que va a ser la millor.
0: Tot i que la cançó no és claro, és claro. George Michael, però caram, George Michael.
1: Dins de la seva personalitat és el que no va desafinar res. No ho dic perquè s'ha desafinat, són bons cantants, però en moments de la emoció no es tremolava la veu. És que va ser l'actuació perfecta de la nit. Anys després, George Michael eixiria oficialment de l'armari i reconeixeria que va ser especial aquella actuació per a ell, perquè li cremava el secret de la seva homosexualitat, i més perquè en aquell moment ell és que tenia la seva parella malalta de sida. De fet, va morir uns mesos després.
0: Ostres!
1: Vull dir que...
0: Encara té molt més mèrit que pogués dominar...
1: Encara té molt més mèrit perquè era com una espècie de dedicatòria a la seva parella que estava morint en aquell moment de sida.
3: Ja, afegint-li el missatge de la cançó, que és un crit ahí, a si en algun lloc hi ha alguna persona que me pot estimar.
1: I ahir entens moltes coses, perquè probablement del seu ambient sí sabien que era homosexual, sí sabien que la seva parella estava morint. Vull dir, els que no ho sabien era el públic general. Aleshores, per això estava tot el món emocionat i esperaven i actuació.
0: Que guai.
1: Vinga, va, i com sóc més valenta que mil, vos farem valencià Somebody to Love, un únic amor. Perquè és la cançó estrella del musical We Will Rock You, i en el musical la canta una xica. A veure si vos agrada.
3: Genial.

0: Són les 5.
1: A punt. Notícies.
0: Es complica l'incendi forestal que ahir es va declarar al terme de Segorbe i que esta vesprada ha obligat a confinar la localitat de Gàtova a causa del fum. Mentrestant, el foc avança sense control per la serra de la Calderona. Alejandro Molés.
2: Segons l'últim balanç provisional, les flames han cremat ja més de 130 hectàrees i presenta un perímetre de 8 quilòmetres. Escoltem quins són els tres punts més conflictius a la veu del director de l'operatiu, Pablo Vila.
3: Tenim un barranc que se dirigeix al Pico de l'Àguila, tenim uns punts molt calents en la part alta que està entre Gàtova i Segorbe i tenim un foco principal en la cua que és la part que mira cap a Segorbe.
2: I precisament al Pic de l'Àguila s'ha referit el ban que esta vesprada ha emès a la població l'Ajuntament de Gàtova.
4: També se pide a la població que se abstenga de intentar subir al Pico de l'Àguila, ni a pie ni por vehículo, dado que la situació allí es muy compleja y toda imprudencia puede salirnos al pueblo muy cara.
2: Tot començava a últimes hores de la vesprada d'ahir amb l'impacte d'un llamp. Des de llavors, els treballs per intentar controlar el foc no han parat. Escoltem el testimoni de l'alcalde de Gàtova, Jesús Salmerón.
5: A nit els mitjans ho feien caminant en el risc que això suposava. És a dir, l'esforç ha sigut segant tant per les administracions com per els propis bomberos que s'han jugat la vida per a poder controlar aquest incendi. I dificulta molt el terreny que tenim, que al final és un terreny de muntanya, un terreny on no hi ha camins que apleguen directament.
2: I des del Consorci Provincial de Bombers de Castelló acaben de confirmar que l'actual comportament de l'incendi forestal ha obligat a les unitats a resituar-se en altres zones més segures per a intentar combatre el foc. I és que els efectius afronten una vesprada menys favorable que al matí, amb l'entrada de vents que estan dificultant les tasques d'extinció. A la zona treballa un ample dispositiu que compten amb el suport d'una vintena de mitjans aeris i efectius de la unitat militar d'emergències. Està previst que el SECOPI es reunisca a l'ESA de la vesprada per informar acte seguit de l'última hora. La reunió tindrà lloc a Gàtova, la localitat més pròxima a les flames.
0: I a les Corts, el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha exposat la gestió dels incendis forestals que han afectat durant aquest estiu diverses poblacions de les comarques de Castelló, com l'originat a la Vall d'Uixó o els de Tírig, la Serra d'en Galceran i la Vall d'Alba.
2: Uns incendis forestals que van ser molt difícils d'extingir arran les condicions climatològiques i una complicada orografia que feia molt difícil i en molts casos impossible treballar per terra. Escoltem un fragment de la intervenció del conseller d'Emergències a les Corts en què destaca la correcta, diu, coordinació entre les administracions.
6: El sistema valenciano de emergencias respondió con una dirección única, coordinación permanente entre administraciones, decisiones sustentadas en criterios técnicos y unas prioridades que nunca admitieron discusión.
2: I des del PSPB, el seu portaveu a les Corts, José Muñoz, demana directament la dimissió del conseller d'Emergències, de Juan Carlos Valderrama. Escoltem les raons.
7: Se han ido sucediendo los incendios en la Comunidad Valenciana y lo que vemos claramente es que las personas que trabajan en la extinción de los incendios, aquellos que nos protegen a nosotros del fuego, no son protegidos por la Generalitat Valenciana. Y lo que vemos además es que el Consell de Pred Llorca ni ejecuta el presupuesto en infraestructuras ni contrata a los bomberos suficientes. Por todo ello, consideramos que hoy el conseller debería presentar su dimisión.
0: Pel que fa a la crisi migratòria provocada per l'entrada massiva de persones a Ceuta de manera irregular, la Policia Nacional ha desarticulat dos organitzacions que es dedicaven a traficar amb les persones migrants des de la ciutat autònoma fins a la península.
2: Per estos fets, ja 5 detinguts estan acusats d'utilitzar embarcacions de xicotet tamany per a traslladar de manera clandestina persones migrants, posant en risc la seva seguretat. Per estos servicis arribaven a cobrar fins a 9.000 euros. De fet, un testimoni assegura que l'organitzador havia cobrat 8.000 euros a cadascun dels 7 ocupants de l'embarcació, és a dir, 56.000 euros per un trajecte de Ceuta cap a la península.
0: I en els esports, l'Elx rep diumenge a les 9:30 el Barça, l'actual campió de Lliga. Raúl Pina, bona vesprada.
8: Bona vesprada, Rubén. Més de 30.000 espectadors es donaran cita en l'estrena del Barça en Lliga a l'estadi Martín de Valero i que per a l'Elx suposarà el segon partit de la competició. Molts dels futbolistes del Barça no han fet una pretemporada completa i arriben a la cita sense ritme per haver estat al Mundial. Tot i això, Martín Anselmi, l'entrenador de l'Elx, li resta importància al fet.
9: Son un gran equipo, son los actuales campeones. Entonces creo que el momento en que uno se enfrenta al final no... no hace que nosotros nos preparemos de una u otra forma. Nosotros nos tenemos que preparar de la misma forma y poner el foco en el rival que está enfrente, más allá del momento en el que lo estés enfrentando.
8: Anselmi només té les baixes de Iago de Santiago i Adam Boyar, en principi d'any, estarà recuperat a la llista de convocats. I una última hora, la comissió disciplinària de la FIFA ha fet oficial les sancions de la final del Mundial. Recordem aquella baralla entre jugadors d'Espanya i d'Argentina. 2 partits per a Paredes, 7 partits per a Nahuel Molina, 1 partit per a Gavi, 1 partit per a Thiago Almada i 3 per a Roberto Fabián Ayala, ajudant d'Escaloni. Es poden recórrer, per cert.
0: Gràcies, Raül Pina. Nosaltres tornem a les 6 amb més informació, així, en A Punt Ràdio.
10: Som A Punt. Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
11: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
12: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
13: Amics i amigues, benvinguts un dia més al recopilatori dels millors moments viscuts a la vesprada d'A Punt Ràdio. Ens centrem en la setmana del 4 al 8 de maig, en què vam tindre moltes visites que ens van encisar. Una visita que ens va fer molta, molta il·lusió, perquè ens estimem Adrián i ens estimem la Choriza May, va ser precisament el personatge i va ser la visita d'aquest artista polifacètic i meravellosa persona que venia amb sa mare i amb el director del documental que han rodat en part de la seva trajectòria, especialment aquella que va des de que feren a Choriza pregonera de les danses de Guadassuar. Un exemple de superació genial. El cas és que vingueren perquè, bueno, podia veure este documental en Docs València i mireu quina entrevista més xula.
12: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
13: Ei, que l'actualitat audiovisual ens convida. Mira Joaquí, a tope de power. A Choriza pregonera de les danses de Guadassuar. Un exemple de superació genial. El cas és que vingueren perquè, bueno, podia veure este documental en Docs València i mireu quina entrevista més xula.
12: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.

0: festes, de les quals 31 tenen talent valencià, cosa que ens encanta, no us la perdeu. Feu un seguiment, perquè és un festival d'històries, mirades, perspectives, vivències, però sobretot intercanvi de cultures. Cada documental és emoció, és descobriment, és sorpresa. I vos proposem, entre d'altres, veure una joieta que seguiu el documental titulat Choriza May, el discurs de la reina.
1: Lo ves que va tan alto, mamá.
2: Això no va.
1: Que va i va a ir ahí.
2: Ahora que te mire por davant.
3: Theresa May! I need to go, ladies, I'm sorry. Happy Pride, everyone.
4: Thank you so much, Newcastle. Love you!
5: Choriza es valenciana, pero choriza va a deixar a Newcastle.
6: Bienvenidos al camerino de una otra vez.
7: ¿Habéis visto? El glamour se acaba cuando cruzas la puerta.
8: RuPaul diu que nasguem no ets i la resta és drag.
9: ¿En quin moment m'he convertit en este pibonazo?
10: You are a diva, you are living the lifestyle.
11: Is the Spanish charm is
12: a... Que entenc quin moment m'he convertit en este pibonasso, perquè és un pibonasso. A més, li hem d'agrair que hagi vingut en tot el...
0: Senzilla.
12: Con sus avalorios i en tot el...
0: Espectacular.
12: L'esplendor d'aquest maquillatge i aquesta merda.
0: És que sempre és un sí, és que sempre ens diu que sí. És que és una gràcia. Choriza, com estàs?
13: Estic de categoria.
0: Com estàs de convoyada, massa com escoltant?
13: Això és fort, eh? Això és fort. Estic que no m'ho acabo de creure. Mira que hem fet aparicions en televisió, però tindre un documental... És complicat també un poquet pel cap, eh? Una hora i deu de veure't a tu ahí, ale, dius, arre Déu, ja estarà bé.
0: Quin exercici.
13: Ja estarà bé, però sí.
0: Que t'acompanya gent molt xula entre ells. Bueno, ta mare està, sí que ara te la saludaré, però sí. Vull saludar també el director,
13: claro.
0: A Dani Fabra. Com estàs tu de convidat, Tomasso?
14: Molt bé, un poc nerviosos perquè ja s'acosta l'estrena internacional, de fet.
0: L'estrena internacional?
14: Sí, sí, sí.
0: Clar,
14: sí, sí.
0: Perquè com es diu l'internacional.
12: Que és un tros de personatge que té tantes aristes i a més te deu d'oferir tanta naturalitat, tant de material per al documental. És una...
14: Ell diu que hora i deu molt, però el que ha sigut complicat és quedar-se en hora i deu.
12: Què lleves, no?
14: Era per una sèrie, dèiem.
0: Perquè això com va ser? Com se va quallar? Com naix la idea? Si naix a tu o com naix a plegar a tu? Conteu meu.
13: En molt poca vergonya, per la meva part, jo crec. Mira, jo crec que per a ser travesti el que tens que tindre és un moment de somiar i que res et pare, no? I em proposen els festers del meu poble fer el cap de dansa, no? Com el pregó de les festes del meu poble, les primeres festes després de Covid, un any, el primer any sense festes després de molt de temps. I vaig dir que sí molt ràpid, però em vaig donar compte que era la primera volta que anava a tornar al poble com a xorissa. Aleshores vaig dir, ostres...
0: Se n'havia anat Adrián...
13: I va,
0: a viure en Newcastle.
13: Exactament.
0: Allà va néixer Choriza i va triomfar com la Coca-Cola.
13: I de repente una cosa que jo no m'esperava, que era fer drag i fer travestisme en el meu poble, de repente, i aquests dos mons que jo tenia molt separats es junten. I va ser un moment de tancar un cercle i reconciliar-me el meu poble. I vaig dir, això estaria guai contar-ho. Esta història seria molt xula contar-la. I a partir d'un amic que li diuen Lucas, li dic, això en què ho faig? I em diuen, esta història la té que contar Barret, que és una productora cooperativa molt xula, la de Dani. Esta història els va encantar. Fem una reunió i em digueren, mos vegem tal dia, estarem enviant les càmeres. I la primera volta que els vaig veure en persona va ser en el CCC de València. Hi ha càmeres, micròfons, i començarem a gravar.
0: Però sense guió? Anàveu passejant per el que ja sorgia? O sí que teniu una idea inicial prevista?
14: No preveuen res. Nosaltres treballem molt a Aixina, vull dir, pensant que el guió se faria. Al principi no sabríem com de gran se faria la cosa, però Adri ens dona una cosa que nosaltres demanem sempre, que és dir, podem tindre accés, te podem acompanyar a tots els llocs, i Adri, a un buigau, saps? Començant, el primer dia ja, no coneguerem a Adri, coneguerem a Choriza, i vingué ja en sa mare i en Ian, en el seu nòvio, i jo crec que els dies estàvem anant a Madrid, en ell ja, dos nits seguides, ja, i començarem a entendre ja la dimensió de quan dèiem... Nosaltres, ell entengue que nosaltres el seguíem en sèrio, i nosaltres, que de veres que eren hores, perquè són cada número... Són hores per davant, hores per darrere, i no pots parar la càmera, perquè ell és una metralleta...
0: Perquè cada vegada que es mou, que obri la boca,
14: no,
0: és un caramel.
14: No, és que no saps, no dius... No, si alguna vegada has parat, t'has penedit. O sigui, que dic, ja patirem editant, però no parem de gravar.
0: I a partir d'ahí vosaltres vas viure a partir d'ahí com la reina Letícia, sempre amb la càmera darrere.
13: Jo pareixia una Kardashian.
0: O com la Presley, o com la Kardashian.
13: Sí, jo pareixia una Kardashian. Allà on anava em portava amb la càmera, però camerinos, hotels, l'orgull, en el meu poble, a València, vingueren a Newcastle, dins de casa, a casa dels meus pares, flipant. Jo, mira, ficava nerviós perquè dic, a veure, jo davant d'una càmera, pues jo estic còmodo, però dic, a veure, me'n va a casa com estan? Pues, un poc més

0: el documental es fan sobre ella.
1: Ahí va ella, aquí.
2: Así la tenim. Merche, que és un tot un somriure, tot un brill d'ulls i una cosa perquè estàs també contenta i d'alguna manera també coprotagonista, que no sé, no sé si estava previst, però tu has tirat avant.
3: Sí,
2: no?
3: Sí, que havia de fer, que havia de fer.
2: És la mare de l'artista, per tu avant.
3: També ha d'eixir.
1: I una volta l'has vist, què?
3: Com l'he vist?
1: El documental.
3: A mi m'ha encantat.
1: Dius, ets favorita o què? Però jo sé que estàs...
3: No vaig a contestar-te.
0: És que li han fet càmeres ocultes a ma mare. Li han fet càmeres ocultes.
3: A tu què te pareix?
2: T'han posat amagades per la casa?
0: No, li cridava jo.
2: O per ahir, però...
0: Li cridava, per fer la videocridada... I per aquesta guerra natural de veres, així no, diguen les animales estava... que diu...
1: Natural està, no?
0: I sí. Que ne solta cada una, diuen, ja saben d'on te ve la gràcia de ma mare.
3: Que re bonica és.
1: S'assembleu barbaritats. Dani, el personatge de la mare...
4: És per un spin-off, clarament. Sí. Crec que tiraríem per ahí per veure d'on ve l'arrel de... És de veres, vull dir que ja intuïm xorizas... Clarament és una drag race valenciana, vull dir, no, una drag queen, perdona, però després m'ha entès exactament d'on ve la cosa, saps?
2: El discurs I més gent de la mare de la reina. Sí, és que tenim el títol ja, clar.
0: Que des d'ací cridament al meu poble que facin cap de dansa a ma mare i així no li gravem un documental a ma mare també, clar que sí.
2: A veure, sense voler rebentar res del que passa i allò és tot tan espontani, tan viu i tan autèntic, tu darrere la càmera, els companys darrere la càmera, en quin moment dius el que està passant així, saps? Que tens la sensació o la percepció de que el que estava passant era algo, diguem, cinematogràficament, no? Era algo potent que anava a impactar.
4: Sí, jo, per a mi el més potent, vull dir, ha sigut Adri en el seu poble, torna, vull dir, perquè tu l'has vist tan... O sigui, primer la coneguen com a Xoriza, que és una cosa, vull dir, per a mi és una superheroïna, saps? Com en superpoders, o sigui, era una cosa excepcional i m'ha encantat. Però després hem anat coneguent a Adri i... Tot el que tu veus, vull dir, que l'han vist davant de milers de persones actuant en l'orgull de UK, perquè aquest any era el UK Pride, o sigui, el Northern Pride era el UK Pride al mateix temps, n'hi havia milers de persones actuant, tan fresca, li tenia igual. Però notem que quan arriba al poble, o sigui, algo canvia, com que ahí li pesa algo més, i que el que més li pesa siga fer el cap de dansa, el discurs, és el que més... O sea, és una persona que jo veig que improvisa sobre la marxa qualsevol cosa que té que fer en una gràcia total, i això és un discurs que ha pensat que això, i que jo crec que ha patit perquè han eixit moltes emocions. Entonces, n'hi ha un moment que estem, jo crec, dels meses d'això, quan estem mirant vídeos domèstics d'entendre lo que eren les danses per a ell, lo que era de xicotet, el seu iaio, moltes coses que afloren els sentiments, que per nosaltres també fou un moment, no sé, molt emocionant de que mos deixaren, perquè fou un regal estar en una cosa que jo pressuposo que és superíntima, en el seu germà, en sa mare, i que ens deixaren estar allí, fou espectacular.
1: I són paraules de Barret Cooperativa, vull dir, sou especialistes en documentals, vull dir, ells saben veure que ahir n'hi ha un material important, podem dir, i així no ho heu viscut, que ens conta la història.
4: Pues, jo crec que, o sea, d'una banda, vull dir, conta una cosa, vull dir que els drags ens ensenyen, vull dir que és una manera de lluitar impressionant, vull dir, una valentia com no coneixes, vull dir, perquè és en una cosa que quan t'estan perseguint, diem, per la teua condició, i és, no és que se la neguen, sinó que, vull dir, és una exuberància que és tot el contrari, és dir, així estem. ¿Sabes? Y han sido protagonistas de los machos, yo qué sé, el Día del Orgullo se celebra por lo que pasa en Stonewall, y son los drags los primeros que donen la cara en esos disturbios, o sea, son el origen de esa contestación. Pero al mateix temps, vull dir, fer-ho des de la humildad, el sentit de l'humor, no sé, és una cosa. Després lo que veus raer, la camaraderia que n'hi ha entre les drags per compartir les coses, per ajudar-se, perquè a vegades és super glamour i a vegades és un armari de camerino, yeah, sense coses, no sé. Han descobert, vull dir, que raer n'hi ha una sèrie de valors increïbles, saps?
2: I tan valencià, i tan de la Ribera.
0: Claro,
2: què?
0: Claro. No? És que neixava tot el món.
2: Volia parar-me en aquest moment. Claro. Adri Xoriza, tu mateix, què estava passant per dins en aquest moment de l'àlbum de fotos, d'enfrontar-te a aquest balcó, a fer el discurs, a tornar al poble, què t'estava passant per dins?
0: Aquest moment d'introspecció jo no l'havia fet fins a aquest moment. I jo sempre havia pensat que Chorissa era un disparate que m'havia passat. I és quan estic mirant aquests vídeos i veig la mirada d'un Adrià molt xicotet quan veu a les festeres totes vestides en galanaes, dic, és que jo no me podia dedicar a una altra cosa que no fora a entretindre i a ser drag queen. És que en este documental, i veig-lo i gravant-lo, dic, és que té sentit que em dedica a lo que em dedique, no? I un poc aquest discurs era una carta d'amor al meu poble i als meus orígens i a la gent de la meva família que m'ha inculcat aquesta passió per les meves arrels, com ha sigut sempre m'abuelo. Entonces, és molt íntim i al mateix temps, quin privilegi que aquest moment de la meva vida tan bonico en el que jo mateixa estic descobrint-me a mi mateixa, no com a drag queen, sinó com a persona, que quede plasmat.
1: Quina generositat que compartisques. I Mercè, ell parla de tornar al poble com una estrella, que és el que és, però ell també va patir de xicotet i tu... Això també se mossega en esta sí. història, i tu ho has viscut al seu sí. costat i sempre de la seva mà.
3: Això ho duia ja regular.
0: Conta el que li digueres al xiquetixe una volta al carrer.
3: La part dura.
0: Conta.
3: Oh, bueno, pues sí, és que al final és que jo estava cansada ja, perquè ell venia i me deia, no, és que me diu això, és que me diuen, és que al final anava jo en ell i per raere el vaig sentir al xiquet i el vaig dir, a veure, tira pa' que sí. I dic, mira, ara no me veu ningú ni me sent ningú i t'ho vaig explicar. No, perquè és que...
1: I l'ho vaig explicar.
0: I no m'he tornat a dir res,
2: I què se sent com a mare, Mercè, que després de tot aquest patiment, com a mare d'una criatura que estava patint-ho, es converteix en Chorissa.
3: I és
2: este personatge tan adorable que tots tan volen i tan volgut. Què sents tu?
3: Sí, jo antes de que així la coneguera a tot el món, jo ja estava superorgullosa. Yeah. I ara encara més, per supost que sí.
1: Perquè és la importància, tu vas passar mal, el bullying que passaràs de menudet, però sempre ha estat incondicionalment, per descomptar ta mare, però ton pare, el germà, vull dir, la teua quadrilla.
0: Sí.
1: Més íntima d'amics i amigues, mm-hmm. que ha sigut a més mestre de cerimònia d'alguna d'elles i de la seva boda.
0: Sí. Íntima de 20 persones. Som una quadrilla xula. És molt important i crec que el missatge és important que la gent l'escolte. N'hi ha que apoyar als seus familiars i n'hi ha que apoyar als seus amics, perquè moltes voltes, quan te tens el món en contra, tindre aquest cercle i tindre aquestes persones a les que sempre pots tornar és molt necessari per a poder floreixer, no? I no només si vols ser drag queen, n'hi ha moltes maneres i n'hi ha molts homes que la gent té que a voltes necessita
1: encara
0: el suport.
1: Encara que vulguis ser caixera.
0: Exactament.
1: El que desenvolupa la teua vida.
0: És important saber que sempre n'hi ha una mà que la pots agafar i te va apretar fort i dir-te i quasi passa el que passa, i això mai sempre l'ha tingut, i Chorissa no estaria sense la meva família i els meus amics.
1: Oh. Ai, mira, s'emociona sa mare, que enguany no ho ha anat a Nova York per celebrar el teu aniversari.
0: A tu,
1: tota
0: pareix?
1: La família.
2: Com ha sigut?
1: El seu somni era anar-se'n tots junts, no?
0: Sí.
1: Conta, Mercè, conta.
3: Ai, Juli, sí.
1: Jo ho he vist en les xarxes,
3: Jo això jo no m'ho havia esperat mai en la vida. És que són de por,
1: Són de por. Perquè no ho sabia, va ser secret, no? Com va ser
3: secret. Clar, jo no sabia res, jo pensava que se n'anàvem a Newcastle i jo contenta i pagar, que se n'anàvem tots junts a passar els Nadals.
2: I això va en el documental, també,
0: el viatge.
2: Això
0: és
2: de
0: les
2: xarxes.
3: Això és la segona part.
1: Això és la que protagonitzaria.
2: La mare el discurs de la mare de la reina. I diguem estos dos nivells, la part diguem de l'espectacle de la lluentor, parlant de la pestanya, la tele, tot aquest, i després la història més íntima, no? Com diguem estos dos nivells a l'hora de narrativament, no? Com aneu diguem barrejant-los, com ens ho conteu?
4: Ho contem, la veritat que ha sigut molt natural en la mesura que nosaltres ho anàvem coneixent, perquè és com de veres hem estat junts, vull dir que...
2: Durant quant de temps heu estat junts, per cert?
4: Pues al principi, portem 4 anys fent este projecte, perquè n'hi ha una part que, saps, que al principi fou molt, molt ràpid, perquè era no perdre ese primer estiu que passava el discurs.
1: Quan havies de fer el discurs.
4: Sí. Sí. I després més coses que hem anat fent i que hem anat esperant que se tancaren més cercles de més tornades, vull dir, que vull dir en el personatge. Saps? Però al principi fou molt intens, perquè foren nits seguides, i entonces, en tot aquest temps, que jo no sé, nosaltres teníem una curiositat natural per preguntar, entonces no hem fet cap entrevista, saps, en este documental, sinó que hem anat xerrant, perquè n'hi havia hores, és que és de veres, vull dir, pues, podria que poden estar 3 hores per maquillar-se, per preparar-se sencer, des del maquillatge, tot el que s'ha de fer.
0: Ale, jo no callava.
1: No me digues, no m'ho hubiera imaginat.
4: No hi hem anat i s'apuntàvem a tot. Vull dir que això era després, quan viatjàvem a Newcastle fou molt més temps encara, perquè després, jo què sé, hem anat tenint confiança i estàvem allí que pues, ens han convidat a una festa que hi han punxava música, o hem anat a dinar, a sopar, hem estat temps a casa... Han fet moltes coses junts.
1: El muntatge després ha sigut per morir-se, no?
4: El muntatge ha sigut un patiment molt gran. Saps? Perquè la proporció que s'haurà quedat, jo què sé, vull dir, pues, si te dic que senta una, pues, pot ser. Saps? Sí. Vull dir, de material gravat a lo que se queda. Al final, no pots pensar en lo que descartes, pensa en que lo que se quede sí, valga. Sí. Perquè lo que se queda, lo que n'hi ha fora, dona pa igual fer-ho d'una altra manera.
1: Permeteu-me que li digui al públic que estan escoltant-nos, que podeu veure-ho, perquè participa en la secció Mirades, documents del final que feim referència, dimecres, dia 20, a les 7 de la vesprada, en els cines MN4, i divendres, dia 22, a les 16 hores, a les 4 hores, en Octubre Centre Cultural. Ho pot dir bé?
4: Sí.
0: De categoria.
1: I això, i a banda, seguir-te per seguir-te. Bueno, i com va ser el dia de... Ja ho tenim acabat. Anem a fer el passe oficial i ve la Jori, la família Borel. Això com va ser?
0: És que ha sigut molt ràpid, perquè clar, jo visc a l'estranger. És que al final els horaris que tenim són molt dispars i l'hem vist a la distància. Jo el vaig veure a Newcastle, ells me'l passaren, mira a veure què te pareix, i jo, ai mare, que gorda me veig.
1: Ai, me represento, jo me faig el mateix.
0: Que gorda me veig.
1: Però estàs moníssim.
0: I jo m'agrada molt, però dic, mira, jo el veia aixina, de reull, i dic, mireu-lo en casa i digueu-me què vos pareix. El miraren en casa i després ja pues, passarem el feedback i s'han canviat un parell de cosetes, però poquet, tampoc te cregues. Ja,
4: sí. No l'han pogut reflexionar massa, la veritat. Hem tingut molt de temps i després, a última hora, vull dir, la selecció, tot això ens ha precipitat per entregar una còpia que se... Perquè jo crec que ho presentarem, me pareix que com un work in progress, i el fet que feren, l'hem d'acabar, ara en canvi hem de córrer.
0: Claro.
1: Bueno, però no està mal, perquè així no l'acabes, perquè si no estaries vinc al retoc, jo què sé.
0: Perquè és que no parem de passar coses. Que després gravarem més coses perquè farem el show inspirat també, que m'inspira a fer el show de travesti internacional, Isa torna al poble i vaig dir, ostres, m'apeteix fer un show sobre això. Després...
1: I com és aquest show, a més, i sa música, i de Guadassuar...
0: Una locura. Aleshores, sí. Diguem, ja... perquè és que això dona pa una sèrie de... Inclús en algun moment plantejaren fer una sèrie de 4 capítols en cada ciutat diferent, i diguem, no, que la forma és documental i la veritat que s'ha quedat... Jo crec que tot el que ha quedat queda molt xulo, perquè se veu naturalitat ja no només nostra, sinó de la gent que m'envolta, que a mi me fa molta il·lusió, perquè crec que la gent va entendre molt més el personatge quan coneguen a ma mare, els meus amics i els meus veïns, que n'hi ha molt menys, molt divertits. Sí.
2: Clar, coneixes més el personatge... Merche, este se queda en Newcastle o com està la cosa?
3: Qui va quedar-se en Newcastle?
2: Ah, pues allí que
3: no,
2: el fred no, que fa allí
3: que no ix el sol ni res, a les 3 i mitja a la vesprada ni fos. No, Javi, ne pa casa.
2: Però de moment quina marxa porta? De moment es queda allí o té més oportunitats allí?
1: Ell va i ve i tu també vas i ve, ens prou o com?
3: Jo sí, a mi és que me va molt la fresqueta.
0: Ella diu el fresquet, però tots estiu ve a fugir de la calor.
1: Home, és que és el moment d'anar, sí. Quan així apreta la calor, bona cosa.
3: Sí.
2: I dient una... Si ens quedem, diguem... Vegem el documental, ens hem endinsat en la vida d'un personatge polièdric, meravellós, benhumorat, extraordinari, creat a ell mateixa. Vegem també els seus patiments, però ens n'anem del cine o quan vegem el documental en una plataforma i en quin recau ens quedem?
4: Dani. Jo mira, te poso un exemple. Jo estic molt dins i m'ho costa molt, però jo durant aquest temps tinc un xicotet, vull dir, i ell ha estat mirant primer com editava en casa, m'ha vist i m'ha demanat que li repetira escenes, m'ha acompanyat a algun rodatge i l'ha conegut a d'ell i a algun amic, i jo estava supercontent de que el mirar i l'agradar, s'aprenia les cançons, i jo pensava que era una manera de que entengui la diversitat, però no ha sigut aixina. Vull dir, el que ha vist és un referent. O sigui, ha vist, per a ell ha vist com una mena de superheroi per un costat que està encantat d'ell, i ha vist un referent que per a mi m'encanta, que el meu nano, un referent de masculinitat, sigui una persona, saps, que és valenta, saps, que és humil, saps, no sé.
1: És bona persona.
4: Sí, per a mi és una passada, vull dir que m'ha llevat, com si m'ha creat molta tasca d'educació, saps, de dir, mira, Saps? Hem fet molta feina en que conega Adri, que pense que és, i poder dir jo quan l'he presentat, mira el meu amic Adri. Hosti, saps? Que és Dani, xoriza el que tu t'agrada. Que... Sí, ha sigut molt xulo.
2: I tu com ho vius? Que és de la part de dir... Tu podies pensar que podia ser motiu d'inspiració per a xiquets, referent per a menuts.
5: Que jo soc un xaval, que jo no soc ningú, que jo soc un xaval de Guadassuar. És que és lo fort, és com me senc. Jo me veig des de fora i estic mirant una pel·lícula, estic mirant un documental, dic, que, en quin moment? És com ho pense. I per això jo crec que aquest toc humil, que igual se menciona molt, és per això, perquè és que jo, de veres, que jo soc un xaval de Guadassuar que se dedica a lo que li agrada. I tinc la sort que lo que m'agrada agrada molt a la gent i la gent connecta. Estic tan agraït, de veres. Per mi és molt inspirador que algú com el teu fill estiga inspirat per el que faig. I ojalà, jo també ho pense, haver tingut referents quan jo era tan menudet, perquè saps que no m'haver sentit tan a soles.
1: Ai, que important,
3: sí,
1: això, Mer.
3: Sí, sí, que és veritat.
1: Què fem, se'l mengem o què?
3: Sí, no?
2: Sí. Per emportar-se a la casa. Doncs pues moltíssimes gràcies a Dani, moltíssimes gràcies, Merche, Choriza, Adri.
1: Choriza, te volem.
5: T'estimem, t'estimem moltíssim. Veres, moltes gràcies per donar espai i per ajudar-me a contar aquesta història.
2: A tu, simplement per ser com eres.
5: Moltes gràcies. Gràcies.
2: Este ritme te pega molt, Reis, perquè és un poc també un poquet con la sintonia, és un poquet també, si vols,
6: no, però la
2: me pega
6: molt de
2: folclore internacional.
6: Sobretot me pega molt perquè soc fan de Choriza des de fa molts anys. No sé, ella no sé si se'n recordarà, però van coincidir en un programa, en una gravació fa molt de temps, al principi d'esta casa.
5: Ai, mare, quin
6: programa de debat.
0: La qüestió.
6: Efectivament. Però, carinyo, jo avui vinc Luke Patty Smith, perquè m'he deixat el Luke Patty Smith,
5: que
6: ara és tendència.
5: Pues te queda de categoria.
6: I aquell dia anava maquillada i crec que encara no m'havia deixat les canes lluïdores.
5: Pues m'agrà. Bona elecció. Estàs estupenda.
6: Si Choriza em dona permís i dona el vistiplau, visca el Luke Patty Smith de la
5: qüestió, que forta. I començaré, manca, tinc la tassa que me regalareu. Me ficaré, no havia estat en la punta encara, com a Choriza. Em ficaren a obrir el programa en directe, Jessica, supergenerosa. Jo dic, però esta gent sap que jo no he estat mai davant, sense teleprompter. Em vaig cagar damunt, però van dir, com tot, abans.
1: Ho vas traure, no?
5: Abans.
2: Eres la Chori.
5: Abans,
1: és que sí. Ai, n'hi ha un artista.
2: Abonicos, que tinga bona vesprada.
7: Grandíssima Choriza May, entranyable i energia positiva en vena. I ens posem ara mateix les piles per saber més i millor què són i com evitar-los, els disruptors endocrins, de la mà de la nostra nutricionista de confiança, Clara Llorenç. Sabrem què són, entendrem com actuen i què podem fer per a que no ens afecten la salut. Apunteu.
2: Què te passa? Estàs afectada en el tema d'avui. És un tema inquietant.
1: És un tema inquietant. Que quan l'he llegit m'he quedat superpreocupat. Sí. Es diu... Espera, aquí està. Disruptors endocrins. Jo crec que sóc un disruptor endocrí en patetes. Mira què et diga, Joaquín.
2: Estem envoltats de totes aquestes substàncies que sona disruptor com endocrí.
1: Endocrí.
2: Sona a malo de Marvel.
1: La, o sigui, manera de conservar els aliments. Les olles per guisar i les cremetes, les colònies. És que estic envoltat de disruptors endocrí. Jo estic disrupcionat. Clar, per això jo tinc el tiroides tocae. Bueno, per això no ho sé. Però m'olore que té a veure amb això.
2: Pues cuidem-nos la salut i evitem estos disruptors endocrins. Sonen raro, són xungos, com de xungos, on estan, què hem de fer... Hem cridat a Clara Llorenç,
1: podemos
2: que és la
1: ellos.
2: Que sap, podemos con ellos, que estan en les coses de menjar i en altres coses. Ajá. Aixina,
8: exacte.
2: Que...
8: Exacte. Hola,
2: què tal, Clara Llorenç?
8: Què tal, xics? Molt bé.
2: O sigui, que estem envoltats d'estos disruptors.
8: Sí,
2: és una amenaça invisible.
8: Volia dur este tema perquè al final jo crec que està molt relacionat, òbviament, en l'alimentació i en la no alimentació. Ara ho veurem, però cada volta més, m'encanta, perquè cada volta més cuidem el que mengem, i pues, aprendre un poquet del tema d'avui és pues, un plus, no? Cuidar un poquet més de a lo millor algo que en funció del moment de vida en el que estem pot ser estiga fent-nos més mal del que pensem.
1: Pues definim-lo, per comencem.
8: Vale?
1: Per una definició.
8: Entonces, ¿Qué es? Exacte, què és disruptor endocrí? Endocrí, jo crec que tots sabem el que és, vale? Al final està clar que està relacionat amb el sistema endocrí. i algo que disruptís, vale, és algo que trenca, que altera. Aleshores, en això ja comencem a fer un poquet el clec de lo que pot ser vol dir la paraula. Mm-hmm. Entonces, estos disruptors endocrins són substàncies químiques que se troben en diferents llocs, ara després parlarem de quals, i el que fan és que alteren el nostre sistema hormonal. ¿Vale? El nostre sistema hormonal, al final, el que actua és com una xarxa de comunicació. ¿Vale? Tenim diverses hormones que estan dins d'aquest sistema hormonal, sí, que s'encarreguen de diferents funcions relacionades amb el metabolisme, el pes, la gana, la son, la tiroides, l'estat d'ànim, la fertilitat...
1: Veig, si són importants, eh?
8: Importantíssimes. I el problema és que algun d'estos compostos externs que trobem a l'ambient, als plàstics, etc., lo que poden és, sense nosaltres donar-nos compte, imitar aquestes hormones naturals, yeah, però imiten, però no fan la funció que fa aquesta, yeah, hormona. Uns altres el que fan és que bloquegen la seva acció, yeah, i una altra forma de funció que té aquests disruptors endocrins és que directament alteren la seva o producció o eliminació de les hormones. O sigui, fan tres funcions en les quals fastidien, per dir-ho d'alguna forma, l'acció d'aquestes hormones.
1: Però no és automàtic, no pegues un... Però no és una cosa que punxi i fas ai, i pots fugir.
8: Això és pitjor, perquè jo crec que quan algo tu eres molt conscient de que és algo molt contaminant o molt tòxic, bueno, una és que te dones contra lo millor de sobte, perquè, per exemple, si menges algo contaminat te senta mal i mm-hmm, vas al bany... Però al final el problema d'això és que és algo que és una desregulació que tu no notes de seguida i és super sutil i que actua a llarg plaç fent-te pues, dany en xicotetes parts del teu dia a dia.
2: O sigui, que és un tòxic, un verí,
8: sí,
2: que diàriament o de manera més o menys habitual anem consumint o, sí, és... o fem en el nostre dia a dia, incorporem és una... alguns hàbits que ens contaminen.
8: Sí, com...
2: I, però el que no he entès molt bé,
8: vale,
2: és, o sigui, què causen en les hormones? O sigui, quin mal fan a les hormones, diguem?
8: Vale, que les imiten.
1: Les substituïssin,
8: claro,
1: les imiten.
8: Per exemple, cada hormona del cos, vale, sí, la hormona tiroidea, la insulina, la leptina, totes la grelina, que són les de la marxa, família, no? De la gana, totes tenen una funció.
2: Vale.
8: Vale? La insulina, regular la glucosa, la tiroides, que la hormona que la glàndula tiroidea funciona correctament. Estos disruptors poden, en funció dels compostos que tinguin, imitar esta hormona, o sigui, confondre el cos dient-li creus que eres una insulina, però realment no eres una insulina, però tens a lo millor la mateixa composició, però no fas la funció que ha de fer esta hormona.
2: O sigui, tenia ni idea que tinguérem esta amenaça tan pròxima.
8: És com que actua falsejant, sí, sí, és com si vinguera així un ximo fals que se pareix molt a tu.
2: És un fake.
8: Però és un fake total, però realment comença a parlar i te dones compte, ostres, és que no és ximo, no diu el que ha de dir ximo, i està imitant, però no imita correctament, no fa la funció que hauria de fer ximo.
1: Jo
8: ¿vale?
1: recordo quan a mi me detectaren el problema de tiroides en l'any 2002 o per ahí, que em van dir, és que és molt endèmic, així en esta zona ho pateixen moltes persones. Clar, després es comences a revisar els hàbits en unes generacions que venen d'utilització molt de plàstic. Ara explicaràs on es troben estos disruptors.
8: Sí, sí, sí, sí.
1: I això explicaria el per què, no és que sigui mal endèmic, sinó que en els nostres hàbits quotidians ho tenim tan normalitzat,
8: sí,
1: tan utilitzat, que acaba afectant-nos però a moltíssimes persones.
8: Sí, sí, sí, sí, totalment. I n'hi ha grups, a més, que pues, han de prestar un poquet més d'atenció perquè són pues, més fràgils, no? A lo millor a aquests compostos. A més, per què són importants aquests compostos? ¿Vale? Ja han dit que poden imitar les hormones sense fer la seva funció. Poden, sí, bloquejar-les i poden fer que a lo millor no se produïsquen les hormones que necessitem. ¿Vale? Però a banda d'això, per què realment són importants? Mira, són importants perquè actuen en molt poqueta quantitat. O sigui, hi ha una exposició encara que tu digues, però és que en el plàstic n'hi ha un poquet, ja, però és que és un poquet, ja a xicotetes dosis, vale, ja actuen. Esta una. Després, la qüestió és que és una exposició continuada, és el que hem parlat antes. Mm-hmm. No és que tu hagis menjat algo X dia, t'hagis sentat mal, però saps que és algo superpuntual. És que és una exposició silenciosa, però de manera continuada, mm-hmm. perquè al final tu continues eixe hàbit que tu no saps que estàs fent-ho mal, ho fas de manera habitual, perquè clar, és un hàbit. Clar, vale?
2: Clar. I quins són aquests hàbits? Quins són aquests productes que ens generen?
8: I l'últim de tot, que al final és algo que s'acumula en el cos, per tant, aquest efecte acumulatiu és el que fa que tinga aquest efecte
2: negatiu. I pot aparèixer una patologia o complicar-nos una patologia
8: exacte.
2: Prèvia.
8: On podem trobar tot això? En els plàstics, vale? Sobretot els que tenen eftalats i bisfenols, vale? Són les dues paraules que hem de quedar-nos un poquet en compte, vale? I en els BPAs també, que també se troben en moltes llandes, vale? Per això a voltes llandes de conserva també n'hi ha que anar en cuidado, en paelles d'estes antiadherents.
1: Esa capeta que ya que fa vale. Que no s'adherisca l'aliment, però
8: sí,
1: pot expendre una
8: sí,
1: material.
8: Exacte. Al final, ahí, si per exemple és una paella que tu l'has comprada, que la gastes molt poquet pues, per a fer una truita perquè no se te pegue, o la gastes quan fas X, no passa res. Al final el problema és quan l'has gastada ja molt, està ja molt ratllada i ja l'antiadherent realment s'ha perdut. Val molt més la pena al final tirar per paelles d'estes de metal, d'acero inoxidable o estes de ceràmica que n'hi ha, vale? Que se són lliures. Nosaltres les dones, per exemple, en tema cosmètica n'hi ha que anar en cuidado, sobretot en els parabens i en les fragàncies. Siga dones o siga homes en tema perfums lo mateix, vale? Sí. Fixar-se bé en lo que és els ingredients. En la fruita i la verdura, en quant a pesticides, vale? Perquè sí que és veritat que n'hi ha certs pesticides que sí que poden tindre disruptors endocrins, per tant, netejar molt bé la fruita i la verdura que se menja ben pell i si la pell no passa absolutament res. En productes de neteja i en ambientadors, d'estos que al final venen, que fan tan costant no res i tenen un perfum molt fort. I per últim, al final, de lo més important realment és tot allò que és el que m'afecta realment a mi com a nutricionista, tot allò que està en contacte amb l'aliment. Vale, que siga, pues siga els plàstics o que siga les llandes o ara per exemple s'està ficant molt de foco en les freidores d'aire.
1: Curiós, veus?
8: Claro, perquè
1: és que realment és una suma de tots aquests factors, perquè utilitzem els cosmètics, les fragàncies, productes de neteja, les paelles,
8: ese és el problema, que al final
1: els plàstics i les llandes tot.
8: Que al final antes no era un problema, perquè antes totes aquestes coses no se gastaven pràcticament res, però ara ha arribat un moment en què alce la mà que aquestes 6 coses no les utilitzes diàriament. Uh-huh. Bé siga el plàstic, bé siga un perfum que t'has comprat que pues, té un poquet, bé siga el maquillatge, la sartén que gastes, i al final és un, per això és perillós, perquè és un sumatori inconscient que vas fent i que va sumant.
2: Bueno, lo que dice la air fryer, que ahora que
1: ¿Qué pasa?
2: Ahora
1: que había un convencido.
2: Sí, pero tenía que tener una charrada y estaba yo ya, había tenido una epifanía.
1: Ya la había convencido.
2: Y estaba convencido, pero digo, es que es un fornet maravilloso para personas humanas que sou que esteu així a soles.
1: Es que Teresa y Olga estem en prou.
2: Compañía.
8: Yo también, pero ahora, por ejemplo, ya
2: se de mirar a on, es de mirar en los parabens o no.
8: Sí, no, los parabens es part de cosmética y demás. Pero moltes ya, por ejemplo, duen llibres de BPAs o per exemple, ara ja les fan de cristal, les noves. Jo, si te compres una, te dic que te compres ja una de cristal directament. Perquè al final, la cosa de l'air fryer és que tu te compres una i la gastes eternament. Aleshores, no és com una sartén que pots dir la gaste 2 mesos i la canvie. L'air fryer realment, quan te la compres, i s'ha vist que en el contacte amb l'aliment i el calor pot transferir part d'aquestes substàncies. Aleshores, anem a parlar també un poquet, vale, de com
1: ens afecta.
8: Exacte.
1: O sea, quin mal li fa al nostre cos, no?
8: Exacte. Mm-hmm. Com ens afecta, vale, estos disruptors endocrins al nostre cos. Per exemple, pot dificultar-nos el perdre pes. estar fent-ho tot bé, voler perdre pes, i diràs que no sé per què, però algo està ficant-me la pata, pues estos disruptors poden tindre a veure, bàsicament perquè si desregulen les hormones, bé siga de la fam, de la sacietat, la tiroidea, al final això ens afecta, que ens costa moltíssim més perdre pes.
1: Correcte.
8: Poden afectar perquè poden fer resistència a la insulina, com ja han dit, la insulina és una hormona, si està desregulada, pot fer que aparegui resistència a la insulina, pot afectar-nos al cicle menstrual, ¿vale? Perquè al final,
1: clar, si és hormonal,
8: si imita o bloqueja les hormones sexuals, també pot afectar-nos això. Pot tindre un efecte d'infertilitat, per tant pot afectar a persones que busquen tindre fills, disfuncions tiroides, com ja hem dit abans, i desenvolupament neurològic. Al final te dones compte que pot tindre efecte en tot allò que té algo hormonal, en totes les funcions hormonals que tenim.
1: Són funcions superimportants per al cos humà, per tant...
8: Claro, per això sí que jo crec que són a lo millor xicotets canvis que ara anirem parlant, que se poden fer en el dia a dia de manera... No obsessionar-se en això, però sí que dir... Escolta,
1: revisem
8: jo crec
1: una
8: que,
1: miqueta.
8: Sí, anem a revisar el nostre dia a dia i anem a anar canviant, ¿vale?
1: I suposa que haurem de tindre especial atenció, per exemple, els xiquets?
8: Clar.
1: O com?
8: Els xiquets, vale, per lo que hem dit, al final estan en una etapa de desenvolupament, clar, i és important, les embarassades o lactants, les persones, bueno, els adolescents bàsicament, perquè també estan en etapa
1: de
8: creixement, persones amb qualsevol patologia hormonal, bé siga diabètics, bé siga
1: tiroideos,
8: i per últim últimament també s'ha ficat molt de foc en els disruptors endocrins i la menopàusia. Tornem ahí una altra volta a la...
1: Jo tinc totes les papeletes,
8: És de bien.
1: Ai, quina preocupació.
8: Gemma, no, estàs aprenent un montó i vas arribar superbé.
1: Això ja m'agrada, sí.
8: Claro. Doncs, per què en la menopausa? Perquè al final és una etapa, ¿vale?, en la que baixen els estrogens, ja ho vam parlar, si de repente entra un disruptor endocrí que imita l'estrogen, però no és un no fa la funció d'estrogen, el cos és com que el cos en aquest moment de menopausa està buscant aquesta estabilitat, està tornant com a retrobar-se, no? A dir, vale, ara tinc menys estrogens, però, bueno, vaig a fer les meves funcions, vaig a tornar a trobar-me. Si de repente entra una hormona que pareix, al cos li pareix que és estrogen, però realment no és, trenca com aquest moment d'estabilitat i comencen a tornar els símptomes. Per això hi ha dones que tornen una altra volta en molta sintomatologia, ja molt passat la
1: menopausa. Que tornen a vindre.
8: Sí.
1: Bueno.
2: Val, pues si vols, sembla. Ja saben què són, com actuen i on estan. Per tant, si te pareix, Clara, i si fem, per aportar un dia a dia normal, com tu dius, sense engoixar-nos de tots aquests disruptors que tenim al nostre voltant, què podem fer en cada un dels àmbits, per exemple?
8: Perfecte.
2: En la cosa de menjar.
8: Per exemple, en la cosa de menjar, bueno, en el cas de les fruites i les verdures, ¿vale?, sobretot llevar-les molt bé per eliminar qualsevol tipus
2: dir
8: de pesticida.
2: Tinc unes maduixes que m'he portat del supermercat en la seva caixeta. Doncs
8: pues un poquet de lejía alimentària.
2: Aigua i avant, no?
8: Bueno, aigua i vinagre, per exemple.
1: Ah.
8: ¿Vale?
2: No, jo aigua i poqueta.
8: Pues avui poqueta, això no elimina
2: malament, no?
8: Realment. Yeah. Claro. Sobretot, a veure, les fruites i les verdures que més en contra n'hi ha que anar són en les de pell molt fineta, com les maduixes, el raïm,
1: els arándanos,
8: les maduixes...
2: Jo me'ls menjo directament del potet de plàstic. O sigui,
1: rentem-los.
8: Sí, no, perquè al final, vulguis o no, mira, els pesticides estan, òbviament, perquè han d'estar, ¿vale?, a no ser que, bueno, que compres fruta ecològica, i són segurs, o sigui, si jo no vinc a dir que els pesticides no se poden echar, són segurs en els límits que s'utilitzen, però si ja no estem parlant de seguretat o no seguretat, estem parlant de que certs pesticides tenen aquest efecte disruptor a nivell endocrí. Per tant,
2: i si algunes persones estan escoltant-nos, però, vale, què faig? Agarro una safata? una safatiua,
8: agarres...
2: i li poses unes gotetes de...
8: Exacte, de vinagre. Unes gotetes d'au i en vinagre i neteges bé la fruita i ja està, perquè és de veres que la fruita...
2: Se m'avinagra la d'allò,
8: n'és... No,
2: la maduixa.
8: No sap.
1: Les maduixes...
8: No sap.
1: Però és que, a més, jo vaig a dir que unes postres... Les maduixes talladetes, en una xorreteta de vinagre.
8: Totalment.
1: Les deixes reposar i trau un xarop.
8: És un substitut del sucre.
1: Està superbo. Sí.
8: Vale. No, de veres.
1: Ja durem un dia.
2: Perfecte. Molt bé.
8: Vale, aleshores, necessitar això.
2: Jo tinc una cosa que hem de canviar.
8: I si no existís per a embarassades, jo sempre ho dic, lejía alimentària.
1: Vale.
8: Ja tenim una altra cosa. Evitar calfar en plàstic. Però això és el més important de tot.
1: Sí. Muy mal, Gemma Juan.
2: Ja.
1: És l'únic que puc dir.
8: La carmanyola que te dus és de plàstic?
1: Vaig estar canviant-les ara.
8: Vale.
1: Però fins ara la de anys que porto, mira, jo utilitzo en carmanyoles de plàstic,
8: cosa,
1: i calfanto en elles.
8: De tot el que anem a parlar avui, per a mi este és el punt número 1. El més important.
1: Okay.
8: I jo crec que si algú a casa voldria començar a millorar algo, tindria que ser això. Tirant, vale, totes les carmanyoles de plàstic, a no ser que les gastes per a algo fred, per a una amanida, per a ficar fruita tallaeta... Perquè, al final, estos disruptors, vale, s'han vist que en contacte en aliment amb greix, i vulguis o no, quasi tot du greix, i sobretot és el calor. Per això, si al final tu ho gastes pues, per anar a la platja o algo que és fred, no passa res, però si és per a clavar-ho al microones i calfar-ho, val la pena que tu així tingues el teu plate de ceràmica, bueno, si o te compres, òbviament, de vidre,
1: o
8: si no, directament, te compres un plat i tu directament del tàper al plat el calfes i el neteges i ja està.
1: Vale.
8: O, per exemple, imagina que dius, és que jo sempre acabo comprant de menjars per emportar, perquè tinc pressa, perquè no me dona el dia per a fer dinars, pues no passa res, això tu ja saps que va en un envàs de plàstic, però... o passes a un altre pla de ceràmica o un envàs de vidre per a calfar-ho. És evitar calfar en este plàstic, ¿vale? Prioritzar aliments frescos en la mesura de lo possible, perquè al final en estos envasos de plàstic en els que venen bèsiga, les verdures o... pot haver també disruptors endocrins i el problema dels ultraprocessats...
2: En la barretxeta de verdures...
8: No, lo bo...
2: que te posen floricol i pimentonet. Ahí també n'hi ha disruptors d'estos.
8: Per exemple, mira, així no n'hi ha que tornar-se locos.
2: Ah, vale.
8: Però estes que venen ja directament per a clavar el micones de plàstic, jo te diria que no.
2: Eixes no.
8: Que les trenques, les claves en el teu tàper i les fas al vapor directament.
2: Vale.
8: Vale? Perquè al final, si saps que és el calor i saps que és la quantitat de temps que duen eix en vas, lleva-la del calor i al final l'altre realment...
1: I els
8: realment...
1: potells d'arròs igual, que moltes voltes es calfe dins del pot. O sea,
8: claro, sí, ara...
1: Canviem l'arròs i posem-lo al plat.
8: Un altre puntet que s'està mirant, a banda de lo de la frigidera d'aire que parlàvem antes, estos potets de quinoa o d'arròs integral. Tu al final això en el potet se fa al buit, perquè ja està un poquet fet. Tu el traus del potet, el claves en un plat, el tapes i el fas al microones un minut i ja està.
1: Vale.
8: Ja hem parlat de les fruites i verdures. Un altre dels aliments, perquè és veritat que estos compostos s'acumulen en el greix. Vale? Aleshores, en què aliments pot haver un poquet de disruptors endocrins per contaminació ambiental o per el tipus d'alimentació, etc. En els peixos blaus grans, vale? Per això realment són uns peixos que hem d'evitar menjar, bé siga per mercuri o mira ara per els disruptors, vale? Com és l'emperador.
1: Sí.
8: O la tonyina gran, vale? Al final serien els únics. O, per exemple, en carns molt amb molt de greix.
1: Molt greixoses.
8: Entonces,
1: molt bé.
8: No és evitar això tampoc, però és fer com una rotació. Intentar al final prioritzar carns magres i pues, la carn més rica en greix, la carn roja, que siga pues, com fem, una volta a la setmana, i el peix blau que siga el xicotet. Reduir l'ús de llandes també hauríem d'evitar-lo un poquet. ¿Vale? Intentar,
2: aquí m'havies arreglat. El sopar. Les sardinetes...
8: Però així...
2: Ara resulta...
1: Tenim solució.
8: Sí.
2: Tenim solució per a la llanda.
8: Però, per exemple, així és diferent. Digui. Tu, per exemple, t'alimentes tots els dies de la teua vida en algo de llanda?
2: No.
8: Pues ja està.
2: Dos voltes en setmana, perquè és que no estic ara perro.
8: no és el objectiu realment, vale. Vale? Però per exemple, a lo millor estos pues les dentilles estes que venen en chorizo que ja venen fetes, o els fesols, estos plats calents que sí que venen en llaunde.
2: Bueno, però hi ha més mandanga de més perquè
8: per el greix, per lo que ha parlat, ja. Vale? Perquè o sea, duen també
1: millor en vidre, les lentilles, les que
8: o sea, per exemple, los que son les dentilles en vidre no n'hi ha ningun tipus de problema.
1: Bueno, al final tenia
8: està la melva, està la melva, està la tonyina, està en conserva de vidre. Les anchoes també n'hi ha en vidre, avui en dia n'hi ha pràcticament de tot. Però al final dius, sardines que menjo una volta a la setmana, no passa absolutament, perquè no és algo que fas de manera. Però la qüestió és que les llandes, vale, el recobriment intern, molt del recobriment intern per a evitar el contacte de la llanda en l'aliment, du BPAs. Per això n'hi ha algunes llandes, vale, no totes, que fica ecològica, lliure de BPAs. Ja comencen a fer ahí un poquet de...
1: Fixem-nos en aquestes coses,
8: exacte.
1: És interessant.
8: Sí, sí, sí. Un altre pas que podríem fer, el que han parlat al final de les paelles, seguir de les carmanyoles, la paella realment seria el que hauríem de revisar tots a casa,
1: sí.
8: Tirar totes les que estiguen ratllades, totes les que veguem que el negret va soltant.
2: I recomanes les de Serinox.
8: Exacte.
2: I les ceràmiques, les que tenen piquetetes. Eixos dos.
8: Eixos serien les
2: millors. I les de ferro de tota la vida també.
8: I les de ferro de tota la vida.
1: Vale. La cassoleta de fang per l'arròs al forn i xomels.
8: Això és meravellós.
2: Molt bé.
8: Entonces, jo crec que al final són canvis que són prou factibles de fer en el dia a dia,
1: sí,
8: no?
1: Sí, és fixar-nos, sí, sí.
8: Sí, perquè al final imagina que dius, vale,
1: és que és important, a més. O sea,
8: sí, sí, exacte. És que jo vull, el meu problema és ese, que jo menge ràpid en casa i acabo menjant sempre de l'ultraprocessat que me compre envasat, que li faig 4 tenedoraes i ho clave al microones. Pues bueno, així lo que hem dit. O traus de l'envàs i te'l calfes, o realment, xico, molt més saludable si te cuines molt un poc de batch cooking, que al final és evitar un poc este... Després també evitar el cuine molt i ho clave directament en el tàper de plàstic en calent.
1: Ah, mira.
8: Claro, perquè al final és calor en calor el plàstic. O sea, ja no és que estàs calfant-lo, sinó que estàs clavant el plàstic calent.
2: Això sí que ho faig per a posar-lo a la nevera. Per al sant demà o per a dos dies.
8: Perquè és el mateix. És a la inversa, no estàs calfant-lo, però està... Està refredant-se.
2: Tots els tapes
8: han de ser de cristall, sí. Simo.
2: Ah, sí. Per la mateixa, sí. Que tenim de plàstic.
8: Sí. Au, te ja guardes està. Per a la fruita. Ara, o per
2: xut,
8: a la...
2: Un xut i a la mà. S'ha acabat. Ni un no vull.
8: Després, a lo millor, un altre error. Mira, vosaltres, superaprovats, la botella d'aula.
1: Ah, clar, jo ho ha de pres, però això ho ha pres perquè jo gastava de
8: plàstic. Esta,
1: per exemple, les utilitzava en diverses ocasions i
8: claro,
1: això fatal.
8: Esta, per exemple, no tenia problema perquè l'acabé d'obrir, me la vaig a veure i ja està. El que hem d'evitar és reutilitzar aquestes botelles, perquè al final l'ús continuat i el calor és el que fa que es transferisca un poquet del material a l'aula. Per això, aquestes botelletes de vidre o d'acer inoxidable són meravelloses. I nosaltres realment, jo crec que a banda de, per últim ja per acabar, és revisar un poquet tot tema de cosmètica, de fragàncies que tenim a casa i fer ahí una xicoteta neteja.
1: Hem de mirar que no duguen parabens, però fique...
8: Fica, o sigui... literal, fica parabens.
1: Ok.
8: Vale, fica parabens.
1: Però jo te poses la cremeta cada dia i en ocasions, en un par d'ocasions. Sí. Jo així, en la zona del tiro de desprisament, m'he estat tota la vida posant-me colònia.
8: Sí.
1: Clar, jo.
8: Totalment. I ara, clar, si te no. Fiques, ara que se du molt la cosmètica natural,
1: sí.
8: No fa quasi olor quan clar, te compres.
1: Clar.
8: A mi, jo l'altre dia vaig comprar d'una marca que m'agrada molt i tu te la, i la olores i dius... fa una oloreta bona, però no fa una olor... Estem acostumats a fragàncies molt fortes, a cremes hidratants que la fiques i dius, que bona olor... Això realment són fragàncies, això és un disruptor endocrí.
1: Pues
8: igual que
1: és costum...
8: parabens. Aleshores, canvio un poquet ahí...
2: L'ambientador del bany, efecto brisa, Marina.
8: L'ambientador del bany, pues ho miraré, però al final és algo ambiental que també fa va transferint. Però...
2: Obrim la finestra. S'ha acabat, ni un plàstic.
8: Airejar la casa diari, super important, sí, sí. I l'ambientador del cotxe també revisar-lo.
2: Endocrins i per als altres disruptors també que vivim en les persones humanes, claro.
8: Sí, però bueno, xicotets canvis que podem fer i podem anar millorant.
2: Genial, gràcies per portar-nos en bon humor, però també fer xicotets canvis hem d'anar fent-los. Lo de les paelles, el plàstic, me tens convençut.
8: Ja està, i netejar un poc més la fruita i la verdura.
2: El vinagre no sé si me'n recordaré per a les maduixes, però vinga, gràcies.

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: Comencem amb l'incendi forestal a la Serra Calderona i amb una última hora. El veïnat de Gàtova ha rebut un missatge és alert ordenant l'evacuació del poble. Anem en directe amb el nostre company Víctor Vidal. Bona vesprada.
2: Hola, què tal? Bona vesprada. Sí, el foc continua avançat, prou descontrolat i les flames estan arribant a la població de Gàtova. És per això que Emergències ha ordenat la seva evacuació al veïnat. Han enviat un alert i també el bando del poble està informant. Diuen que dispose de vehicle particular, pot eixir pels seus propis mitjans, mentre que també s'han habilitat autobusos per a les persones que ho necessiten. De fet, nosaltres hem sigut testimonis de veure nombrosos veïns abandonant l'àrea en cotxe, especialment per la carretera CB25 davant de la proximitat de les flames. Hem de dir que la situació ha empitjorat durant les últimes hores, sobretot pel canvi en la direcció de vent. Les ràfegues han canviat a component sud-est i estan complicant aquestes tasques d'extinció i han obligat també els bombers a replegar-se i resituar-se en zones més segures. Treballen sobre el terreny més de 150 efectius i també està previst que el post de comandament avançat se resitue del municipi de Gàtova, però encara no saben a on es dirigirà. Està prevista a les 7 de la vesprada una reunió del SECOPI. Ara mateix nosaltres en este punt estem veient diversos helicòpters i hidroavions actuant sobre la zona.
0: Moltes gràcies, Víctor Vidal. I parlem ara de les localitats afectades pels esclafits tèrmics d'ahir, com ara Alzira, Cullera o el Perellonet. També Carcaixent. Continuen fent balanç de les pèrdues provocades pel fort vent que va bufar amb ratxes que van fregar els 150 km per hora.
3: Des d'Alzira, el rector de Santa Caterina, Enrique Macià, ha explicat a punt que és un miracle que cap persona ja resulta ferida pel despreniment de part de la teulada de l'església.
4: En el lloc on es troba i a l'hora que va ser, és un milagre que no hagi pillat a ninguna persona, perquè és un carrer que passa molta gent des de l'Ajuntament, des de els juzgats i des de tots els llocs administratius d'Alzira.
0: El Partit Popular, Vox, Compromís carreguen contra el govern d'Espanya i en concret contra el ministre de Transports, Òscar Puente, per l'enviament de 41 nous trens de rodalia de segona mà al nostre territori després d'haver circulat per les vies de Madrid.
3: Escoltem primer les crítiques del conseller d'Infraestructures, Vicente Martínez Mus, i després de la diputada de Compromís al Congrés, Águeda Micó.
5: I el que fan és portar molt així els vells, recautxutats, renovats, en una llevada de cara, que vinguin trens que ja han acabat la seva vida útil en altres llocs i ens els porten així i a damunt, que ens ho vulguin vendre com una millora del servici, crec que és una afrenta, una més, que fa Renfe en la Comunitat Valenciana.
6: Compromís, no volem les obres de Madrid. No volem trens que porten ja 23 anys utilitzant-se en Madrid i que ara vinguin a València.
3: I des del govern d'Espanya, este és el parer al respecte del ministre d'Hisenda, el valencià i socialista Arcadi Espanya.
7: Anem a tindre en la Comunitat Valenciana millors trens de rodalies? Jo crec que la resposta és sí. Lo demés és conflicte i soroll.
0: I en els esports avui tenim nova jornada de Lliga. Raül Pina, bona vesprada.
8: Bona vesprada, Rubén. En primera a les 9, Betis Reial Societat i en segona, Córdoba, Girona, on caldrà estar de nou atents a Arnau Martín, de lateral dret del club català, que és un desig del València. I ja que parlem del València i dels reforços, en la prèvia del duel de demà a les 7 i mitja més tard amb el Celta, Corberán ha insistit en que s'ha de fitxar.
9: Bueno, la plantilla del València todavía está incompleta. Todavía el club tiene que incorporar jugadores para cubrir la necesidad de la plantilla.
0: Més informació a les 7 en esta sintonia, en Apunt Ràdio.
10: Som la veu de tots. Som Apunt.
11: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
12: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
13: Avui és divendres 21 d'agost i el mes més calorós de l'any tradicionalment ja s'esgota, com també es va esgotant-se la temporada taurina, encara que queden fires molt importants. I avui és un dia molt especial perquè hem aprofitat esta calor d'estiu per a fer un balanç del que ha sigut la temporada, principalment a València, mirant també el que ha de vindre en el mes d'octubre. Més recent està la Fira de Juliol, en tot el contingut que ens ha deixat i en tots els protagonistes que a poc se van recuperar. També és el cas de Samuel Navalón després d'aixa enganxada que va patir, com saben, a Santander, i de la vesprada pràcticament també heroica que va tindre a València, la Fira de Juliol. El gran beneficiat també d'aixa Fira de Juliol de València ha sigut Nec Romero, que ha tornat als circuits, que ha tornat a la vida taurina després de quasi un any sense torejar. Moltes qüestions, molts protagonistes que anem a analitzar així. En este mes d'agost, que ja s'esgota, com he dit al començament, que continua sent calorós i que ens deixa també per davant un mes de setembre en moltes fires importants i en un remat de temporada fonamental. Mirem també cap a la Fira d'Octubre, aquesta Fira Valenciana que està plena de grans estrelles i també de joneguers que tenen molt a guanyar. Benvinguts, benvingudes. Així comença Terra de Bous.
14: Terra de Bous. Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres en A Punt Ràdio. Terra de Bous, amb Germà Estela. A Punt Ràdio.
13: Molts protagonistes que també són els guardonats en els premis que dona la Diputació de València. Vostès ja es coneixen les diferents entitats taurines d'Alacant, per exemple el CID, que ha guanyat dos dels tres premis més importants que se donen a Alacant després de passar per la Fira de Fogueres d'enguany, no? Ha sigut una fira també, per ser la Fira de Fogueres de Noves Prades, i en les Noves Prades s'ha obert la Porta Gran. És una xifra que no se recordava, una xifra de rècord, i això és molt important, s'ha de posar en valor. Com important ha sigut també la temporada en la Fira de Juliol especialment. Germán Zaragoza, molt bona vesprada, president de la Federació Valenciana de Penyes Taurines del Bou del Carrer.
15: Molt bona vesprada, Germán, un divendres més. Estem en la cresta de la ola dels festejos taurins a la Comunitat Valenciana, el 21 d'agost. Pues ja veus tu que jo estic de vacances, però no descanse, perquè es veus en tot el mes d'agost i tot el mes de setembre no mos deixen descansar.
13: Però tu estàs de vacances del teu treball, però de, com a president no se descansa mai, no?
15: Així no se descansa. El telèfon 24 hores al dia, 7 dies a la setmana i 365 dies a l'any.
13: A més, esteu ja, bueno, pues s'aprova aquesta data de l'entrada en vigor del nou reglament del bou al carrer, que se farà efectiu en gener.
15: En tot el mes d'agost i tot el mes de setembre no mos deixen descansar.
13: Però tu estàs de vacances del teu treball, però de, com a president no se descansa mai, no?
15: Així no se descansa. El telèfon 24 hores al dia, 7 dies a la setmana i 365 dies a l'any.
13: A més, esteu ja, bueno, pues

0: estem d'acord en tots els punts del reglament i n'hi ha que modificar unes cosetes.
1: Bueno, pues n'hi ha temps de modificacions, de xerrades i de, bueno, pues de fer les coses com s'han de fer. Bueno, avui ja els he comentat al començament que teníem un programa molt especial, un programa de fer una ullada cap al passat més recent del que s'ha viscut a la Comunitat Valenciana, perquè ha sigut, està sent de fet una temporada redona i una temporada molt important. El més recent ha sigut la Fira de Juliol, evidentment, perquè era molt esperada per dues qüestions, perquè, com saben vostès, l'any passat no es va celebrar, això va causar certa commoció entre l'afició. Finalment, hem comprovat dos coses en esta passada Fira de Juliol de València. Una, que les obres d'il·luminació de la plaça han sigut molt efectives, perquè la plaça, quan cau la nit, és, francament, pareix que s'hagi fet de dia. I després també el contingut artístic de la Fira de Juliol, que ha tingut molt. I sobretot la bona notícia, ja ho he dit al començament, de la recuperació taurina d'un torero valencià, d'un matador de bous que es diu Nec Romero, i que les coses de la vida, així ho va contar el mes de juliol, no? Dia després de la seva compareixença en València, ell tenia ja preparada la tisora per a cortar-se la coleta i dir adeu a la professió. Tot depenia de la vesprada, de la seua vesprada de la Fira de Juliol, en eixa correguda mixta amb Román i amb Olga Casado. Ell va ser el gran triomfador de la vesprada i, bueno, pues ha tornat la il·lusió i ha tornat a recuperar totes les esperances perdudes. Això és un dels grans titulars de la Fira de Juliol, però n'hi han molts més, és de veres. I Román, no?, que ha tornat a demostrar el bon moment professional que travessa després de tallar dos orelles a un bou de Victorino en Madrid. Bueno, pues sembla que ha crescut este torero, no?
0: Sí, jo crec que sí. A més, Román venia de torejar en Madrid, venia de torejar en Pamplona la setmana d'abans a la Fira de Juliol, i això també es nota, perquè una setmana després de torejar en Pamplona i ficar-se en un bou així el de València no és el mateix, i també, pues, com a torero, te dona més confiança també i pots triomfar més.
1: Pues sí, i així ho ha fet. Avui és divendres 21 d'agost i en este programa especial anem a donar la benvinguda a un convidat que mai no ha estat així, però que vostès segur que el coneixen perquè l'han vist a la plaça de Bous, perquè l'han vist presidir més d'un festeig important. Ell és part del quadre de presidents que té la plaça de Bous de València. Jo crec que sempre és important d'escoltar la part presidencial, en este cas, de l'autoritat. Ell és Luis Maicas, que és inspector del Cuerpo Nacional de Policia, bueno, adscrito a la Policia Autonòmica Valenciana. Luis, molt bona vesprada, bones tardes.
2: Bona vesprada, bones tardes.
1: Bueno, benvingut a la ràdio i benvingut també a este programa Terra de Bous. Jo vull aprofitar la teua presència per a parlar una miqueta, que la gent conega una miqueta més la funció de la Policia Autonòmica Valenciana, sobretot en matèria d'espectacles, perquè tant el bou a la plaça com el bou al carrer sou responsables, la Policia Autonòmica és la responsable, no?
2: Bueno, sí, dentro de las funciones que tiene la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Valenciana, pues se encuentra lo que es la materia inspectora en espectáculos públicos, y dentro de todos los espectáculos públicos, pues de manera destacada los festejos taurinos, tanto en su rama de festejo taurino tradicional como de toro de lidia. Y es cierto que tenemos ahí pues unas funciones, una responsabilidad que tanto en un campo como en otro, pues va desde actividad formativa en materia de festejo taurino tradicional, o sea, actividad formativa, asesoramiento a organizadores, directores de festejos, etcétera, etcétera, supervisión de la documentación, de los requisitos exigidos, y luego pues la inspección pura y dura, ¿no? Y bueno, siempre en este área pues tratamos de remar en
1: a favor, ¿no?
2: A favor, y tratar de que los festejos sean lo más seguros posibles dentro del riesgo que tiene esta actividad de por sí, pues bueno, que todos los participantes y que los organizadores pues bueno, primero tengan las cosas claras, cualquier duda, estamos blindados, siempre blindados a ofrecerles nuestra ayuda siempre que tienen cualquier tipo de duda, ¿sabes? sobre sí, la organización o sobre las medidas a adoptar. Vale. Y luego pues eso, comprobar que efectivamente el festejo se desarrolla pues conforme a ley.
1: Y luego está la parte presidencial, la parte, hombre, más bonita, de mucha responsabilidad y a veces, bueno, pues también objeto de crítica, objeto de rechazo, enfado.

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: Continuem molt pendents de l'incendi forestal a la Serra de la Calderona que fa poc més d'una hora ha provocat l'evacuació de Gàtova. El veïnat ha rebut un missatge és alert ordenant l'eixida immediata de la població. Anem en directe amb el nostre company Víctor Vidal. Bona vesprada. Quina és la situació en aquests moments?
2: Hola, bona vesprada. Situació molt complicada la que se viu esta vesprada aquí a Gàtova. El veïnat ha sigut evacuat fa apenes dues hores. El Centre de Coordinació d'Emergències ha enviat un és alert per a indicar-los que evacuaren el poble en direcció a Olocau o a Bétera. En Bétera s'ha habilitat un alberg en el poliesportiu municipal per a aquells veïns que han sigut desallotjats. Nosaltres, de fet, hem sigut testimonis de veure molts cotxes evacuant per la carretera CD25 davant la proximitat de l'incendi. Fa apenas uns minuts nosaltres estàvem a les afores del poble, s'estan produint flamerades molt a prop del municipi, hidroavions i helicòpters estan sobrevolant tot el municipi per intentar frenar el seu avanç. Ara mateix a les 7 de la vesprada, en estos moments, estem entrant al SECOPI perquè es va produir una reunió per a veure com va el treball d'extinció de l'incendi.
0: Gràcies, Víctor Vidal. Doncs anem a escoltar el testimoni d'una veïna de Gàtova que ja ha sigut evacuada.
3: Mucha pena, mucha tristeza, mucha pena. Está rodeando el pueblo y se está quemando todo. Mucha pena, mucha tristeza, mucha impotencia. Pero es que a partir de esta tarde ha empezado el pico del águila a rebasar las lenguas de fuego y ahí sí que hemos hecho todos ya, bajando el pico del águila ya está en el pueblo. Ya es una bajadita y ya está en el pueblo. Cuando hemos salido del pueblo, la pena y la tristeza que da. Estar en el pueblo, desde que empieza el pueblo, dando la vuelta así, rodeado de fuego.
0: Y esta es la desesperación de una veïna de Valencia que estigüeja a Gàtova.
4: Llamada a la puerta y todo para que saliera. Lo que pasa es que mi marido está subiendo y ahora no sé ni por dónde va él, no sé lo que tengo que hacer. Ni ropa ni nada he cogido y ya vendré cuando pase todo. Porque esta mañana estaba bastante bien, entonces no pensé yo que íbamos a pasar de nivel 1 a nivel 2, pero hemos pasado a nivel 2 y ahora ya no sé lo que puede pasar.
0: Mentrestant, Alejandro Molés, el foc avança totalment descontrolat.
5: Sí, per la Serra de Calderona, on ja ha cremat més de 130 hectàrees. Això sí, segons l'últim balanç provisional, però en seran moltes més, tot i que caldrà esperar a que acabi la reunió del SECOPI, que està previst que comenci ara mateix sota la presidència del cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca. Actualment, l'incendi presenta tres fronts amb difícil orografia. Pablo Vilas, el director de l'operatiu.
6: Tenim un barranc que se dirigeix al Pico de l'Àguila, tenim uns punts molt calents en la part alta que està entre Gàtova i Segorbe i tenim un foco principal en la cua que és la part que mira cap a Segorbe.
5: A més, el foc ha obligat esta vesprada a resituar les dotacions dels bombers en altres zones més segures. Recordem que l'incendi de Segorbe es va declarar ahir, poc abans de les 8 de la vesprada, per un llamp. Des de llavors no ha parat de cremar la Serra Calderona i tot s'ha complicat esta vesprada per un canvi en el sentit del vent. Francisco Laseras és el secretari autonòmic d'Emergències.
7: Se originó ayer por la tarde, sobre las 8 menos 20 de la tarde, y que rápidamente causó un gran impacto en una zona alta de la población provocado por un rayo. Esta mañana efectivos del Seprona nos lo han confirmado. Además, fue visto inmediatamente por los ciudadanos de aquí del pueblo de Gàtova cómo impactó en la zona alta de Gàtova.
0: I canviem d'assumpte. Un total de 211 dones han demanat assistència per agressions sexuals durant el primer semestre de l'any i s'han realitzat més de 270 actuacions.
5: La consellera d'Igualtat ha avançat que la xarxa de centres d'atenció integral 24 hores per a les víctimes de violència sexual de la Generalitat quasi ha duplicat en un any el nombre de dones ateses. L'any passat van ser 115 en el mateix període. Ara en són 211. Escoltem Susana Camarero.
8: Unos datos que demuestran la necesidad y la utilidad de los recursos profesionales y asistenciales públicos destinados a la prevención, la atención, la protección de las víctimas de violencia sobre la mujer. Pero además consolidan una red que ofrece seguridad, confianza, acompañamiento a todas las víctimas a la hora de denunciar estas agresiones.
0: I en els esports torna el gran circ de la Fórmula 1 este cap de setmana. Raül Pina, bona vesprada.
9: Bona vesprada, Rubén, i ho fa amb el Gran Premi dels Països Baixos. Esta vesprada han tingut la classificació de la carrera de sprint de demà al migdia i ni Fernando Alonso ni Carlos Sainz han superat la Q. Alonso amb problemes a l'aleró, partida des de l'últim lloc de la graella, i Sainz des de la posició 18. Per tant, poques esperances d'un bon resultat de tots dos.
0: Tornem amb més informació a les 8, en Contrapunt.
1: Som a punt.
10: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
11: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
12: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
13: Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo...
14: Porque
13: yo, como alcalde
14: vuestro... Yo no sé si os habréis enterado que el señor alcalde... Oiga, señor alcalde, cállese, déjeme a mí. Yo no sé si os habréis enterado todavía que el señor alcalde os debe una explicación. Pero si no os habéis enterado, aquí estoy yo.
15: L'any 2020, la Reial Acadèmia Espanyola va incorporar en el seu diccionari els adjectius berlanguià i berlanguiana, termes que ja s'anaven usant des de feia temps per a descriure situacions absurdes, grotesques i tragicòmiques. D'esta manera, en la vespre del centenari del naixement de l'emblemàtic cineasta valencià, s'oficialitzaven aquestes paraules que engloben significats tan amplis com l'obra de l'artista al qual fan referència, reconeixent el valor d'una persona fonamental per a l'enriquiment i la divulgació de la nostra cultura, però sobretot reivindicant d'una mirada única, plena de lucidesa, ironia i tendresa, sobre una societat que sempre ha sigut excessiva, festiva, esperpèntica i sorollosa, és a dir, berlanguiana.

0: Encetem l'últim videoclub, l'espai radiofònic dedicat a l'audiovisual valencià, el nostre cinema i les nostres sèries per les zones d'Apunt Media. És el moment de pujar la persiana i obrir l'últim videoclub. Comencem!
1: Benvingudes i benvinguts. Soc Lluís Campello, al meu costat es troba Pablo Plaza i avui recorrerem la trajectòria del nostre cineasta més universal, Luis García Berlanga, un dels directors més importants de la segona meitat del segle XX i una figura clau en la divulgació dels costums i tradicions valencianes al llarg. Benvingudes i benvinguts. Soc Lluís Campello, al meu costat es troba Pablo Plaza i avui recorrerem la trajectòria del nostre cineasta més universal, Luis García Berlanga, un dels directors més importants de la

0: pólvora y también en lo que te produce en el cuerpo, ¿no? En escuchar una buena mascleta.
1: A més, Fernando García Berlanga ha heretat una de les grans passions del seu pare, l'amor pel València Club de Futbol.
0: Cuando nací, mi padrino, José Vicente Puente, me hizo socio del Real Madrid. Pero mi padre desde pequeño tenía la costumbre de los domingos de subirme al estudio en el que él se pasaba toda la tarde a escuchar el carrusel deportivo, porque quería escuchar a ver qué hacía el Valencia, tal. Y claro, pues yo de estar ahí escuchando el fútbol y bueno, a ver qué hace el Valencia, tal, y no sé qué, pues me fui aficionando. Luego ya cuando llega, que se empiezan a televisar los partidos, cuando televisaba un partido de Valencia, pues claro, lo veía con él. Y bueno, ya fuimos viendo muchos partidos juntos y bueno, ya acabé convirtiéndome en un forofo.
1: Actualmente, Fernando García Berlanga seguís molt vinculat a la nostra terra.
0: Yo no me siento ni mucho menos desarraigado, al revés, y precisamente por lo que hemos comentado del Valencia Club de Fútbol, pues mira, ya tienes un lazo fuerte, pero al revés, yo cada vez que hay una oportunidad me encanta ir a Valencia y por supuesto que me siento valenciano.
1: De la mateixa forma que els nostres costums continuen tenint una gran presència en la família Berlanga, el cineasta ha deixat una empremta inesborrable en la comunitat valenciana.
2: Y venga, anda, la paella. Oye, como Dios, ¿la dejamos reposar?
3: No, no, no, tráela para acá.
2: Voy. Coño, ven. ¿Qué, mo?
3: Venga, vamos.
4: En les pel·lícules de Berlanga, en gairebé totes apareixen elements que formen part de la cultura valenciana, com ara la gastronomia, com ara els focs artificials com a manifestació cultural, com ara les festes tradicionals, festes de moros i cristians, podem recordar. Jo crec que ella ha tingut una tasca que sense fer proselitisme, no, d'alguna manera, sí que ha anat com d'una manera molt subtil, perquè això està completament integrat pel que fa als personatges de les seues pel·lícules. En la pel·lícula que menys te pots imaginar, en Tamaño Natural, la portera de l'edifici on viu el personatge que interpreta Michel Piccoli està fent una paella. Jo crec que això que està en ell ho ha anat posant en totes les seues pel·lícules i això està arreu del món.
1: L'actriu Rosana Pastor és la comissionada de l'any Berlanga, encarregant-se d'impulsar i coordinar les activitats en commemoració del centenari del cineasta.
4: Cal recordar que ell va ser membre del Consell Valencià de Cultura i que va pertanyar al Consell Valencià de Cultura des del 1985 fins al 1998, 13 anys. Ell va rebre en el 1993 l'alta distinció de la Generalitat Valenciana, que s'entrega el 9 d'octubre en un acte solemne. En aquell acte solemne va aprofitar la seva intervenció per a recordar la precarietat en la que es viu des del món de la cultura i va també aprofitar l'acte per a demanar que fora l'inici d'una col·laboració i d'un diàleg demanant legislació i política en matèria audiovisual i en matèria esportiva.
1: El llegat de Luis García Berlanga va més enllà de la seva obra.
4: A mi m'agrada una característica que jo observe en la figura de Berlanga, que l'ha anat apropant-me a ella més i més en tot aquest temps que porte com a comissionada. El que ens deixa una part del seu llegat important per a mi és el seu talent dialogant, la seva capacitat per a la tolerància i per a integrar un caràcter obert, inclusiu, sempre potenciant els aspectes positius de les coses i tirant mà de l'humor per enfrontar-se a les situacions més adverses de la vida.
5: Mi sargento, da usted su permiso.
6: ¿Qué pasa?
5: Verá, es que este muchacho, pues nada, que tiene la novia en nuestra zona y como yo tengo mi familia en Ulldecona, podríamos cambiarnos como el papel de fumar y el tabaco. Él se iba con usted, yo me iba con la brigada rojo y todos tan contentos.
6: ¡Firmas!

0: Tornem uns anys arrere per a rememorar els orígens de Luis García Berlanga a la ciutat de València, descobrint alguns aspectes fonamentals per a entendre la posterior personalitat i obra artística del cineasta.
1: Sí, evidentemente mi madre era de una familia más conservadora y mi padre de una familia, digamos, más liberal, era diputado republicano. Entonces yo creo que la herencia de estas dos cosas es estupenda, porque las dos Españas de Antonio Machado, las dos Españas, en mi caso, sabían por lo menos los Capuletos y los Montescos ideológicos a nivel de dos pequeñas familias que se juntaron y que tuvieron cuatro hijos, como fueron los que tuvo mi padre y mi madre, que hemos sido cuatro, pues creo que lograron construir lo que he sido yo, y espero que mis hermanos, hombres que hemos recibido las dos, digamos, bendiciones, tanto la de ser liberal como la de tener un cierto deseo también de que las cosas no se destrocen y que se conserven, por darle al conservadurismo esta definición, y me parece que estoy muy contento de que me hayan dado estas dos herencias.
0: Carolina Hermida és la secretària de la Càtedra d'Investigació Luis García Berlanga, creada en la Universitat CEU Cardenal Herrera amb l'objectiu d'investigar i divulgar la vida i obra del cineasta.
2: Luis García Berlanga Martí naix a la ciutat de València, concretament, segons diu la seva partida de naixement, al carrer Siscar, al número 13, en el segon pis. I com tantes famílies espanyoles de l'època, la seva família estava, podem dir que ideològicament bifurcada, no? Per una banda estava la família paterna, que estava molt marcada per la figura del seu avi, Fidel García Berlanga, que va fer certa fortuna i que va desenvolupar una carrera exitosa dins de la política al bàndol liberal, arribant a ser president de la Diputació de València i diputat i senador en diverses ocasions. El cas és que este home, l'abuelo de Berlanga, va morir prou jove, al mig d'una campanya electoral, després de donar un míting en Venta del Moro. Berlanga deia que l'havien enverinat. De manera que va ser el pare de Berlanga, José García Pardo, qui amb escassos 18 anys va heretar el càrrec polític del seu pare, no? Pel que fa a la família materna, la seva mare, Amparo Martí Alegre, tenia amb la seva família una pastisseria molt afamada dins de la ciutat, que es deia Postre Martí, i era una dona, com Berlanga deia, del tipus sever, no? Una dona molt estricta, catòlica, molt tradicional, sí que tenia cert nivell cultural. Una dona que, encara que Berlanga no ho reconeguera mai, va deixar una empremta molt forta en els personatges femenins del seu cinema, no? En aquestes dones indestructibles i dominants que caracteritzen part de la seva obra.
0: Durant els seus primers estudis, Berlanga comença a donar mostres de la curiositat que tant el caracteritzava.
2: Berlanga va fer primària amb els jesuïtes al Col·legi Sant José de València, encara que durant un any o dos, cap al 1929, degut a uns problemes pulmonars, quan ell tenia 8 anys, ell i el seu germà Fernando hagueren de viatjar a Suïssa. I allí estudiaren al Beausoleil, que era un internat, que també era sanatori, als Alps suïssos, que Berlanga deia que no l'agradava gens l'educació que va rebre ahir, però bueno, es va enamorar per primera vegada, va fer molts amics, i després d'això tornar altra vegada al Col·legi Sant José fins a l'any 31, en què amb la proclamació de la República els jesuïtes foren expulsats d'Espanya. Comença entonces amb 10 anys el que Berlanga anomena l'època més deliciosa de la seva vida. Perquè què va passar? Com que no tots els jesuïtes pogueren abandonar el país, alguns d'ells començaren a donar classes clandestines en el Loreto, que era una escola de València, com sabem, només de xiquetes. Allí va començar, diu Berlanga, el seu desig per les dones, però també aquesta sensació de sentir-se el mateix molt femení.
0: L'arribada de la Guerra Civil va tindre una gran influència en el desenvolupament dels interessos culturals de Berlanga.
2: Al no haver una educació reglada, va estudiar diversos cursets de mecanografia, de comerç, ell diu que entrava a les llibreries, robava llibres. És una època molt lectora en la que pràcticament llegia qualsevol cosa que caiguera a les seues mans, i és aleshores quan es va fer amic de José Luis Colina, assistien els dos amb altres amics als encontres literaris, com el de l'Ateneu de València, escrivien poesia, anaven molt al cine, visitaven els cabarets, també els prostíbuls. Berlanga parla d'aquests anys com d'una juerga permanent amb els seus amics, que a més pertanyien als dos bàndols. Berlanga ha tingut sempre amics tant comunistes com falangistes sense cap problema, no? El contacte amb la realitat de la guerra arribà primer quan les forces nacionals arrestaren el seu pare, que se n'havia anat a Tànger, curiosament fugint dels anarquistes, i allí les tropes franquistes el condemnen a mort, encara que per mediació de les influències familiars finalment li commutaren la pena de mort per cadena perpètua. Este fet va fer que Berlanga tinguera durant tota la seva vida un terror desmesurat per ser condemnat a mort, una por que evidentment va reflectir a la seva manera en ese alegat contra la pena de mort, que és el verdugo.
3: Usted es un hombre, sí. Yo soy un hombre, sí. El condenado también es un hombre.
4: Sí, claro.
3: Y entre hombres, ¿cuál es el problema del condenado?
4: ¿El indulto?
3: No, acabar cuanto antes.
4: ¿Pero por qué? ¿Por qué no puede esperar? ¿Por qué?
3: Pónganle una corbata.
0: L'any 1947, Luis García Berlanga es trasllada a Madrid per estudiar en l'Institut d'Investigacions i Experiències Cinematogràfiques.
1: Yo quería ser director de cine y quería ser anónimo, porque hasta entonces los directores de cine eran anónimos. Se sabía quién era Gary Cooper, pero no se sabía quién era Howard Hawks en aquel momento. Yo sigo creyendo que el cine es fascinación, y la fascinación la da fundamentalmente el actor. Quería eso, y además quería hacer un cine que no es el cine que he hecho, porque yo quería hacer un cine, básicamente el cine del Indio Fernández, el cine que hacía todo el Indio Fernández, que digamos un ruralismo poético, ético, con unos ribetes sociales apenas esbozados, y bueno, esa línea me gustaba, que no tiene nada que ver con este humor un poco esperpético que luego he hecho y al cual ahora desde luego estoy absoluta y totalmente adscrito.
5: Als 26 anys, en 1947, Berlanga decideix anar a Madrid y es matricula en lo que es de ella Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, que después fue la Escuela de Cinema, y por tanto a partir de ahí comienza la segunda carrera cinematográfica. La familia, en concreto de esa mare, es quien le paga el lloguer de la casa. De fet, la seva mare, la mare de Berlanga, li paga aquesta assistenta en Madrid perquè li faci la neteja de la casa i li cuina i demés. I també, entre altres coses, perquè vigile un poc a Berlanga.
0: L'escriptor i periodista Miguel Ángel Villena és l'autor de la biografia Berlanga, vida i cine d'un creador irreverente, en la qual repassa la trajectòria del cineasta a través de nombroses anècdotes i testimoniatges, establint llaços amb l'evolució del cinema espanyol i la societat de l'època.
5: Es podria dir que Berlanga era un senyoret de províncies que se'n va anar a Madrid a triomfar a la capital. ¿Qué vol dir un señoret de províncies a l'Espanya dels anys 40? Pues un tipo prou gamberdo, un tipo que anava de tant en tant a clubs de prostitutes i no ho amaga a les seves memòries, un tipo que li agradava molt el futbol, que li agradava molt ser amb els seus amics, diguem, un gamberro i un senyoret de províncies a la capital, no? De totes formes, durant els seus anys d'estudiant a Madrid, Berlanga no deixa de tornar amb molta freqüència a València, perquè estan tant els seus pares i els seus germans com, diguem, els seus amics de joventut.
0: Va ser en l'Institut d'Investigacions i Experiències Cinematogràfiques quan Berlanga coneix a Juan Antonio Bardem, l'altre gran renovador del cinema espanyol durant els anys 50, figura que acabaria sent molt important en els inicis de la carrera del cineasta valencià.
5: Bueno, els dos coincideixen en estudiar cinema. Es fan amics de seguida, perquè els dos ja eren dos fanàtics del cinema i, diguem, destacaven en un curs on eren, diguem, dels estudiants que més cinema havien vist o més apassionats del cinema, no? Bardem i Berlanga són amics durant uns quants anys. De fet, fan després la seva primera pel·lícula, Esa pareja feliz, en 1951, la fan codirigint la pel·li, i després, amb el pas dels anys, encara que mai deixaren, diguem, de ser amics, se van distanciant perquè ideològicament i socialment provenien de mons molt diferents. Berlanga era un burgès àcrata, diguem, i molt gelós de la seva independència, mentre Bardem era un comunista ortodoxe que, diguem, tractava de fer un cinema social molt compromès.
6: Los yanquis han venido, les talero con mis regalos.
7: ¡Vale, chavero!
6: Y a la niña bonita van a obsequiarla con aeroplano. Con aeroplano de chorro libre que corta el aire. Y también rascacielo bien conservado en frigid aire.
8: La consagració internacional de Berlanga arribaria amb la seva primera pel·lícula dirigida en solitari, Bienvenido, Mr. Marshall, que va obtindre dos premis en el Festival de Cannes de 1953, sent considerada la primera obra mestra de la història del cinema espanyol. Durant els anys següents, el director continuaria afinant el seu estil amb dos pel·lícules situades en la nostra terra, Novio a la vista, que compta amb diverses escenes rodades a Orpesa i Benicàssim, i Calabuig, rodada íntegrament a Peníscola.
9: Y ahora, los cohetes, venga. Los cohetes, así, venga, arriba.
10: Venga. ¿Qué te pasa? Dispara,
11: no te asustes, hombre, si solo es pólvora.
12: Hola, hola. Sí que recuerdo que ya una escena que en el temple de la patrona de l'ermitana en Peníscola se fa un casament, que els dos actors eren peniscolans. I estiquets, pues, sempre anàvem detrás de la festa, no? I aleshores, quan va acabar la cerimònia, ens van dir, au, iixiu corrents, des del temple fins a la plaça de davant, la plaça d'Armes. I allí, un dels que corren per allí, sóc jo.
0: L'escriptor i historiador Joan Bautista Simó Castillo va participar com a actor en Calabuig, quan tan sols tenia 7 anys.
12: Va ser algo extraordinari. Ho és encara. Cada vegada són menys gens que ho podem recordar, però també s'ha traslladat de pares a fills i això, i encara Calabuig és una pel·lícula que li tenim una sensibilitat, un agraïment molt, molt positiu. Un detall de que Calabuig significa molt per al sentiment peniscolar. Sobretot això, una força que ens uneix ja a diverses generacions. És a dir, jo tinc dos filles i elles saben molt bé de Calabuig. I així no passa en la resta de famílies, que la estima, la valoració, el reconeixement per Berlanga és etern.
0: Calabuig va iniciar una bonica relació entre la població de Peníscola i el cineasta valencià, que tornaria a rodar en la localitat la seva última pel·lícula, París Tombuctú, estrenada el 1999 amb unes crítiques no massa favorables.
12: El dia que la van estrenar aquí en Peníscola, que va ser abans de València i Castelló, en la plaça Santa Maria, ell i jo, era l'últim moment que crec que hi ha molts bombones, entrant, doncs, a la plaça de les Escaseres o Santa Maria estava a tope de gent, entusiastes, i claro, una ovació de gran gala per Berlanga. Entonces ell me diu, jo sé que si a Peníscola me teniu el molt de carinyo, me voleu molt. Diu, lo que no sé és que si una vegada veiéssiu la pel·lícula pensareu lo mateix de mi.
13: Esto es el nodo. ¿Qué? ¿Te gustó la película de fieras?
14: Muy bonita.
13: A mí me gustan esas de fieras. Se aprende mucho. El otro día me enteré de lo de esa mosca que te pica y te pasas meses durmiendo.
14: Así le picase a Matías.
13: El nodo es más aburrido porque es como un periódico pero muy atrasado.
14: Sí, pero trae lo que pasa por el mundo.
13: ¿Qué va? Solo procesiones, casas baratas, carreras de bicicletas. Nunca trae una gachi de esas en traje de baño.
15: Thank you.
0: Durant els anys 60 i 70, Luis García Berlanga es convertís en un dels autors més importants del cinema europeu, gràcies en part a la seva fructífera col·laboració amb el guionista Rafael Azcona.
1: Ha sido el hombre que a mí me ha hecho sobrevivir en este oficio también, y el que ha logrado que mis obras sean bastante respetadas. Yo creo que le tendría que dar casi el 90% del valor específico a que mis películas últimas tengan esta acogida que hayan podido tener, se las debo a Rafael Azcona.
8: Com a resultat de l'associació entre Berlanga i Azcona, naixen èxits internacionals com Plácido, nominada a l'Òscar a millor pel·lícula de parla no anglesa, i El Verdugo, presentada en el Festival de Venècia. Rareses com La Boutique i Tamaño Natural, rodades a l'Argentina i França. I clàssics populars com La Escopeta Nacional, Patrimonio Nacional i La Vaquilla, amb les quals el director valencià aconsegueix els millors resultats comercials de la seva carrera.

0: Pilar Miró me va a quitar para hacer El crimen de Cuenca. Y de productores era producción de Alfredo Matas, productor de toda la vida de Berlanga. Y bueno, y ahí van teniendo en El crimen de Cuenca, van teniendo un gran éxito. Y entonces, Juan, van a comenzar a preparar la vaquilla, Berlanga, con Ixie, y bueno, que le agradaba, y Alfredo Matas estaba encantado en que yo treballaré també en esta producció.
1: L'actor castellonenc Guillermo Montesinos va treballar per primera vegada amb Berlanga en La vaquilla.
0: De repente me vaig veure una producció que a mi em sembla com les de John Wayne en l'oest, no? Vull dir, tot el rodatge, el sol del rei catòlic, aquelles muntanyes, tanta gent, les rulots... Era un rodatge d'una dimensió realment molt, molt important, com aixina va ser la pel·lícula després, no? Va ser un gran èxit i per a mi per ser un protagonista en Berlanga, en aquell repartiment i aquella pel·lícula, pues, per mi va ser com la tesina, diguem, a nivell professional.
1: 8 anys després, Guillermo Montesinos tornaria a posar-se a les ordres del director en Todos a la cárcel, rodada a la presó model de València.
0: Tornar a treballar en el mestre Berlanga i en la nostra terra, i ahir a València, i en la presó, i en gent de València, en fi, i estar ahir rodant, pues, tenia pues unes particularitats molt, molt, molt importants, no? I a nivell de sentiments, a nivell de relacions, en fi, va ser molt bonic també poder treballar ahí, una magnífica pel·lícula i bueno, i una gran experiència també.
1: L'actor i el director van tornar a col·laborar per tercera vegada en París Tombuctú, donant mostres de la bona química que hi havia entre ells.
0: En Berlanga no s'improvisava res, vull dir, s'ensenyava tot i tot se feia, però en un rigor absolut, no? I aquestes plans seqüències que pareixen que sigui un desbarat o tot i que tot el món va per allí, en primer terme, en segon terme, tot això estava super ensaiat, vull dir, i va haver seqüències, per exemple, en La vaquilla, que potser estàvem tot una jornada, tot un dia, ensaiant en tots els equips, i ensaiant, i el dia següent les rodava. I una altra cosa que també se parlava de Berlanga, bueno, ell dia que ell no dirigia els actors, això és relatiu, se tractava d'equilibrar actors que no hi havia que explicar-li com hi havia que fer les coses, ni el personatge d'on venia i on anava, sinó que això ja són coses que l'actor professional ho té que saber i ho té que desenvolupar. Era magnífic veure la preparació de cada pla seqüència, com preparava els plans, no? I són cinematogràfics.
1: A més de la seva relació amb Luis, Guillermo Montesinos també va tindre una gran amistat amb un altre membre de la família Berlanga.
0: Nosaltres teníem quizás una connexió, pues bueno, perquè són valencians i, bueno, i el seu humor sarcàstic, fantàstic, no? I la seva ironia i forma de veure la vida era una cosa que a mi m'agradava molt. I també, pues bueno, mos unia molt la meva amistat amb el seu fill, Jorge Berlanga, que, en fi, se'n va anar fa un temps i com en Jorge érem, bueno, i l'Ungla, no? Grans amics, també coneixia els altres fills, a José Luis, a Carlos i a l'últim, a Fernandito, i bueno, però en Jorge jo tenia una amistat molt gran.

0: Fotogràfic Museum és un projecte que naix de 2011 i 2012, comandat per Rafa Maluenda, i és un, diguem que la seva raó de ser és una gran base de dades sobre tot el que envolta al cineasta Luis García Berlanga. D'una banda, una web de consulta imprescindible per a tot aquell que estigui interessat en la figura de Berlanga, i d'una altra, és una plataforma per a que tot aquell, siga expert o no, o tinga interès en la figura de Berlanga, entre allí i puga conèixer pues, des de dates més superficials, biogràfiques, que li puguin interessar, hasta si és, per exemple, un historiador cinematogràfic o un crític que vol investigar sobre ell, pot trobar des de guions, manuscrits, fins a qualsevol tipus de document relacionat amb ell.
1: El periodista Enric Albero és l'actual gestor de continguts del Berlanga Film Museum.
0: Des del punt de vista de continguts, en la web diguem que té un apartat permanent, d'una banda arxiu fotogràfic, arxiu bibliogràfic, arxiu biogràfic també de Berlanga, es pot recórrer tota la seva vida. D'altra banda, té un arxiu textual, textos que s'han escrit sobre ell, de coneguts d'ell i de més, i textos produïts pel propi Berlanga. Més enllà d'això, el que tenim també és una àmplia base de dades de cartells de totes les seves pel·lícules i de fotografies, que també s'han ampliat en aquest any. A banda del que ja tenim de sempre, el que va afegir és una part d'actualitat.
1: En el Berlanga Film Museum podem trobar tota classe de documents que ens remeten als grans èxits del cineasta.
0: A mi m'agraden molt les fotos de quan va estar, per exemple, a Plàcido a Hollywood, amb tota la col·lecció de la família que hi ha inclosa, és una joia. Després, el que a mi el que més m'interessa i que crec que és molt interessant, sobretot per a estudiosos i per a gent versada en la seva figura, és poder consultar guions de les seves pel·lícules. O sigui, tindre-les ahí a la web, poder revisar-los, poder veure les notes de la censura. El que més m'agrada a mi de tot el que s'ha afegit al llarg d'enguany, de l'arxiu que s'ha anat incorporant amb col·laboració del Movim i del col·leccionista privat Santiago Carillo París, és el pla de rodatge de Bienvenido Mr. Marshall. Que això sí que em sembla una joia absoluta, poder veure com es treballava cada dia i com estava tot organitzat. No? Crec que és una gran troballa i bueno, qualsevol que estigui interessat en com es feia el cinema entonces, que és una mica distint de com es fa ara, ahí trobarà una gran joia. No?
1: El Berlanga Film Museum, impulsat per l'Institut Valencià de Cultura, és una mostra més de la gran connexió que manté el cineasta amb la comunitat valenciana.
0: Berlanga és un difusor de lo valencià dins del cinema, perquè les seves pel·lícules, la majoria d'elles són evidentment valencianes, on hi ha uns aspectes, diguem, costumistes o folclòrics que ell inclou en totes les seves pel·lícules, i això el fa un gran divulgador de determinades costums valencianes que no sempre s'han vist al cinema espanyol, o quasi, de fet quasi mai s'han vist. I d'altra banda, ell té una llavor pròpiament institucional, en primer lloc perquè va ser director de Filmoteca Espanyola. Té un paper importantíssim a principis de finals dels 70, a principis dels 80, a tot l'estat espanyol. I ja dins de la nostra geografia, membre de diferents organismes culturals i després com a algú sempre molt vinculat a la Filmoteca Valenciana. Quan es fa la retrospectiva d'algú com Elia Kazan, ell està present, i el porta a la Filmoteca. Quan s'inaugura la primera mostra de cinema del Mediterrani, l'any 80, ell és la figura principal i al que se li ret homenatge i se li fan unes conferències que després queden registrades a dos volums editats o coordinats per Julio Pérez Perucha, que són fonamentals per entendre el cinema de Berlanga. Després, als 90, se li torna a retre un homenatge i vull dir, ell sempre ha estat present i sempre ha sigut un preocupat per la divulgació del cinema. De fet, la seva gran última, diguem, temptativa que va acabar com va acabar, que va ser la Ciutat de la Luz famosa, on ell està, és un projecte en el que ell es volca.

0: Passen 20 segons de les 8 de la vesprada i obrim el contrapunt d'avui divendres 21 d'agost. Enfilem el cap de setmana molt pendents de l'incendi forestal fora de control que avança a hores d'ara per la Serra Calderona. A mitja vesprada, Emergències ha ordenat l'evacuació de Gàtova, amb les flames ja a tocar del poble. De seguida connectarem amb els nostres companys desplaçats a la zona per a conèixer l'última hora. També estem molt pendents de la reunió del SECOPI que a hores d'ara té lloc al post de comandament avançat instal·lat a Gàtova. Comencem amb Tono Escribano i José Navas a la tècnica. El saluda Rubén Dempere.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio.
0: I comencem, com és habitual, amb l'oratge, però avui amb la mirada posada concretament en la situació, en l'oratge que hi ha concretament a la serra Calderona, on este incendi, ja ho hem comentat, està avançant de forma descontrolada. Bona vesprada, Joan Carles Fortea.
2: Bona vesprada, Rubén. La situació meteorològica ha estat tot el dia dominada per un canvi de vent que s'esperava. Teníem mantingut al matí quan la situació meteorològica era més favorable i es veien que l'esfuma estava pràcticament disminuint, que ha sigut entre les 8 i les 10 del matí. Estava bufant el vent del nord-oest, de l'oest, entrava des de terra endins cap al litoral i era molt fluix, però després ha girat el vent, ha entrat la brisa, que era esperable, que estava esperada per tots els mitjans, que era que entrava a partir ja de les 12-11 del migdia, està entrant del sud-est, hem tingut ratxes moderades a fortes, estaven superant els 30 i 40 km per hora. Entrava, podien dir, recorrent el riu Palància, paral·lela perfectament a la Serra de la Calderona, i de fet, a hores d'ara, per exemple, cap a la zona de Gàtova hi ha 23 graus, tenim l'estació meteorològica d'Avamet, i a Segorbe hi ha 26. La humitat és alta. Són unes bones notícies pel que fa a la humitat, que és elevada. Les temperatures també no són tan extremes com els últims dies, entre 23 i 25, i el vent ara, que està bufant en 30-40 km per hora, està justament ara amainant. De fet, la previsió el que indica és que en les immediates hores el vent amainarà de manera clara, a partir ja de les 10-11 sobretot, quedarà de nou la nit molt calmada, el vent girarà, ja no bufarà del sud-est, entrarà més bé de tramuntana, o sigui del nord-nord-est, entrarà molt fluixet i farà que també que la humitat augmente. De fet, esperem humitats que estarien entre el 70 i el 90% tota la matinada, i amb una temperatura que podria baixar a la zona de l'incendi al voltant de 18-19 graus. Per tant, podríem dir que és un moment en el que l'incendi perdrà intensitat, quedarà més bé ofegat fins i tot per l'atmosfera, i ja demà, a partir de nou de les 12-11 del matí, tornarà a bufar el vent de llevant en este cas, de nou en ratxes moderades, bufaria de nou a 20-30 km per hora, i la temperatura demà al migdia esperem que estigui al voltant de 27 graus i 60%. Per tant, podem dir que a partir d'ara les condicions meteorològiques faran que la flama perga intensitat i que fins i tot ofegui un poquet l'incendi en algunes zones. Veiem que el fum, tot i que si està mirant l'incendi depenent de quina zona, del nord o del sud, veuran que el fum entra en la capa baixa, està entrant des de la mar cap a l'interior i després quan arriba ja a 2.000 metres està estenent cap al nord. Aquesta situació continuarà en les pròximes hores i aquestes partícules aniran descendint i poden reduir la visibilitat o la qualitat de l'aire en algunes comarques, principalment les zones properes del Palància. Però la notícia seria en aquest aspecte que les condicions meteorològiques per a les pròximes hores milloren pel que fa a les tasques d'extinció, ajudaran, podríem dir, la humitat s'elevarà i la temperatura baixarà, podria arribar a ser inferior al 20% i humitat superior al 85%. Demà tornarem a tindre condicions en superfície semblants a les que hem tingut en el dia d'avui.
0: I més enllà de l'incendi, que a hores d'ara és el que més ens preocupa i el que més ens interessa, quina és la previsió general per a l'oratge en la resta del territori per a este cap de setmana?
2: Este cap de setmana el que tenim són temperatures, podríem dir, més normals per a aquestes dates o fins i tot inferiors a les habituals. De fet, esta passada nit, que hem tingut encara algun observatori que ha tingut mínimes, no han baixat els 25, però en general tot el litoral ha baixat els 23-22 i cap a l'interior hem baixat dels 20. Ha fet encara calor avui al migdia, valors que han estat en 32 graus de màxima a Castelló de la Plana, 31 a València, cap al sud encara ha fet més de 35, a Alacant han arribat a 36, a Orihuela 37. Demà les màximes cap a Alacant baixaran respecte dels valors d'avui. Demà tindrem valors que estaran en general entre 30 i 35 graus. Com hem comentat, a la zona de l'incendi poden estar al voltant dels 28-29. Les mínimes de nou entre els 20 i els 23. Serà un matí demà en el que tindrem matí variable amb núvols abundants en punts del litoral i hem d'estar molt atents perquè tenim un avís cap a la zona litoral nord de Castelló. És una situació en la que comencem a tindre pluges que podien qualificar típiques de setembre, que s'inicien no en la muntanya, sinó a la zona marítima. També demà a Tarragona estan a vista aronja. De manera puntual demà, al litoral de Tarragona podien caure en no res més de 50 o 60 litres. La zona nord de Castelló, el Baix Maestrat i també la Plana Alta podien tindre pluges que podien estar al voltant de 30-40 litres en una hora. És un avís que només afecta al matí. S'activa a partir de les 6. Per tant, demà, si s'estan escoltant des del Baix Maestrat, la zona nord de la Plana Alta, en punts del litoral, de cop podien tindre pluges molt intenses, molt eficients pel que fa a la pluja. Tornem a insistir, són molt típiques de la part ja de setembre, zona litoral. A la resta, al llarg del matí tindrem núvols, alternarà a lluir el sol, serà un dia en el que bufarà el vent de llevant ja a partir de migdia, i de vesprada a la resta de la província de Castelló podem tindre algun ruixat, però ens hem de focalitzar en el que el matí migdia, litoral nord de Castelló, podíem tindre alguna precipitació que pot ser localment intensa. Diumenge, de matí de nou, dia variable, amb boira, mala visibilitat, en general un ambient més humit, podríem dir, entre cometes, més fresquet, que també afavorirà la zona de l'incendi si arribem a la zona de la nit de dissabte a diumenge. I diumenge, a partir del migdia, tornaran a créixer els núvols i esperem precipitacions, més bé muntanyes de l'interior nord de València i muntanyes de Castelló. Localment, alguna precipitació podria ser moderada, alguna tempesta, de moment no tenim avisos, cap a la zona sud, cap a Alacant. És un cap de setmana variable, però en principi no esperem precipitacions. A l'espera, ja en parlarem de la setmana que ve, que podríem tindre de nou un dia de ponent el dimarts, sense ser com l'últim. Cap de setmana variable, temperatures que es normalitzen o fins i tot per davall de l'habitual, i precaució, demà matí migdia, litoral nord de Castelló.
0: Gràcies, Joan Carles Fortea.
2: Bona vesprada.
0: Ens ocupem ja de la informació relativa a l'incendi de la Serra Calderona. Com comentàvem, a primeres hores de la vesprada, el centre d'emergències ha enviat unes alert confinant la població de Gàtova pel fum. Alejandro Molés.
3: Sí, poc després s'enviava un altre en què ordenava el desallotjament d'esta localitat on viuen unes 450 persones, però moltes més durant l'estiu. Escoltem el ban de l'Ajuntament de Gàtova alertant als ciutadans.
4: Informa a la población que por la proximidad de las llamas se procede al desalojo inmediato de la población. Las personas que usen su vehículo particular deben de bajar por la CV25 dirección Vetera. Las personas que requieran autobús deben de acudir al parque del Hoyo, que es de donde saldrán los autobuses para evacuar a la población. Es importantísimo evacuarla, que nadie permanezca en sus casas. El fuego está dentro del pueblo. Gracias.
3: Ya. Ja tota la població estava evacuada. Escoltem, doncs, el testimoni d'una veïna de Gàtova.
5: Mucha pena, mucha tristeza, mucha pena. Está rodeando el pueblo y se está quemando todo. Mucha pena, mucha tristeza, mucha impotencia. Pero es que a partir de esta tarde ha empezado el pico del águila a rebasar las lenguas de fuego y ahí sí que hemos dicho todos ya, bajando el pico del águila ya está en el pueblo. Ya es una bajadita y ya está en el pueblo. Cuando hemos salido del pueblo, la pena y la tristeza que da. Estar en el pueblo, desde que empieza el pueblo, dando la vuelta así, rodeado de fuego.
3: I esta és la desesperació d'una veïna de València que estiueja a Gàtova.
6: Llamada a la puerta y todo para que saliera. Lo que pasa es que mi marido está subiendo y ahora no sé ni por dónde va él. No sé lo que tengo que hacer. Ni ropa ni nada he cogido y ya vendré cuando pase todo. Porque esta mañana estaba bastante bien, entonces no pensé yo que íbamos a pasar de nivel 1 a nivel 2, pero hemos pasado a nivel 2 y ahora ya no sé lo que puede pasar.
3: Y este es el testimonio de un veí que relata la por del seu net al incendio.
7: Llevo el nieto y tiene mucho miedo el pequeño. Y al tener miedo, pues le hemos dicho que bajamos a coger ropa a Rocafort. Y solamente le hemos engañado para eso. Y está desde ayer hasta hoy preguntándonos que si se va a quemar la casa, que si esto, que si el otro.
3: Més testimonis com el d'este home que esta vesprada ha anat a replegar als seus pares sense esperar el que s'anava a trobar.
8: He ido esta tarde a trabajar y nada, he vuelto por mis padres y ahora ya está el término de Gàtova, ya está prendido, ya se ve desde la carretera y todo, las imágenes y todo del fuego y todo y nada, y están empezando a evacuar ya todo el pueblo.
3: Testimonis a replegar, etcétera.
7: Preguntándonos que si se va a quemar la casa, que si esto, que si el otro.
3: Més testimonis com el d'este home que esta vesprada ha anat a replegar als seus pares sense esperar el que s'anava a trobar.
8: He ido esta tarde a trabajar y nada, he vuelto por mis padres y ahora ya está el término de Gàtova, ya está prendido, ya se ve desde la carretera y todo, las imágenes.

0: Sitges.
1: En 92 años que tengo, pues es algo pesado. Soy de Sagunto, pero mi marido era de Gatoba y tengo casa allí. Entonces mi hija está en Sagunto, pero no la dejaban pasar tampoco para que viniera por mí. O sea, que vendrá ahora por mí aquí.
2: I just ara, a les 8 i 9 minuts de la vesprada, anem en directe al poliesportiu de Bétera, on s'ha allotjat, com escoltàvem, a part del veïnat de Gàtova després de l'evacuació. Fran Martínez, bona vesprada. Quina és la situació al poliesportiu?
3: Hola. La ràpida successió d'avisos des del confinament al desallotjament ha pillat per sorpresa el veïnat que ha eixit a tota pressa. La majoria ho ha fet per mitjans propis en direcció a les residències d'hivern o a casa de familiars. Però alguns han hagut d'eixir en autobús que ha organitzat emergències i que ha arribat a este poliesportiu de Bétera on estem ara al voltant de les 7 de la vesprada. Així, al voltant de 20 persones busquen encara un lloc on dormir, tot i que no descarten inclús passar així la nit. És el cas d'esta dona que acabem d'escoltar, de 92 anys, que viu a soles a Gàtova i que està esperant així que la replegue la seva filla. De moment, un poquet més de tranquil·litat, esperant esdeveniments, però amb aigua i aliments.
2: I continuem, com dèiem, molt pendents d'aquest incendi forestal a la Serra de la Calderona. Just ara s'està celebrant el SECOPI, la reunió del SECOPI, al post de comandament avançat a Gàtova. Allí anem amb el nostre company Víctor Vidal. Bona vesprada. Bona vesprada, Víctor.
4: Me parece que sabes...

0: de recuperar immediatament la nostra comunicació amb el nostre company i llancem ara una publicitat mentre tractem de recuperar aquesta comunicació.
1: Contrapunt en Apunt Ràdio.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio. De tu a tu.
0: I reprenem esta ronda informativa per tal de conèixer l'última hora de l'incendi forestal que està arrasant, que està avançant sense control per la Serra Calderona, i anem a les 8 i 12 minuts a Segorbe, el municipi on precisament ahir va començar l'incendi. Allí està la nostra companya Nereida Sarrión. Bona vesprada, Nereida.
5: Bona vesprada. Sí, nosaltres ara mateix ens trobem a un dels punts més alts d'este municipi, a la zona de Sant Blas, des d'on es pot contemplar esta columna de fum que afecta a hores d'ara al pas natural de la Serra Calderona. Des d'ací no es veuen les flames, però sí esta columna de fum. De moment, les mesures que s'han adoptat ha sigut obligar a evacuar masies a 8 quilòmetres d'ací, de Segorbe, i s'ha tallat la carretera CB25 que connecta Altura amb Olocau en els dos sentits. Una carretera que s'està utilitzant des d'este matí per serveis d'extinció i d'emergència. De moment ja s'ha cremat 133 hectàrees del parc natural Terme de Segorbe, però la xifra podria augmentar en les pròximes hores. Es recomana als conductors i veïnat que no s'acosten a la zona de l'incendi, a les pistes forestals, ni tampoc que circulen per esta carretera que hem dit, la CB25, per facilitar els treballs d'emergència i d'extinció. El veïnat de Segorbe viu amb molta preocupació el desallotjament del veïnat de Gàtova i per l'avançament de les flames. Lamenten molt la pèrdua de part d'este paratge natural i llocs tan estimats com el Pic de l'Àguila.
0: Moltes gràcies, Nereida. Volem conèixer ara l'última hora des del post de comandament avançat que està instal·lat a Gàtova. Allí s'està celebrant

0: el SECOP i la reunió d'organització de l'emergència, i allí està el nostre company Víctor Vidal. Bona vesprada.
1: Hola, què tal? Bona vesprada. Doncs aquesta reunió del SECOPI ja ha acabat. Ara estan perfilant la informació per a la roda de premsa que faran en breus minuts tant el president de la Generalitat, el conseller d'Emergències, la delegada del govern i també la ministra de Ciència. Hem de dir que esta vesprada s'ha complicat prou l'incendi. A les 5:20 s'ha ordenat l'evacuació del veïnat d'este municipi de Gàtova, on ens trobem, i tampoc es pot accedir a ell. Un dels principals factors ha sigut el canvi de vent, ha fet que vinga les flames i el foc cap a Gàtova, que fins fa unes hores semblava estar fora de perill. Cap a migdia este municipi no corria perill, però ara passa a ser una de les zones que més preocupa, perquè la complicada orografia, també la situació de sequera en la zona, està complicant i molt i això se treballa d'extinció. Els mitjans aeris estan aprofitant ara mateix les últimes hores de llum per atacar el foc als voltants del municipi per evitar que les flames arriben a les cases disseminades. Ara, en breus minuts, quan siga la roda de premsa, ampliaran tota aquesta informació respecte a àrea cremada, també perímetre, que en un principi l'última dada oficial és de 133 hectàrees, però presumiblement augmentarà.
0: Gràcies, Víctor.
2: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en A.Punt Ràdio.
0: I dels incendis, de l'incendi que avança per la Serra Calderona, anem al balanç que es fa avui de les tempestes d'ahir a la Ribera, a la Ribera Alta i a la Ribera Baixa. Centenars d'arbres caiguts, danys en el mobiliari urbà i cases particulars, però sobretot el sobresalt del veïnat. Ens ho conta Empar Soriano.
3: Un cel blau sense cap núvol acompanyava les brigades de neteja este matí a Alzira. Encara s'apreciaven les restes de la tempesta, una catifa de fulles i de branques d'uns arbres mutilats i, en alguns casos, arrencats de socarrel entre veïns encara en l'ai al cor.
4: Perquè això és que no és una vivència que no s'ha creat mai.
5: Un desastre, la Gran Santa Catalina, la cúpula, que és del segle XIII. Aleshores, això no havia passat mai.
3: Les ratxes de 140 km/h s'endugueren part de l'estructura de l'església del segle XIII. Encara podria haver sigut pitjor, ens ho confirma el retor Enrique Macià.
6: En el lloc on es troba i a l'hora que va ser, és un milagre que no hagi pillat a ninguna persona.
3: Avui és dia de neteja.
7: El que hace siete. Aparte de otro remolque que hay, el camión del ayuntamiento, más los de Procarsa, que llevan dos o tres.
3: I d'avaluació de danys, escoltem l'alcaldessa de Carcaixent.
8: Facilitem totes les ferramentes, informes de la policia, tot el que faci falta perquè la gent pugui reclamar el seguro.
3: També pendents de les assegurances al camp, el cultiu del caqui el més perjudicat. I cap a la costa, a Cullera, el vent superava els 132 km/h, mentre els termòmetres queien fins als 15 graus. Ho s'afanyen en reforçar tanques, façanes i línies elèctriques com a primera mesura per evitar riscos majors. Sílvia Roca, alcaldessa accidental de Cullera.
9: En cases particulars, toldos que volaven, terrasses que se desmuntaven i que queien al buit.
3: Un mes d'agost rebolicat que difícilment oblidarem.
0: I precisament del dia en què l'incendi forestal de la Serra Calderona ha obligat a l'evacuació de Gàtova, s'ha parlat d'incendis forestals este matí a les Corts. S'ha parlat per a fer balanç del treball que ha fet la Generalitat durant aquest estiu, sobretot pel que fa als incendis forestals, que van ser molt difícils d'extingir arran les condicions climatològiques i la complicada orografia, que feia molt difícil i en molts casos impossible treballar per terra. Escoltem la intervenció del conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, a les Corts, en què destaca la correcta coordinació entre les administracions.
10: El sistema valenciano de emergencias respondió con una dirección única, coordinación permanente entre administraciones, decisiones sustentadas en criterios técnicos y unas prioridades que nunca admitieron discusión.
0: Dels incendis de la Serra d'en Galceran i de la Vall d'Uixó també ha parlat de la gestió d'estos incendis el PSPB. El seu portaveu a les Corts, José Muñoz, demana directament la dimissió del conseller d'Emergències, de Juan Carlos Valderrama.
11: Se han ido sucediendo los incendios en la Comunitat Valenciana y lo que vemos claramente es que las personas que trabajan en la extinción de los incendios, aquellos que nos protegen a nosotros del fuego, no son protegidos por la Generalitat Valenciana. Y lo que vemos además es que el Consell de Pérez Llorca ni ejecuta el presupuesto en infraestructuras ni contrata a los bomberos suficientes. Por todo ello, consideramos que hoy el conseller debería presentar su dimisión.
0: Des de Compromís, Paula Espinosa parla d'improvisació.
12: La improvisació de contractes d'urgència com este de Baersa, que estan demanant que s'incorporen més de 100 treballadors sense cap tipus d'experiència en l'última hora a correcuita a previndre els incendis. Senyor conseller, però no diem que els incendis s'apaguen en hivern?
0: Per la seva banda, Vox considera que la gestió del Consell ha sigut correcta, però li ha retret també falta de mitjans i també ha criticat la gestió de l'anterior govern. José María Llanos.
13: El cambio climático continuo puede influir en las condiciones de riesgo, pero el cambio climático no puede ser la excusa para ocultar décadas de abandono, falta de gestión forestal y acumulación de combustible en nuestros montes.
0: I parlem ara de la polèmica política de la jornada per l'anunci del ministre de Transports, Òscar Puente, en relació a que arribarien o que arribaran 41 nous trens de Rodalies al nostre territori. Puente va dir fa un parell de dies en un vídeo que la flota de trens s'anava a renovar.
14: ¿Cuántas veces me habéis preguntado por las cercanías de Valencia? ¿Cuántas veces me habéis dicho necesitamos mejorar los trenes, necesitamos trenes más modernos? Bueno, hoy es el día de presentaros cómo llegan y cuándo llegan esas mejoras. Hoy mismo. Empezamos a incorporar 41 nuevos trenes con mucha más capacidad y más modernos al servicio de las líneas C1, C2 y C6. Trenes modelo Civia 465, los últimos, los más nuevos que tenemos de la flota, pero además les hemos sometido a una revisión y a una remodelación completa.
15: Doncs des del govern valencià, el conseller d'Infraestructures, Vicente Martínez Mus, denuncia que aquests convois ja circulaven per Madrid, que simplement els han llevat la cara per fer-los servir a casa nostra.
16: Aquests trens nous que està fabricant Renfe se fabriquen així en la Comunitat Valenciana, són trens d'última generació, però se'n van a tres territoris i el que fan és portar-me així els vells, recauxutats, renovats, en una llevada de cara, que vinguin trens que ja han acabat la seva vida útil en altres llocs i mos es porten així i a damunt que mos ho vulguin vendre com una millora del servici, crec que és una afrenta, una més, que fa Renfe en la Comunitat Valenciana.
15: També des de Compromís i Vox han criticat que el govern espanyol no incorpore així unitats noves de fabricació. Escoltem primer la diputada de Compromís al Congrés des Diputats Àgueda Micó i després el parer del ministre d'Hisenda, el valencià i socialista Arcadi Espanya.
17: Compromís no volem les obres de Madrid. No volem trens que porten ja 23 anys utilitzant-se en Madrid i que ara vinguen a València.
18: Anem a tindre en la Comunitat Valenciana millors trens de Rodalies? Jo crec que la resposta sí, lo demés és conflicte i soroll.
2: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A.Punt Ràdio.
0: I continuem un dia més parlant de Ceuta, de la situació dels migrants als carrers de la ciutat autònoma i especialment de la gestió dels menors que encén un dia més el foc del clima polític. L'oposició critica la inacció del govern mentre que Infància parla de traslladar centenars de xiquetes a la península. Alba Rocher, Madrid, bona nit.
19: Sí, després del trasllat dels migrants als centres d'acollida habilitats pel govern, centenars s'han tornat esta matinada a la plaça del Trampolín. El Partit Popular critica el que considera una prova més de la inacció del govern. La setmana que ve, alguns ministres hauran de donar explicacions al Congrés i des del PP avisen. Escoltem Carmen Fúnez.
20: El Partit Popular no va a permitir que el gobierno dé medias mentiras, ni que el gobierno nos dé ningún tipo de excusas. Queremos la verdad completa de si el gobierno sabía que esta situación se podía llegar a dar.
19: Moncloa ha informat avui que el ministre Ángel Víctor Torres serà qui coordine la gestió de tots els ministeris implicats en la crisi de Ceuta. El més preocupant és el futur dels menors. El Ministeri d'Infància xifra en 1.400 els xiquets ja registrats, però reconeix que encara n'hi ha moltíssims que no estarien comptabilitzats. I respecte al trasllat de 500 xiquetes a la península i després que el president ceutí acusara el govern de no haver-ho comunicat de manera oficial, avui el Ministeri assegura que encara es treballa en una proposta complint la llei. Rubén Pérez Correa és secretari d'Estat d'Infància.
21: Vamos a buscar los mecanismos, cumpliendo a rajatabla los convenios internacionales de protección de infancia, pero también siendo coherentes con la ley española.
19: La Comissió Europea exigeix garantir la protecció dels més vulnerables i trasllada la responsabilitat a Espanya.
0: i una derivada de tota aquesta situació que s'està vivint a Ceuta. La Policia Nacional ha desarticulat dos organitzacions que es dedicaven a traficar amb les persones migrants des de la ciutat autònoma fins a la península.
15: Per estos fets, ja 5 detinguts s'han acusat d'utilitzar xicotetes embarcacions per a traslladar de manera clandestina persones migrants, posant en risc la seva salut i la pròpia seguretat. Per estos servicis arribaven a cobrar fins a 9.000 euros. De fet, un testimoni assegura que l'organitzador havia cobrat 8.000 euros a cadascun dels 7 ocupants de l'embarcació, és a dir, 56.000 euros per un trajecte de Ceuta cap a la península.
0: I a casa nostra, tornem a casa nostra, un total de 211 dones han demanat assistència per agressions sexuals durant el primer semestre de l'any i ja s'han realitzat més de 270 actuacions.
15: La consellera d'Igualtat ha avançat que la xarxa de centres d'atenció integral 24 hores per a les víctimes de violència sexual de la Generalitat quasi ha duplicat en un any el nombre de dones ateses. L'any passat en van ser 115. En el mateix període, ara en són 211. Susana Camargo.
1: Unos datos que demuestran la necesidad y la utilidad de los recursos profesionales y asistenciales públicos destinados a la prevención, la atención, la protección de las víctimas de violencia sobre la mujer. Pero además consolidan una red que ofrece seguridad, confianza, acompañamiento a todas las víctimas a la hora de denunciar estas agresiones.
0: I en successos, la Guàrdia Civil ha detingut una dona de 30 anys acusada de furtar un total de 70 tapes de clavegueram i bateries de vehicles tant a Benicarló com a Vinaròs, al Baix Maestrat.
15: Sí, una vegada en el seu poder, la dona venia el material furtat en un establiment de tractament de residus. Les 70 tapes sostretes estan valorades en 3.400 euros.
0: I obrim els esports amb l'estrena del València demà a Mestalla.

La cançó que sona ara mateix parla d'històries, però per descomptat també va tindre la seva pròpia història, perquè va ser la cançó que finalment va connectar el grup valencià Presuntos Implicados amb el gran públic. Però l'èxit que va tindre el Mà de Blues va més enllà de l'àmbit comercial, sobretot perquè va fer triomfar una música que en aquell moment era diferent del panorama musical espanyol. Diferent per les seues diverses influències, però també per la manera en què el grup feia la seva música.

Alma de Blues va eixir en 1989 i també va presentar la formació definitiva del que hauria de ser un dels grups més importants del pop espanyol. Era música elegant, que sempre partia de bones cançons, executades amb una ambició artística que aleshores no era molt habitual en la música feta en castellà. Les cançons d'Alma de Blues, tercer disc en la discografia de Presuntos Implicados, ens van mostrar un grup que, com alguns músics de jazz i soul, es valia de la mestria per omplir-se de calidesa i sentiments.

Estàs escoltant Col·lecció de Vinils, dirigit per Rafa Cervera i presentat per Àlex Martínez Orts, en A Punt.

Estem en col·lecció de vinils amb Sole Jiménez parlant del disc Alma de Blues, celebrant també els seus 30 anys. I com no podia ser d'altra manera, si parlem d'este àlbum, hem de parlar de la cançó que li dona títol.

0: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
1: Les llengüetes de punts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
3: La Dixi!
4: Però què dius?
3: No és el mateix dir-ho que com dir-ho. Oh. On vas amb ixa cara de pomes agres?
5: Quina ironia, quina cunyata!
3: Els díctics són paraules que assenyalen el que és des del context.
6: Queda clar?
3: Així, allí, ara, tu, jo, demà, este, eixe, aquell... I que sense el context no se sap a quin element fan referència.
7: Ah, vale.
3: Per exemple, si diem jo vinc ara, per a saber què volen dir jo i ara, hem de conèixer el context.
8: Home, pues clar.
3: Això, tu no ho estàs veient, perquè no està dins del text. El text seria la imatge i el context el que hi ha fora del pla.
9: Ah, ara ho he entès.
3: Eslògan final. La Dixi et diu qui, on i quan, i en canvi el modus et diu com, amb quin to i amb quina intenció.
7: Efectivament.
3: Fins a la pròxima llengüeta.
2: A Punt Ràdio.
0: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
10: Avui fa sol.
11: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
10: I corre l'oratge.
11: En A Punt Ràdio, de tu a tu.
12: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
13: fem banda
12: amb el millor repertori de músics valencians.
13: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
12: Desfilarem al costat dels nostres músics.
13: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.
14: De tu a tu.
15: Front a una onada de calor, actua. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
0: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu.
16: Que el món es pare un instant.
17: 5, 4, 3, 2 i 1.
0: Viatge a les 5 llunes en cercles radials.
18: Hola. Saludem a l'audiència lunar que sintoniseu les 5 llunes de les arts. Si observeu cada nit la forma de la lluna, vos adonareu que cada dia és diferent. Quan la veiem tota, s'anomena lluna plena. Si no la veiem, es diu lluna nova. Quan té forma d'una C, s'anomena quart minvant. I si té forma de D, es diu quart creixent.
19: 5 llunes, 5 sonoritats.
18: Les nostres 5 llunes també són canviants depenent de la disciplina artística que representen.
0: Les 5 llunes.
19: En la redacció,
0: Sarai Puchades, Guillem Nicolás i Cristina Quírez. En la producció,
19: Estela Martínez. En l'edició i sonorització,
0: Francesc Bosch. En la realització,
19: Arnau Múria.
0: Dirigix,
19: Amàlia Garrigós.
18: Avui la gran lluna plena serà la del cine i ella englobarà les llunes creixents del teatre i de la música. Ah, i també una lluneta nova i bonica que és la de la il·lustració gràfica i el dibuix. De seguida sabreu per què. Obriu les orelles. Ara ballem?
5: Hola. Soc Clara Crespo i soc integrant de la companyia Fil d'Arena. Fil d'Arena som una companyia de dansa que comencem a no ser ja tan joves. Este any farem 10 anys i portem 6 espectacles estrenats des d'aleshores. Vam començar amb un espectacle molt gamberro i molt fresquet, que es deia Café Sol, un cabaret contemporani pensat per a fer en diferents espais de representació amb un toc molt còmic. Després hem fet una trilogia que parlava sobre migració amb 3 espectacles que són La sal que ens ha partit, Salt i Cos a cos. Hem estrenat un espectacle destinat a públic infantil que es diu Nina, i d'altra banda hem estrenat el nostre últim espectacle que es diu Sènia. I Sènia i Salt, amb dos, són espectacles que tenen formats per a ser representats en el carrer. Sempre ens ha agradat això, no fer els espectacles per a només un sol lloc de representació, no? Poder tindre diferents formats per a poder acostar-nos a més públic.

0: Construint cultura.
1: Les 5 i 1 es fan Cultura Radial. Les 5 i 1 es ofereixen les sonoritats del cine.
2: Avui estem acompanyats d'un home de cine, director, guionista, productor. És un bon coneixedor de molts dels oficis del cinema i de l'audiovisual. Aspirava a periodista i el que fa és contar les seues pròpies històries, escrivint-les, dirigint-les, produint-les i distribuint-les per a la televisió i per a el cinema. I ho fa des de localitzacions valencianes i en valencià, i des de Borriana també, sempre que es pot. N'és un ferm defensor i amb el seu treball aposta per la consolidació d'una cinematografia autòctona. Ens enfutzem a la nau de Vicent Monsonís, Monso, per a volar i enlairar-nos a la lluna del cinema. Encara que també pot ser fem algun viatge interllunar i parlem d'altres arts en esta conversa. Ja vos ho avance ja. Benvingut, Monso.
3: Hola, què tal? Com estem?
2: Estem molt contents de tindre't ací, perquè eres un dels nostres directors preferits. Tenim moltes coses a parlar amb tu per la teua trajectòria. No sé com fa un ixe salt, no? Per què es fa ixe salt? En quin moment de la teua carrera decidixes que tens coses a contar per tu mateix i que vols contar-les? Et convertixes en un creador?
3: Bé, jo no sé si n'hi ha un moment concret. Sí que n'hi ha un punt d'inflexió en la meva carrera, que suposo jo que és quan me n'adone que ixe era el camí que inconscientment estava jo prenent des de sempre, no? Jo mai he sabut el que volia ser de gran, encara no ho sé. Jo penso que vivim moltes vides i que cada una te porta a una cosa diferent, però el moment clau en la meva carrera va ser quan després de pegar a fugir de Canal 9 vaig anar a Madrid a treballar de guionista i vaig tindre la sort d'aconseguir una beca per a fer una especialitat de guió de cinema a l'Escola de Cinema de Cuba. Jo va ser un moment en el que estava a punt de deixar-me la professió. Havia treballat molts anys a Canal 9 de guionista, estava una mica decebut del funcionament de la televisió i de no poder tirar endavant els meus propis projectes, de treballar quasi sempre al dictat d'altres, que moltes vegades me n'adonava que no estaven tan preparats a lo millor com jo, i anar a Cuba va ser obrir-me els ulls a una realitat completament diferent, no? Al món, a parlar amb moltíssima gent que només tenia el cinema en la ment i a saber que jo podia contar les meves pròpies històries.
2: Així, Monso, arribes a crear la teua pròpia productora Stanbrook i Terra a la Vista, que et porta a fer ixe pas, perquè és un pas gran tindre una pròpia productora i fer-te, diguem-ne, empresari, no?
3: Sí, també és un pas, en el meu cas, casual. Jo, en tornar de Cuba, vaig tornar amb el meu primer guió de cinema escrit i el que volia era trobar una productora que el volguera produir. I, de fet, vaig passejar per totes les grans productores de València, perquè el que sí que tenia molt clar és que no volia tornar a Madrid, no volia anar-me fora de la meva terra, perquè això ho entenia com una claudicació, no? Com jo sempre he estat molt convençut de que vull estar a prop de la meva gent, de la meva cultura, i sé que així necessitem crear una cinematografia. Així que vaig tornar amb el guió, vaig passejar per les productores valencianes i ningú volia produir el guió. Ara, com van veure que sabia escriure, tots em donaren feina com a guionista. Així que el que vaig fer va ser muntar una productora especialitzada en continguts per a donar servei de guions a totes aquestes productores mentre jo buscava diners per a fer la meva primera producció. I així vaig sorgir Terra a la Vista l'any 98 i des d'aleshores em vaig convertir en productor inconscientment i d'una manera, això, accidental.

0: Vicent Monsonís, Monso, abans de tot això, sabem que vas fer també alguns treballs en el món de la il·lustració. Una vessant que no has abandonat del tot. Continues dibuixant els storyboards, que són guions il·lustrats dels teus propis treballs, i eres un gran apassionat també del traç, de contar històries sobre paper. I vas arribar a treballar com a il·lustrador a un periòdic, cert?
1: Sí, vaig estar treballant al Diario 16, quasi 3 anys, el temps que va durar l'edició de València. I va ser una experiència impressionant, no? Perquè era un exercici diari d'imaginació, d'interpretar la realitat.
0: Històries sobre paper. I vas arribar a treballar com a il·lustrador a un periòdic, cert?
1: Sí, vaig estar treballant al Diario 16, quasi 3 anys, el temps que va durar l'edició de València. I va ser una experiència impressionant, no? Perquè era un exercici...

0: Va haver un moment en què passava més temps dibuixant que estudiant, perquè allà vaig trobar treball d'il·lustrador i em pagava pràcticament els estudis dibuixant.
1: Doncs ens encantaria que pogueres dibuixar-nos alguna cosa així a l'estudi de les 5 llunes mentre xerrem. El que siga que t'inspire, este univers particular nostre de la ràdio llunera. T'hi animes?
0: Home, i tant.
1: El nostre company Borja Pons, que fa els continguts complementaris en el web de les 5 llunes de la ràdio d'Apunt Media, de segur que agafa aquest moment de dibuixar. A veure què l'inspira. Tinc molta, molta curiositat. Trobarem la manera de mostrar-vos el resultat, de segur. Vos prometem fer-vos un dibuix radiofònic de la il·lustració abans d'acomiadar-nos de Montso. Ens fa moltíssima il·lusió i una curiositat immensa compartir-vos la seva mirada personal del seu pas per les nostres llunes, concretament per la lluna del cinema. Mentretant, ell dibuixa, nosaltres repassem i ens remuntem ara a l'etapa dels inicis de Montso en la televisió. De segur que molts dels nostres oients, els nostres oients llunàtics i llunàtiques, reconeixeran encara esta sintonia.

0: Escoltem el rock de les vitamines del programa A la Babalà de Canal 9. Tu segur que l'has reconegut, Montso, vas estar com a guionista en la posada en marxa d'este Club Babalà, un dels espais més seguits i exitosos dels inicis de la televisió pública valenciana. Diuen que el públic infantil és el més exigent. Tu què en penses d'això?
1: No només pense que és el més exigent, sinó que pense que és el més important. Jo, de fet, un dels problemes que vaig tindre a la televisió, a Canal 9, va ser arran d'estar 3 anys com a guionista del programa A la Babalà. Jo estava convençut d'aquesta importància del públic infantil i trobava que no es tractava el públic com jo pensava que s'havia de tractar. Vaig tindre molts enfrontaments amb la direcció i, finalment, vaig patir allò que anys més tard ma mare va reconèixer, perquè es va posar de moda en la televisió, del mobbing, i em va dir, mira, això és el que et feien a tu amb la televisió, no? I efectivament jo al final em vaig fartar i arran una crisi d'ansietat que vaig tindre em vaig adonar que això no era per a mi, no calia lluitar contra un impossible, i amb molt de dolor, perquè el programa m'agradava molt fer-lo quan es podia fer, me'n vaig anar de la tele, vaig renunciar a tot el que tenia allà i vaig començar una vida nova.
2: Sentis la campana amb tocs virils, dient al món que sóc tan sols, recorda que és mon vil. He vist que amb cucs més vils ni recordis si veus aquest escrit.
0: Ahí està Rafa Xambó amb la cançó T'estimo tant, que és un dels sones de Shakespeare, dels sones d'amor d'un disc preciós.
2: T'estimo tant que vull que el teu enyor es torni a oblidar.
0: I ara que has esmentat a ta mare, que ella va obrir els ulls i va dir, xiquet, estan abusant de tu, t'estan fent mobbing, ta mare és una figura essencial en la teua vida, una dona mestra, lluitadora, no?, que ha sigut un exemple per a tu.
1: Home, sí, suposo que per a mi, per als meus germans, perquè va enviudar molt jove i s'ho va carregar tota l'esquena. I jo el que he après d'ella és que ningú em regalarà res i que m'ho he de treballar tot, no? Així que l'exemple bàsic, bueno, de fet, encara avui en dia, quan vaig a veure-la a Borriana, el primer que em pregunta és, t'has dut faena, saps? Perquè em va ensenyar a ser constant i a no deixar de treballar mai.
0: Rafa Xambó també és una persona amb la qual col·labores amb projectes engrescadors, culturals.
1: Sí, Rafa Xambó és un bon amic amb el qual vaig coincidir precisament d'una manera ja que suposa que ens va unir, no? I ens va generar l'amistat profunda que tenim ara en aquella lluita en contra del tancament de la televisió, aquella televisió

0: contra la qual jo m'havia rebel·lat, però que jo considero que és imprescindible, que és molt necessària una televisió pública, uns mitjans de comunicació públics, i vaig lluitar molt en contra del seu tancament, des de la meva posició en el seu moment com a president de l'Associació de Directors. Vaig coincidir amb Rafa Chambó en aquelles trinxeres, i el que em va atraure...
1: Estava en el Consell d'Administració de la Radiotelevisió Valenciana.
0: I el que em va atraure, sobretot de la seva personalitat, que suposa que en això tenim molta afinitat, era l'esperit lluitador vehement i el creure fermament en les seues conviccions i lluitar per elles, no? I sa lluita constant d'ell, que moltes vegades no estem d'acord i discutim, però en mereix un respecte molt profund, i jo admiro la gent així. De la sang.

0: Treballar a Canal 9, una televisió que té decep. Vas passar per formats i per continguts variadíssims, per programes, concursos, sèries, ficció, documentals, docusèries. Els teus registres són infinits, però així tenim un so molt recent que potser reconeguen molts dels nostres oients llunàtics i llunàtiques.
1: No, de veres, per a ma mare la cosa més innocent és una trampa mortal, eh? La cosa més innocent, la tria, per exemple, estava allà a casa, estava jo en la cuina, estava beguent un got d'aigua, se m'acosta per darrere i me fa... No begues tan a pressa!
0: Eugeni Alemany.
1: A veure si t'ofegues!
0: Programa Comedians, d'Apunt Mèdia.
1: Tota la lògica del món, no? Perquè, clar, igual, de la velocitat, eh? Em tropeça en el got, me caic dins... I com no sé nadar, m'ofegue! I ma mare, sí, tu riu-te, però si veus tan a pressa, se te'n pot anar per l'altre forat. What the fuck? Quin collons és l'altre forat? Algú sap? Algú l'ha vist alguna volta? Un dia li ho vaig dir, però mare... Vostè què es pensa que em bec? L'aigua pel cul, una palleta?
0: És tan gran, Eugeni Alemany, i les seues mares patidores ens l'haurem mirat vegades i sempre ens torna a fer riure. Això va ser en Comedians, un dels últims treballs televisius que Vicent Monsonís ha dirigit a la televisió. Com t'ho degueres de passar, no?
2: Sí, la veritat. Bueno, també t'he de dir que jo estic darrere de les càmeres. La meva feina... no és tant una feina de comèdia com de preparació, d'organització i d'intentar que tot isca el millor possible. T'he de dir que és un plaer treballar amb els comedians, és gent fantàstica, pense que tenim molt de talent així a València i és una llàstima no donar més oportunitats a aquesta gent, no? Perquè el públic és un públic fidel i ens agrada riure'ns de nosaltres mateixos. Moltes vegades pensem que no, però bé, ahí està l'Eugeni Alemany, per exemple, bueno, la mateixa Maria Juan, que és una fenòmena, la presentadora, i Òscar Tramolleres, que anem a dir, Òscar Tramolleres, Carol Tomàs, tenim grans noms de comèdia a València i pense que encara els estem per explotar, no?
0: Fem ara el salt ara de la xicoteta a la gran pantalla i parlem de l'últim treball cinematogràfic de Monso. La glòria és com un cercle en l'aigua que mai para de créixer fins que desapareix a força d'estendre's. William Shakespeare. Així pren nom la teua última pel·lícula, Un cercle en l'aigua, que es va estrenar en novembre de 2020 i és una adaptació cinematogràfica de l'obra de teatre La Estancia, escrita per Txema Cardenya, coguionista del film. La pel·lícula és una producció 100% valenciana, amb un equip 100% valencià, rodada en la nostra llengua, en diferents racons de la nostra geografia, i fins i tot la neu artificial és d'una salina a la cantina, i els efectes audiovisuals han estat a càrrec d'empreses valencianes. És una altra manera de fer cine. Jo trobo que sí, no, Monso?
2: Bé, no sé si és... No, en realitat no és una altra manera de fer cine, és la manera de fer cine, vull dir, és com se fa el cine sols, que l'hem fet nosaltres. Nosaltres fem pel·lícules que són pel·lícules igual que qualsevol pel·lícula de qualsevol cinematografia. O sigui, jo penso que aquesta pel·lícula és comparable a pel·lícules europees, franceses, daneses, alemanyes, americanes. Però, clar, el públic està molt acostumat a un estil d'històries, a unes narracions que són molt espectaculars, que costen moltíssims diners i que s'enmarquen més en allò que els americans van acunyar com a indústria de l'entreteniment que no com a una indústria cultural. Nosaltres intentem fer cultura, o sigui, no només volem entretindre, sinó que volem contar una història i volem fer cultura. En aquest sentit, l'única diferència entre la nostra pel·lícula i la resta és que aquesta pel·lícula és, com tu has dit, 100% valenciana. I això per a nosaltres és innegociable.
3: William Shakespeare. Nascut en 1564.
4: Quan estàs disposat a pagar?
3: Donaria la meua vida per escriure com vos.
5: No sou vos, Christopher Marlowe? Aquell a qui cerca la justícia?
4: L'acusen d'ateu, d'heretge, de sodomita, de conspirador i de mil delictes més contra la fe, la corona i la moral.
6: Soc poeta! Sí! Hi ha gent que m'admira! Però també hi ha molts que m'ho diuen, que inclús et desitgen la mort!
7: Vos sou un trofeu de casa major.
8: Només espero que el preu pel meu cap sigui alt.
3: M'havien confós amb vos. Unes setmanes més tard va tornar a córrer. Per un moment van creure que jo era vos.
0: Este thriller històric ens parla de la teoria conspiranoica que qüestiona l'autoria de les obres atribuïdes a Shakespeare i defensa que tota la seva obra estaria escrita per un altre dramaturg cèlebre de l'època, Christopher Marlowe. Com es transforma València, Nules, Borriana, Godella o Benissanó, per citar algunes localitzacions, a l'Anglaterra del segle XVI, en Londres i els seus voltants? Te les deus d'haver enginyat molt, no?
2: Bé, la manera de contar aquesta història d'una manera versemblant, que jo pense que ho hem aconseguit, perquè de fet, a banda d'aquesta teoria sobre l'autoria de les obres de Shakespeare i sobre la trama, que ja sorprèn prou a l'espectador, una cosa que sempre ens han traslladat dels espectadors és com de ben ambientada està la història, està la pel·lícula, amb el vestuari, les localitzacions, etc. Clar, per a contar una història tenim dues opcions, no? Que és contar-la a lo gran i contar l'exterior, veure la història des de l'exterior o veure-la des de l'interior, no? Nosaltres hem anat a l'interior, hem anat a contar la història personal, ens hem concentrat en la relació personal entre els personatges i això ens permetia trobar-los en localitzacions interiors, que és molt més fàcil d'adaptar, molt més fàcil de decorar, que no pas intentar buscar palaus, castells o paisatges anglesos, no? Mm-hmm. Així que en aquest sentit la imaginació ajuda molt.
0: Això volíem dir abans, que hi ha una altra manera de fer cine, una altra manera de fer cine és possible, així a Terres Valencianes, i este és un bon exemple. És una pel·lícula valenciana que fuig dels localismes i que ve a parlar-nos d'històries universals. Creus que és el camí a emprendre per als cineastes valencians?
2: Jo crec que sí, vamos, per a mi és importantíssim que ens treguem de damunt els complexes. Moltes vegades que no tenim nosaltres, no tenen els nostres professionals, els nostres creadors, sinó que venen sobretot d'aquells que han de recolzar o que han de posar les ferramentes perquè nosaltres puguem treballar. Que jo m'he trobat moltes vegades amb el problema de presentar un projecte i que els productors, les televisions o aquells que l'han de recolzar, l'administració en el seu moment, em digueren que era massa localista. Clar, després veus que com triomfen els westerns, no? Les pel·lícules de vaqueros, fins i tot avui en dia encara es fan, i bé, més localista que això no trobo jo que n'hi hagi res, perquè això no té res a veure amb la nostra vida o amb el nostre, amb la nostra història o amb la nostra tradició.
0: Seguim parlant de la pel·lícula Un cercle en l'aigua, però abans tenim un missatge d'algú que té molt a veure. Escoltem-lo.
9: Bé, nosaltres partíem de la funció de
0: l'estància, Cardenya,
9: del text teatral com a tal, i després vam fer la transformació, Vicent Monsonís i jo, i vam fer créixer, òbviament, la història. Tinguem l'oportunitat de desenvolupar i de crear els personatges dels que es parlava en la funció, però que no eixien. En la funció només n'hi havia dos personatges i van poder augmentar les trames, ampliar, subratllar trames, i jo crec que això és la màgia, no?, de passar del teatre al cinema, no?, que aprofites de tots els mitjans que el cinema té i que et permetís desenvolupar molt més la història. I en definitiva naix Un cercle en l'aigua, que és la mateixa història però que ha cobrat vida pròpia.
0: I Txema Cardenya com a co-guionista, no?, de la pel·lícula Un cercle en l'aigua. Ell és, a més, director artístic del teatre Sala Russafa i d'Arden Produccions. Com s'adapta un text de l'escenari a la sala de cinema? Com s'obre eixa màgia de la qual ens parla Gemma. Ja vos havia advertit que xafaríem altres llunes guiats per Montse. Estem ara xafant la del teatre.
2: Doncs bé, la veritat és que treballar amb les obres de Gemma és molt fàcil perquè amb algunes, vull dir, no sempre, però no és la primera adaptació que faig d'una obra de Gemma, és la segona i ara tenim en marxa una altra, però és que ell escriu unes obres que són, en si ja són molt cinematogràfiques perquè tenen una dramatúrgia molt accessible a tots els espectadors, no? Conta històries i conta històries molt identificables. En aquest sentit, el que més agraeix jo, a banda de l'amistat de Gemma i el seu gran talent, és la seva generositat absoluta, perquè jo sempre vaig darrere d'ell per a convertir les seues històries en pel·lícules, perquè s'adapten molt bé a aquesta possibilitat nostra de producció de baixos pressupostos de pel·lícules 100% valencianes, i perquè, a més, conta històries que són molt interessants i molt universals.
0: Vicent Monsonís, tenim la lluna del cinema, tenim la lluna del teatre i ara anem amb la lluna de la música. La pel·lícula arriba 25 anys després de l'estrena de l'obra de teatre i han comptat amb Campella de Ministrers. Jo crec que ahir jo em calle i done pas a Carles Magraner.
10: Hola, sóc Carles Magraner, director de Campella de Ministrers, músic. Ha sigut un plaer per a mi poder formar part del treball meravellós que ha fet Monso en esta pel·lícula Cercle en l'aigua, on va tindre la confiança d'encarregar-me la banda sonora de la pel·lícula. En el moment que vam posar a treballar vaig veure l'apassionat que és pel treball que fa, la sensibilitat que té pels detalls de cada escena, de cada moment que succeeix en la pel·lícula i, com no, la gran sensibilitat musical que aporta. Campella de Ministrers li va proposar per a la pel·lícula este recorregut per aquestes músiques íntimes de la primera meitat del segle XVI vinculat al sentiment de la melangia, o un sentiment malenconiós. Un repertori de música anglesa amb cançons, laments, fantasies de taula, Hume, Corkin i altres peces anònimes, ni més, amb la participació invalorable de la soprano Delia Gúndez i amb l'aportació del gran músic Robert Cases, que després va emportar com a espectacle també amb la col·laboració de l'estimat amic Toni Aparici.
0: Capella de Ministrers és el conjunt de gai entre els intèrprets de música antiga i d'època a València. Estem escoltant-los de fons i és un autèntic luxe de banda sonora. Esta no era la primera vegada que treballàveu a partir d'una obra teatral. Ja ho havíeu fet abans amb Matar al rei, no? Com ha canviat l'experiència d'una pel·lícula a l'altra?
2: Bé, quan vam fer Matar al rei va ser una experiència molt diferent. Va ser en una època en la qual l'havien tancat Canal 9. No n'hi havia possibilitats d'alçar finançament per a fer pel·lícules des de València. Jo portava molts anys sense tindre l'oportunitat de aconseguir una ajuda pública també per a fer cinema, i molta de la gent amb la que jo treballo, com que ja t'he dit que són equips 100% valencians, era gent que també treballava en Canal 9, que es va quedar de la nit al matí, es van quedar al carrer i no feien més que insistir-me en que muntar alguna cosa. Em deien, no ens has de pagar, però munta alguna producció, munta alguna pel·lícula que nosaltres treballarem en cooperativa, no? Va ser jo feia molts anys que volia treballar amb Gemma i volia dur al cinema alguna de les seues obres. Ho vaig parlar amb ell i Gemma em digué que estava escrivint una obra medieval. I jo li dic, doncs vaig a buscar ja un castell on rodar-la i quan la tingueu rodada en el teatre la rodarem. I efectivament, amb el concurs en règim de cooperació de tot l'equip, vam rodar aquella obra i en aquest moment vaig contactar amb Carles, que em va oferir tot el seu repertori medieval per a que l'adaptara. El resultat va ser tan bo que ens van prometre que la pròxima pel·lícula que farem ell faria la banda sonora de zero, no? I va ser en este moment, en un Cercle en l'aigua, perquè jo fa molts anys que coneixia l'estància i la volia adaptar i van tindre la sort de poder-la fer.
11: Ha desaparegut? Et juro que nit estava a si mateix. Me l'han furtat. Però per què? No, no, no, no, no me l'han furtat. On collons diu estar?
12: Mira, No sé si estàs treballant ni a què venen aquestes històries. Però el temps corre i no podem fer el concurs sense el teu quadre.
0: Això és un fragment de la pel·lícula Dripping, de Vicent Monsonís. El discurs, el debat, la reflexió al voltant de la integritat de l'artista és una constant en algunes pel·lícules teues. Apareix en el rerefons d'aquest últim film, Un cercle en l'aigua, i centra també la trama de Dripping, la teua òpera prima, que té un pretès estil berlanguià i enguany, recordem, està molt d'actualitat tot allò relacionat amb Berlanga pel centenari del naixement del cineasta. Entenc que et preocupa especialment el tema de la corrupció que envolta també el món de l'art.
2: No només el món de l'art, suposo jo que la corrupció, més que la corrupció, la integritat. O sigui, la corrupció em provoca rebuig, no? Però el que m'obsessiona és la integritat, és el ser coherent, no? Però coherent no vol dir que no puguis canviar d'opinió si et convencen. Jo sempre he dit que sóc una persona que m'agrada discutir i m'agrada argumentar i m'agrada que em convencen, perquè quan m'adone que estava equivocat, m'adone també que estic aprenent alguna cosa nova, no? I jo crec que la vida és un aprenentatge constant. A mi em molesta molt la manca d'empatia, no? La gent que es pensa que ho sap tot, la gent que no dubta, i crec que efectivament en la meva obra eixa rerefons o eixa constant sempre està ahí, no? El preguntar-me si les coses són com són, si som capaços de mantenir-nos íntegres i si som capaços també d'entendre el que tenim davant.
0: Eixa obsessió, podríem descriure-la així o qualificar-la així, per la integritat o aquesta recerca de la integritat en un món on hi ha molt ple de vanitats i ple de corrupcions. Dripping va ser la seva primera obra, la seva òpera prima. Hem escoltat també algun fragment de l'última pel·li, Un cercle en l'aigua. I para atenció de nou, Monso, perquè tenim dues persones més que volen saludar-te.
13: L'experiència de rodatge en la pel·lícula de Vicent va ser molt intensa, perquè
0: Raúl
13: hi havia
0: Navarro.
13: Molt a fer en molt poc de temps, i va ser un èxit per la qualitat personal de tot l'equip tècnic i artístic del que es va envoltar. Eixa crec que és una gran virtut que té ell, que sap elegir molt bé la gent amb la que treballa, i per suposat que ell és el primer que està treballant a aquest nivell d'intensitat des de primera hora del dia fins a última. Jo, a més, l'admire moltíssim per la seva direcció a l'hora d'elegir treballar en valencià, amb tècnics i actors valencians i en València. I crec que la seva reivindicació li va molt bé a l'audiovisual i a la cultura valenciana en general. Espero que siga fent molt cinema i que el seu esforç li siga reconegut més encara. Jo estic molt agraït d'haver viscut aquesta experiència amb ell i t'envio una abraçada molt gran, Vicent.
14: ¿Qué tal, Monso? Soy Nani Jiménez. Quería aprovechar para mandarte un abrazo enorme y desearte que todo te vaya genial, porque te lo mereces. Han pasado muchos años desde mi último verano con Marian, pero he de decirte que lo recuerdo con mucho cariño y lo voy a recordar siempre con mucho cariño, porque no solo porque fuera uno de los primeros proyectos, sino porque de verdad que recuerdo el proyecto como muy, muy tranquilo, a la vez que divertido. Conocí a gente maravillosa como Natalia Millán, estuvimos en sitios maravillosos, en Seis motivos para dudar de tus amigos pude trabajar también con mi pareja, que fue un regalo para mí, lo disfruté mucho y de verdad que trabajar contigo fue un regalo en el sentido de que me rodeé de gente muy bonita, de un equipo humilde, trabajador, una producción de 10 y yo de verdad que repetiría una y mil veces.
0: Doncs acabem d'escoltar Raúl Navarro, l'actor que interpreta a Marlowe en Un cercle en l'aigua, l'última pel·lícula de Vicent Monsonís, i que va guanyar, per cert, el premi a Un futur de cinema en l'edició 35 de Cinema Jove, i a Nani Jiménez, que va fer alguns dels seus primers treballs com a actriu amb Vicent Monsonís. Molts la recordareu pel seu paper com a Asun en L'Alqueria Blanca. Amb Nani, Monso va rodar les pel·lis que ella ha mencionat, Mi último verano con Marian i Seis motivos para dudar de tus amigos. Tenim, diguem-ne, la primera actriu i a l'últim que han participat, primers projectes i últim. Tens alguna cosa de caçatalents, de descobridor de talents, tu, no?
2: Bé, no ho sé, perquè sí que és cert que Nani va ser el primer que feia, pràcticament, amb mi. I Raúl, jo penso que... Bueno, Raúl, en el seu cas, és el primer protagonista. no sé si tinc algo de caçatalents, però sí que és cert que quan faig les pel·lícules jo sóc un gran... tinc un respecte absolut pel treball dels actors. Penso que és un treball dificilíssim. N'hi ha moltíssima gent que ho veu amb molta frivolitat i que no ho acaba d'entendre. Jo penso que el treball dels actors és un treball... òbviament imprescindible, però és que és un treball molt complicat, molt difícil i molt delicat. I per això em prenc el meu temps i faig una cerca, jo crec que prou important, per a buscar els protagonistes de les meves pel·lícules. I ja, bueno, crec que en aquests dos casos que m'heu presentat estic molt content que els hageu tret, perquè són dos persones meravelloses, molt bons actors, es deixen dirigir molt bé, i en el cas de Raül, que ha estat protagonista de feia de Marlowe en Un cercle en l'aigua, és un xic que jo crec que arribarà molt lluny. I Nani també, el que passa és que Nani fa més temps que no treballa. A mi m'encantaria tornar a treballar amb ella, perquè és un encant, i a més és una xica que té moltes més possibilitats de les que ella mateixa reconeix en si mateixa.
0: En principi ella ha decidit desmarcar-se d'aquest món.
2: Sí, però el dia que vulgui tornar, crec que ho pot fer perfectament, perquè ho té dins.
0: Sense dubte. Més enllà de la teua vessant, Vicent Monsonís, com a cineasta, guionista, productor, ha sigut també sempre algú proactiu, un activista de la cinematografia pròpia, podríem dir-ho així. Ha sigut president en dues ocasions de l'Associació de Directors de Cinema Valencians, i malgrat que ja no està en funcionament, ens agradaria saber quins van ser els principals o les principals fites assolides gràcies a este col·lectiu.
2: Bé, jo crec que és de justícia dir que si avui en dia podem estar fent cinema, si hi ha gent que està fent curs a València, si n'hi ha gent que pot dirigir llargs, fins i tot si n'hi ha productores que es dediquen a bàsicament a fer pel·lícules o a fer pel·lícules de cinema, és gràcies a l'Associació de Directors de Cinema, que va ser durant molts anys molt beligerant, molt pionera, molt capdavantera, i també, malauradament, el carn de canó en la lluita contra l'oposició per part de l'administració o de la televisió, fins i tot, per poder fer cinema, no? O sigui, la principal reivindicadora d'un llenguatge propi valencià, de la possibilitat de fer cinema des d'ací i de la necessitat de que des d'ací contem les nostres pròpies històries i les contem amb la nostra gent, en la nostra llengua, dirigida per els nostres directors, amb el nostre talent i els nostres professionals, òbviament va ser l'Associació de Directors de Cinema. Then I
15: guess she had to cry. De la visió de cap on podia anar el País Valencià, no? A nivell cinematogràfic,
0: és la veu de Toni
15: Canet. Els productors, que el seu interès màxim era arribar a produir algun documental per televisió o alguna sèrie que encara no estaven fent-se però que s'havien de fer, i l'interès dels directors, que era, a part d'això, fer també cinema, no? Però un dels grans problemes del cinema valencià ha sigut que els productors no han entès mai com alçar una pel·lícula. Han servit de conductors de productors de fora que han vingut a endur-se els diners sense preocupar-se si treballen actors d'ací, tècnics d'ací, guionistes d'ací.
16: Sí que hi ha alguna cosa d'això.
0: És la veu d'Enrique Navarro.
16: Que a lo propi no se l'estima, el desinfotisme... tot això penso que sí que ha creat una divisió intel·lectual que fa que és molt difícil. Vaig treballar en la direcció del Toni Canet i va ser per mi un esclat d'alegria, perquè vas conèixer l'hòstia d'actors, com 150 o 160 actors, que curiosament no coneixien els directors valencians tan bé. I una cosa que vaig descobrir també és que ni els directors valencians coneixien els actors valencians, els músics no coneixien els directors de teatre. O sigui, hi havia... tot el món de la creació era com parcel·les que diuen, hòstia, això si poguera juntar-se i tot el que sabem posar-lo en marxa, això funcionarà. La feina va ser dir, ja està, perquè eren tècnics, músics, actors, productors, directors, guionistes, dobladors, traductors, havien tots, estàvem tots allà, i dic, bueno, doncs això serà collonut, serà important, perquè d'allí serà segurament una idea de sector. Però clar, sempre hi havia el punt este de top a mi, top a mi, top a mi, 3 o 4.
0: El que acabem d'escoltar són fragments d'unes entrevistes inèdites que ens ha cedit Vicent Monsonís. Les veus corresponen a Toni Canet i Enrique Navarro, dos noms claus i enyorats del cinema valencià i considerats una cosa així com germans en el món del cel·luloide. A més, van ser dos dels impulsors d'esta associació de directors de cinema. Tu eres l'autor d'estes entrevistes, Monso, que es van realitzar l'any 2013 en el marc de la desaparició de l'associació. Com ha canviat el panorama de l'audiovisual? O et fas la pregunta d'una altra manera, ha canviat?
2: Bé, abans que res vull expressar l'emoció que em provoca a mi sentir la veu de Toni i d'Enrique, que eren dos bons amics, que ja van faltar, i que són dos figures imprescindibles en el cinema valencià, als quals no se'ls ha agraït prou tot el que van lluitar, tot el temps que van invertir, tota l'energia que van posar en aconseguir que avui en dia molta gent puga treballar i no siga conscient de que pot treballar gràcies a que abans va haver altra gent que va obrir pas, no? Que va obrir camí per a ells. Em preguntaves que si han canviat les coses. Efectivament, i gràcies a Déu han canviat, no? No han canviat tant com haurien de canviar. Vull dir, nosaltres encara anem 20 anys per darrere de les cinematografies d'altres autonomies. I anem 20 anys per darrere, per desgràcia, perquè tota la feina que va fer gent com Toni i com Enrique en el seu moment no va tindre una continuïtat, no perquè no volguérem els professionals, els autors o els directors, que ho vam intentar de mil maneres, sinó perquè no trobàvem el recolzament de l'administració de les empreses, que sí que trobaven en altres llocs, com ara Catalunya, el País Basc, en Galícia, Andalusia, etc. No?
0: I què consideres que s'ha de fer per a construir un sector potent? Cap a on hem de caminar per a consolidar una indústria cinematogràfica valenciana?
2: Primer, hem de creure en la gent que tenim ací. Hem de creure en el talent, hem de creure en les històries, en els professionals i en les empreses. I creure en això vol dir que els recursos que s'inverteixen, igual com s'inverteixen en altres llocs de l'Estat, que es queden ací i que servisquen per a impulsar el talent d'ací. I en ixa impuls, per exemple, una de les meues propostes de fa ja anys i que jo intente demostrar, perquè jo no soc de proposar, o sigui, jo no soc teòric, jo soc proactiu. No? Jo sóc una persona que si faig una crítica he d'actuar en conseqüència i he de mostrar-ho. Jo estic fent pel·lícules que estan basades en obres de teatre que tenen uns pressupostos ridículs comparats amb el que és la mitjana espanyola de cost d'una pel·lícula, però que tenen un acabat que és perfectament equiparable al de qualsevol pel·lícula nacional, a nivell estatal, no? Doncs això és possible gràcies a que treballe amb la gent de València, ja que adapte obres de teatre amb companyies, amb talent, amb actors, amb professionals, amb empreses valencianes. Jo crec que si l'administració recolzara i sabia, podríem tindre cada any 10 o 12 pel·lícules valencianes que potser no serien grans pel·lícules, però sí que podrien arribar al nostre públic natural. I segurament amb la quantitat ve la qualitat. I no al revés, no podem pensar que fent una pel·lícula o dues a l'any ben grosses, que aquestes siguin molt bones. Hem de fer molta obra. I quanta més obra, també més treball estarem donant a la nostra gent i més continguts als nostres espectadors.
0: Ixe és el camí de Vicent Monsonís, ixe és el camí de l'aposta per crear un teixit d'indústria cinematogràfica valenciana. T'hem sentit dir en alguna ocasió que encara no saps el que vol ser de major. Bé, a veure què pots contar-nos d'això.
17: Green Generation és una sèrie per a xiquetes i xiquets de tot el món, d'entre 7 i 8 anys, que dona resposta a totes eixes preguntes que les noves generacions es fan sobre la natura, el futur i el planeta. És una sèrie didàctica i divertida que va molt més enllà del pur entreteniment i que té per objectiu potenciar el respecte i l'amor per la natura i crear consciència a favor d'un món més natural, sostenible, just i solidari.
0: Animació, divulgació, reivindicació de la cura del medi ambient.
2: Sí, bé, això és un projecte que estem treballant ara, que a punt el passarà perquè té comprats els drets d'emissió, però que és un projecte que estem fent al mateix temps en valencià, en castellà i en anglès, i segurament el farem també en altres llengües. perquè és un projecte d'ambició internacional. No és la primera sèrie d'animació que faig, ja n'havia fet dues abans, i aquesta és, afortunadament, la vam poder tirar endavant fa un any i pico. L'animació és molt lenta de produir i encara ens queda temps, però complix una altra de les meves obsessions, que és la cura del medi ambient, el respecte per la natura i, a banda, el públic infantil, no? Ser didàctic, tot i que és una sèrie prou revolucionària i que el que pretén és educar en l'esperit crític, no?
0: Com es diu la sèrie?
2: Es diu Green Generation, Generació Verda.
0: Amb esta visió cap al futur li diem adeu, fins molt pronte, Montso, que has estat dibuixant alguna cosa relacionada amb les 5 llunes precioses que tenim ací en la ràdio valenciana, i vos havíem promès mostrar-vos-ho sonorament. I sonorament, què podem explicar a la nostra audiència?
2: Bé, sonorament el que podem explicar, que és el resum del meu dibuix, és que jo pense que l'autèntica vacuna és la cultura.
0: A la nostra pàgina web, en els continguts multimèdia, podreu veure esta il·lustració de Vicent Monsonís. Gràcies, Monsó, per este apassionant viatge interlunar que hem fet de la teua mà, teatre, cinema, música, il·lustracions. Deia la Julieta, no sabem si de Shakespeare o de Marlowe, no jures per la lluna, ixa inconstant que cada mes canvia en la seua esfera, no siga que el teu amor resulte tan variable. Doncs nosaltres diem que sí, Monso, que creiem en una lluna constant, una que no ha de canviar de fase, a menys que siga creixent, sempre creixent. Però la volem sempre ben plena i bonica i lluminosa. La lluna del cinema, la lluna del cinema valencià. Gràcies per omplir-la amb la teua obra. I gràcies per estar ací.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
18: La llum de les 5 llunes és el nostre far.
19: Em diuen Jesús Serrano, soc professor del conservatori, soc músic acompanyant. Porto ja 3 o 4 anys treballant en Carmen Jiménez Morte, en l'assignatura d'anàlisi i pràctica de repertori.
20: Música ràpida, vamos, lo más rápido que podamos. Música lenta, ¿vale?
21: Pero yo intercalando también,
20: sí.
21: Silencio,
20: sí. Sí. Intercala silencio, rápido, lento, como tú quieras.
19: La veritat és que, bueno, és una classe molt, molt creativa, molt d'investigació, i és també, com tinc la part de pianista però també de compositor, pues la veritat és que és algo que m'agrada i disfrute, no? Hi ha una part de un poc de reconstrucció de lo que són les coreografies antigues, però també d'exploració dels alumnes per a trobar, pues, nous camins de creació, i bueno, ahí és on més participe jo, en l'assessorament i també creant, pues, músiques, canviant estructures, canviant dinàmiques, i la veritat és que és un treball molt enriquidor.

t'adaptes completament a les necessitats de la classe, no? La música que està feta, que és meravellosa, i a voltes el piano no pot competir en aquesta música, però sí que és veritat que t'amoldes als requeriments de la classe i, bueno, i a la dinàmica de cadascú dels alumnes, que són molt diferents i tenen unes necessitats diferents. És vital, és vital. En la dansa, si no hi ha música en directe, siga ara en contemporani com estem, o siga en clàssic o en espanyol, és vital, és fonamental.

0: Cultura radial. Cultura radiofònica.
1: Inma López Pavia recita classe d'anatomia del poemari Veus, Premi Ciutat de Xàtiva 2019 en l'editorial Bromera. Classe d'anatomia dona veu a la pintora Artemisia Gentilesi. Diu així: aquella sang que s'escolava entre les cames d'adolescent és la mateixa que s'esmuny del coll d'Holofernes, més rojo al tall de navalla i fosca a tocar de les robes. Classe d'anatomia. És la meua sang que crida, enuncia i porto el deshonor i la vergonya a la casa del pare. Sóc una dona i pinte. Sé distingir els blaus de Nàpols del gris obscur d'Anglaterra. Fúria i delicadesa. Sóc Judit i la Magdalena. Sóc totes les dones i la sang. Aquella sang em va crear com una nova Artemisia.
2: Vibracions a cau d'orella.
3: D'entre totes les formes de lluna que hi ha, en funció de les seues fases i cares, nosaltres ens quedem amb la lluna de mandarina.
4: Hola, sóc Miquel Àngel Landete, sènior, i la història que hi ha darrere de la creació de lluna de mandarina és, crec que, senzilla, però intensa.
5: Lluna de mandarina.
4: Va ser una d'aquelles nits que estava al poble de la meva parella, al Terol Profund, i estava inquiet, no podia dormir, i em vaig desvelar allà a les 2 o les 3 de la nit. Vaig aguaitar per la finestra i vaig veure la lluna immensa al cel d'estiu mirant-me. I vaig pensar que en aquell moment era l'única cosa, l'únic element que podia escoltar i entendre pel que jo estava passant, el que estava passant dins el meu cap. Així que li vaig fer aquesta cançó.
5: Sempre em parlaves de com millorar.
4: Perquè sempre, sempre, la lluna ens fa molta companyia.
5: L'esperança d'amar.
6: Continua explorant l'univers de les cinc llunes a la pàgina web a puntmedia.com.

0: la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
2: Apunt Ràdio.
3: Bon dia, avui parlarem dels verbs transitius i dels verbs intransitius.

0: transitius i els verbs intransitius.
1: Això què vol dir?
0: Els verbs transitius són els que van acompanyats de complement directe i ixe complement directe es pot substituir per el, la, els o les. I els verbs intransitius van acompanyats de complement indirecte que es pot pronominalitzar en forma de li o els.
2: Ah, ara ho entès.
0: Els complements dels verbs transitius responen a les preguntes qui o què.
3: Vols dir?
0: He vist la pel·lícula. Què he vist? La pel·lícula. L'he vist o l'he vista.
4: Ah, vale.
0: El complement indirecte dels verbs intransitius respon a les preguntes a qui o per a qui. Vaig telefonar a la mare. A qui vaig telefonar? A la mare. Li vaig telefonar. Per tant, els pronoms de complement indirecte són li per a ell i ella i els per a ells o elles. Li he telefonat o els he portat un regal. I la millor pista de totes per a saber si un verb és transitiu o intransitiu és buscar el verb al Diccionari Normatiu Valencià.
5: Molt ben pensat, doctor.
0: Per exemple, busquem telefonar en el diccionari i veureu que apareix l'abreviatura V-INTR, que vol dir que telefonar és un verb intransitiu.
6: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
0: Això és tot per avui. Sigueu transigents amb els pronoms i feu bondat. Adeu.
7: A punt ràdio.
0: Busqueu el diccionari, que és gratis. Busqueu el diccionari, que no us cobraran.
6: És de veres, és de veres.
8: A peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A punt ràdio. De tu a tu. Som la veu de tots. Som A Punt.
9: Diumenge de grans emocions al Punt a Punt. Amb dos grans partits, des del Martínez Valero a Elx Barcelona i des del Metropolitano Atlètic de Madrid Villarreal. I en segona, en directe des de Castàlia, Castelló Sabadell. Tot en directe des de les 3:30 de la vesprada este diumenge al Punt a Punt.

0: Molt bona nit, benvinguts a 90 minuts, benvinguts a Punt Ràdio, els que connecten ara i els que porten ja durant tot el dia escoltant esta sintonia, pendents de tot el que està passant en el nostre territori, sobretot en el tema dels incendis que evidentment tant ens preocupen en esta sintonia de Punt Ràdio i també a tots els que bueno, pues estem en la nostra comunitat valenciana. Ja sabeu que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió pues s'escolte al 90 minuts, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos en X, en arroba 90 minuts, en Instagram 90 minuts ràdio i en WhatsApp en el 6 de 9 42 18 01, i ahí és on podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana i sobre la pregunta que vos deixem en els nostres canals, que en el dia d'avui pues evidentment no és altra que referenciada o té a veure en Carlos Corberán. Ha tornat a parlar Carlos Corberán ja en prèvia del partit de demà. El València s'estrena demà en la Lliga. Ho fa davant el Celta de Vigo a les 7:30 en Mestalla i ha arribat el moment de que Carlos Corberán torne a aparèixer en sala de premsa, torne a parlar, i és per això que la pregunta d'avui és: què t'ha semblat el discurs de Carlos Corberán en el dia d'avui? I és que, almenys la meva opinió, és que el discurs ha canviat. Almenys la manera de dir les coses. Ens hem acostumat a comentar durant moltes setmanes que les rodes de premsa de Carlos Corberán eren avorrides, que eren monòtones, que no deia res. Jo he vist algun canvi, almenys en l'èmfasi, en el discurs. L'he vist més, per què no dir-ho, valent a l'hora de parlar. Ell mateix s'ha reconegut que ha millorat en algunes coses i ha anomenat la comunicació. Jo no sé si es referia a la comunicació en els jugadors o en la comunicació davant dels mitjans de comunicació, davant la premsa, però en el dia d'avui jo he vist a Carlos Corberán parlar d'il·lusió, d'estar en Europa, de que li agradaria que el València estigués en Europa. La temporada passada la paraula Europa estava prohibida en sala de premsa. Prohibida en el sentit de que no s'anomenava ixa paraula. I avui, en la prèvia de la primera jornada per al València, perquè recordem que la Lliga ja està en marxa per a molts de la resta dels equips de la primera divisió, pues ha aparegut la paraula Europa, no com a objectiu, sinó com a il·lusió. Ara parlarem i debatrem d'aquest assumpte en temps de tertúlia, que jo crec que donarà per a parlar, però jo ho dia, a mi m'ha agradat el discurs de Carlos Corberán. Almenys he vist un Corberán que parla d'exigència, d'autoexigència, de millorar lo de l'any passat, del seu desig per entrenar el València en Europa. Ha arribat a dir que li agradaria guanyar un títol en el València. Evidentment, a qualsevol entrenador li agradaria això. Però ha demanat un pas endavant al club. Ha demanat un pas endavant en el mercat. Ha dit que la plantilla no està ni molt menys tancada i que necessita encara més reforços. I que jo me quedo també en aquesta última frase de la roda de premsa, aquesta última pregunta, en la que el tècnic de Chest deia que li agradaria dissipar les dudes, els dubtes que n'hi ha al voltant en l'afició del València. Crec que esta és una tasca molt complicada, perquè ja hem vist en pretemporada com està la gent en Carlos Corberán, ja hem vist com ha començat una temporada viciada en ixe caldo de cultiu respecte al tècnic, però crec que ell ha donat el primer pas, que no és el més important, però sí és un primer pas, de marcar un discurs diferent a uno que era més buit l'any passat. Ara lo important, i ell també ho ha dit, és que aquestes paraules, este, com parlava a migdia en Salvo Folgado, este bla bla bla, es transforma en fets. Ell ha dit que tot això té que anar acompanyat de fets, de hechos i no de paraules. És el que, bueno, pues, hauria de ser el següent pas. Per a mi ha marcat el primer. Ara, que guanyi davant el Celta i que guanyi el segon partit i que guanyi partits el València esta temporada, que és el que, sense cap dubte, més ens agradaria a tots, no patir com hem patit aquestes últimes temporades. Falta molta feina per fer en el mercat. la pretemporada no ha deixat les millors sensacions, però demà, a les 7 i mitja, roda la pilota i ja n'hi haurà punts en xoc per al València. Així que veurem què és el que passa davant el Celta en un partit que, per suposat, viurem així en la sintonia de Apunt Ràdio, en el punt a punt, a les 7 i mitja de la vesprada, en l'estadi de Mestalla. Resultats d'avui, el Betis, que li ha guanyat 1-0 a la Reial Societat, acaba de finalitzar el partit fa no res, el 1-0 del Betis gràcies al gol de Rodrigo Riquelme, 1-0 davant la Reial Societat, i ha finalitzat també el partit en segon divisió, jornada 2, el partit del Betis, i també jornada 2, el Córdoba 2, Girona 1, un Girona que ha tornat a alinear a Arnau Martínez com a titular, i és un nom del que anem a parlar també durant el programa d'avui. I per tant, el Girona que no comença de la millor manera la temporada en segon divisió. Guanya el Córdoba 2-1 en el partit davant el Girona. Les 11:08 i així comença 90 minuts.
1: L'actualitat esportiva valenciana en 90 minuts.
2: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
3: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: ¿Y dices que siempre sucede?
5: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
6: Solo se me ocurre. ¡Wow!
4: Increíble. Pasa siempre.
5: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
6: ¡Wow!
5: Descúbrelo en tu concesionario.
7: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
8: Escoltes 90 minuts.

0: Salva Gomis i Carlos Urrutia.
1: 11 i 10 minuts de la nit en la sintonia de l'equip A, en el nostre José Navas, a l'altre costat de la peixera. Carlos Urrutia, què tal? Com estàs? Bona nit.
2: Bona nit.
1: ¿Era una sèrie que t'agradava a tu, l'equip A?
2: No, és no de la nostra època, però la veia poquet.
1: Bueno, pues,
2: un capítol bé, ja està. I sí, tot, no? Tot el més el mateix, en bucle.
1: Bueno, ara som més fans de Los Vengadores i tot això, que ja és
2: me
1: més
2: recordo
1: d'aquella
2: època, MacGyver, però dos capítols i també està, sempre el mateix.
1: Bueno, és història de la tele i les sèries en Espanya. Deia lo de Los Vengadores perquè ja ens està escoltant a l'altre costat del telèfon un que també li agraden, i és Nacho Sánchez. Què tal, com estàs? Bona nit.
3: Què passa, amics? Com esteu? Bona nit.
1: Pues volíem començar fent un F5, una actualització de mercat respecte als noms que hi ha damunt la taula en el València Club de Futbol. Arnau, estàvem contant de la derrota del Girona 2-1 davant el Córdoba, on Arnau ha tornat a ser títol. Costa del telèfon, un que també li agraden, i és Nacho Sánchez. Què tal, com estàs? Bona nit.
3: Què passa, amics? Com esteu? Bona nit.
1: Pues volíem començar fent un F5, una actualització de mercat respecte als noms que hi ha damunt la taula en el...

0: presentació, que és Dani Raba, eixe interès, anem a deixar-ho ahí, no, Nacho, de l'Oviedo.
1: Sí. Correcte. A veure, per parts, ja vam comentar a esta casa que després de la bona pretemporada que havia fet Raba, perquè objectivament ha fet una bona pretemporada, no? Estarem d'acord que, per exemple, si Raba no comptava i Almeida no comptava, les pretemporades de cadascun són diferents. És evident, no?, que la Raba és millor. Val, pues tot això, Corberán li va dir, oye, que sí, que lo has fet bé, tal, però que no comptes, sí. Una realitat. Això que va provocar? Bé, Raba no se va obrir al mercat, però va parlar en seu entorn, oye, quines coses tinc? Té interessos? L'Oviedo, és cert, que està ahí. Però jo crec que la informació és perquè l'entorn de Raba sí que s'ha comunicat en l'Oviedo de, oye, quines opcions, quina nòmina em donaríeu, en quines condicions puc anar ahí. Val. Però la informació que tenim és, un, que Raba no té una oferta damunt la taula ni tan se vol de l'Oviedo. I és una informació actualitzada abans d'entrar a aquest programa, que no té una oferta encara. A lo millor la tindrà, pot ser, però encara no la tenia este matí. O sigui, que això de que està tot acordat no és veritat. Sí. Segon, que Raba no se va a anar a un equip que no li pague la fitxa. Per una senzilla raó. El raonament és, per a mi, senzill. Raba se'n pot anar a l'Oviedo l'any que ve i este any. Però per a què se va anar este any si pot cobrar encara 1,2 milions d'euros bruts, que és la seva fitxa, que és una fitxa que no va tindre l'any que ve segur, estic on estic. Uh-huh. Per tant, ell prioritza ara mateix, oi, jo.
0: No perdre diners.
1: Uh-huh. Clar, no, però no perdre diners, i a més, és que Raba no va perdre caché. És a dir, el Raba d'este any i el Raba del pròxim estiu poden anar als, o sea, pot anar als mateixos equips, Oviedo, equips de la zona baixa, a lo millor un equip de primera recent pujat a primera divisió.
0: O un Racing tant, si se salva, no?
1: Correcte. Val. Oye, què pot fer l'Oviedo i a lo millor això prosperaria? Oye, dir-li a Raba, oye, Raba, jo te pague 900.000 euros de l'1,2. Jo vaig a parlar amb el València i fer una oferta. Oye, pues si el València està dispost a pagar una part de la fitxa de Raba, Raba se n'anirà. Ara, en costa vora el València fent això. I això és una realitat. Però Raba té clar que no va perdonar ni un euro. I últim factor, un tema personal. Moltes vegades el València utilitza el fet de viure en València per a convèncer futbolistes. És una realitat. Arnau Martínez sense anar més lluny, no? Li està dient, oye, però què fas si te'n vas a Leipzig ahí a passar fred, tal vez ten a València...
0: O el propi Mafeo,
1: correcte. Pues en Raba va a correr lo mateix i ara, pues oye, les persones que estan en el dia a dia de la vida de Raba li estan dient, oye, si podem estirar un anyet més a València, quasi que millor. I esa és la foto completa de Raba, ara mateix.
0: Pues esa és la informació i l'últim ara respecte a un...
2: També comprensible, afegint que l'Oviedo és segona divisió.
0: No, home, clar, sí.
1: Clar, però mira, Carlos, tu que també estàs molt al mercat i saps com funcionen els futbolistes. O sigui, és que Raba pot anar a l'Oviedo este any o l'any que ve. Clar. Per a què va anar este any per temps?
2: Raba anirà a l'Oviedo quan ell vulga. No és millorar absolutament en res, ni en categoria, ni en fitxa, ni en projecte, en participació. La segona és una categoria per a disfrutar o per a patir com un gos, eh? Mm-hmm. Mireu l'alineació avui, i això que no és un criterioso sí. del Girona, i això ho han parlat este estiu, Nacho i jo, dinant en el club de tenis, perquè l'hem tractat prou bé este estiu, a Nacho. Mm-hmm. Perquè no se queixa de res, el xiquet.
0: No me queixo. Nacho, això en quant a Raba, però per actualitzar-ne, alguna novetat respecte a Arnau Martínez, Dan Juma, l'opció del central, alguna novetat?
1: A veure, de moment, tema de Juma, la cosa no canvia. Uh-huh. El futbolista, la informació és la que vam contar a esta casa, Salva. El futbolista vol seguir si va ser important. El futbolista ha traslladat al València. El València és conscient de que el PSV pot donar un pas endavant. El PSV no ha donat un pas endavant. Ara mateix, o sigui, no són vides, no sabem què farà demà ni després demà. Però això és la informació ara mateix. Raba té moltes opcions de jugar demà. La informació és que Corberán va tractar a Raba, o sea, a Dan Juma, com si no passara res. Uh-huh. Val? És a dir, oye, si pensava que Dan Juma jugarà, si pensava que Dan Juma no jugarà, però no va canviar pel que està corregint al mercat. I jo, a dia d'avui, veig més possibilitat de que continue que de que no. Però, Dan Juma és un futbolista molt peculiar. Ara mateix té l'entrenador que li està donant bola. Demà, segur 100% que juga.

0: i amb possibilitats de ser titular. Però Danjuma va jugar al Villarreal quatre partits, me'n recordo una temporada que semblava que era la resurrecció, i Marcelino no li va garantir la titular, i el tio se m'ha anat, o sea que, si no fora Danjuma, jo et diria va seguir. I per últim, no, bueno, tema Arnau, per a mi, jugador d'aquest perfil sempre al meu equip, perquè Arnau i a més, i vosaltres dos a més, i segur que l'audiència pues, ho entenc, Arnau es va escalar a l'entrenador i li va dir, oye, si vols que jugue, jo jugaré, però no estic al 100%. Això no a soles és la notícia. La notícia és que l'entorn d'Arnau autoritza periodistes de València a contar aquesta notícia. Per què? Perquè volen deixar clar que ells estan fent un gest. Saps? Que no és el mateix fer-ho que fer-ho i voler que es faci públic, no? per a fer aquesta pressió. I ho van contar a esta casa, que Arnau havia, o sea, que Arnau havia fet això. Ha jugat i ha donat una assistència. Pues mira, una cosa no lleva a l'altra. Jo vull futbolistes que siguen professionals. I Arnau ho està siguent. Dit això, Salva, Arnau Martínez ha eixit a les xarxes socials de Girona, crec que en 4, 5, 6 fotos últimes 24 hores. Jo, i el València insistís en que no va pujar l'oferta, el Girona insistís en que està en juny. Jo me crec, i per intuïció, a mi, jo dubte que el València no puja l'oferta, però no va fer una oferta diametralment oposada al que la fet ara, a lo millor, on és 3,8 més 2, és un 25%, doncs diuen, oi, mira, 4 fixos més 2,3 i el 30% de la futura venda. I el Girona diu que està en juny. Si està en juny, jo veig molt complicat que Arnau jugui en el València.
1: Pues veurem què és el que passa. Estem a 21 d'agost, no queda tant de temps. I aquests últims dies sempre són de molt de moviment. L'últim tema, el central, no n'hi ha novetat, no?
0: Sí. No, bé, a veure, més enllà del nom que apuntàvem, no sé ja si és sistemàtic o a nit, Salva, la veritat és que...
1: Jo crec que a nit.
0: No me'n recordo. A nit. El del central Cambuela, que és cert que ha hagut ahí una xicoteta possibilitat per part de Carlos Corberán, però ja si se'n va a Espanya a Osasuna i si se'n va fora al Como, jo crec que acabarà en el Como. De moment no. La prioritat de Corberán, perquè Corberán ja sap com funciona el València de Meriton, és Arnau per una senzilla raó. Jo crec que no existeix un univers... és a dir, la informació és que Corberán vol un lateral dret i un central, però jo crec que tots... Jo penso que tots pensem que no existeix un univers on arriba Arnau i, a més, arriba un central de jerarquia. Jo, ja que sé, sincer, no? O sigui, esa és la intuïció coneguent del València de Mèrit. La informació de lo que ha demanat Corberán pues és el que van contar a mi, no? De que vol Arnau i, a més, un central. Per tant, ell perquè insistís tant en Arnau, perquè diu, oye, mira, no aneu a portar-me dos futbolistes portar-me a Arnau i a soles vos demane un, que és ell, i ja està. I tanquem tot el que és la defensa. Però jo pense sincerament que fins que la via Arnau no estiga morta, 100%, que jo crec que serà cosa de dilluns i març, i per a vostè de contar, el València no es llançarà per altre central.
1: Pues veurem què és el que passa, si és Arnau, si no és Arnau, si bueno, pues, el València es meneja en este sentit o en un altre respecte al central i al lateral. Nacho, gràcies, bona nit.
0: A vosaltres, ànims, i demà ens escoltem en el punt a punt.
1: Ahí és, ahí estarà. A partir de les 7:30 roda la pilota, durant tota la vesprada, pendents d'aquest partit, on Nacho Sánchez serà l'inalàmbric en l'estadi de Mestalla. Gràcies, Nacho.
2: Adéu, xiquets.
0: Abraçada, xics, amics. Ciao, xics.
1: Pues l'última hora de mercat respecte al València, i en el dia d'avui, Carlos, ha parlat també el míster. Parlàvem en la intro, no? de bueno, pues, estes paraules, este discurs de Carlos Corberán, i vull que escolteu a Carlos Corberán parlant sobre la il·lusió. Ara debatrem entre l'objectiu i la il·lusió, però de la il·lusió de jugar a Europa.
3: Y luego en el Valencia pues están los objetivos, están las ilusiones. Y son dos cosas que son diferentes. El objetivo que el club marca es la mejora, pero de todos, los que estamos en Valencia, es máxima. Cuando la plantilla habla de Europa, es que todos tienen la ilusión de ayudar al Valencia a conseguir Europa. Es que el entrenador tiene la misma ilusión. Es que yo deseo ser entrenador del Valencia en Europa. Como te diría que también deseo levantar un título con el Valencia. Eso es una ilusión que debemos de tener la gente que representamos el Valencia. Pero una cosa son las ilusiones, otra cosa son los objetivos. Y lo más importante, los hechos para conseguirlos. En cada parcela tenemos que dar un paso más. Jugadores, staff y club. Y todos dar un paso más para convertir ese sueño y ese deseo que tenemos en una realidad.
1: les paraules de Corberán parlant de la il·lusió, Carlos, d'estar en Europa. I aquesta diferència, ara la debatrem en temps de tertúlia, però ha dit que l'objectiu és millorar la temporada passada, però que, clar, la il·lusió dels jugadors, d'ell, és la d'entrenar a un València en Europa.
2: Mira, jo el que tinc són moltes ganes, quan són les 11 i 21 minuts, de que prenga la paraula el nostre Miqui, Eduardo García Belda, no només perquè és un abuelo com jo, una momia com jo, no només perquè és un tio d'esport d'elit i de comunicació, sinó perquè és entrenador. I és entrenador de futbol sala, que és, i me tindria igual que siguera entrenador d'handbol que de rugby. Teu xure, de veres, perquè no només el discurs, el contingut, la manera de dir-ho, sinó també la presència, i jo convide a tots aquells que vulguin ficar-se en el d'això d'internet d'Apunt Televisió i veig en la, o en YouTube, perquè la ràdio no té imatge, però també pot ser, perquè és molt important veure que el 90 dies després de Corberán no només no ha dit tonteries, no portava unes ulleres fins a la boca de no dormir, això me gran, no dormir en 3 mesos, me vull morir, donem una pistola que me pegui un tir. I si hem cosit a crítiques a Corberán durant 9 mesos, per moltes raons, per dir coses sense sentit i per fer el ridícul i que per suar fatal al futbol, no sé si serà un començament, una cortina de fum. Jo el que sí que ha fet és que aquest estiu, i sé qui ha sigut, perquè la nostra obligació de saber d'on venen les coses, les millores o les coses que empitjoren, jo sé que ha sigut la persona que ha agarrat per banda a Corberán i li deia, ja està bé, que te sentes i pareix que és un pària que lo que et dones és ganes de donar-te 5 euros pa que menges avui perquè estàs desesperat. I en aquest discurs constructiu, construït, coherent i en un puntet tímid, però un puntet de voler donar il·lusió sense vendre la moto, collons, ja era hora.
1: Sí, la veritat és que és un canvi de discurs que parlaves de Miqui, ara anirem, el tinc així aguantant per a el temps de tertúlia, però no és l'únic que ha dit Carlos Corberán, perquè ha parlat també de que la plantilla no està tancada.
3: Bueno, la plantilla del València todavía está incompleta y vamos, todavía el club tiene que incorporar jugadores para cubrir la necesidad de la plantilla. Sí, la plantilla, como hemos dicho, todavía está incompleta. Por lo tanto, todavía el club tiene que hacer ese esfuerzo o esa mejora de la plantilla, que es en lo que trabaja para disponer, que dispongamos todos del mejor Valencia posible. No, a mí no me han prometido nada. Es una exigencia que compartimos, la exigencia de hacer el mejor Valencia posible, y cuando tengamos cerrada esa plantilla, y ya, desde hoy, ser el mejor Valencia posible cada vez que salimos al campo. Ese es el compromiso que lo que estamos tenemos que mantener.
1: És un discurs d'exigència que la temporada passada jo crec que no traslladava ell al club. És a dir, ara ja engloba al club dins d'aquest missatge de tenim que millorar tots, tenim que sumar tots i no tan sols fixar-se en els jugadors o en el propi entrenador. Crec que fa partícip, en aquest cas, a la resta del club, i crec que això també és un canvi en aquest discurs que abans es podia veure com a més buit, i crec que avui té un poquet més de xitxa. Respecte a lo que és prèvia pura i dura, respecte a la convocatòria, Carlos, Vicent Abril i Rubén Iranzo no han entrat en la llista de convocats, estan esperant a la seva eixida cap a Nàstic i Saragossa. Rioja i Fulquier estan fora per lesió. La bona notícia és que torna Sadik i veurem si té opcions de tindre algun minut, i que Danjuma i Almeida entren en la llista, i també Pablo Mafeo, que este migdia l'han pogut inscriure en la Lliga, així que Pablo Mafeo estarà disponible demà a l'estadi de Mestalla.
2: I és el més important de tot això, poder inscriure a l'un lateral dret que tens, que has fitxat, que serà millor, pitjor, no és roïn, per suposat, que sigui l'idoni, és un altre tema, però que Danjuma i Almeida estiguen, pues, com si el partit s'ha
1: jugat. Danjuma, en principi, partís com a titular demà, veurem.
2: N'hauria que veure.
1: Almeida.
2: I de Sadik està bé per a tindre una opció, per si no vol triar a Hugo Duro, així que, de moment, coherència, perquè tampoc té molt més.
1: Això respecte al València. Anem a parlar també de la resta en les prèvies ràpidament del Villarreal, i és que el submarí groguet visita el diumenge el Metropolitano, i Íñigo avui en roda de premsa no ha descartat ni a Gerard Moreno ni a Sergi Cardona. Els dos estan en problemes. Cardona està seguint un tractament individual i Gerard va notar eixa xicoteta sobrecàrrega, i veurem si poden arribar o no, però Íñigo no els ha descartat, i avui en la prèvia analizaba así el técnico Íñigo Pérez al Atleti de Madrid.
4: Creo que el Atleti lleva años con el mismo entrenador, añadiendo jugadores nuevos y matices tácticos nuevos, conservando una misma identidad muy, muy marcada. Entonces, sabemos que los análisis de años anteriores nos pueden servir, porque hay patrones claros de conducta, sabiendo que, como dices, han incorporado gente nueva. El otro día vimos el gol que hace Kangin, situaciones de posicionales diferentes a otros años. Estamos comenzando la temporada, pero hay situaciones que se mantienen de las anteriores, y luego algo que es una perogrulla, el nivel que tiene estos jugadores. Como decía antes, si no elevas el nivel de agresividad, pues te penalizan.
1: Visitar el Metropolitano sempre és complicat, però ja és un dels partits, Carlos, interessants, entre un Atleti de Madrid i un Villarreal, que els dos, a priori, al començar la temporada, es marquen l'objectiu de continuar en Champions.
2: No té per què no ser favorit el Villarreal, perquè l'any passat va quedar per davant i per damunt de l'Atleti de Madrid en la classificació. Una, dos. Em va decebre un poquet l'empat davant del Racing a Santander, perquè li guanyà un recent ascendit, o sigui, li guanyà 2-0 després.
1: Sí.
2: No va poder guanyar el Villarreal amb intensitat, però poquet més, perquè molta qualitat no té el xiquet este que vol el Madrid.
1: Sí, però.
2: Puntual. Vull que Íñigo, que a tot el món li agrada molt, gestione bé lo que és el partit, no el vestidor, el partit del minut 1 al 90, els canvis tàctics, els canvis de substitucions de jugadors, però el que no vull de cap de les maneres és que en l'ombra, que no va desaparèixer en tot l'any, de Marcelino, doni la sensació de buf, m'està encara Marcelino des de sa casa, bufant en el cogote, que tinga personalitat, però sobretot calma i, com diuen en castellà, templanza.
1: Bueno, veurem què és el que passa en el Metropolitano. És un partit exigent ja per al Villarreal en este començament de temporada, com també serà exigent el partit que té l'Elx, perquè el diumenge rep al Futbol Club Barcelona, i en la prèvia parlava així el tècnic argentí Martín Anselmi.
5: Es cuando es, ¿sí? Y cuando te toca, te toca, el rival que sea, porque al final nos encontramos los dos iniciando el campeonato, nosotros por ahí con una jornada más encima, pero ellos también tuvieron un partido entre semana. Después, más adelante, por ahí a ellos les toca en un cuarto de final de Champions, o en un partido también importante, así que al final el contexto creo que no hace mucho a la cuestión, porque ellos siguen siendo un gran equipo, son un gran equipo, son los actuales campeones. Entonces creo que el momento en que uno se enfrenta al final no hace que nosotros nos preparemos de una u otra forma. Nosotros nos tenemos que preparar de la misma forma y poner el foco en el rival que está enfrente, más allá del momento en el que lo estés enfrentando.
1: Tot això era perquè li preguntaven si era el millor moment per a enfrontar-se al Futbol Club Barcelona en este començament de temporada. La resposta d'Anselmi, evidentment, és que, bueno, pues que és el que toca, que pot haver molts moments durant la temporada, però que sempre és, entre cometes, un mal moment per a veure les cares en el vigent campió de la Lliga. Respecte al Llevant, està l'afició granota esperant l'oficialitat de Ifeanyi Ndoukwe, el jugador del Liverpool, que ja està en el grup, que ja el varen veure ahir en les oficines del Llevant, però que misteriosament encara no és oficial. L'hem volgut preguntar al nostre company Ismael Garra per l'última hora respecte a este assumpte.
6: Hola Salva, que Ifeanyi Ndoukwe todavía no sea a todos los efectos jugador del Levante un día y medio después de plantarse en las oficinas y manifestar a la salida su emoción de estar en Orioles y ese deseo de jugar y ganarse ese protagonismo que en el Liverpool no le podían dar, aumenta esa sensación de vivir sin red en la que el club se mueve como puede por la realidad económica. al dolor de cabeza de las inscripciones que veremos mañana qué dice Luis Castro, se une la tardanza en la oficialidad de una incorporación necesaria para una posición huérfana de efectivos y con ese nexo de unión de la juventud con el riesgo que conlleva. El mensaje oficial es que no se caerá la operación. Es que ya ha estado en Buñol, ya ha conocido a sus compañeros como así ha reconocido el capitán Brugué a los micrófonos de Apunt. Pero esa demora, unida a las inscripciones y al desastre del debut, no serena las aguas de una afición con muchas preguntas por resolver.
1: Un misteri, lo d'este xic del Liverpool, que ha arribat a València, ha arribat al Ciutat de València, però que encara el llevant pues, no l'ha fet oficial. Un exgranota, com Pablo Martínez, ja té equip, i és que el Màlaga ha fet oficial el seu fitxatge per a jugar en Màlaga esta temporada en primera divisió, i la curiositat és que bueno, pues, ha sigut publicat abans en les inscripcions de la web de la Lliga que el propi club, el Màlaga, el farà oficial en els seus canals en xarxes socials. Així que aquesta és la curiositat que ha deixat en nom de Pablo Martínez, excapità del Llevant, que jugarà en el Màlaga. I, Carlos, respecte als equips en segona divisió, el Castelló ha anunciat que el seu estadi, el mític Castalia, continuarà seguint el Skyfire Castalia perquè ha renovat el seu acord.
2: I és important que des dels mitjans de comunicació no ho diguem, però a mi me costa molt memoritzar i el d'això.
1: Sí, els canvis de noms, no?
2: Perquè t'ho dic, i mire a Miqui, que això soc des de Luis Casanova de tota la vida. Perquè m'estalles a dir, però ha sigut Luis Casanova molts anys. Igual que el Mirandilla, Parandilla, no sé què, és el Carranza, de tota la vida. Vallejo, el cap de lleva, perquè és veritat. Però sí, sí, és important que els mitjans recolzem els patrocinadors, tot i que siguin entitats privades, perquè al final tenim que fer gran el futbol i si pot ser un poquet de trellat, un poquet lògic des de tots els punts.
1: Bueno, pues ixe acord, que ha renovat el Castelló amb Skyfire i que, per tant, l'estadi continua sent ixe Skyfire Castalia. Respecte a l'Eldense, demà rep el Cádiz a les 9:30 de la nit en el Pepico Amat, en un partit que vos contarem en directe en el punt a punt, i en la prèvia Claudio Barragán ha recordat el seu pas per el Cádiz.
7: Pues mira, la verdad es que tengo que estar agradecido a la afición del Cádiz y también al club por cuando yo estuve allí, ¿no? Creo que el trato fue muy bueno. Tengo amigos. Es verdad que me cesaron estando en playoff, pero bueno, esto es fútbol y hay que entenderlo. Al final el equipo pues subió, que era de lo que se trataba. Me hubiese gustado que hubiese participado yo, pero bueno, al final fue Álvaro Cervera el que consiguió el ascenso y me alegré enormemente porque bueno, porque ya Álvaro pues en parte tenemos una cierta amistad porque fuimos compañeros y en fin, nos conocemos y es un equipo que bueno, pues por historia, por todo, es un equipo que tiene que estar en primera división y por afición, que en la afición pues supuesto que es un espectáculo.
1: Bueno, pues Claudio Barragán, parlant del seu pas per Cádiz, que serà el rival de l'Eldense en el dia de demà, 9:30 de la nit, en un partit que els oferirem així en el punt a punt en directe. Carlos, respecte a altres assumptes, avui ha eixit ja la sanció de la FIFA per a la picabaralla en la final entre Argentina i Espanya.
2: Qui la fa la paga, a Xina. Sí. 11 partits per Ayala, 3...
1: Sí, 10 partits per a Paredes, 7 per a Nahuel Molina, 3 per a Ayala...
2: Pues a l'altra torna, que sàpia en pedre.
1: 1 per a Gavi, que és el que estava... Miqui té moltes ganes de parlar, vinga.
8: No puede. ¿De verdad os parece unas sanciones acorde con lo que hicieron?
1: No.
8: ¿Con el espectáculo que dieron Argentina al final de un mundial?
2: ¿Te parecen cortes?
8: A mí me parecen cortísimos.
2: Pues ya está.
8: A mí Ayala, que tenga 3 partidos, me parece vergonzoso. No sigo.
1: Comentem en tertulia. És que tindre a Miqui així és com tindre un bou ahí a punt de que vol entrar a la plaça.
2: I tu
1: que portes tot el programa nomenant-lo, pues ell acaba picant. Respecte a tenis, Carlos, que jo sé que també estàs molt al dia d'estos assumptes, bones notícies per un valencià com Carlos Taverner.
2: Per al xiquet de Nàquera, que podrà jugar el quadre final, està apuntat a la quali, però com és tan exigent, tan fotut el tenis i l'esport d'elite, pues Jannik Sinner li ha tocat esta volta esborrar-se del per problema del genoll del US Open. Reapareixerà després de vora un any o 8 mesos sense jugar Carlos Alcaraz, i mira, ha corregut la entry list, que es diu, la llista d'entrada, i ha favorit el nostre Carlitos Taverner, al que Miki també coneix prou bé.
8: Mi niño.
1: Bueno, pues enhorabona a Carlos Taverner i que ho puga gaudir en ese US Open. Fem una pausa i al tornar, ja de totes totes, li deixem parlar a Miki perquè vol tertúlia, així que 11:36, pausa i tertúlia.
9: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en A.Punt Radio.
10: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
11: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
12: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Radio.
13: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
14: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
13: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
12: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
14: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Radio.
11: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
14: Juga amb nosaltres esta temporada.
15: Què fas este capte?
16: Tu què creus? Festa?
15: I el següent?
16: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
13: Diumenge de grans emocions al Punt a Punt. Amb dos grans partits, des del Martínez Valero a Elx Barcelona i des del Metropolitano Atlètic de Madrid Villarreal. I en segona, en directe des de Castàlia, Castelló Sabadell. Tot en directe des de les 3:30 de la vesprada, este diumenge al Punt a Punt.

0: Diumenge de grans emocions al Punt a Punt. Amb dos grans partits, des del Martínez Valero, Elx Barcelona, i des del Metropolitano, Atlètic de Madrid Villarreal. I en segona, en directe des de Castalia, Castelló Sabadell. Tot en directe des de les 3 i mitja de la vesprada, este diumenge al Punt a Punt.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Palància, 102.0.
2: De tu a tu.
3: Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a
4: pagar. Jefe,
3: porque yo, como alcalde
4: vuestro que soy... Yo no sé si os habréis enterado que el señor alcalde... Oiga, señor alcalde, cállese, déjeme a mí. Yo no sé si os habréis enterado todavía que el señor alcalde os debe una explicación. Bien. Pero si no os habéis enterado, aquí estoy yo.
5: L'any 2020, la Reial Acadèmia Espanyola va incorporar en el seu diccionari els adjectius berlanguià i berlanguiana, termes que ja s'anaven usant des de feia temps per a descriure situacions absurdes, grotesques i tragicòmiques. D'esta manera, en la vespra del centenari del naixement de l'emblemàtic cineasta valencià, s'oficialitzaven aquestes paraules que engloben significats tan amplis com l'obra de l'artista al qual fan referència, reconeixent el valor d'una persona fonamental per a l'enriquiment i la divulgació de la nostra cultura, però sobretot reivindicant d'una mirada única, plena de lucidesa, ironia i tendresa, sobre una societat que sempre ha sigut excessiva, festiva, esperpèntica i sorollosa, és a dir, berlanguiana.

0: Tornem uns anys arrere per a rememorar els orígens de Luis García Berlanga a la ciutat de València, descobrint alguns aspectes fonamentals per a entendre la posterior personalitat i obra artística del cineasta.
1: Sí, evidentemente mi madre era de una familia más conservadora y mi padre de una familia, digamos, más liberal, era diputado republicano. Entonces yo creo que la herencia de estas dos cosas es estupenda, porque las dos Españas de Antonio Machado, las dos Españas, en mi caso, sabían por lo menos los Capuletos y los Montescos ideológicos a nivel de dos pequeñas familias que se juntaron y que tuvieron cuatro hijos, como fueron los que tuvo mi padre y mi madre, que hemos sido cuatro, pues creo que lograron construir lo que he sido yo y espero que mis hermanos, hombres que hemos recibido las dos, digamos, bendiciones, tanto la de ser liberal como la de tener un cierto deseo también de que las cosas no se destrocen y que se conserven, por darle al conservadurismo esta definición, y me parece que estoy muy contento de que me hayan dado estas dos herencias.
0: Carolina Hermida és la secretària de la Càtedra d'Investigació Luis García Berlanga, creada en la Universitat CEU Cardenal Herrera, amb l'objectiu d'investigar i divulgar la vida i obra del cineasta.
2: Luis García Berlanga Martí naix a la ciutat de València, concretament, segons diu la seva partida de naixement, al carrer Siscar, al número 13, en el segon pis. I com tantes famílies espanyoles de l'època, la seva família estava, podem dir que ideològicament, bifurcada, no? Per una banda estava la família paterna, que estava molt marcada per la figura del seu avi, Fidel García Berlanga, que va fer certa fortuna i que va desenvolupar una carrera exitosa dins de la política al bàndol liberal, arribant a ser president de la Diputació de València i diputat i senador en diverses ocasions. El cas és que este home, l'abuelo de Berlanga, va morir prou jove, al mig d'una campanya electoral. Després de donar un míting en Venta del Moro, Berlanga deia que l'havien enverinat. De manera que va ser el pare de Berlanga, José García Pardo, qui amb escassos 18 anys va heretar el càrrec polític del seu pare, no? Pel que fa a la família materna, la seva mare, Amparo Martí Alegre, tenia amb la seva família una pastisseria molt afamada dins de la ciutat, que es deia Postre Martí, i era una dona, com Berlanga deia, del tipus sever, no? Una dona molt estricta, catòlica, molt tradicional, sí que tenia cert nivell cultural. Una dona que, encara que Berlanga no ho reconeguera mai, va deixar una empremta molt forta en els personatges femenins del seu cinema, no? En aquestes dones indestructibles i dominants que caracteritzen part de la seva obra.
0: Durant els seus primers estudis, Berlanga comença a donar mostres de la curiositat que tant el caracteritzava.
2: Berlanga va fer primària amb els jesuïtes al Col·legi Sant José de València, encara que durant un any o dos, cap al 1929, degut a uns problemes pulmonars, quan ell tenia 8 anys, ell i el seu germà Fernando hagueren de viatjar a Suïssa. I allí estudiaren al Beausoleil, que era un internat, que també era sanatori, als Alps suïssos, que Berlanga deia que no l'agradava gens l'educació que va rebre ahir, però bueno, es va enamorar per primera vegada, va fer molts amics, i després d'això tornar altra vegada al Col·legi Sant José fins a l'any 31, en què amb la proclamació de la República els jesuïtes foren expulsats d'Espanya. Comença entonces amb 10 anys el que Berlanga anomena l'època més deliciosa de la seva vida. Perquè què va passar? Com que no tots els jesuïtes pogueren abandonar el país, alguns d'ells començaren a donar classes clandestines en el Loreto, que era una escola de València, com sabem, només de xiquetes. Allí va començar, diu Berlanga, el seu desig per les dones, però també aquesta sensació de sentir-se el mateix molt femení.
0: L'arribada de la Guerra Civil va tindre una gran influència en el desenvolupament dels interessos culturals de Berlanga.
2: Al no haver una educació reglada, va estudiar diversos cursets de mecanografia, de comerç, ell diu que entrava a les llibreries, robava llibres. És una època molt lectora en la que pràcticament llegia qualsevol cosa que caiguera a les seues mans, i és aleshores quan es va fer amic de José Luis Colina, assistien els dos amb altres amics als encontres literaris, com el de l'Ateneu de València, escrivien poesia, anaven molt al cine, visitaven els cabarets, també els prostíbuls. Berlanga parla d'aquests anys com d'una juerga permanent amb els seus amics, que a més pertanyien als dos bàndols. Berlanga ha tingut sempre amics tant comunistes com falangistes sense cap problema, no? El contacte amb la realitat de la guerra arribà primer quan les forces nacionals arrestaren el seu pare, que se n'havia anat a Tànger, curiosament fugint dels anarquistes, i allí les tropes franquistes el condemnen a mort, encara que per mediació de les influències familiars finalment li commutaren la pena de mort per cadena perpètua. Este fet va fer que Berlanga tinguera durant tota la seva vida un terror desmesurat per ser condemnat a mort. Una por que, evidentment, va reflectir a la seva manera en ese alegat contra la pena de mort que és el verdugo.
3: Usted es un hombre, sí. Yo soy un hombre. Sí. El condenado también es un hombre.
4: Sí, claro.
3: Y entre hombres, ¿cuál es el problema del condenado?
4: ¿El indulto?
3: No, acabar cuanto antes.
4: ¿Pero por qué? ¿Por qué no puede esperar? ¿Por qué?
3: Pónganle una corbata.
0: L'any 1947, Luis García Berlanga es trasllada a Madrid per estudiar en l'Institut d'Investigacions i Experiències Cinematogràfiques.
1: Yo quería ser director de cine y quería ser anónimo porque hasta entonces los directores de cine eran anónimos. Se sabía quién era Gary Cooper, pero no se sabía quién era Howard Hawks en aquel momento. Yo sigo creyendo que el cine es fascinación y la fascinación la da fundamentalmente el actor. Quería eso y además quería hacer un cine que no es el cine que he hecho, porque yo quería hacer un cine, básicamente el cine del Indio Fernández, el cine que hacía entonces el Indio Fernández, que digamos un ruralismo poético, con unos ribetes sociales apenas esbozados. Y bueno, esa línea me gustaba, que no tiene nada que ver con este humor un poco esperpético que luego he hecho y al cual ahora desde luego estoy absoluta y totalmente adscrito.
5: Als 26 anys, en 1947, Berlanga decideix anar a Madrid y es matricula en lo que es de ella Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, que después fue la Escuela de Cinema, y por tanto a partir de ahí comienza la seva carrera cinematográfica. La familia, en concreto esa mare, es quien le paga el lloguer de la casa. De fet, la seva mare, la mare de Berlanga, li paga aquesta assistenta en Madrid perquè li faci la neteja de la casa i li cuina i demés, i també entre altres coses perquè vigile un poc a Berlanga.
0: L'escriptor i periodista Miguel Ángel Villena és l'autor de la biografia Berlanga, vida i cine d'un creador irreverente, en la qual repassa la trajectòria del cineasta a través de nombroses anècdotes i testimoniatges, establint llaços amb l'evolució del cinema espanyol i la societat de l'època.
5: Es podria dir que Berlanga era un senyoret de províncies que se'n va anar a Madrid a triomfar a la capital. Què vol dir un senyoret de províncies a l'Espanya dels anys 40? Pues un tipo prou gamberdo, un tipo que anava de tant en tant a clubs de prostitutes i no ho amaga a les seves memòries, un tipo que li agradava molt el futbol, que li agradava molt i ser amb els seus amics, diguem un gamberro i un senyoret de províncies a la capital, no? De totes formes, durant els seus anys d'estudiant a Madrid, Berlanga no deixa de tornar amb molta freqüència a València perquè estan tant els seus pares i els seus germans com, diguem, els seus amics de joventut.
0: Va ser en l'Institut d'Investigacions i Experiències Cinematogràfiques quan Berlanga coneix a Juan Antonio Bardem, l'altre gran renovador del cinema espanyol durant els anys 50, figura que acabaria sent molt important en els inicis de la carrera del cineasta valencià.
5: Bueno, els dos coincideixen en estudiar en cinema. Es fan amics de seguida, perquè els dos ja eren dos fanàtics del cinema i, diguem, destacaven en un curs on eren, diguem, dels estudiants que més cinema havien vist o més apassionats del cinema, no? Bardem i Berlanga són amics durant uns quants anys. De fet, fan després la seva primera pel·lícula, Esa pareja feliz, en 1951, la fan codirigint la pel·li, i després, amb el pas dels anys, encara que mai deixaren, diguem, de ser amics, se van distanciant perquè ideològicament i socialment provenien de mons molt diferents. Berlanga era un burgès àcrata, diguem, i molt gelós de la seva independència, mentre Bardem era un comunista ortodoxe que, diguem, tractava de fer un cinema social molt compromès.
6: Los yanquis han venido, un estalero con mis regalos.
7: ¡Vale, chavero!
6: Y a la niña bonita van a obsequiarla con aeroplano. Con aeroplano de chorro libre que corta el aire. Y también rascacielos bien conservado en frigida aire.
8: ¡Americano!
9: La consagració internacional de Berlanga arribaria amb la seva primera pel·lícula dirigida en solitari, Bienvenido, Mr. Marshall, que va obtindre dos premis en el Festival de Cannes de 1953, sent considerada la primera obra mestra de la història del cinema espanyol. Durant els anys següents, el director continuaria afinant el seu estil amb dos pel·lícules situades en la nostra terra, Novio a la vista, que compta amb diverses escenes rodades a Orpesa i Benicàssim, i Calabuig, rodada íntegrament a Peníscola.
10: Y ahora, los cohetes, venga. Los cohetes, así, venga, arriba.
11: ¿Qué pasa? Dispara, no te asustes, hombre, si solo es pólvora.
12: ¡Hola! ¡Hola! Sí que recuerdo que ya una escena que en el temple de la patrona de la ermitana en Peníscola se fa un casament, que els dos actors eren peniscolans i xiquets, pues, sempre anàvem detrás de la festa, no? I aleshores, quan va acabar la cerimònia, ens van dir, au, iixiu corrents des del temple fins a la plaça de davant, la plaça d'Armes. I allí, un dels que corren per allí, sóc jo.
0: L'escriptor i historiador Joan Bautista Simó Castillo va participar com a actor en Calabuig, quan tan sols tenia 7 anys.
12: Va ser algo extraordinari. Ho és encara. Cada vegada som menys gens que ho podem recordar, però també s'ha traslladat de pares a fills i això, i encara Calabuig és una pel·lícula que li tenim una sensibilitat, un agraïment molt, molt positiu. Un detall de que Calabuig significa molt per al sentiment peniscolar. Sobretot això, una força que ens uneix ja a diverses generacions. És a dir, jo tinc dos filles i elles saben molt ja de Calabuig. I així no passa en la resta de famílies, que l'estima, la valoració, el reconeixement per Berlanga és etern.
0: Calabuig va iniciar una bonica relació entre la població de Peníscola i el cineasta valencià, que tornaria a rodar en la localitat la seva última pel·lícula, París Tombuctú, estrenada el 1999 amb unes crítiques no massa favorables.
12: El dia que la van estrenar aquí en Peníscola, que va ser abans de València i Castelló, en la plaça Santa Maria, ell i jo, era l'últim moment que crec que ja mos vam veure, entrant, pues, a la plaça de les Escaseres o Santa Maria estava a tope de gent, entusiastes, i claro, una ovació de gran gala per Berlanga. Entonces ell me diu, jo sé que si a Peníscola me teniu el molt de carinyo, me voleu molt. Diu, lo que no sé és que si una vegada vegéssiu la pel·lícula pensareu lo mateix de mi.
13: Esto es el nodo. ¿Qué? ¿Te gustó la película de fieras?
14: Muy bonita.
13: A mí me gustan esas de fieras. Se aprende mucho. El otro día me enteré de lo de esa mosca que te pica y te pasas meses durmiendo.
14: Así le picase a Matías.
13: El nodo es más aburrido porque es como un periódico pero muy atrasado.
14: Sí, pero trae lo que pasa por el mundo.
13: ¿Qué va? Solo procesiones, casas baratas, carreras de bicicletas. Nunca trae una gachi de esas en traje de baño.
0: Durant els anys 60 i 70, Luis García Berlanga es convertís en un dels autors més importants del cinema europeu, gràcies en part a la seva fructífera col·laboració amb el guionista Rafael Azcona.
1: Ha sido el hombre que a mí me ha hecho sobrevivir en este en este oficio también, y el que ha logrado que mis obras sean bastante respetadas. Yo creo que le tendría que dar casi el 90% del valor específico a que mis películas últimas tengan esta acogida que hayan podido tener, se las debo a Rafa Gazcón.
9: Com a resultat de l'associació entre Berlanga i Azcona, naixen èxits internacionals com Plácido, nominada a l'Òscar a millor pel·lícula de parla no anglesa, i El Verdugo, presentada en el Festival de Venècia. Rareses com La Boutique i Tamaño Natural, rodades a l'Argentina i França. I clàssics populars com La Escopeta Nacional, Patrimonio Nacional i La Vaquilla, amb les quals el director valencià aconsegueix els millors resultats comercials de la seva carrera.

0: Pilar Miró me va a quitar para hacer El crimen de Cuenca. Y de productor, la producción de Alfredo Matas, productor de toda la vida de Berlanga. Y bueno, y ahí van teniendo en El crimen de Cuenca, van teniendo un gran éxito. Y entonces, Juan, van a comenzar a preparar la vaquilla, Berlanga en Corixie, y bueno, que le agradaba, y Alfredo Matas estaba encantado en que yo treballaré també en aquesta producció.
1: L'actor castellonenc Guillermo Montesinos va treballar per primera vegada amb Berlanga en La vaquilla.
0: De repente me vaig veure una producció que a mi em sembla com les de John Wayne en l'oest, no? Vull dir, tot el rodatge, el sol del rei catòlic, aquelles muntanyes, tanta gent, els rulots... Era un rodatge d'una dimensió realment molt, molt important, com així va ser la pel·lícula després, no? Va ser un gran èxit i per a mi per fer un protagonista amb Berlanga en aquell repartiment i aquella pel·lícula, pues per mi va ser com la tesina, diguem, a nivell professional.
1: 8 anys després, Guillermo Montesinos tornaria a posar-se a les ordres del director en Todos a la cárcel, rodada a la presó model de València.
0: Tornar a treballar en el mestre Berlanga i en la nostra terra, i ahí a València, i en la presó, i en gent de València, en fi, i estar ahí rodant, pues tenia pues unes particularitats molt importants, no? I a nivell de sentiments, a nivell de relacions. En fi, va ser molt bonic també poder treballar ahí, una magnífica pel·lícula i bueno, i una gran experiència també.
1: L'actor i el director van tornar a col·laborar per tercera vegada en París Tombuctú, donant mostres de la bona química que hi havia entre ells.
0: En Berlanga no s'improvisava res, vull dir, s'ensenyava tot i tot se feia, però en un rigor absolut, no? I aquests plans seqüències que pareixen que sigui un desbarat o tot, i que tot el món va per allí, en primer terme, en segon terme, tot això estava super ensaiat, vull dir, i a veure, seqüències, per exemple, en La vaquilla, que potser estàvem tota una jornada, tot un dia, ensaiant en tots els equips, i ensaiant, i el dia següent les rodava. I una altra cosa que també se parlava de Berlanga, bueno, ell dia que ell no dirigia els actors, això és relatiu, se tractava de cridar actors que no hi havia que explicar-li com hi havia que fer les coses, ni el personatge d'on venia i on anava, sinó que això ja són coses que l'actor professional ho té que saber i ho té que desenvolupar. Era magnífic veure la preparació de cada pla seqüència, com preparava els plans, no? I són cinematogràfics.
1: A més de la seva relació amb Luis, Guillermo Montesinos també va tindre una gran amistat amb un altre membre de la família Berlanga.
0: Nosaltres teníem quizás una conexió, pues bueno, perquè som valencians i bueno, i el seu humor sarcàstic, fantàstic, no? I la seva ironia i forma de veure la vida era una cosa que a mi m'agradava molt. I també, pues bueno, mos unia molt la meva amistat en el seu fill, Jorge Berlanga, que, en fi, se'n va anar fa un temps, i com en Jorge érem, bueno, Ungla, no? Grans amics, també coneixia els altres fills, a José Luis, a Carlos i a l'últim, a Fernandito, i bueno, però en Jorge jo tenia una amistat molt gran.

0: Paràgraf i Museum és un projecte que naix de 2011 i 2012, comandat per Rafa Maluenda, i és un, diguem que la seva raó de ser és una gran base de dades sobre tot el que envolta al cineasta Luis García Berlanga. D'una banda, una web de consulta imprescindible per a tot aquell que estigui interessat en la figura de Berlanga, i d'una altra, és una plataforma per a que tot aquell, siga expert o no, o tinga interès en la figura de Berlanga, entre allí i puga conèixer pues, des de dates més superficials, biogràfiques, que li puguin interessar, hasta si és, per exemple, un historiador cinematogràfic o un crític que vol investigar sobre ell, pot trobar des de guions, manuscrits, fins a qualsevol tipus de document relacionat amb ell.
1: El periodista Enric Albero és l'actual gestor de continguts del Berlanga Film Museum.
0: Des del punt de vista de continguts, en la web, diguem que té un apartat permanent, d'una banda, arxiu fotogràfic, arxiu bibliogràfic, arxiu biogràfic també de Berlanga, es pot recórrer tota la seva vida. D'altra banda, té un arxiu textual, textos que s'han escrit sobre ell, de coneguts d'ell i de més, i textos produïts pel propi Berlanga. Més enllà d'això, el que tenim també és una àmplia base de dades de cartells de totes les seves pel·lícules i de fotografies, que també s'han ampliat en aquest any. A banda del que ja tenim de sempre, el que va afegir és una part d'actualitat.
1: En el Berlanga Film Museum podem trobar tota classe de documents que ens remeten als grans èxits del cineasta.
0: A mi m'agraden molt les fotos de quan va estar, per exemple, en Plàcido a Hollywood. Tota la col·lecció de la família que hi ha inclosa és una joia. Després, el que a mi el que més m'interessa i que crec que és molt interessant, sobretot per a estudiosos i per a gent versada en la seva figura, és poder consultar guions de les seves pel·lícules. O sigui, tindre-los ahí a la web, poder revisar-los, poder veure les notes de la censura. El que més m'agrada a mi de tot el que s'ha afegit al llarg d'enguany, de l'arxiu que s'ha anat incorporant amb col·laboració del Movim i del col·leccionista privat Santiago Carillo París, és el pla de rodatge de Bienvenido Mr. Marshall. Que això sí que ens sembla una joia absoluta, poder veure com es treballava cada dia i com estava tot organitzat. No? Crec que és una gran troballa i bueno, qualsevol que estigui interessat en com es feia el cinema entonces, que és una mica distint de com es fa ara, ahí trobarà una gran joia. No?
1: El Berlanga Film Museum, impulsat per l'Institut Valencià de Cultura, és una mostra més de la gran connexió que manté el cineasta amb la comunitat valenciana.
0: Berlanga és un difusor de lo valencià dins del cinema, perquè les seves pel·lícules, la majoria d'elles són evidentment valencianes, on hi ha uns aspectes, diguem, costumistes o folclòrics que ell inclou en totes les seves pel·lícules, i això el fa un gran divulgador de determinades costums valencianes que no sempre s'han vist al cinema espanyol, o quasi, de fet quasi mai s'han vist. I d'altra banda, ell té una llavor probablement institucional, en primer lloc perquè va ser director de Filmoteca Espanyola. Té un paper importantíssim a principis de finals dels 70, principis dels 80, a tot l'estat espanyol. I ja dins de la nostra geografia, membre de diferents organismes culturals i després com a algú sempre molt vinculat a la Filmoteca Valenciana. Quan es fa la retrospectiva d'algú com Elia Kazan, ahí està present, i el porta a la Filmoteca. Quan s'inaugura la primera mostra de cinema del Mediterrani, l'any 80, ell és la figura principal i al que se li ret homenatge i se li fan unes conferències que després queden registrades a dos volums editats o coordinats per Julio Pérez Perucha, que són fonamentals per entendre el cinema de Berlanga. Després, als 90, se li torna a retre un homenatge i vull dir, ell sempre ha estat present i sempre ha sigut un preocupat per la divulgació del cinema. De fet, la seva gran última, diguem, temptativa que

0: comprau-te el carnet de fidelitat de l'últim videoclub d'una manera molt senzilla. Només cal que ens seguisques a les nostres xarxes socials. Immediatament passaràs a formar part del nostre club.
1: Som la veu de tots. Som A Punt.
2: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
3: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla.
4: Fronta una onada de calor, actua. En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentis fugir vorera amunt quan el foc ascendeix per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que t'ha atribuït a la missió de vigilància i extinció.
5: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
6: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
7: fem banda
6: amb el millor repertori de músics valencians.
7: Dissabte i diumenge de 7 a 10
6: desfilarem al costat dels nostres músics
7: sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
8: Is that really wise?
9: Els caps de setmana també posem l'accent en les retransmissions esportives. De la mà de l'equip de Punt A Punt, amb Luis Urrutia, vibrem i ens emocionem amb l'afició. En A Punt Ràdio, posem l'accent en tu.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat 92.0.
1: De tu a tu.
2: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
3: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
2: No pintem les coses de color de rosa.
3: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
2: I parlem l'idioma de l'esport.
4: Los 11 que salgan a morder como perros.
5: Tornarem al 4-4-2
6: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
7: Palmando.
5: Tu li has donat les claus.
7: Por algun lado saldrá la rata.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
8: L'estiu arriba, el sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius.
0: Preparat per a la selecció musical més random? Queda't en Apunt Ràdio.

A Punt Ràdio. Deixa't seduir per la música. Sent A Punt Ràdio.

0: los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño.
1: A Punt, la radio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Vall Segura 100.5.
2: De tu a tu.
3: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
4: Ens agrada recuperar entrevistes especials i alguns dels millors moments viscuts al programa La Vesprada d'A Punt Ràdio. Ara vos proposem fer una mirada a una setmana de finals d'abril i en concret al dia en què amb el nostre gastroturista Vicent Gil ens visitaren els chefs Carito Lourenço i Germán Carrizo. Fa un parell de dècades vingueren des de l'Argentina a enamorar-nos amb la seva gastronomia i avui en dia són imprescindibles, amb Estrella Michelin, Sols, Repsols i diferents projectes com ara Fierro o Doña Petrona, a més d'agafar el relleu de la mítica Maipi al centre de la ciutat de València.
3: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
5: Serà el nostre gastroturista una de les persones amb la col·lecció de camises
6: més
5: florida, primaveral
7: i
5: colorista que hi ha a este costat del riu Túria.
6: Claro, que la vida, que la vida, la vida ja és molt trista, hi ha que posar una miqueta de color.
7: Color, claro. Estem d'acord.
5: Per no parlar de les gorres.
6: Bueno, això és, això és un altre tema. Avui tenim així una parella molt curiosa. Mm-hmm. Són, són argentins, Carito i Germán. Fa més de 15 anys que aplegaren a Espanya. És una empresa que es diu Tàndem Gastronòmic. I si mires en el diccionari, dius, això de tàndem què és?
7: Sí.
6: Una bicicleta para dos con dos pedales i dos manillares o un conjunto de dos persones con un trabajo o una finalitat comun? Què és? ¿El uno, el otro o un poco de cada uno?
8: Yo creo que un poco de cada uno, ¿no?
6: Vico.
7: Os pega.
8: Hola, Germán. Yo lo único que tengo que corregirte es que en vez de 15 son 20 años.
6: Ya son 20.
8: 20 años acá.
6: Pues mira, me ha fallado mi servicio 20, de documentación.
8: 20.
6: Pero sí que es verdad que bueno, que vosotros cuando llegáis para formaros, para era un escalón más en vuestra vida. Y después llega un momento que os planteáis Madrid, Barcelona, México, Chile, Valencia. ¿Y qué pasa ahí?
8: Pues Valencia ganó.